0: Hola, què tal, com esteu? Quan escolteu aquesta sintonia ja sabeu que arriba l'hora clàssica aquí a Ràdio 4. I avui tenim el privilegi de parlar amb Josep Vila i Casanyes, un dels directors de cor més reconeguts del nostre país. Des dels seus inicis a Sabadell fins a la direcció del cor de la Ràdio Televisió Alemanya, Vila ha deixat una empremta inesborrable en el món de la música coral. Conversarem sobre els seus primers passos, la seva experiència alemanya, de la seva faceta com a compositor i dels records de la seva etapa al capdavant de l'Orfeo Català. A més, a la part final del programa us avançarem els detalls de les recents iniciatives a Nova York per celebrar el llegat de Victoria de Los Ángeles. No us ho perdeu, aquest programa ple de música i de records. Un programa que podeu escoltar, com sempre, gràcies als nostres companys tècnics, avui a l'altra banda del vidre, l'Alba Campos i el Santi Sagarra. També escoltaré la veu del nostre company, del Pep Gorgori. Com estàs, Pep?
1: Emocionat i delerós d'aquesta entrevista, la veritat, perquè tenim un d'aquests personatges que quan mires el currículum sembla que hagués de ser un senyor d'uns 250 anys.
0: I no arriba tant.
1: No arriba ni de bon tros a tant, la veritat, li queda encara molta carrera per davant, però és un d'aquells noms que ha estat com de fons de pantalla de tota la vida. En allà el Josep Vila i Casanyes, molts, és que clar, va ser director, ara farem el perfil,
0: sí,
1: amb la calma.
0: Un perfil d'ell, no? Un currículum.
1: L'Orfeo Català va ser molt llarga i ha seguit en actiu i segueix en actiu. El que passa és que ara segueix en actiu ja una mica més al nord, cap allà a Alemanya, que no el veiem tant, però sabem que és molt feliç i això ens fa molt feliç a tots plegats.
0: Doncs ara ens ho explicarà com és aquesta experiència a Alemanya. De moment el tenim aquí, als estudis de Ràdio 4 a Barcelona. I si voleu escoltar-lo, ja ho sabeu, aquí i ara comença l'Hora Clàssica.
2: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
0: Doncs el primer saludar al nostre convidat d'avui, Josep Vila i Casanyes. Què tal? Benvingut a l'Hora Clàssica.
3: Moltes gràcies, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
0: No sé si estàs molt per Barcelona o molt més per Alemanya ara mateix.
3: Per Barcelona poc, per Alemanya bastant més. Jo no visc a Barcelona.
0: No visc a Barcelona. Sí, per Catalunya, Barcelona, en tot
3: per
0: cas.
3: Catalunya,
0: per Catalunya,
3: exactament.
0: En tot cas, sí, que aquí mateix. Som una mica centralistes, aquí, eh? Per Catalunya. Per tant, reparteixes el temps.
3: Sí, sí, sí. La meva feina a Alemanya consisteix actualment en dirigir, en preparar el cor per fer concerts amb orquestra i per preparar també concerts que dirigeixo jo mateix. I el que faig aquí a Catalunya, que també em fa molt feliç, doncs són classes a l'ESMUC. Soc un dels dos professors de direcció de cor. I quan les èpoques que passo aquí, doncs són dos dies a la setmana que estic allà i... Molt feliç.
0: És una part del que fa, perquè del que fa, el que ha fet i el que farà, pràcticament ens fan parlar ara mateix el Pep, no? Fem aquell perfil del personatge.
1: Sí, el Josep Vila i Casanyes, a banda de ser una d'aquestes persones amb molt bon criteri, Marga, que han abandonat la ciutat de Barcelona per anar-se'n a viure a pagès.
0: No sé per què ho dius, Pep Gorgori.
1: No, jo simplement ho deixo aquí.
0: El Pep que ha triat també aquest camí, però ve a Barcelona, aquí a fer el programa, cada vegada que toca.
1: Hi
0: ha molts altres llocs, Pep, que et passes moltes hores a Barcelona.
1: És un dels directors de cor més reconeguts del país. Com bé deies, va iniciar la seva carrera a la seva ciutat natal, a Sabadell. Va fundar el cor líder càmera, ha estat director titular de l'Orfeo Català, agafeu-vos, del 98 al 2016.
0: Déu-n'hi-do.
1: Són molts anys. És que, ja et dic, és
0: això
1: que...
0: Són 18 anys, no?
1: Alguns de nosaltres hem crescut amb el Josep Vila dirigint l'Orfeo Català, bàsicament.
3: Ser 17 temporades.
0: 17 temporades, sí. 17 temporades. No està gens malament.
1: També va dirigir el cor de cambra del Palau de la Música, el coro de Radio Televisión Española,
0: això que
1: el nostre
0: tot queda a casa,
1: cor,
0: tot queda a casa, sí, sí. I actualment és col·lega.
1: I a més, segueix en col·lega perquè segueix dirigint un cor de ràdio pública, el que passa és que ara és la MDR
0: d'Alemanya.
1: Sí. És un petit
0: detall sense importància. Sí.
1: Com a compositor també té obres corals majoritàriament destacades, com la Missa per la Sagrada Família, que li va valdre el Premi Clavé del 2019, si no recordo malament, i té un munt de deixebles perquè des de fa 21 anys...
3: Diria que des del 2005, crec.
0: Des del 2005.
1: Profe de direcció coral a l'ESMUC.
0: Que és el que ens deia ara fa un moment, a l'ESMUC. Déu-n'hi-do, el currículum no està gens malament, però tot té un principi, Josep.
3: Sí.
0: Com comença la teva vinculació amb la música i doncs, els teus estudis ja a la teva ciutat, a Sabadell?
3: Amb la música, a nivell de gaudi, va començar molt aviat, cantant en un cor infantil quan era petit, cosa que m'agradava molt.
0: Amb quants anys? No sé si recordes.
3: Sí, jo crec que en tenia, doncs, 8.
0: 8 anyets.
3: 7 o 8. En aquella època també el meu germà Lluís, que també és director, era escolar a Montserrat. I el pare Ireneu em va provar la veu i em va dir porteu-lo al conservatori que aquest nen farà la prova. I, bueno. I en aquell moment els estudis musicals a mi de petit no em van atrapar, no sé bé per què. Suposo que ara jo veig les metodologies d'ara i són molt més amenes, llamineres, no?
0: Es feia una mica avorrit, potser?
3: Sí,
0: com a mínim per
3: una
0: tu.
3: Mica tirant
0: a
3: molt.
4: Ja. És el que diem dels que hem sobreviscut al pla dels 65.
3: Exacte. No, bueno, van haver de passar uns anys en què jo descobrís, gràcies a companys d'institut que estaven fent 6è, 7è de piano i de violí i que disfrutaven molt amb la música, de donar-me'n que havia fet una tonteria i que m'hi havia de posar perquè allò m'agradava molt.
0: O sigui, que ho havies deixat, diguéssim, aparcat.
3: Sí, exactament.
0: Aparcat.
3: I ja m'hi vaig posar en sèrio a estudiar doncs, quan tenia, crec que 15 anys, a punt de fer-ne 16.
0: Perquè m'imagino que tot comença perquè a casa teva, clar, un nen de 8 anys s'apunta a una... perquè a casa hi ha una inquietud, no?
3: Musical. Sí, a casa la mare havia estudiat el piano, tenia una gran sensibilitat musical, el meu germà Lluís, com us deia.
0: Que era a Montserrat. No?
3: I, bueno, i jo vaig posar-me una mica més tard, però suposo que també la cosa genètica estava allà.
0: Al final
3: i...
0: acaba sortint, no?
3: Sí, sí, sí.
4: I bé, a partir d'aquí una llarga trajectòria que el porta fins a Alemanya, després la repassarem, però és que tenia ganes de començar l'entrevista avui. No escoltarem exactament una música,
0: no?
4: Sinó que escoltarem un parell de sorpresetes que hem preparat aquí amb una mica de picaresca, perquè clar...
0: Sorpresa vol dir que és sorpresa per ell?
4: Sí, també.
0: O per mi també.
4: Per tots, per els oients, sobretot sempre pensem en els oients, però el Josep Vila, com diem, doncs des d'aquesta temporada ha començat a dirigir el cor de la MDR, cor de la ràdio pública alemanya, que actua a la Gewandhaus de Leipzig, té la seva temporada en allà, i com a bon cor de ràdio ens passa igual que amb el coro i l'orquestra i coro de la ràdio
0: televisió espanyola,
4: que es retransmeten els seus concerts. I el Josep Vila, com que no es conforma amb fer concerts amb el repertori tradicional, en algun moment, i això ara ens ho explicaràs, devia pensar, calla que anem a fer-los cantar en català aquesta gent.
0: Ah, mira que bé.
4: I això es deriva en un concert de Nadal molt especial a la Gewandhaus de Leipzig aquest Nadal, amb l'oratori de Nadal de la Mot de Grignon, cosa que va obligar a una companya nostra. Saps allò que et passa a tu, que de vegades les presentacions amb els idiomes
0: sí,
4: et costen?
0: Sí, no cal que ho recordis, em costen.
4: Tenim la prova que als alemanys els costa exactament
0: els igual,
4: el mateix.
0: No? Que hi ha cada nom, perdoneu-me.
4: Parlar en català. I això és culpa del Josep Vila. Escolteu-ho.
0: MDR
5: Classic und MDR Kultur Konzert.
6: Guten Abend und herzlich willkommen zum diesjährigen Weihnachtskonzert mit Chor und Orchester des Mitteldeutschen Rundfunks.
4: No, clar,
6: am Beginn
4: és alemany, però ja, ara començarà
0: a deixar noms.
6: Was der Catalane Joan Lamotte de Grignon komponiert hat.
4: La
6: Nit de Nadal, der Weihnachtsabend. Oratorium für Soli, Chor und Orchester von Joan Lamotte de Grignon. Josep Vila y Casañas dirigiert den MDR-Rundfunkchor und das MDR-Sinfonieorchester. Die Solisten sind Gäste aus Katalonien. Marta Mateo, Sopran, und Joan Martín Royo, Bariton. Weihnachtsabend von Joan Lamotte de Grignon, live aus dem Leipziger Gewandhaus.
4: En directe des de la Gewandhaus de Leipzig.
0: No, molt bé. Ha pronunciat força bé, la veritat,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, sobretot les R's.
0: Sí, sí que els hi costen, no? Que són...
3: No, les fan com les fan elles.
0: Com, clar. Sí. Tal qual, tal qual.
4: Quina meravella, no? Portar l'oratori de Nadal de la Mot de Grignon en allà. Quina rebuda va tenir?
3: Va ser extraordinari. Heu de fer-vos la idea que ells tenien molt clar que volien... aprofitar que jo era d'aquí, em van dir volem un Spanisches Weihnachtskonzert, vol dir música del teu país, la que tu vulguis, carta blanca.
0: I tu vas dir català.
3: I vaig dir català la primera part perquè coneixia aquesta obra, jo l'havia preparat un parell d'ocasions amb l'Orfeo Català, l'havia dirigit en aquell moment al Salvador Brutons i en tenia un record esplèndid, la vaig recuperar, la vaig estudiar, vaig dir que sí, és una obra ideal per fer-la allà. I a la segona part doncs vaig ampliar l'espectre a tota Espanya, van cantar amb els 4 idiomes oficials de l'estat espanyol.
0: En euskera també?
3: Sí.
0: Doncs ja té mèrit.
3: Sí. I em deies com va anar. Quan va acabar el concert, després de l'última peça, les 2.000 persones de la Gewand House dretes. I els de l'orquestra em miraven amb una cara que em deien, això aquí no és gaire habitual. I vaig intentar averiguar per què. I sí que és veritat que la música nadalenca alemanya és molt bonica, però té un punt més contingut, un punt més cap a dintre que cap en fora. I allà es van trobar doncs, que hi havia coses que eren exuberants, altres que eren molt líriques, molt íntimes, hi havia de tot, no? Però sobretot van viure una gran festa.
0: Sí, que els va cridar molt l'atenció.
3: Molt, molt, molt. I estaven entusiasmats i, en fi, que objectiu complert. I puc dir que va ser la segona vegada que la nit de Nadal de la Motte Grignon va sonar a Alemanya, perquè als anys 20 el mateix mestre de la Motte Grignon, arrel de la seva amistat amb el mestre Richard Strauss, ni més ni menys, va aconseguir fer-la amb la Berliner Philharmoniker.
0: O sigui que des dels anys 20, amb el mateix autor, ningú havia fet el que ha fet el Josep Vila.
3: Alemanya no.
0: Alemanya.
3: Home, i en aquella ocasió ho van cantar amb alemany. Van adaptar l'obra a l'alemany per poder-la cantar a un cor de Berlín.
0: És a dir, que en català no havien cantat.
3: En català ha sigut la primera
0: vegada.
3: Això
0: sí que és la primera vegada. Sí. Pioner totalment en portar el català. Sí. Em sembla fantàstic.
4: Era la primera vegada que el cor de la MDR cantava en català o ja s'havia
3: atrevit abans? No, perquè en el cor hi ha una soprano, crec que porta 8-10 anys al cor, que es diu Alba Vilar i és nascuda a Girona.
0: Ah.
3: I de molt joveneta tenia clar que volia ser cantant, se'n va anar a Alemanya, va fer la carrera i després va treure plaça en aquest cor. I ja algun any per Nadal els meus antecessors en el càrrec li havien demanat alguna Nadala catalana i alguna l'havien cantat. Sí, l'idioma els hi sonava.
0: Els hi sonava una mica. Sí. Està molt bé això de portar el català a Alemanya ja allà on sigui, no?
4: Doncs he dit que teníem un parell de sorpreses.
0: La segona...
4: Hem sentit que els solistes eren Joan Martín Royo
0: i la Marta
4: nostra
0: Mateu.
4: Marta Mateu. Quasi col·laboradora habitual del programa.
0: Sí.
7: Soc la Marta Mateu i em passo per aquí per enviar-vos un missatget, primer de tot, de benvinguda i salutació al Josep. Fa uns mesos ens vam trobar a Leipzig per invitació del mateix Josep per poder participar el dia de Nadal amb un concert que va ser fabulós, va ser magnífic per la resposta del públic i després també per portar el repertori d'aquí cap allà. Voldria, sobretot amb aquest missatge, fer una reflexió sobre el potencial català que tenim a l'estranger, en aquest cas en Josep, com a director del cor. Per mi és un honor poder ser amiga i també col·lega a l'escenari i companya del Josep i poder gaudir de la música. I penso que en Josep està fent una tasca fabulosa. Fa molts anys que amb en Josep ens coneixem i el seu treball meticulós, concret, sempre buscant l'excel·lència, fa que en aquests dies ell estigui allà com a director. I ho celebro molt i per això amb aquest missatge des d'aquí li vull enviar una abraçada molt forta i que per molts més anys puguem seguir fent música plegats.

0: Això és un fragment de la retransmissió de la Marta Mateu cantant.
1: De la Marta Mateu. L'escoltàvem parlant, un petó des d'aquí, la Marta Mateu, que hem tingut moltes vegades aquí en aquests micròfons.
2: Un petó, Marta. Moltes gràcies.
1: Escolta, què dius de tot això que diu la Marta?
2: Doncs... de les coses més maques que té la música quan tens vivències extraordinàries és el fet de que ho pots fer de manera compartida.
1: Clar.
2: Que mai és una cosa per tu i només amb tu. I en aquest cas, a part dels col·legues del cor i de l'orquestra de la MDR, que hi hagués doncs, la Marta, especialment amiga, i en Joan doncs, va ser com el colofó, no? A més, un dia... bastant desagradable per proposar fer feina a algú, que és el dia de Nadal que tothom vol estar a casa.
1: Clar, amb la família,
2: tal.
1: No?
2: I, bueno, en Joan sí que va venir amb la seva dona i amb el seu fill. La Marta, doncs, va deixar la família a casa i va venir especialment per fer el concert i, bueno, ens van fer una mica de companyia a tots, no?
1: Per Nadal, cada ovella el seu corral,
2: sí, doncs,
1: però...
2: Sí, aquest any no. Aquest any no va poder ser.
1: L'ocasió s'ho valia, no?
2: I tant.
1: També,
2: i tant.
1: Perquè a més és un fet gairebé històric, no? Això de cantar en català... una obra que des dels anys 20 mateixos no s'havia cantat a Alemanya.
3: Home, és que és aquest luxe que de vegades se'ns passa per alt, no? O que no acaba de tenir repercussió, o que no ens ho acabem de creure, però és el que deia la Marta, no? Que tenim gent molt bona, alguns d'ells ja els coneixem, com el Josep, que compartim avui l'estudi amb ells, d'altres no els coneixem, com aquesta cantant que ens deies que
1: està
3: porta
1: cor,
3: anys,
1: sí, que porta
3: cantant,
1: anys al cor.
2: L'Alba la Vilar, es diu Alba Vilar.
1: L'hauríem d'entrevistar potser algun dia, no?
3: Home, sí.
1: Que ens expliqui la seva experiència.
3: Tinc la sensació que no ve per Barcelona tan sovint com el Josep Vila, segurament.
2: Va més per Girona, que és on té la família.
3: Ah, bueno, però si hi posa un peu per aquí prop, encara la podem...
1: Encara la podem algun dia pillar.
2: Sí, estaria molt bé, estaria molt bé.
3: Escolta'm, aviat començarem, ara començarem a parlar de com vas arribar fins a la MDR, però per començar a escoltar música ja una mica més calmadament, anem a escoltar alguna de les propostes que ens ha fet el Josep Vila.
1: El nostre convidat, sí.
3: Perquè són també especialetes bastant germàniques. Comencem amb Schumann. Volies que escoltéssim algun fragment de Das Paradies und die Peri? Per què has escollit aquesta obra de Schumann?
2: Bé, com que em veia venir que parlaríem bastant d'Alemanya i de la meva feina actual, Leipzig és una ciutat d'un gran pes històric que tothom relaciona sobretot amb Bach, però també hi ha altres figures vinculades des de doncs, Wagner, que hi va néixer, o Max Reger, i dos grans compositors directors que hi van fer doncs, també part de la seva carrera, Mendelssohn i Schumann. I aleshores jo m'estic trobant amb el cor que estem fent molt d'aquest repertori, perquè és molt el seu repertori i els el demanen doncs, moltes orquestres d'Alemanya. I el Paradies i la Peri és una obra especialíssima, que no és una obra religiosa, és una cantata, diguem-ne, profana, basada en textos doncs, que venen de la Índia i que estaven traduïts a l'anglès i després es van traduir a l'alemany perquè ell hi volgués posar música. És una cantata exquisita i se'ns apega que és la primera obra que aquest cor, quan jo hi anava com a convidat, em va proposar de preparar per un concert que farien amb una orquestra en una ciutat veïna. I en aquell moment em vaig preguntar per què em venen a buscar a mi per preparar una cosa a Alemanya. M'ha passat el temps i acabes entenent que el que estaven és fent una mica una prova,
1: una
2: no?
1: Prova.
2: Un tastet.
1: Era un càsting.
2: Perquè a mi em coneixien, havent fet música catalana, i van dir, i aquest senyor com se'n sortiria preparant música nostra, a veure?
1: Clar.
2: I és per això, a part que és una obra preciosa que no necessita cap justificació per ser escoltada.
1: Clar, però important per tu, en aquest sentit.
3: Deu
1: no?
3: ser superinteressant també dirigir aquesta música amb aquest cor, no? Que deu ser tan diferent a la resta de cors que t'has trobat, que també molt bons, no?
2: Sí.
3: Però clar, l'especialització en aquest repertori no en tenien tanta, no?
2: És extraordinari el fet de fer davant d'ells la feina que he fet en tants cors aquí a Catalunya i a Espanya, d'haver de lluitar amb l'idioma alemany.
1: Clar. Tu ja parlaves alemany?
2: Diguem-ne, el vaig començar a estudiar fa 4 o 5 anys i quan vaig tenir la primera ocasió de treballar amb ells ja el tenia com per poder fer un assaig prou correctament.
1: Ah, perfecte.
2: Però, evidentment, últimament m'he posat molt les piles perquè, esclar, has de fer reunions, rodes de premsa i és un idioma reconsegrat. Però el que us deia, treballar l'alemany amb ells... Trobes que has de fer moltes coses igual, perquè que una massa de 70 veus s'entengui en tot moment el que diuen, has d'organitzar la dicció, has d'organitzar l'articulació, on van les consonants, les vocals llargues, les curtes, perquè el fas el mateix que altres llocs, però clar, el color que surt d'això és el color, és un color que ni que vulguis no te'l pots inventar amb altres cors amb, fins a aquest grau de fidelitat.
1: Clar, clar, clar.
2: I per mi és com el paradís.
1: Perquè és a casa.
2: Sense la peri.
1: És a casa. Doncs l'escoltem, no?
3: Anem a escoltar Vinga. Un fragment d'aquest d'Es Paradís, un diperi, de Robert Schumann.

0: escoltaven Schumann, ho fèiem en honor al nostre convidat d'avui, el Josep Vila, que actualment dirigeix l'orquestra, el cor de la radiotelevisió alemanya, i que suposo, ja ho dèiem abans, no?, que això, doncs, per tot allò que ens explicaves, que vas ser el primer que vas dirigir a Alemanya, transporta una mica a Leipzig, que és on t'estàs ara, ara no, ara mateix a Barcelona, però on passes una bona part de la teva vida. Com és viure a Leipzig i viure, doncs, en aquest entorn?
1: És com una barreja de fascinant, uh-huh, i com ho diria, que et desperta molta responsabilitat, no? I jo sé que

0: soc una persona metòdica, que m'agrada estudiar, preparar-me les coses, però cada vegada que agafo repertori del seu, sigui per dirigir-lo un concert o per preparar el cor per, per fer-me una altra orquestra, sento una responsabilitat extra. Sempre l'he sentit, aquesta responsabilitat, però, esclar, fer aquell repertori en aquell context.
1: Clar,
0: que és on...
1: clar.
0: I, a més, que per dir-te que, clar, el... de cop i volta em venen flaixos, no? I recordo algun dia, de molt jovenet, anar a Discos Castelló, recordareu, el carrer Tallers,
1: sí,
0: i comprar, doncs, per exemple, l'Elias de Mendelssohn o el Paulus, i, i no poder esperar i posar-me's al radiocasset del cotxe per, perquè volia descobrir aquella música que el Benet Casablanques, el meu professor d'aleshores, doncs m'havia dit, si vols aprendre a escriure fugues...
1: Has d'escoltar això.
0: Has de copiar la fuga de l'obertura del Paulus, per exemple, no? I jo, com un boig, després sentia aquell cor i aquella orquestra, i ara resulta que aquell cor que jo sentia és el que estic dirigint. Aleshores, és com dir, clar, amb el Sabalix o amb el Kurmasur o amb els directors d'aquella època, no? Per això que és una barreja de dir que bé està aquí, però dic, també, ostres,
1: és una
0: aquí.
1: Responsabilitat
0: enorme,
1: important,
0: enorme.
1: No?
0: És quan les coses van sortint et vas tranquil·litzant, però sí, suposa un estrès extra, no us enganyaré.
1: I ens deies que parlaves l'idioma, que ara suposo que el parles ja, ja molt bé. Quant temps portes?
0: Anant a Leipzig a dirigir aquest cor, diria que és el quart any. Aquest és el primer en el que m'han proposat la titularitat.
1: La titularitat.
0: Sí, exactament.
1: I ho vas acceptar així ràpid? Et va semblar un repte interessant?
0: Moltíssim.
1: Sí.
0: Sí. Com un regal.
1: O sigui, et va fer molta il·lusió.
0: Sí. I a més que també és un instrument, potser un dels de més categoria que he dirigit, per no dir el que més, i també fa que el teu treball... En tot el treball dels directors, especialment els de cor, diria que els d'orquestra també, però els de cor, hi ha una combinació entre la nostra part de lutiers i la nostra part d'artistes. La part de lutiers és la que ens preocupem perquè aquell instrument soni el més bé possible, creixi artísticament, sonorament, tècnicament, i això doncs, té a veure amb com organitzes el treball i com el sistematitzes, però després també vols fer d'artista, vols fer d'intèrpret. I en aquest cor em trobo que, clar, tècnicament el punt de partida és molt bo i la meva part de lutier amb ells és molt menor i la d'artista pot ser molt més gran. Em sento molt més lliure per afrontar repertoris doncs, més agosarats i per fer doncs, a vegades interpretacions doncs, també més atrevides, no? Perquè puc comptar amb una solvència de l'instrument que per mi és com una mica el punt culminant en la meva trajectòria.
1: Al final, un director de cor també canta, no? Sí, d'alguna manera.
0: Un director de cor es mimetitza, no?
1: Per això.
0: Ells canten i tu ets com un mirall de la seva energia i allò que reps ho tornes i allò que ells reben ho tornen. És un flux d'anar i venir, d'energia, d'inspiració, de... Ells són els que canten i el que respira i es mou i s'expressa, doncs, més físicament.
1: Sí, d'una altra manera, no? Amb la forma de bellugar les mans.
0: Exacte, i de mirar i de respirar. Sí.
2: M'ha semblat molt interessant aquest paral·lelisme amb els lutiers. Anem a aprofundir una mica més per als oients que potser no tenen tant al cap. Un lutier és aquell doncs, que construeix instruments.
1: Que fabrica instruments,
2: un
1: no?
2: Un violí, un violoncel, un piano...
0: O els restaura.
1: O els restaura, clar. Sí,
2: cada vegades també l'instrument s'espatlla i s'ha d'arreglar. Un director de cor, per tant, també construeix d'alguna manera el so del cor. Com es fa això? Perquè un lutier, tu agafes la fusta, li dones la forma, li poses unes cordes i allò més bé o més malament sona.
0: Clar, és que hem de pensar que el director va associat a un instrument que és plural, és moltes persones. El director d'orquestra és l'únic que té el privilegi de tenir una perspectiva sonora on sap que el paper de cadascú en aquell moment és l'adequat o no. En el cas del cor és el mateix. Tu pots ser un excel·lent cantant, però tu et poses en un cor de 20 persones, de 40 o de 70, de 76, com és el cas.
1: El vostre és de 76.
0: Perdó, de 60. Ara som 67 veus.
1: 67 veus.
0: I en alguns projectes hem ampliat a 80, per exemple, per fer un Requiem de Verdi. Sí. Doncs això que estava dient. El director és l'únic músic en aquell context que té la perspectiva de dir això des de fora sona així. I hauria de sonar d'aquesta altra manera. Llavors, el cantant està a disposició. El cantant és el que millor pot cantar allò, però necessita que algú l'ajudi a dir és massa, és poc, és blanc, és negre, el meu color fon amb el dels altres o no, no? I aleshores, aquí hi ha això, la meva part de lutier ajusta sonorament, ajusta afinacions, ajusta a nivell rítmic la independència tonal, perquè no s'apugin o no s'abaixin quan no hi ha orquestra, aquest tipus de coses tècniques, però alhora és el que es planteja com aquella música la volem explicar, la interpretació. No? Com si parléssim d'un actor que algú l'ajuda a desenvolupar una veu que tingui un color bonic, però al final és l'actor el que fa el personatge i el que t'emociona i el que fa que no pensis en res més, no? Uh-huh. Doncs aquesta seria la part que en dic artística o interpretativa de la direcció.
1: Escolta, i aquestes 60 tants persones del vostre cor, com les definiries? És a dir, són cantants professionals que es dediquen sí. absolutament a, sí. a cantar en el cor?
0: Exactament. Uh-huh. La seva feina consisteix en cantar. Són 5 serveis la setmana, normalment. Uh-huh. Un servei vol dir doncs 3 hores i mitja d'assaig.
1: Sí.
0: I en principi no tenen cap altra feina, perquè en el seu propi contracte inclou el seu manteniment vocal, les hores d'estudi, és a dir, ells han de venir amb les obres apreses als assajos.
1: Amb els deures fets.
0: Amb els deures fets. Uh-huh. Per tant, jo no em dedico a muntar les obres de llegir do, re, mi, fa, sol i fer totes aquestes coses, que, per exemple, amb molt de gust he fet durant tants anys amb cors, per exemple, que no eren professionals.
1: Exactament, per això et preguntava, no? Aquesta diferència.
0: Ells no, el punt de partida és de dir, tu cantem com ho vols.
1: Uh-huh. Ja. I a partir d'aquí és on entra la teva tasca.
2: On entra el luthier amb les seves eines a acabar de polir doncs, tot allò. Escolta, una altra obra que ens has proposat, aquesta, jo no la coneixia, com tantes de les que parlem amb el Josep Vila, que té un coneixement del repertori que és brutal.
1: Clar, tu li porta sorpreses, però ell té més sorpreses que nosaltres.
2: Ha estat una mica de venjança. Aquest càntic de Cantic, què és?
0: Càntic de Càntic és el càntic dels càntics, oi? Que és aquesta, és un cançons que ve de la Bíblia i és una cançó, en realitat són uns càntics d'amor que ratllen lo eròtic. Entre ells, per exemple, hi ha el conegudíssim text del Nigre Sum, que coneixem a la versió de Pau Casals i tants altres. Mm-hmm. I hi ha un compositor, hi va haver un compositor, en Jean Ives, Daniel Lesur, que doncs, a mitjan segle XX, arrel de que existia un grup vocal especialitzat en música contemporània i que eren molt, molt solvents, doncs igual que Olivier Messiaen va fer els Rechants, doncs ell va escriure aquest càntic dels càntics per, en principi, 12 veus solistes, uh-huh. tot i que el seu ideal sonor era que allò ho pogués arribar a fer un cor. En aquella època no hi havia els cors per fer això i aquesta música només la interpretaven grups solistes. I doncs recentment, amb el cor de Leipzig, doncs la vaig poder fer amb totes les veus dividides amb 12 veus reals i a més amb un ensemble de 12 solistes perquè en alguns moments el compositor explicita que han de ser veus solistes. Uh-huh. Aleshores és un concepte de música coral que sense de deixar de tenir línia i melodia és igual d'atrevida del que podria ser en aquell moment la música instrumental. Uh-huh. No es posa barreres a nivell tonal o a nivell idiomàtic i això fa que sigui encara avui molt fascinant perquè molta de la música que s'escriu actualment tendeix a ser més agradable o més melosa o més, sobretot que s'entengui i poques compositores hi ha o compositors com Sariajo o això que tenen en el món coral i que escriguin sobretot coral. Per tant, ganes de reivindicar doncs, també una singularitat que es va donar a França i que va donar com a fruit una música molt compromesa, amb un repertori, un llenguatge molt compromès i que, bueno, també doncs, parlàvem de mi, doncs, que he tingut ocasió finalment de poder-la fer en concert doncs, gràcies a dirigir aquest cor magnífic.
2: Clar, no sé si estaràs descobrint molt repertori, potser descobrint no, però podent-lo dirigir sí, no?
0: Sí, exactament. I descobrint també perquè un dels companys d'equip allà a la MDR és en René Doperkau, que té les funcions d'arxiver del cor i és una persona amb una cultura musical increïble i que diu, escolta, estic pensant un programa que tal com, i has pensat amb això i has pensat amb allò, sé que sempre té moltes idees de repertori que m'ajuden també a acabar de confeccionar programes, vull dir que estem molt ben acompanyat també en aquest sentit.
1: Una enciclopèdia al
0: sí.
1: cap, no?
0: Sí, sí, sí.
2: Doncs escolta, anem a sentir aquest càntic dels càntics d'aquest compositor Genifs Daniel Lesur. Doncs això, anem a escoltar com comença aquesta obra tan fantàstica.

0: Doncs escoltàvem un inici d'aquesta sorpresa que ens portava el nostre convidat d'avui, el Josep Vila, aquest càntic d'escàntic de Daniel Lesir, i que doncs tu vas tenir oportunitat de dirigir. Com va sortir allò?
1: Va anar molt bé. El cor té un cicle propi de cors, de concerts de capella, en fa 3 l'any, amb una església gòtica que hi ha a Leipzig, que està mig restaurada, i que és un espai molt gran que acull perfectament, doncs, un grup vocal numerós. Són uns concerts que es fan sempre amb divendres a la nit, a les 10 de la nit, que això a Alemanya és molt tard.
0: Tardíssim.
1: I sempre s'omplen de gom a gom.
0: Que sopen a les 6 de la tarda, no? Que sopen a les 5 o a les 6.
1: No. I els encanta. I s'omplen de gom a gom, de gent gran, gent jove, i hi ha un entusiasme per el repertori coral molt bonic.
0: Una part important també és que hi ha molta gent que li agrada la música i aquest tipus de música.
1: Sí,
0: no?
1: Per sort, encara sí.
0: Això és important.
2: Suposo que la resposta és no gens, però dintre d'això intenta fer una resposta més o menys políticament correcta. Trobes a faltar l'Orfeó Català després de tants anys de dirigir-lo?
1: Trobar-lo a faltar, no. Com ells a mi tampoc. Va ser un viatge llarg en què vam culminar moltes etapes i vam ser molt feliços i... No, el que em sento molt orgullós i molt ple d'haver compartit amb ells aquesta etapa. Però trobar-los a faltar, jo sempre que ve de gust els puc anar a escoltar, m'entens?
0: I... T'anava preguntant precisament si saps, un jugador de futbol o una amiga mare de l'esport o un entrenador, si potser és d'aquell equip, no? Tu continues seguint a la distància l'Orfeó Català?
1: Home, esclar, i tinc molts cantaires amb els que conservo una molt bona amistat i relació. I doncs ens escrivim de tant en tant i, i mira, sense anar més lluny, l'altre dia que van anar a fer la missa solemnis, tres dies seguits, amb la qual cosa ho haig de dir, em trec el barret, és una veritable proesa.
0: Estava el Pep Gorgori.
1: Exacte. Doncs aquell mateix dia jo viatjava a Leipzig i en el control de seguretat de l'aeroport de Barcelona vaig trobar uns quants companys del cor de cambra
0: mira, bonic,
1: i de l'Orfeó Català.
0: Molt bonic.
2: Doncs toquen acabant l'entrevista. Moltíssimes gràcies, Josep.
1: A vosaltres.
2: Deixem pel final l'última recomanació, l'última proposta que ens has fet, un Schoenberg, Friede auf Erden, que l'escoltarem al final del programa, si us sembla.
0: Doncs ens en recordem de tu també al final del programa. Moltes gràcies i que vagi molt bé per l'ESIC i també per aquí, per casa nostra.
1: Gràcies a vosaltres, fins una altra.
0: Acomiadem el nostre convidat d'avui, el Josep Vila i Casanyes, però no acabem aquí el programa, perquè ja us ho dèiem al principi i us volem explicar que fa unes setmanes Nova York va rendir un emotiu homenatge a una de les veus més inoblidables de la música clàssica, Victoria de Los Ángeles. Coincidint amb el 75è aniversari del seu debut al Metropolitan Opera, la ciutat que la va veure triomfar en escenaris com el Carnegie Hall o el Met, va acollir dues iniciatives que han reforçat el seu llegat. La segona edició del programa Victoria de Los Angeles Legacy i la presentació dels amics de Victoria de Los Angeles als Estats Units. Avui a l'Hora Clàssica us explicarem com aquestes iniciatives han preservat la memòria de la soprano catalana i han promogut el repertori de la cançó catalana i espanyola a nivell internacional. Per cert, Pep, tu hi havies de ser, però al final doncs les coses van torçar i no hi vas poder anar.
2: Hi havia d'anar just després de Los Angeles amb l'Orfeó Català,
0: però
2: aquells temporals que hi va haver a Nova York doncs van fer que me'n tornés a casa directament.
0: L'avió no podia volar. No.
2: Però de tota manera ens ho han explicat i tenim tots els detalls.
0: Doncs anem a conèixer més detall aquestes activitats sobre Victòria dels Àngels que s'han fet a Nova York.

0: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
1: Doncs mira, per començar aquest repàs sobre les activitats que s'han fet al voltant de la figura de Victoria dels Àngels, Victoria de Los Ángeles, a Nova York aquestes últimes setmanes, comencem pel començament, i el començament és el sentit que té organitzar tot això als Estats Units i sobretot a Nova York. El director artístic de la Fundació Victoria dels Àngels, el Marc Busquets, fa notar, ens recordava que, de fet, l'empremta, la petjada que va deixar aquesta soprano barcelonina en aquell país, en els anys, sobretot, 50 i començaments dels 60, va ser descomunal i encara avui és molt i molt recordada.
2: La relació de la Fundació amb Nova York va començar a motiu del centenari de Victoria de Los Ángeles, que va tenir lloc durant els anys 2023-2024. Va ser en aquest moment que la Fundació es va posar en contacte amb diferents institucions de Nova York, com són la Metropolitan Opera, el Carnegie Hall o la Juilliard, entre d'altres, per organitzar actes per celebrar el centenari de la Victòria a Nova York, que és una ciutat que va ser molt important per ella, doncs, la dècada dels 50.
1: I és que ella, la Victòria dels Àngels, durant aquella dècada dels 50, començaments dels 60, va ser una de les grans reines del Metropolitan, cantant al costat de figures, per exemple, com la pròpia Maria Callas, Renata Tebaldi, al costat, no, fins i tot alternant-se en alguns papers, en algunes funcions en concret, i recorrent tot el país amb la companyia del Metropolitan per representar les òperes per tot Estats Units, com es feia abans, que anaven amb tren d'aquí cap allà. Doncs bé, aquesta empremta encara és molt viva avui, però la Fundació Victòria dels Àngels, en el marc d'aquestes commemoracions del centenari, es va adonar que a la Juilliard School tenien programes perquè els alumnes d'aquesta gran institució d'ensenyament aprenguessin a cantar bé el Lied alemany, la chanson francesa, però faltava una pota, que és precisament allò que més dominava la Victòria dels Àngels.
2: La sorpresa que ens vam trobar és que no hi havia com una línia, un departament de cançó espanyola, sí que hi havia melodi francesa i Lied, lògicament, i no hi havia, doncs, aquest departament de cançó catalana i espanyola.
1: Dit i fet, s'hi van posar, i Nancy Fabiola Herrera, grandíssima soprano, ha anat per segona vegada a fer aquestes masterclasses per alumnes de la Juilliard, ajudant-los a conèixer millor el repertori i com interpretar-lo. I no només això, sinó que d'aquí ha anat derivant, entre les commemoracions del centenari i les masterclasses, ha anat creant-se un grup de gent molt mobilitzat, molt sensibilitzat amb la figura de Victòria dels Àngels, que l'estan reivindicant i estan treballant per ella, podríem dir, tant com fa la pròpia Fundació aquí a Barcelona. I per això es van decidir a crear aquesta associació de Amics americans, American Friends. Jo em resisteixo una mica a parlar d'Americans quan en realitat estem parlant d'amics als Estats Units, de Victòria dels Àngels. Amèrica és una altra cosa, Estats Units n'és una part molt important, però parlem dels Estats Units. Per tant, els amics de Victòria dels Àngels a Estats Units és aquesta entitat que a partir d'ara, doncs, es mobilitzarà de manera més organitzada per recuperar el llegat de Victòria dels Àngels a Nova York i la resta de ciutats del país que ella també coneixia. Això també ens ho ha explicat el Marc Busquets.
2: Això ens ha portat a, d'una manera molt natural, començar a vincular gent d'aquí a l'activitat de la Fundació, i és per això que vam presentar els American Friends de la Fundació, els Amics Americans, bueno, perquè persones físiques d'aquí, residents als Estats Units, doncs es puguin vincular a aquesta activitat.
1: I res, ja posats a recuperar el llegat de la Victòria dels Àngels, avui a l'Hora Clàssica ens afegim aquesta notícia i aquest homenatge proposant-vos d'escoltar una cançó que la Victòria dels Àngels va aprendre de la grandíssima cantant Marian Anderson, la primera de raça negra que va aconseguir cantar al Metropolitan de Nova York amb ajut, precisament, entre molts altres, de la pròpia Victòria dels Àngels. Doncs bé, elles dues es van fer amigues i Marian Anderson va introduir Victòria dels Àngels en el món dels espirituals negres, que la va fascinar, i gràcies a això tenim aquest enregistrament amb el pianista Geoffrey Parsons d'un espiritual negre, Sometimes I Feel Like a Motherless Child, interpretat per Victòria dels Àngels.

0: Doncs una pena que el Pep s'ho perdés finalment d'estar allà in situ a Nova York, que a més sempre val la pena, però queda ben explicat tot ja, el que va passar.
1: Ja hi tornarem, i en tot cas la memòria està perfectament ben preservada de l'estimada Victòria dels Àngels.
0: Doncs des d'aquí el nostre record per Victòria dels Àngels, i ara mateix el nostre record al convidat que ha marxat fa pocs minuts, perquè... ja ho deies abans, però acabem amb una petició del Josep Vila, el nostre convidat d'avui,
1: musical. Més música coral, Arnold Schoenberg, Friede auf Erden, una meravella de composició amb la qual ens acomiadem fins la setmana vinent.
0: Doncs ja ho sabeu, tornem com sempre la setmana vinent, que passeu molt bona setmana i sobretot molt bona música. Adéu, Pep, que vagi molt bé.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.

Ara escolteu Llibres, píxels i valors amb Rosa de Diego. Ràdio 4. Pensa.

0: Ràdio 4. Si t'ho has perdut, escolta-ho ara.
1: Avui, a la reflexió inicial, volem parlar de la lectura, que afavoreix la concentració i frena la degeneració cerebral. Llegir és mantenir el cervell en forma. La millor inversió en salut, i ho diu Sebastià Serrano, ell és catedràtic de lingüística, assagista i publica El regal de la lectura. Diu que quan llegim, el cervell interconnecta vista, olfacte, gust i tacte. La lectura necessita capacitat immediata d'anàlisi de la construcció per entendre els enunciats. Si l'adquireixes, ets capaç de comprendre textos de qualsevol matèria. Cal llegir, i no només a l'escola, perquè llegir exercita el múscul cerebral més difícil de millorar, que és el de l'atenció. Un altre referent per nosaltres i del que volem parlar en aquesta reflexió inicial és Rosa Montero, que diu que cal normalitzar la raresa. Tots som diferents. L'escriptora premiada amb la medalla d'or en mèrit de les Belles Arts ha parlat sovint a les seves columnes i als seus llibres de la salut mental. Ella va patir durant 15 anys trastorns de pànic. És important, diu, visibilitzar-ho i aprendre a cuidar-se a un mateix i fer-hi front. Diu Rosa Montero que una de les coses que has d'aprendre com a escriptora és a fer una espècie de gimnàsia mental saludable, per riure i per no perdre el camí, el que tens marcat. Ella diu, practica no llegir les crítiques, ni les bones ni les dolentes. I en aquest inici de programa també volem parlar de les lectures a les presons i dels lectors que tenen tot el temps del món per llegir. Davant una condemna perquè el temps passi més veloç i no acabis mirant el més enllà en un pati, una de les opcions és la lectura. A la biblioteca de Can Brians 2 hi ha un ambient de calidesa i una bona disposició de llibres. El Joan, que vol mantenir-se actiu, deixa un exemplar de la Divina Comèdia i agafa It, del gran Stephen King, perquè n'ha vist la pel·lícula. El Joan sempre ha llegit, explica que té un trastorn de dèficit d'atenció i hiperactivitat i que la medicació l'ajuda a concentrar-se i que sempre està llegint. Abans era politoxicòman i el primer any de presó va actuar malament, va passar primer grau i allà estava molt de temps sol a la cel·la. Allà, què va fer? Devorar llibres? En un any en va llegir fins a 225. Segons la llei penitenciària, cada presó ha de tenir una biblioteca i llibres adequats a les necessitats culturals i professionals dels interns. Les 9 presons que tenim al territori en tenen una cadascuna. A Brians 1, el bibliotecari fa també de dinamitzador i intenta animar la gent a llegir. El servei de préstec el fa servir un 10% de la població penitenciària, però el que llegeix ho fa habitualment. Alguns han passat dels 150 llibres en menys d'un any. Un altre dels punts a tenir en compte és que s'intenta donar servei a les diferents nacionalitats que hi ha a les presons. A Can Brians 2 n'hi ha fins a 71 de diferents i cal adaptar al catàleg de lectures. Han avançat perquè ara, amb un pressupost una mica minso, tot s'ha de dir, poden comprar alguns exemplars. Abans només vivien de donacions. El més demandat, de moment, és la novel·la en llengua castellana. I un dels temes curiosos és que en préstec demanen molts llibres de lleis, de religió i també de filosofia, que molts, diuen, desapareixen. Durant una temporada, un dels responsables d'una biblioteca en una presó explica que els llibres de Nietzsche desapareixien. Els còmics de manga també s'emporten la palma en les peticions i les biografies de criminals. La que més triomfa és Pablo Escobar, Mi vida i mi cárcel. Tenen també clubs de lectura, els que reivindiquem sempre des d'aquest programa, que fan els divendres, i llavors demanen lots de llibres a la biblioteca pública més propera. També poden consultar ordinadors, però internet està capat. Poden llegir notícies i veure YouTube on els seus familiars els pugen vídeos. En els clubs de lectura s'aconsegueix una experiència plena, perquè com la majoria que hi assisteixen s'han llegit el llibre, la presentació és amena i també és un gran moment de reflexió. I acabem aquesta reflexió inicial amb una de les frases que dèiem al principi. Llegir és mantenir el cervell en forma, com deia l'assagista Sebastià Serrano. Soc Rosa de Diego. Benvinguts.

0: I avui al programa us volem acostar una novel·la que reivindica l'escriptura i la lectura. La nostra protagonista és la Iolanda Bataller i des de ben petita li costa entendre que els éssers humans ens fem mal entre nosaltres. I la lectura ella l'ha ajudat en molts moments a poder resistir-ho. La trama de Massa deutes amb les flors ens mostra una dona en crisi que s'instal·la a les muntanyes del Pirineu amb l'esperança de poder-se refer escrivint en solitud. No preveu, però, que les persones ferides es reconeixen entre elles i s'ajuden. I és així com serà acollida per una família després d'una vivència colpidora. La importància de dir les coses, la necessitat d'escoltar i d'explicar, l'empatia, la tendresa i el dol compartit faran que, conversa rere conversa, l'escriptora vagi reconstruint una història familiar que és un cant d'amor a la vida a les valls altes del Pirineu. Massa deutes amb les flors, escrit per Iolanda Bataller, editat a Columna, ens acosta personatges com la solitària, el Pinco, la Maria, el Pere, la Rita, en Joan o el foraster. En parlem d'aquest univers particular amb l'escriptora, editora, periodista i gestora cultural Iolanda Bataller. Benvinguda a Llibres, Píxels i Valors, Iolanda.
1: Moltes gràcies. Feliç de ser aquí amb Massa deutes amb les flors.
0: Massa deutes amb les flors. És un homenatge a aquelles persones que s'atreveixen a viure a la seva manera, Iolanda?
1: Sí, és un homenatge a homes, dones, que efectivament, com tu dius, decideixen fer un camí al seu, que a vegades no és l'esperat. Però especialment és un homenatge a dones, i a dones que, si s'atreveixen, encara paguen un preu més alt. És a dir, qualsevol persona que s'atreveix a fer les coses a la seva manera paga un preu. Si ets dona, encara més. Aleshores, això està molt present en el llibre des del títol, des d'aquest Massa deutes amb les flors, que és un homenatge
0: a l'Antònia Oliver, no?
1: A l'Antònia Vicenç.
0: Ai, a l'Antònia Vicenç.
1: A l'Antònia Vicenç.
0: Perdona.
1: A l'Antònia Vicenç, que té un poema que és Morir-te encara no, tens massa deutes amb les flors, que té molt a veure amb la història, com tu explicaves, d'aquesta novel·la, però que també, bàsicament, el que fa és, d'això que tu comentaves, dins del llibre hi ha un capítol, el capítol 6, que és una mica la cuina de l'escriptora, d'aquesta solitària, on queda claríssim que som baula. I aleshores, a la meva vida com a escriptora, que comença des de molt joveneta, tot i que començo a publicar amb 30 anys, tinc molt clar, no?, que sóc hereva d'aquesta Antònia Vicenç, però de la Maria Barbal també, i la seva Pedra de Tartera, que aquí hi és molt present, o la Víctor Català, però també d'aquestes generacions noves, no?, des d'una Núria Bendicho, la Irene Solà, o la Gemma Ventura, o la Natàlia Cerezo. Per tant, aquesta idea de cadena, de baula, i d'una cosa que a mi em fa molt feliç, perquè, com deies, la meva vida professional des de fa 30 anys està dedicada a la literatura, a les lletres catalanes, des dels diferents àmbits. I és que quan nosaltres creixíem als anys 70 o 80, a la literatura catalana hi havia, si és que hi havia una escriptora, Mercè Rodoreda, i poc més. O la Víctor Català, però Aurora Bertran era impossible de trobar. Directament no es podien trobar llibres. I, en canvi, en aquests moments és impossible parlar de la literatura catalana sense parlar de les seves escriptores. I això em fa molt feliç, i en el llibre està molt present, també.
0: Molt present, ho dèiem al principi, no només l'escriptura, de la que parlarem, sinó també la lectura, els referents, aquestes baules. Obres del llibre que dèiem amb la poesia de l'Antònia Vicenç. Un referent teu que diu de la teva obra que treus a la llum els jardins més recòndits que habiten l'ésser humà. Amb tot, el plaer, el dolor i la poesia que comporten l'acceptació d'una herència, la fidelitat al paisatge. Diu moltes coses, en aquest recull l'Antònia Vicenç, del que és la teva novel·la, Massa deutes amb les flors.
1: Sí, l'Antònia és una dona sàvia. Jo li he volgut fer aquest homenatge perquè jo penso que ens marca a moltes generacions, no només com a escriptora. Ella, en pocs 20 i escaig, guanya el Premi Sant Jordi. En aquell moment la volen d'alguna manera fer entrar al sistema literari, que es quedi a la ciutat, i ella en defuig, se'n torna a la seva Mallorca, al seu poble, a la seva platja, i des d'allà fa la seva vida, i amb més de 50 anys ens descobreix, fins aleshores només havia fet prosa, ens descobreix que és una grandíssima poeta. I és d'aquestes, jo diria que és feminista, però no feminista de discurs, sinó feminista de manera de viure, que d'alguna manera molts dels personatges de Massa deutes amb les flors també ho són.
0: Que ho són de veritat, no? No d'aquests de boqueta, no?
1: A veure, jo...
0: D'ideologia, no?
1: Penso que és necessari tothom i que tothom suma, per tant, fantàstic, però en aquest cas, doncs, amb l'Antònia Vicenç la llegeixo així.
0: En algun moment del llibre, i parlant de les dones, diu: la vida de les dones és molt esclava aquí dalt. Hi ha dones que no podien més, es rebel·laven contra l'home. No, això mai. Dona aixecada, dona perduda. Les dones han de fer cas. Quin món d'esclaus. No? Parlant de la dificultat que tenen les dones en un món, no et diré inhòspit, però difícil, complicat, no? On l'esforç és molt important.
1: Rosa, veig el llibre que el tens molt marcat, i això m'encanta perquè jo els marco, els subratllo, els visc, i amb aquest llibre que re, tot just fa pocs dies que ha arribat a llibreries, però m'estan arribant moltes lectures, ara també amb les xarxes, no? Que la gent penja els seus llibres molt subratllats, etc. La pregunta que fa, sí, efectivament, les dones sempre paguen un cost per decidir fer el seu camí. Durant segles, no? Aquelles dones que no feien el que s'esperava d'elles se les titllava de putes, de boges o de bruixes. I, evidentment, moltes de les que vivim en l'actualitat i fem allò que podem, perquè al final no és tant el que volem, sinó el que podem, arribem a fer, som hereves d'aquestes putes, boges i bruixes, que evidentment ni eren putes, ni eren boges, ni eren bruixes, sinó que eren persones que feien el seu camí. Per tant, el preu és altíssim, i el preu en unes valls altes, quan comença la novel·la, que la novel·la té un marc temporal que va dels anys 40, 50 del segle passat fins a l'actualitat, encara més, no? Clar. I per tant, la mare d'aquesta família, el Massa Deutes amb les flors, són diferents veus que totes expliquen una història, però des de la seva veu, i el pare i la mare, el fill, la filla, un foraster, aquesta solitària, i l'heroi de la muntanya, aquest Pingo, doncs la mare paga un preu altíssim per no fer allò que s'espera d'ella, i per tant no se l'entén, i ella mateixa tampoc s'acaba d'entendre i pateix molt.
0: També es parla del dolor, no? De fet, aquí mateix parla de que l'amor de la mare el sentia fort. Ella s'esforçava tant, s'esforçava massa. I diu: quan et fan mal de petit, el món es trenca d'una manera diferent que si te'l fan de gran. Això ho sé ara. Potser està bé que ho deixem aquí. Estic cansada, ja parlarem de la mare un altre dia, no? Aquests silencis, no? Aquests dolors interns que poden trencar una persona, i que a vegades, com amb tot procés de dol, fins que un, doncs, ho reconeix, passa un temps, no? Perquè la ferida està allà oberta.
1: Sí, el llibre fa un cant i una reivindicació clara a la paraula. La paraula, entenent que hem de parlar, no? Com deia l'Audre Lorde, el meu silenci no em va protegir, el teu silenci no et protegirà. I, per tant, és evident que aquesta solitària que s'acosta a aquesta família, a aquest paisatge recuperat, ja parlarem de la muntanya, de les valls, que és una altra de les protagonistes clares, se n'adona clarament que allò que és difícil d'explicar, allò que costa d'explicar, és segurament el que val la pena d'explicar, i Massa Deutes amb les flors intenta fer això. I doncs cada veu és com una confessió, acostant-se a aquest dolor. I a uns els hi costa més, als altres menys, però cadascun d'ells se n'adona que parlant, que quan compartim, ens n'adonem que tots som personetes, que un dia ens morim i ja està, i que els nostres dolors sovint s'assemblen molt, no? I per La Maria, la mare de la família, es tanca en un silenci molt profund i se n'adona massa tard que si hagués compartit, potser la seva vida hauria anat d'una altra manera.
0: Tu també reivindiques, en parles sovint en el llibre, de molts referents, de moltes baules, no? I ara que parlaves d'aquestes dones etiquetades com boges perquè es van sortir de la norma, perquè potser van fer el que no era políticament correcte, la Wolf, l'Anne Sexton, l'Alfonsina Storni, la Sílvia Plath, dones, diguem-ne, que van agafar vies secundàries, no? I la por dels altres, no? dels que eren importants, dels homes, del patriarcat, va fer que elles fossin com aparcades, no? Com considerades com a boges, que necessitaven, no, que no eren persones creatives, sinó que s'estaven sortint del camí que estava marcat per elles.
1: De fet, totes elles, aquests noms que dius, i aquí també fem homenatge
0: a les poetes, també.
1: Sí, coincideixen amb una cosa, que és que totes elles se suïciden. La malaltia mental, el suïcidi, està present també a Massa Deutes amb les flors, i en aquest cas és evident, com això que dèiem de putes, boges i bruixes, a l'avís màxim és Ofèlia, no? El personatge literari de Shakespeare, que se suïcida i que passa la història, ens arriba a través de tot aquest art, totes aquestes pintures fetes totes per homes, d'una Ofèlia suïcidada, ofegada, preciosa, bellíssima, que és evidentment aquesta mirada masculina, perquè una persona quan s'ofega, se suïcida a l'aigua, no està així de preciosa, sinó que està inflada, deformada i destrossada. Per tant, no deixa de ser aquesta mena de possessió masculina de la dona morta, que així ja està calladeta directament, ja és el més controlable absolutament, i de nou se'ns fa aquest avís, no? O sigui, no us sortiu de la norma perquè us titllaran de putes, de bruixes o de boges, o, fins i tot, acabareu com totes aquestes, que és que no ho aguantareu i morireu. És a dir, el suïcidi com a forma de control, la mort com a forma de por, etc, etc. Això està molt present. I, evidentment, sempre és la societat heteropatriarcal, que no només és els homes, eh? També hi ha moltes dones. I la por que aquesta societat heteropatriarcal ens fa a tots i a totes, i creixem amb aquesta por, no? Aquella cosa que ens diuen des de petites, de no, no, això no ho diguis, que això no queda bé, això no es pot dir, això no. Això, al llarg del temps, és un avís per a navegants, o en aquest cas dones navegants, de compte que si fas tot això no funcionarà.
0: La solitària fa una revolució, no? En aquest cas, en el llibre, perquè diguem-ne que no segueix aquest camí sí de vies secundàries, d'intentar retrobar-se a si mateixa amb la seva escriptura, però no arribar a que aquesta por, no? A que aquest suïcidi l'agafi i l'atrapi.
1: La solitària i també la filla de la família, que és la primera dona a les Valls que va a la universitat, fan una mica aquest seu crit de guerra, que és nosaltres no ens suïcidarem, perquè ja moltes s'han suïcidat abans nostra, i en homenatge a totes elles, i nosaltres som aquí gràcies a totes elles, la nostra revolució és no suïcidar-nos, perquè tenim dret a viure, dret a existir, dret a fer les coses a la nostra manera, dret a equivocar-nos, com hem vist totes les dones que s'han equivocat, milions d'homes al llarg de la història, i ens ho hem hagut de menjar amb patates, i vinga, i endavant. Nosaltres també tenim dret a fer-ho bé, a fer-ho malament, a fer-ho com puguem, però aquest és el nostre dret. I viurem, parlarem, ho compartirem, ho celebrarem, perquè tenim tot el dret.
0: I també parles, a part d'aquestes dones, d'aquestes baules, d'aquestes referents, també parles d'aquests homes, ara ho deies, aquesta societat, no? Que tot i parlar dels anys 40, als anys 50, l'actualitat, ara tu t'ho has trobat, la solitària s'ho ha trobat, aquests homes grisos, no? Que també poden existir a les Valls Altes, però els tenim envoltats a tot arreu, no? Que són els que decideixen el que s'ha de fer, el que no s'ha de fer, el que es pot dir, el que no es pot dir, i contra el que s'ha de lluitar i rebel·lar-se, no? Iolanda?
1: Els tenim a tot arreu, com tu bé dius. Parlo d'homes grisos i, de nou, també de dones grises, perquè també hi són. I jo sempre penso que és por. És a dir, que les persones que fan això és perquè encara tenen molta més por que aquells, com la majoria de personatges, no hem parlat encara del pare, de la família, que també fa la revolució a la seva manera i es queda sol salvant un poble de muntanya, sol, completament sol.
0: Pedra, sí.
1: pedra, ell que es diu Pere i és tot ell com un home de pedra. Per tant, totes aquestes persones que metafòricament anomenem grises són aquelles que creuen que s'ha de fer d'aquesta manera perquè sempre s'ha fet d'aquesta manera i tenen tanta por que no poden acceptar, no?, aquells que brillen o és directament por, no? Les persones poden pensar que és mal, que és segur que és moltes coses, però jo crec que al fons de tot
0: hi ha la por a que algú pugui dir alguna cosa brillant que ens remogui, no?
1: Clar.
0: I que ens faci tremolar del nostre estatus que ja tenim marcat.
1: Exactament.
0: Ara parlaves del Pere. Crec que aquesta història de les Valls Altes t'arribarà fa uns 12 anys, quan parles amb un dels personatges, el pare d'aquesta família, que és el que dèiem ara, que recupera aquest poble abandonat de pedra, no? Història viva d'un món que s'acaba, que està tocat. Ell és cultura de l'esforç, no entén les queixes, home de terra, home d'arremangar-se, d'anar contracorrent, perquè sempre sovint s'ha idealitzat potser la més ara, no? Iolanda, la muntanya, tu la coneixes prou bé. Però clar, la terra, qui la vol recuperar i la vol treballar i la vol seguir tenint viva, i en el cas d'ell, de recuperar un poble abandonat, ho té tot molt difícil, tothom en contra.
1: Dificilíssim. Ens hem d'imaginar aquest Pere, aquest pare de la família, aquest home, un home fort, això que tu dius, cultura de l'esforç, s'ha de fer això, fem això. És un home que quan el poble ja està totalment abandonat, ell diu, no, no, això ho hem de salvar, és el poble de les nostres vides, de la nostra infantesa, i tothom li diu, espera, però si no arriba ni el camí en el poble de pedra. Ell diu, és igual, i amb una oruga, l'home sol triga dies, triga setmanes, obre el camí, ja tenim un camí que arriba a pedra. Li diuen, escolta'm, si és que no hi ha cases, han caigut totes les teulades, només hi ha quatre parets, i ell, amb els anys que calgui, va reconstruint el poble. Escolta, Pere, si no hi ha llum, si no hi ha aigua...
0: Igual serveis bàsics, no?
1: Ho va aconseguint tot, no? Aleshores, és aquesta persona que, clar, quan ets així... et costa molt entendre que hi hagi persones que no són així. Per tant, aquí hi ha un dels temes també de la història, i tu mencionaves també aquesta visió des de ciutat.
0: Sí.
1: Aquesta visió idíl·lica, no? De, ai, que bonic, anem allà...
0: Els ocellets, això... la tranquil·litat, el silenci...
1: No? O aquesta casa rural que és preciosa, tot és meravellós, i tant que ho és, però oblidem massa sovint que perquè això sigui així, perquè allà hi hagi un lloc amb aquesta tan confortable, amb aquestes vistes, amb aquest lloc preciós, amb teulades, amb llum, amb aigua, amb tot... Hi ha hagut famílies que hi han deixat la vida, i és la família de Massadeutes amb les flors. I una cosa que és molt important, que crec que ara es té clara, però que no es va ignorar moltíssim als anys més o menys 60-70 del segle passat, no només a pobles de muntanya, sinó a pobles petits d'arreu, és el paper de les escoles. Des de molts despatxos on es prenen...
0: Es van tancar moltes escoles rurals, moltíssimes.
1: Exactament, doncs suposadament es prenen les decisions, dient, ai, mira, aquest poble d'aquestes valls... O és igual, també podia ser un poble de costa, però pobles petits... Sí. Ai, aquest poble hi ha molt poca mainada, tancarem l'escola.
0: Sí.
1: Bé, tancar l'escola, que desaparegui l'escola, que

0: Vinga.
1: Pedra, no? No hi quedava ningú, tu dius, durant anys em mirava el poble i estava segur que podia tornar a aixecar-lo. No és gaire gran, només 11 cases al voltant d'un carrer curt i estret que es tanca en una ermita romànica aixecada sobre un turó. I diu... Ho vaig fer tot sol. Ara hi ha èpoques que tenim més de 50 persones dormint a pedra. Em dol que ella no ho hagi pogut veure. Les famílies tradicionals de pagesos que havien viscut de cultivar la terra s'estan acabant, però estic segur que en vindran d'altres i sabran treure altres rendiments a la terra i a les muntanyes. Ja ha començat a passar. És una mica... l'arribar a l'objectiu, no? Això que ha costat tant, que ha sigut tan difícil, no? Poder aconseguir 40 anys després veure que això és possible. Tot i el que s'ha deixat pel camí, eh?
0: Aquest home és un visionari, com tu has dit, és l'alter ego d'aquest Pere, la persona real que, quan vaig anar a parar aquestes valls fa més de 12 anys i em van semblar un lloc únic al món, als vespres passejava amb aquest senyor, que aleshores devia tenir 70 anys o 60 llargs, i m'anava explicant històries, la història del poble, la història de la família. És de les persones que conec, que coneix millor la muntanya i també tot el folclor de les muntanyes, no? Tota la mitologia...
1: Les dones d'aigua,
0: dels
1: no?
0: Països catalans, exactament, aquestes dones d'aigua, els maneirons... És una meravella escoltar-lo. I jo recordo aquells vespres escoltant-lo i pensant, aquí hi ha un llibre, aquí hi ha un llibre. I finalment, 10 anys després, el vaig poder escriure. Aquest llibre ha reposat un parell d'anys, que això m'agrada. És a dir, l'escriptura de Massadeutes amb les flors ha tingut la cocció lenta que es viu en aquestes valls, i això també m'agradava, no? Aquesta fer-ho de la manera que aquest paisatge, que aquesta família tan generosa, que aquest món, que aquest univers allunyat del ritme frenètic que vivim tots a la ciutat, el soroll, l'accés de feina, sí, aquesta necessitat de novetat constant, de carn nova, és tot el contrari, no? Està a l'altre extrem d'això, i això ha estat un regal poder-ho fer d'aquesta manera.
1: Són moltes coses les que has dit, parlarem de l'estil, de l'oralitat, que també és molt present en el llibre, no? Però aquest primer contacte, no?, amb aquest personatge que al final es converteix en el Pere, o que el Pere s'inspira en aquesta persona que vas conèixer fa uns 12 anys, Iolanda, la importància és això, de la pausa, del camí, del silenci, de recuperar aquesta oralitat que hi és molt als pobles, no?, totes aquestes històries que si no es perdran, perquè quan la persona deixa d'existir, no? Perquè se li acaba el temps de vida, són moltes de les coses que sí que no s'han transmès de manera oral a algú, sigui de la família o algú foraster, no? Es perden pel camí. I fa molta ràbia que aquestes coses es perdin, no? Perquè allà hi ha la història, no? I la importància, i no només els ancestres, sinó el per què hem arribat on hem arribat i per què les coses estan com estan.
0: Tens tota la raó. El llibre busca aquesta oralitat. Cada capítol és una confessió. És com si estiguessis parlant amb un amic, una amiga, estiguessis escoltant que t'explica allò que de veritat li ha passat, que l'ha afectat, etc. I certament hi ha aquest buscar l'homenatge i el mantenir aquestes vides, aquestes històries vives i que vagin passant d'uns a altres, no? I el clar aprenentatge per mi com a escriptora de que és escoltant els altres que ens escoltem a nosaltres mateixos. No s'ha parlat durant dècades de la literatura del jo, aquí reivindico la literatura del tu, i aquí entenent que aquest tu és vosaltres, és nosaltres, som tots. Això hi és molt present.
1: Ara que deies, no? Fa molt pocs dies que la novel·la ha sortit, però sí que, evidentment, hi ha la Setmana del Llibre en Català, hi ha hagut moltes presentacions, tu n'has fet. El feedback que reps dels lectors i lectores, no? Perquè sempre hi ha aquell punt dels lectors i lectores, no? Tu l'has cuinat a foc lent, que això és important, eh? No amb una data concreta, allò amb les presses, no? Amb la bogeria del dia a dia, sinó... Has escrit i has esperat 2 anys, no?, fins a editar-lo. Al poder fer això, no sé si el feedback amb els lectors i lectores descobreixen coses que potser tu no t'havies plantejat, no?, i que a vegades passa, no? Doncs mira, jo, l'heroi de les muntanyes, que centra més en un personatge, que és aquell personatge que li toca, que li desperta alguna cosa a dins, no?, un cop tanques el llibre i reflexiones sobre el que has llegit.
0: M'està passant molt i emociona, perquè un cop el llibre arriba a llibreries, és de tots i de totes. És a dir, que els lectors, lectores, se'l fan seu, no? A mi m'agrada sempre...

0: dir que un llibre és una cadena d'entusiasme que neix, en aquest cas, en les persones de les valls, primerament, que m'expliquen i comparteixen amb mi el seu paisatge, la seva vida, la seva història, òbviament amb mi, i passa per tota la cadena, no? L'editora, tot el procés, arriba a llibreries i aleshores cada persona que decideix, que és un miracle, les persones que ens dediquem al món del llibre ho sabem, que és que una persona esculli a comprar el teu llibre i li dediqui les hores de lectura, de nou, amb aquesta velocitat que vivim, doncs sempre és un miracle, i a partir d'aquí aquestes persones fan la seva lectura. I clar, encara és molt recent, però sí, avui dia com que tenim també les xarxes socials, llavors hi ha moltes persones que et comenten per privat de Twitter, d'Instagram o obertament, m'agrada molt perquè certament, com tu dius, em descobreixen coses, moltíssimes. Després també m'agrada molt veure la identificació, no? Tantes persones que m'escriuen o en les presentacions que venen i diuen m'he identificat moltíssim amb aquest personatge o amb aquest altre. És una cosa molt preciosa, plena de vida, i que fa que doncs, tots aquests personatges de Massa Deutes amb les flors siguin ja en molt pocs dies d'haver arribat a llibreries de totes i de tots.
1: Sí, Massa Deutes amb les flors, hi ha moltes referències, és el teu retorn a la novel·la, tu deies, però per què la gent pensa que perquè tu hagis esperat aquests 10 anys a tornar a publicar novel·la, no vol dir que tu hagis deixat d'escriure? Tu no pares d'escriure, sempre escrius a mà, tens llibretes, no? Tu deies abans, no? El llegir molt, el subratllar, no? El tenir marcats els llibres, el rebre tots aquests aprenentatges que després et serveixen, no? Perquè és material molt sensible que et pot servir per moltes coses a la vida.
0: Efectivament, jo escric sempre, des de petita vaig amb llibretes, escric per necessitat, però sí que penso que la Bataller editora i la Bataller directora li ha permès a la Bataller escriptora poder-se agafar aquest temps, i jo crec que això és bo, això és un regal. Els 4 llibres anteriors, com que treballo des de molt petita, des dels 15 anys, doncs per mantenir una família, per poder viure, d'acord, com deia la Marçal, no? Les 3 voltes rebel, doncs n'hi afegiria encara una, que és el tirar endavant també un fill com a mare soltera. Per tant, la vida del dia a dia, doncs és, com deia, més ferotge, i sempre havia escrit els anteriors caps de setmana, mentinades, vacances, i va ser entre deixar de dirigir Llull i fins començar a dirigir Ona, aquest espai cultural preciós que compartim i que dirigeixo ara aviat farà 2 anys, no?, del carrer Pau Claris, en 94, em va haver-hi aquí aquests 7 mesos que d'una manera proactiva em vaig voler agafar per escriure com a feina principal. Vaig seguir col·laborant amb diferents projectes, però sí
1: vas
0: que...
1: Vas fer com una aturada, no?
0: Exactament, volguda, absolutament.
1: Una pausa, no?
0: Absolutament volguda, i professionalment hi ha persones que em van esperar, cosa que agraeixo moltíssim, i sí, me'n vaig anar a aquestes valls, és a dir, Massa Deutes amb les flors està escrit en aquestes valls, vaig escoltar molt, vaig observar molt, vaig fer aquest ritme jo mateixa d'allà, i vaig anar escrivint, i ha estat una experiència boníssima, i aleshores, és més, entrego la primera versió a l'editora una setmana abans de començar a dirigir Ona Pau Claris, i volgudament la deixo reposar a quasi aquests 2 anys que tu comentes, que, de nou, igual que els 10 anys que no he publicat novel·la, tot i que vaig publicar aquell assaig fa 3 anys de lideratge, no?, de dirigir d'una altra manera, el deixar-ho reposar no vol dir que quedi allà en un calaix, sinó que vas treballant-hi, no? vas editant-ho, i per exemple, de la primera versió entregada fa quasi 2 anys, aquesta que
1: la definitiva,
0: que llegim, que compartim, potser m'he carregat, jo crec que és el que m'he carregat més pàgines, potser més de 100 pàgines. Hi havia personatges sencers que han desaparegut, que no és que no m'agradessin, però que al anar-ho treballant trobava que no acabàvem de funcionar aquí. Al final hi havia un cor de dones, com un cor grec immens, de més de 60 dones, cadascuna parlant-nos de la seva relació amb la maternitat, i també vaig trobar que això no hi quadrava pel to i per tot aquest to confessional. Era massa... Bé, doncs tot això ha estat una experiència molt bona, i que recomano moltíssim, no? El poder fer aquestes coses, que jo respecto sempre que tothom faci el que cregui
1: que ha
0: de fer, i a més, com que crec que a tots ens costa moltíssim aixecar-nos pel matí i que ja fem el que podem, doncs totes les opcions em semblen bones, però jo en aquesta ocasió ho he pogut fer així i ha estat una experiència boníssima.
1: Descartar no ha de ser fàcil, per això.
0: Gens, és el que costa més. És el que costa
1: tot i,
0: més.
1: Tot i que vegis que en aquell moment doncs no quadra amb l'esperit, no? En aquest cas de les valls altes, no? De la muntanya, del que dèiem, no? De tot el que hi ha i el que sents quan estàs allà, no?
0: Sí, és el que costa més. El meu ofici, com saps, és el d'editora, per tant porto més de 25 anys editant i fent créixer textos i veus dels altres. Ja costa amb els altres, però amb tu mateixa és dificilíssim. El que passa que sí que aquest fet de reposar és agafar distància i sempre intento tornar-hi. Costa molt, eh? Però com si no fos meu, com si estigués editant el text d'un altre.
1: D'un altre.
0: I això és bo, és bo. Mai saps, mai
1: és,
0: saps.
1: És complicat, però com tu dius, la feina... Mira, ara hi ha un llibre, no?, que reivindica les editores, precisament. La feina és una feina també, i ara tornarem al llibre, de les silenciades, perquè és allò, és com un artesà, no? O una artesana, no? La feina d'editor, que és el que la persona que no es veu, però que acaba com donant forma final a tota la creativitat que ha tingut una persona a l'escriure i a tot el que segurament li ha costat escriure aquell text, sigui doncs novel·la, poesia, etc, etc.
0: Sí, el llibre Les nostres editores, que també acaba d'arribar a llibreries, que ha fet totes les entrevistes la Magda Gregori, la directora de la Mira, amb fotografies del Jordi Borràs, i que tinc el goig de ser una de les d'aquestes editores, és molt rellevant, crec que és molt important, perquè comparteix entre totes les editores que formem part del llibre, gairebé et diria que els darrers 60 anys de discurs editorial del nostre país. I això és importantíssim. A Massa deutes amb les flors hi ha un dels personatges, o apareix, Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac és un personatge literari que jo des de molt petit adoro, des de que vaig veure Enflotats fent-lo allà al Poliorama, i estem parlant d'aviat farà 40 anys. I penso que les editores, com altres oficis, però el cas d'editora és clar, som Cyranos de Bergerac, d'alguna manera, no? Ajudem creem o compartim la veu d'un altre, l'ajudem a fer créixer, l'ajudem a fer arribar, i sí, és importantíssim reivindicar-les, les editores, i aquest ofici.
1: Sí, aquest ofici, perquè és un ofici com aquesta cultura de l'esforç que dèiem del Pere, de Massa deutes amb les flors, no?, que té en Pedra i amb aquesta reconstrucció, no?, d'aquest poble abandonat, perquè és una feina de mica en mica i de formigueta, i molt de formigueta. Tornem al llibre perquè en algun moment donat diu: som soldats que no sabem res, no sabem en quin bàndol lluitem, només sabem que serem derrotats. Potser només vivim de veritat mentre som petits, que és quan encara no hem descobert l'amor, quan no podem ni imaginar-la. Un dia has d'assumir que la vida és haver d'acceptar que el millor ja ha passat. Vivim, però som esclaus. Els treballadors som esclaus moderns. El pare es va convertir en un esclau dels propietaris de la granja de vaques, de la mateixa manera que l'avi i el besavi havien viscut sotmesos pel baró que posseïa la borda de Torrent on va néixer. En aquest tros es parla de moltes coses. Es parla de la mort, de la infantesa, de la lluita dels bàndols i també de les famílies i de que som esclaus, no? Molts.
0: Sí, alguns d'aquests temes ja els hem anat tocant. Un que tu has anat mencionant i que potser no hem compartit encara és aquesta cultura de l'esforç, no? Que el que l'exemplifica màximament és en Pere, el pare de la família, i que en aquesta cultura de l'esforç hi ha altres personatges de la novel·la, especialment la mare, que s'hi rebel·len, no? I que tenen clar aquesta idea de tots som esclaus, d'alguna manera, no? L'esforç i la cultura del treball està sobrevalorat i tenim dret simplement a existir perquè hem nascut. Llavors aquí hi ha acostaments a aquesta idea des de diferents camins. Per mi L'esforç és un tema, una constant a la meva vida, perquè jo sóc clarament una formigueta, una d'aquestes persones segurament, segur, workòlica, és a dir, amb una entrega al treball i allò que faig perquè hi crec, eh? Quan faig una cosa és que hi crec i m'hi aboco al 150%, però és cert que comença a arribar una edat, i ara ja en tinc 51, quan escrivia el text en tenia 49, que et planteges aquestes coses, no? I també les noves generacions, la generació del meu fill, per exemple, que ara tenen 18, 19, 20, que ens han vist pencar tant, no? Han vist una mare, en aquest cas, tan extremament treballadora, et fan notar que hi ha altres maneres. És a dir, reivindico i crec molt en la cultura de l'esforç, però potser no portada a aquest extrem.
1: Que hi ha una altra vida, sí. Que hi ha una altra manera d'enfocar aquesta cultura de l'esforç.
0: Exactament. I aquesta cultura de l'esforç és molt útil en moltes coses, però en la creativitat no sempre ho és. És a dir, per escriure cal una cultura de l'esforç bestial perquè escrius perquè vols, per necessitat, ningú t'ho demana. Per tant, això vol de molta disciplina, és evident. No és el mateix que haver d'anar a treballar o a fitxar o el que sigui. No, això ho fas tu i a sobre ho fas en el teu temps lliure familiar.
1: Setmana, etcètera,
0: per tant,
1: etcètera.
0: És evident que vol de disciplina, però per la creativitat, és a dir, jo quan dirigeixo o fins i tot quan edito, s'ha de fer això, es fa això, no? Com el que dèiem d'aquest personatge del Pere. Però per crear hi ha un punt que no és, he de crear i creo, no. Hi has de ser, has d'estar, però...
1: No, val constar, o sigui, l'esforç requereix constància, organització i ser-hi i posar-s'hi, perquè no pareix així...
0: Exacte, però no ho pots forçar com altres coses. I per mi això és interessant, no?, perquè em fa sortir de la zona de confort, i hi ha un personatge més enllà de la mare, que és aquest Pinko, l'heroi de la muntanya, que és aquest personatge que ve de ciutat, però que porta ja mitja vida o més de mitja vida vivint a dalt de tot de les valls altes i que té suposadament un petit bar però que fa el que vols, obre, tanca, no, a vegades s'empipa quan li va gent i els acaba posant un bitter cas i un entrepà. És un personatge que m'ho he passat molt bé escrivint i que és una mica com aquests bufons de Shakespeare, no? O el sense sentit, el nonsense de Beckett, un personatge que sembla que potser és com el boig, el tonto, i que t'acabes adonant que és el que més hi toca.
1: Aquí vaig.
0: I que el seu acostament a l'esforç és d'una altra mena, no? I que ell té claríssim que l'esforç més gran per treballar és el pensament, és l'estratègia, el decidir allò que fem. Que un cop tot això ho hem fet i que això, el pensar, el decidir, a vegades ho fas estirat al llit, no? I a vegades et poden veure estirat al llit i pensen que estàs descansant.
1: Exacte.
0: I potser és quan estàs treballant més.
1: Sí, és. Quan les neurones treballen.
0: Aquesta és la part més difícil. Després, el que fem amb les mans, el que fem amb els peus, ja és fer-ho, no? I aquest personatge és... que a mi em diverteix molt, aquest.
1: És un personatge
0: heroi de la muntanya.
1: Molt ben definit, com tu deies, on t'ho has passat molt bé, i no m'estranya aquest Pinko, aquest heroi de muntanya, que s'encarrega d'aquesta mena de refugi o de bar de muntanya, no? Tu dius, camina amb les cames una mica obertes, porta una gorra americana amb les orelles fora. La seva edat, ser tonto és un privilegi. A partir d'una certa edat pots tenir alguns privilegis com no haver de somriure a qui no vols, no dur diners a sobre, ni claus o telèfon, i ser tonto, ruc, babau. Ser tonto i sobreviure és haver guanyat el sistema. I ell fa molt temps que ha guanyat el sistema, no? Perquè acaba vivint com vol, no? I de la manera que vol, i de tonto no en té res.
0: Res. No, crec que és important deixar espai per no saber, a la vida és important deixar espai per no saber, i el Pinko, aquest heroi de la muntanya, que no és un heroi, o sí, però com tu dius, és una persona que realment ha aconseguit viure com vol, com
1: a la
0: pot,
1: seva manera.
0: Però clarament a la seva manera. I que amb això que deies, no?, de les lectures, de lectors, lectores, hi ha molta gent que m'envia cites de frases del Pinko, sobretot, no?, com si fos quasi un filòsof modern. És un
1: però... També hi ha tocs filosòfics en el llibre, eh?
0: Sí, no hem parlat del foraster encara, clar. I el foraster, que és el marit de la
1: aquí
0: filla,
1: vaig.
0: És un altre que també, aquest home que només ha llegit 3 llibres a la vida, però que cada dia fa una frase filosòfica. Però tornant a aquest Pinko, ens l'hem d'imaginar tal com tu el descrius, i perquè això, la idea, és un personatge que quan s'enfada amb algú, talla tronc i els apila a la porta d'aquest algú i li diu, quan els cremis veuràs que estic molt enfadat. I un dia està molt content amb algú altre, molt feliç, torna a tallar troncs, els torna a pilar aquesta porta d'algú altre i diu, quan els cremis veuràs que estic molt feliç, molt content. Aquest és el Pinko, l'heroi de la muntanya, que em sembla entranyable.
1: Entranyable i encantador, no? Perquè et fa despertar moltíssimes coses. Tu ara ens parlaves del foraster, perquè hi ha aquestes dues visions a la novel·la, no? La família protagonista, que és revolucionària, no? El Pere, que és el pare, resisteix, guanya, en certa manera, però hi ha el foraster que reconeix que la seva família, en aquest cas, ell és el marit de la Rita, d'origen asiàtic, s'ha adaptat a la vida de les valls altes per amor, a la filla del Pere, no? a la Rita. Ell reconeix que la seva família no va resistir, va marxar del seu país i de les seves terres, no? Aquí hi ha com un contrast, no? El Pere i la seva cultura de l'esforç, no? Que al final aconsegueix aixecar pedra, no? Amb un esforç diari i contracorrent, i el foraster filosòfic, molt filosòfic, no? Que té aquesta part, no? De la persona de fora, que ell sí que ha hagut de canviar i que per amor, doncs, té aquesta vinculació amb les muntanyes.
0: Sí, efectivament, la Rita i el foraster haguessin pogut viure a qualsevol lloc del món, perquè de fet es coneixen a universitat, a una gran capital, no? De fet, el Pere, el pare, és conscient de que ha pogut reconstruir el poble també amb l'ajuda d'aquest foraster. Per tant, d'alguna manera són com dos grans, dos titans, dos gegants, això de manera simbòlica, que es troben, que el foraster, si s'hagués endut la Rita lluny i la Rita ho hagués acceptat, el Pere sí que no sap si s'hauria vist capaç d'acabar fent tot això, i en canvi aquest home, aquest foraster, reconeix en aquest senyor que no ha sortit mai de les valls altes i que està... reconeix també els seus pares, els seus avis, que no van poder resistir. De fet, és més, el foraster diu que el Pere ha resistit gràcies a les muntanyes, també, que les muntanyes l'han ajudat, i d'alguna manera sent que en aquest combat, tot això simbòlic, de gegants, guanya el pare de la Rita, però ell es deixa guanyar de bon grat, perquè d'alguna manera, ajudant a salvar aquest poble, també està ajudant els seus avantpassats que no han pogut salvar els seus i que han acabat anant a una gran capital europea i passant a una altra vida i el que això implica.
1: A un altre estadi. És una mica que s'agafen aquestes dues filosofies o maneres de fer tan diferents, s'agafen de la mà, no? I al final el Pirineu i les Valls Altes aconsegueixen, doncs, arribar a un objectiu comú, no? I un objectiu bonic,
0: sí,
1: en aquest cas, sí, a través de la família. També parles de l'edatisme al llibre, no? De com les injustícies que es cometen, literàries, però també personals, no?
0: Totalment.
1: Per què a la gent, a vegades a la gent gran, o no ens els escoltem, quan segurament és on hi ha més filosofia de vida, més enteniment, més haver arribat en un moment tranquil de la vida on ja no has d'implicar-te en coses concretes d'acció-reacció, sinó que ho pots... no? Mesurar tot amb una altra calma.
0: Té a veure amb aquesta cosa que parlàvem a l'inici, de velocitat, de necessitat de carn fresca, de cosa frenètica. Tu parles de les valls, que ara hi arribarem, i també del món literari. En el món literari, com a la majoria de sectors, és molt evident. Quan veus de sobte, no?, una escriptora jove de 24 anys que té un èxit increïble i molt benvingut sigui, però veus que no és que ho estigui fent ella, sinó te n'adones ja, en el meu cas, des d'una senyora cinquantina que sóc, que ho està fent ella, però el que estan fent amb ella, i també a l'haver estat els darrers 30 anys formant part d'aquest món editorial, d'aquest món literari, saps també cap a on pot anar això, és a dir, que al final aquesta necessitat de carn fresca és constant, i per tant ja fa molt que m'agrada... i crec que és responsabilitat de tots reivindicar la història de les dones en tots els sectors, també en el literari, però també la dels homes, és a dir, penso que ara mateix hi ha molts escriptors nascuts als anys 40-50, dels quals, escriptors i escriptores, tots dos, dels quals som hereus i hereves, i sembla que no compten, no? Com n'hi ha moltíssims, però un Isidre Grau mateix, que va guanyar el Premi Sant Jordi, que ha construït un univers literari increïble, i que moltes persones, però no en general, sinó fins i tot en el món literari, potser no saben o ja no el recorden. No, reivindiquem totes aquestes generacions, i ara ho faig molt més ampli que el món dels llibres, en tots els mons. Reivindiquem totes aquestes persones que encara tenim nascudes als anys 30, 40, 50... 60, que ens són mestres, que és evident que tenen moltes coses a dir. Està molt bé, jo, en tot a mi m'agrada molt dirigir equips i crear projectes i fer que les coses surtin, però sempre intento la barreja de generacions. I, per tant, és important reivindicar aquests escriptors, escriptores, parlàvem de l'Antònia Vicenç, podem pensar en un Ferran Torrent, és igual, ahir hi havia la Marta Pessarrodona o en Biel Mesquida o tantíssims d'altres, no? Reivindiquem-los perquè ens fan, i tornem al món literari, però en tots els sectors, ens fan, i és molt important escoltar-los. Per això també m'agrada molt que aquest Massa Deutes amb les Flors sorgeixi d'unes converses fa 12 anys, quan jo encara no en tenia ni 40, i aquest senyor, aquest pare de la família, en tenia 60 llargs, escoltant-lo i tot el que em va inspirar.
1: I et va inspirar molt per aquest Massa Deutes amb les flors, amb una solitària que té un pòsit autobiogràfic, crec que clar, en aquest cas. Ella diu la protagonista, i crec que aquí va la importància que tu li dones a la paraula, a reivindicar que la paraula ens salva, parla: fa dies que no surto de l'habitació, em porten menjar, menjo i segueixo escrivint. Vaig descobrir Whitman en una universitat anglesa, el recitàvem despullades al mig del campus. Les amigues d'aquells anys em van ensenyar l'amistat entre les dones. Les amigues sempre hi són. No em miren com Whitman, no em vigilen, m'acompanyen. No?
0: Les amigues.
1: Les amigues, la importància, i també tornant a aquestes baules, no? El sentir-se baules d'aquests referents no només literaris, sinó personals, de la força, no?, que et poden donar en determinats moments per el que sigui, pels moments bons i pels moments dolents de la vida.
0: Sí, totalment, Rosa, totalment. L'amistat entre dones, que també des de petites se'ns ha fet creure que les dones competim entre nosaltres. Què va, és meravellós. L'amistat entre dones és això que tu acabes de llegir. A més, recentment hem anat fent trobades de dones, tant de les que havíem estudiat juntes a Anglaterra com en altres. En el darrer any he tingut per casa trobades de 4 o 5 dones que fa 30 anys que som amigues, o aquest cap de setmana mateix d'una de les meves amigues també de vida. I és una amistat tan preciosa. També tinc grandíssimes amistats amb amics homes, però hi ha una cosa entre dones que és molt, molt especial i que l'hem de cuidar, l'hem de vetllar, l'hem de reivindicar i trencar també amb aquests clixés que convenien molt als homes d'enamistar-nos entre nosaltres, de competir per coses absurdes. No. Jo crec molt en el sumar. Tu deies al principi una cosa que crec que és clau per fer-me a mi primerament lectora. No? I també quan parlaves de les biblioteques a les presons i d'aquest senyor que deies que s'havia llegit més de 200 llibres en un any, jo crec que arribo claríssimament a la lectura, perquè, com tu deies al principi, des de molt petita he vist que tots som personetes i que massa sovint persones que s'estimen es fan mal, ens fem mal entre nosaltres, i que sempre m'ha costat molt entendre això, i tant l'escriptura com la lectura com la paraula ens pot salvar d'això, no? O ens pot ajudar a que això passi menys. I crec que és important. De fet, en aquell assaig que vaig publicar fa 3 anys a l'Atreveix-te a fer les coses a la teva manera, la revolució del lideratge de les dones, parlo d'això, parlo de com es pot dirigir sent generosa, i que la revolució és ser generosa, i que encara costa molt entendre això.
1: Jo em quedaria amb aquesta darrera reflexió, no? I la importància de totes, de dir les coses, de parlar, de la paraula, d'escoltar, d'explicar, de l'empatia, de la tendresa, de la por, del dol, compartit, de moltes de les coses doncs que Iolanda Bataller reconstrueix en aquest Massa Deutes amb les Flors, on trobareu doncs el Pinco, la Solitària, la Maria, el Pere, la Rita, el Joan, el Foraster i moltes d'altres coses. N'hem parlat amb l'escriptora, editora, periodista i gestora cultural, Iolanda Bataller. Tot un plaer.
0: Moltes gràcies. M'agrada sempre dir que l'entrevistada és el resultat o la conversa de qui entrevista, i la lectura que n'has fet és molt profunda i molt preciosa, i te l'agraeixo molt.
1: A tu, gràcies.
0: Gràcies. Por

0: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
1: Hola, què tal? Soc la Leo Garriga i t'espero cada dissabte i diumenge a Ràdio 4. Les cançons, aquest estiu, es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2.

0: Territori Clandestí, amb Consol Sáenz.
1: Què tal? Obrim les portes del Territori Clandestí, versió estiu, per cert, com va l'estiu? Ja hi hagiu? Espero que sí, eh? Tenim moltes recomanacions a la nostra biblioteca inflamable. Ja sabeu, l'Oriol Rossell tots els diumenges ens parla de llibres, entre cometes, especials, per què no? I també ens agrada convidar en ocasions a les autores, als autors, de determinades obres, no només perquè ens parlin del seu llibre, també de la seva manera de veure la literatura, la cultura i, per què no, la vida. De rock, de fans i de feminisme parla la Leire Marinas al seu Fucked Feminist Fans, un treball literari que posa el focus central en l'anàlisi de com són les fans, de quins estigmes carreguen i quin és el seu paper clau en la transformació cultural i la denúncia d'abusos dins de la indústria musical. De tot això i més vam parlar amb una conversa d'allò més interessant, que avui serà especial protagonista del nostre Territori Clandestí. I parlant de feminisme i parlant de discursos coherents, culturals, socials i políticament parlant, escoltem Clara Pella.

Es veu Incendios, esa peça meravellosa que obria aquest nou treball discogràfic de Clara Pella Nuca, una altra meravella de, sens dubte, una de les compositores i intèrprets més interessant dels últims temps al nostre país. I mira que en tenim, eh? I mira que en tenim, perquè la diversitat i la riquesa i la qualitat del que estan fent, sobretot, amb tot el carinyo del món, les creatores al territori català, és realment digna d'admirar. Per cert, Carmen Aciar acompanyava Clara Pella amb aquest Veo Incendios del seu disc Nuca. I que millor que sigui Clara Pella la que avui obre la Biblioteca Inflamable.

0: Perquè ja veuràs tu, Leire Marinas, autora de Fucked Feminist Fans, investigadora, comunicadora, divulgadora. Oriol Rossell, em portes una dona que diu, entre d'altres coses, que no acaba d'entendre per què hem de treballar. Nosaltres, que hem creat el partit per l'evolució del treball, i ens està sortint, com diu l'Oriol Rossell, regulín.
1: Regulín. És que la Consol i jo... Leire... Què tal, Leire? Com estàs?
2: Què tal? Bona tarda, Consol. Bona tarda, Oriol.
1: És que ja fa molts anys que la Consol i jo proclamem l'abolició del treball.
2: Totalment.
1: Però aquí estamos, amb el qual no ens està sortint del tot bé.
2: No ens queda una altra, però hi ha que abolir-ho.
1: Hay que leer a Marx.
0: Sí,
1: perquè tothom es queda amb la dictadura del proletariado, però és la primera etapa. La finalitat és l'abolició del treball. Llegiu el Capital, cony.
0: No sé què diria Marx dels temps que ens estan tocant viure. Avui us portem...
1: Et diria paren que me apeo.
0: Sí, segurament. Avui us portem un llibre per parlar del paper de les dones en el món de la música des d'una determinada perspectiva, és a dir, d'aquelles dones que gaudeixen, que s'estimen de la música i a les que molts han considerat sempre com, no sé, doncs, com cosetes, no?, que van pol·lulant per allà. Anomenen-les fans, anomenen-les groupies, però sempre amb aquell to de menyspreu característic, sobretot de certs àmbits de la música. Fa aquest Feminist Fans, que a més és un llibre, jo ho haig de dir, crític, però alhora també molt divertit, Oriol?
1: I que ha publicat l'editorial Dos Bigotes, matisem. I que, a més, si no tinc mal entès, Leire, és la teva tesi.
2: Sí, és la meva tesi doctoral, sí. Resumida, amb un altre llenguatge, més divertida, però sí, és la meva tesi.
1: Sí, perquè les tesis doctorals, per divertida no me viene nada.
2: No, el doctorat té la...
0: I quines experiències o per què et duen a tu a fer una tesi d'aquestes característiques?
2: Ah, perquè a mi em molava molt investigar i el periodisme i tot, i vaig fer el màster i vaig com enrolar-me directament al doctorat sense saber res de com anava la cosa de la investigació de l'acadèmia i tot, i em vaig llançar a la piscina i...
1: Que també és divertit.
2: Sí, muy kamikaze todo.
1: Marco teórico y demás.
2: Sí, todo.
1: Una maravilla. És capaç de fer-te avorrir allò del que vols parlar, però bueno, en fi, endavant amb la cultura.
0: Doncs anem a parlar de... No sé si anem a parlar de fans, anem a parlar de groupies, anem a parlar del Me Too, anem a parlar de tota una revolució que la Leire... La Leire comença a situar amb aquest Fucked Feminist Fans cap als anys 90.
2: Sí, jo vaig començar a investigar els 90 perquè jo sóc fan de les Riot Girls. Aleshores, era com... Jo crec que el punt de partida tenia que ser... També perquè jo vaig néixer als 90. Clar. I era com... Sí, mira, aquí comença tot.
1: Clar, aquí vam estar parlant justament del llibre de Riot Girls que vam publicar Orcini Press, juntament amb les companyes de l'Utercine. Vam parlar del llibre de la... Ara no em sortia el nom. El llibre de la col·lega d'Utercine.
2: La Maritxu Alonso, no? Sí, clar. Maritxu, sí. Companya també, sí.
1: Vam estar parlant, vam dedicar un programa del llibre de la Maritxu.
2: La de Punkis.
1: Exacte. Jo també recordo, fa molts anys, que em vaig llegir el llibre de la Pamela... Em sembla que era la Pamela Esbarres, una d'aquestes groupies legendàries. I no fa gaire vam estar parlant justament aquí el programa d'un llibre molt interessant, no sé si el coneixes, que es diu Noia contra Noia, que parla justament, és molt interessant perquè com posen entredit el girl power dels 90 i com denuncia d'alguna manera que és un fre importantíssim a la tercera onada del feminisme, no? I parla d'això, Spice Girls, Britney Spears, Madonna, tota la colla pessigolla, no? Però bueno, perdó, era només l'autopromoció del programa que estava fent.
0: Doncs Britney Spears i Spice Girls també surten amb aquest Feminist Fan, però nosaltres li hem demanat a Leire Marinas, com sempre fem amb els nostres i les nostres convidades, que ens portin una mica de música, i et tocarà, Leire, presentar-la. O sigui que...
2: Les cançons d'abans?
0: Sí. Per què Nils i per què aquest Fuck You Boy?
2: Perquè em flipen. És la cançó que em posa quan vaig al gimnàs, les vaig descobrir fa molt poquet, a més, gràcies al YouTube, i em flipen. És que simplement estic com en bucle amb elles.
0: Doncs vinga.

0: Les Anils amb aquest Fuck You Boy, us ho recordem, eh? Avui, Fuck It Feminist Fans, aquest llibre de Leire Marinas, editat per Dos Bigotes, i on ens parlen d'un dels papers sí. de l'auca, de jo, la dona en la música.
1: Jo voldria preguntar-li a Leire, ella marca com un punt de canvi, un punt de gir molt important amb el Me Too, no? Explica'ns una mica, desenvolupa'ns una mica per què és aquest punt tan important per canviar d'alguna forma el tarannà de l'ufemení en la música pop.
2: Jo crec que no solament a la música pop, jo crec que va ser un canvi total de consciència en la societat, o sigui, va ser com molt fort, es van denunciar públicament els abusos i les agressions sexuals i va ser com... Jo crec que gràcies també a les xarxes socials i tot, va ser com posar en el mapa, fer una cartografia de totes les agressions i les violències que estem patint, les dones, i que continuem. I clar, al passar en les indústries culturals, va ser també com una... Jo crec que com una caïda de màscares de molts ídols que pensàvem que eren, pot ser, no sé, tios macos o el que siga, però que... després vam descobrir que eren uns violadors i també ver com havien violat a les nostres ídoles. O sigui, que jo crec que va ser com, vale, si les passa a elles també, són famoses, estan denunciando i les està cayendo todo... També les estan denunciando a elles, clar. Sí, sí, total. Què passa amb nosaltres? O
1: sigui, vale. Vaig a ser molt dolent i em poso de abogado del diablo. Not all men i caza de brujas.
2: A veure, jo... A veure, no, o sigui, no totalment, però sí tot.
1: No. Insisteixo, o sigui... que m'estic posant d'advocat del diable, eh? Que estic dient la resposta per part d'un sector de la masculinitat és el hashtag not all men, no tots els homes som així, i esto es una caza de brujas y un juicio público sin recursos legales, etcétera.
2: Y es que per a mi és que en plan, cállate y haz autocrítica, escucha lo que estamos diciendo y claro que no tolmen, es mentira. O sea, es en plan de, a ver, todo el mundo conocemos a alguien
1: que no me
2: que
1: estoy poniendo
2: así.
1: Juan Soto y Bars, ¿eh?
2: No, faltaría más, o sea, el que nos faltaba, ¿sabes? No, pero sí que lo he escuchado muchas veces y dices, vamos a ver, cada día tenemos noticias diferentes. Pues los grupos de WhatsApp que han salido, lo de Giselle Pellicot, a ver... Sí, todo el mundo tenemos que conocer a alguien que ha hecho eso. Algún tío que ha violado o ha agredido, y lo sabemos.
0: Aquesta mateixa setmana ha sortit una enquesta entre joves, em sembla que era 14 i...
1: La generació Z, els nois.
0: I 18 anys o alguna cosa així, no? I em sembla que eren 3 de cada 4 consideraven que el feminisme havia anat massa lluny, no?
2: I com et quedes, clar.
1: I n'ha sortit una altra, que l'he llegit aquest dematí, si no recordo mal el diari, no, aquesta setmana el vaig llegir, que deia, em sembla que era un de cada 3 nois de la generació Z o un de cada 4 que consideraven que una dona havia d'obeir el seu marit.
2: Home, sí, anem per atrás, clar, si és que estem yendo per atrás.
1: Però aquesta és la generació que s'ha criat amb una visió molt més inclusiva, molt més justa, diguem, o que saben el que és el feminisme, i la Consol i jo, que tenim una edat, que tu vas néixer als 90, però els 90 ja estan fent el tot tu molt, la Consol i jo. Sempre comentem el mateix, no? Hosti, als 90 parlar de feminisme, fins que no van arribar les Riot Girls, també t'ho dic, era una cosa... és lo más anticool de l'universo dintre del mateix circuit de la música alternativa, eh?
0: Sí,
1: o no?
0: Sí.
1: Estem d'acord o no estem d'acord? Sí, i els dos venim del punk, vull dir, ho hem vist això, eh?
2: No, i la meva generació tampoc vam créixer amb una idea de feminismes ni res, o sigui, jo crec que per lo menys a mi totes les teories o tota la idea de veritat dels feminismes jo ja era bastant gran, jo ja estava en els meus 20, per lo menys, o sigui, que ha sigut això, el canvi de consciència. Jo crec que arrel del Me Too.
0: La Leire comença a escriure a partir del Me Too, a partir dels 90, a partir de l'aparició, entre d'altres, doncs, de les Riot Girls, però evidentment hi ha un abans, i en aquell abans les dones, doncs, em fa molta gràcia aquesta diferència o no diferència que m'agradaria que tu desenvolupessis entre fans i grupis, no? Que d'alguna manera dona peu a tot el discurs posterior.
2: Les groupies en realitat va ser això, va ser un article que van fer 3 periodistes de la Rolling Stone que
0: tres anys.
2: tres senyoros.
1: Seis senyoros.
2: Al 69, que van fer aquest article per a fer un perfil de dona, en su mayoría menores de edad, de las cuales podían abusar sexualmente, porque la diferencia de les groupies y de les fans que van a que tíos establir era que ellas eren sexuals y les fans no. Les fans eren histèriques, que es posaven a gritar amb els Beatles, amb Elvis, etc., però les groupies era com que abria la puerta a poder abusar sexualment d'elles, perquè elles eren sexualment
1: actives. Eren més actives, sí. Sí. Sí, sí. Bueno, això ja, la narració clàssica d'això, que és un compendi d'atrocitats, que és el Hammer of the Gods, el llibre sobre Led Zeppelin, que és una bestiesa, allò que dius, mare, bueno, allò, esto legal no puede ser, o sea, va a empezar...
0: I fins i tot hi ha encara més subdiferències, podríem dir, dintre de tot això, perquè, per exemple, deixant de banda les fans i si ens anem a les groupies, és entre cometes, molt graciós, que gràcia té poqueta, quan es diferencia entre les groupies folladores i les groupies cuidadores, que els mateixos músics, i ja que parlaves de Led Zeppelin, vull dir, diferenciaven entre elles, no?
2: Sí, perquè l'article és en realitat unes entrevistes que fan aquests periodistes a Frank Zappa, crec que també salia Jimi Hendrix...
1: Que Frank Zappa, de fet, va muntar un grup amb groupies, que
2: sí, les GTOs. Sí, les GTOs. I, clar, són els que diuen que les groupies folladores són les que se poden follar i les cuidadores són les que les laven la ropa, les que, bàsicament, les eviten la sobredosis, todo, un poco así.
1: I les que hacen los moldes, perquè aquesta història... Les
2: sí, plàster, les moldes
1: del... Les plasters sí. Es deien, em sembla, saps això? Que hi havia un grup de groupies que es dedicaven a fer motllos dels membres, literalment, dels artistes. Que és veritat que no me lo invento.
0: Jordi, posa'm una mica més de música.

0: Leire, Damn Nanny Girls.
1: Sí, m'encanten. Super fan. Super
0: no, feliç. Sonen molt bé. Sí. Estem fent... Si més no, jo estic fent descobertes, eh? Avui, mercès a Leire. Digues, digues.
1: Me n'alegre. No, aquesta cançó em fa molta gràcia, em pareix molt divertida, perquè jo crec que moltes ens hem vist en una situació pareguda. Al que relata. O sigui,
0: que expliquen, que expliquen.
1: Bueno, és com, en el meu cas, quan estàs coneixent, a lo millor, alguna tia i no saps si vols ser ella o vols estar amb ella... Vol ser la seva nòvia, vol ser la seva amiga, la seva fan, la seva grupi, no sap. Però bueno, és graciós.
2: La Rebel Girl, no? Vull ser la seva amiga.
1: Tal, també.
2: Una mica el tipus també de...

0: Acaba la paradoxa de ser, sí, és un fenomen que d'alguna manera projecta en el mainstream una certa idea de feminisme, una certa vindicació dels drets de les dones, però, per una altra banda, clar, es fonamenta en unes polítiques de consum molt clares, no? Diguem, no té aquest... I, de fet, l'autora denunciava el girl power com un fre, com t'avançava abans, no? Un fre de la tercera onada del feminisme, que d'alguna manera s'accelera amb les Riot Girls i es suavitza, no? És com una corba descendent, es suavitza amb aquesta certa esterilització, diguem, que seria el girl power.
1: Jo també crec que és un fre, que va ser un fre als 90 i a la tercera ola, perquè en realitat el girl power va començar amb les Riot Girls, perquè era el títol d'un fanzine que van fer elles. I com sempre, pues, el capitalisme es va apropiar d'aquest girl power, d'aquesta idea, i el va llançar amb les Spice Girls, amb, sí, una idea més hedonista dels feminismes, que clar, va ser un fre, però també és veritat que jo crec que podia servir, és a dir, podia servir per a que un tipus de feminisme arribar a més a més dones o d'una forma més general o més mainstream. És una forma més fàcil de que se acerquen a ese tipo de ideas que los feminismos, pues eso, que no te, pues las Spice Girls, que tu novio no te puede prohibir ir con tus amigas. Todo este tipo de machismos probablemente muchas mujeres o muchas chicas a lo mejor no se habían acercado antes y lo escuchan con las Spice Girls y les sirve. Lo que pasa es que se tiene que avanzar. O sea, no te puedes quedar en un girl power. Tienes que también hacer un poco de reflexión y de crítica de qué tipo de feminismo te están vendiendo, todo el consumo, todo el feminismo blanco, todo lo que conllevaba las Spice Girls. Entonces, yo creo que las que se han quedado ahí atascadas, ese es el problema, que se quedaron con la idea del girl power. No avanzaron y no han querido escuchar más.
0: Y ahí está Victoria Beckham.
1: Por ejemplo.
2: que no fora precisament un referent. Referent, Sophie Gilbert, Premi Pulitzer, autora
0: Sophie Gilbert, això, de Noia, és l'autora de Noia contra Noia.
2: Ja ho tindríem.
0: Que el títol perd una mica de gràcia en castellà, perquè, clar, és una referència a la pornografia lèsbica, feta per la mirada masculina, Girl on Girl. Però, clar, aquí...
1: La traducció.
0: Clar,
1: el podien haver deixat.
0: Sí, la veritat és que hagués pogut funcionar millor en anglès.
1: Sí.
0: Tengo una pregunta per a ti, una muy malvada. He venido yo aquí a ponerle
1: sí,
0: el nombre.
1: Sí, dale.
0: No, però home, si ho fem una mica divertit.
1: Què va, Oriol, tu dale.
0: La Hélène Gisou parlava de la impossibilitat de l'existència d'una literatura femenina i parlava de la tinta blanca, no? Aquella literatura que no pot existir perquè la literatura respon a una estructura heteropatriarcal masculina. Es pot ser feminista fent música rock, que és un invent masculí?
1: I tant!
2: Ostres, nen, no, hòsties, ostres, quina pregunta,
0: no,
2: tio!
0: No, vull dir, no.
1: Les estructures, bueno, reventar lo que te han dicho,
2: tira, Leire, tira!
1: Ahí está,
0: hay que romperlos,
1: o sea...
0: Ay, como sois,
1: Bombas en los cimientos, un nuevo rock.
0: Desenvolupo. Relajaros un poquito, hombre.
2: Es que no os lo pones a huevo.
0: Desenvolupo. En el món del rock, sobretot del rock, i suposo que estareu d'acord amb mi, les dones, per fer-se un lloc, han tingut que ser a través de la imitació dels rols dels homes masculins. És a dir, en llocs com el punk, com el metal, etc., no han pogut constituir un lloc de feminitat que no passés per la imitació del que feien els homes. Per guanyar-se el respecte dels homes, justament, perquè estem amb allò de... Per ser una xica toca bien, que és un comentari, un patetisme tremendo. No,
2: seria per ser una xica has de tocar mejor.
0: No, però vull dir que era com la sorpresa de per ser tia no toca mal.
2: No se l'examina igual a una que a un.
1: Clar, però és que no queda una altra. O sigui, si tu tens si els teus referents, perquè a mi em passa també, o sigui, els meus referents, o jo crec que la majoria de mi playlist són senyoros, és lo que hay. Si te gusta el punk, te gusta el rock, però por suerte están saliendo pues, un montón de bandas queer y de tías que son la bomba. Si nuestras influencias han sido estas, claro, puede que imitemos eso. Pero también es porque no nos han dado paso. O sea, no es que no nos hayan dado paso, es que también ha sido la única forma de acceder, como has dicho antes.
0: Clar, t'ho dic perquè uns altres que surten aquí, que ja els hi podem posar un piset també aquí al Poble Nou, són cras. Parlem de cras contínuament en aquest programa. I cras, justament, doncs van intentar superar el so del punk i fer alguna cosa diferent, ja fos a través del collage, etc, etc, no? I inclús va

0: fer el Penis Envy, no? El disco aquell que no van participar els nois per d'una manera, bueno, tota una història, no? Clar, jo personalment, un tema que m'interessa molt en lo contemporani, que sé que no és el que tu toques, però és la possibilitat d'una música no heteromasculina, per dir-ho d'una forma, que és una mica, que per això jo em passo el dia reivindicant, m'agradin més o menys, vull dir, ja no és una qüestió de gustos, és una qüestió de crítica cultural, per d'una manera, reivindico contínuament el que fa FKJ Twix, o el que fa Arca, o el que fa tots aquests artistes de gènere fluid, sobretot, que estan anant més enllà del text, estan més anant més enllà del missatge que hi ha a la música i fent que la música en si mateix sigui un manifest.
1: És que jo crec que sempre hi ha hagut música diferent a la que se sale de la masculinitat. Home, per supost, clar, o sigui, si tens una mena de sensibilitat...
0: I que no té que passar per tòpics masculins com suau, dolça, cuida... M'explico? Que no entra dintre d'aquest joc, tampoc.
1: Les dones i la gent del col·lectiu LGTBIQ+, sempre hem creat, hem fet coses als margins de la masculinitat i dels homes, sempre, sempre. El que passa és que abans era molt més difícil accedir a la creació de les dones i de la gent LGTBIQ+, però ara és més fàcil. Jo crec que la diferència és com les fans podem accedir a les creacions de dones i del col·lectiu, i com també les dones i el col·lectiu poden ara difundir sus obres, sus creaciones, todo, su arte.
2: De totes maneres, a veure, hi ha una cosa. La Leire, en aquest llibre, per exemple, fa aquest Feminist Fans parteix dels anys 90.
0: Sí.
2: El tanto és que... Mira, sempre estem amb rotllos superpessimistes, però és veritat que en poc temps, i sobretot dintre del que té a veure de la situació de les dones i dels diferents col·lectius de gènere dins el món de la música, s'ha avançat i de quina manera, però és que abans allò era una caverna. Vull dir, sí, és el que deia la Leire, no? Les referències eren les que eren perquè és que no em podies trobar, les no, trobaves no. A contagotes i en pocs gèneres musicals, o sigui, el blues,
0: I en aquest cas, jo crec que, tot i que siguin uns senyors, crec que va ser important, per exemple, el paper de Kurt Cobain, quan sortia amb un vestit, quan estava reivindicant a Kathleen Hanna, quan estava reivindicant la inclusió, quan estava condemnant la violència versus les persones amb certes tendències sexuals, amb certes identitats de gènere, etc. No? Crec que va ser molt important. Però també els 90, i el llibre en parles, va ser un dels episodis més tenebrosos de tot això, que va ser Woodstock.
1: Sí.
0: El Woodstock del 99.
1: Això va ser...
0: horrorós, vull dir... Allò va ser...
1: Les agressions sexuals, tota la permissivitat, tota la blanquitud, bueno, o sigui, era un poc la prèvia de lo que s'avecinava en el segle XXI.
2: Doncs abans de parlar de tot això, ja que s'ha anomenat a Kurt Cobain, jo vull anomenar, evidentment, a Courtney Love, però abans vull escoltar una mica més de música i em sembla que...
1: MoMA també les vaig descobrir fa poc i vaig estar parlant amb una de les meves millors amigues, la Raquel, i era com de... Per exemple, vam descobrir que a les dues ens agradava aquest grup perquè jo el vaig compartir a l'Instagram. I va ser com, tia, com m'has descobrit a MoMA? Jo les vaig descobrir fa poc també, tal. I és com, vam fer pinya, ens hem convertit en fans i ens encanta.
2: Doncs vinga.

0: Doncs ja tenim un altre grup per la saca, a Les Moma, i esteu escoltant aquest Rockstars. Va, abans de que li demani per la Kornilov.
1: Apunte, ara me vas a matar, eh?
0: Ostres,
1: ¿tiene?
0: Era,
1: No.
0: Avui te l'estàs jugant,
1: Tiene un puntito Veruca Salt.
2: Sí, és que tenen un so super 90.
0: S'han posat d'acord, s'han posat d'acord.
1: Vale,
2: guai,
1: no. Que sí? És que les veus i les harmonies i tot.
2: Vale.
1: És que a mi em sonava molt a Veruca Salt, ara. Aviam, que a veure, soy yo que soy un señor mayor loco, però... No, volia començar. No m'ha parlat la Leire. No, que hi ha una qüestió... Que ara, quan comentaves el girl power, no? I quan comentaves... algo que també surt reiteradament aquí en aquest espai, que és la capacitat cooptadora del capital, no? De com qualsevol cosa, mm-hmm. qualsevol desviació acaba reterritorialitzant-la i convertint-la en una extensió més del mercat del capital, no? Un tentacle més del capital. I estava pensant, a més ho hem parlat la Leire i jo abans del programa, em sembla molt interessant, perquè jo recordo, i tu te'n recordaràs també, Consol, quan va haver-hi el boom del synth-pop, Soft Cell, sí. Human League, tot uh-huh. això, va ser molt interessant, perquè justament això que comentava abans de la codificació del so, de que el rock és intrínsecament masculí, va ser molt interessant perquè va ser la primera vegada que en el món mainstream hi havia persones del col·lectiu uh-huh. LGTBIQ+, obertament militants del tema, i a ningú li sorprenia, perquè d'alguna manera el so, inclús els instruments que utilitzava, jo recordo, i tu també ho recordes, que era els que tocaven sintes eren maricones,
0: parlar
1: en plata, era així.
2: Que es relacionava el so i l'estètica.
1: Clar, però justament perquè el sintetitzador no estava encara codificat com una guitarra en tanto extensió del pene, no? El símbolo fàlico por antonomàcia, hi havia aquesta... Era molt bonic, no?, de veure realment... Ara, abans estàvem parlant aquí a micro tancat de documentals. Hi ha un documental també de tota l'escena New Romantic, d'un club de Londres, que era el Blitz, es deia, que va sortir el tio de Visage, era el que duia el club
0: sí,
1: i tal.
0: Sí.
1: I era superinteressant de... Ostres, era un espai realment de llibertat per les persones del col·lectiu, i va tenir una translació sonora que trencava amb la història del pop-rock, no?, d'una manera. Tot això em porta... a que l'extensió ballable de l'electrònica també ha estat sempre tradicionalment o suposadament un lloc molt més inclusiu, no? Des de la música disco, uh-huh. que neix en els clubs gais i racialitzats de Nova York, no? Però fa una setmana i pico, va sortir tot un tema de, en aquests festivals, que a més ja és una cosa com molt més comercial, el Tomorrowland, el Medusa, el no sé què, el no sé quantos, casos gravíssims d'acusacions d'abusos, i ha sortit un nou Me Too, que és Me Too DJs. És trist, no?, veure que algo que podia haver estat quelcom torna un altre cop a los cauces habituales de l'assunto.
2: A veure, jo crec que el que tenim que fer és començar ja d'una vegada a aceptar que no hay espacio, no hay ámbito laboral, no hay ámbito académico, no hay ningún espacio vital en el cual no vaya a haber un Me Too o pueda pasar. Por muy inclusivo que sea, puede haber agresiones, claro que sí. O sea, lo queer o lo antirracista o lo punky no te quita ni lo violador ni lo agresor. Entonces... Vale, teníamos a lo mejor esa idea de toda la cultura techno o del synth o de las raves, pero claro que pasa. Pasa porque te pasa en cualquier parte, en cualquier momento de tu vida, sí.
1: Però no deixa ser interessant, perquè són molt més habituals aquests casos en els, diguem-ne, festivals comercials que en una rave.
2: Sí, jo crec, i també és molt més fàcil ocultar els casos en un festival mainstream que en una rave. En una rave jo crec que el boca a boca o a través de cuentas de Instagram o el que sigas, molt més fàcil. Perquè, clar, si tu vols denunciar la falta de protocols o d'ajuda o de seguretat d'un festival mainstream, com ho fas?
1: Claro, pones un punto lila.
2: Un punto lila bien escondido.
1: Bien escondido, lejos.
2: Sí.
1: Que no moleste.
2: No vaya a ser.
0: Leire, tu fas tot un recorregut històric per, en aquest feminist fans, no només per la història de les fans, els grupis, el que estàvem parlant una miqueta, no? Com i de quina manera han anat evolucionant les maneres d'entendre o no entendre, no? Els assetjaments, els abusos que hi ha hagut en el món de la música, i també incideixes, evidentment, a banda de l'aspecte internacional, el que està passant aquí a casa nostra, no? I ara l'Oriol Rossell treia el tema dels DJs, de la gent que es mou dintre de l'àmbit de les músiques electròniques, i a mi m'agradaria que em donessis la teva visió una miqueta de com estem actualment, no? Perquè avui és el Dia de la Dona i avui precisament doncs es fan moltes activitats a l'entorn del Dia de la Dona, i les associacions i els col·lectius de dones que treballen sobretot dins el món de la cultura doncs organitzen xerrades, debats, etcètera, no? I es dona la circumstància que en aquests espais s'intercanvien moltes experiències, no? I sempre surten noms, situacions que es diuen per lo bajini, però que no acaben de sortir, no? I que et demostren que realment tenim un problema, i un problema molt gros, i un problema que segueix tenint un sostre, no?
2: Que... Jo crec que el principal problema és la por. Jo crec que totes tenim por, o sigui, mira el que està passant amb Cristina Fallarás, amb les cuentes que hi ha en Instagram que també intenten eliminar, jo crec que totes sabem qui fa, qui és l'agressor, què ha fet, com està escondiendo sus agresiones, totes sabem, todas hablamos entre nosotras y nos decimos lo que nos ha pasado, entonces... Es miedo a que ahora mismo, si tú quieres denunciar, te denuncian a ti. Y yo creo que estamos bien, quiero decir, estamos mejor que antes, pero estamos mal. Eso también hay que aceptarlo.
1: Bueno, y también es por que vulgues que no, les cúpules de poder estan ostentades per qui estan ostentades.
2: Clar, i tant.
1: I ningú vol una dona problemàtica en el seu, a la seva institució, o a la seva editorial, o al seu teatre, o a la seva sala de concerts.
2: Que això és una de les coses que deia MDJ, la DJ Marta Fierro, que és per la qual jo em vaig enterar del tema del Me Too de DJs. Ella ho diu que si tu eres una quejica, una llorona, no te contraten. Bàsicament és el que deia en su Instagram, així que...
0: Leire, hem arribat pràcticament al final d'aquest programa. En aquestes xerrades i en aquests panels i en aquests debats i en aquestes trobades que sovintegen entre les dones i els diferents col·lectius LGTB, que no em surt mai el
3: LGTBIQ+.
0: És que l'haurien d'haver posat més fàcil.
3: Supercalifràgil i psicospialidós.
0: L'haurien d'haver posat una mica més fàcil i tal, no? Sempre es parla de que... Jo no sé si la solució o una de les solucions és fer xarxes, saps?
2: Jo crec que sí, que les cures i les xarxes, però de totes maneres plantejar una solució és difícil, perquè el problema és enorme. O sigui, que
1: és estructural.
2: No hi ha, clar, és estructural, no hi ha solament una solució, jo crec que hi ha més, i jo crec que és a través de les xarxes i de les cures com es pot, i de l'activisme, sempre, clar, per supost, però jo crec que és com es pot aconseguir poquet a poquet algun futur sense aquest tipus d'agressions, ni masclisme, ni racisme, ni res.
0: Leire, t'agraï moltíssim que hagis vingut. M'he quedat en la pobra Kurnilov, allò... I tal.
2: La millor, no, és que, la no, Kurnilov.
0: No. Home, que va ser la primera. Tu has parlat de Kurt Cobain, que jo crec que Kurt Cobain no se l'ha entès mai de la vida, i que aquest home necessitaria una relectura...
1: Jo crec que aquest home no s'entenia ni ell mateix, per començar a provar-ho.
0: Sí, però... Si a Kurt Cobain no se l'ha entès, a Courtney Love deixa... Perquè és una d'aquelles dones exemple de la que s'ha dit absolutament de tot i sempre...
1: Bueno, és la Yoko Ono dels 90.
0: Exacte.
1: És així. Exacte. És el paper aquest de la femme fatal que lleva el genio creador por el mal camino, perquè és una loca del coño, parlant clar.
2: Han dit que era l'assassina de Kurt Cobain.
1: Sí.
2: Que si yonki, que si puta, que si tal chica... Pues lo es todo, o sea, es alfa y omega, es la mejor, o sea, y es la que primero, o sea, ella denunció a Harvey Weinstein públicamente
1: sí.
2: En
1: cert,
2: la tele.
1: Cert.
0: Doncs mira, saps què? Que no poso els garbage, Vaig amb la Kurko, amb la Kornilov.
2: Dale, dale.
0: Sí?
2: En París, perfecte.
0: Leire Marina, moltíssimes gràcies per haver vingut. Fa aquest Feminit Fans, dos bigotes.
1: A tot això, amics i amigues que ens escolteu, necessiteu aquest llibre, per suposat, per viure. Fa aquest Feminit Fans, dos bigotes, Leire Marines.
0: Vinga, ara sí, Kornilov.

Doncs mira, anem a posar una mica de calma, va, anem a posar una mica de calma. I que ens arribi la calma amb la gent de Massive Attack. Massive Attack, protagonistes d'aquest concert que no va poder ser. Us recordeu? En aquella primera jornada del Festival Primavera Sound, que va caure aquella aiguat terrible i malauradament doncs ens vam quedar sense poder veure a la banda anglesa. I va la segona vegada. Bé, potser a la tercera serà la vençuda. Us deixem amb la gent de Massive Attack, que vagi molt bé. Tornem el pròxim dissabte de la mà del nostre territori clandestí, com sempre, a les 7 de la tarda i a la sintonia de Ràdio 4. Adéu-siau.

0: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
1: Hola, què tal? Soc la Leo Garriga i t'espero cada dissabte i diumenge a Ràdio 4. Les cançons, aquest estiu, es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2. T'espero!
2: Ràdio 4.

0: Diuen que les bones històries no tenen data de caducitat. Per això, aquest estiu, a Sense Memòria, us proposem una selecció d'alguns dels capítols més interessants de la temporada. És una tria pensada per escoltar sense presses, recuperar detalls que potser se'ns van escapar i, sobretot, per continuar viatjant a través de la història i el patrimoni en aquests mesos de calor. Comencem.
1: Tots els podcasts de Sense Memòria a la web de Ràdio 4 i a l'app de RNE Audio.
2: Anoche estuve leyendo en mi guía el por qué esta zona de Irak era conocida como Mesopotamia. Según parece en griego, significa entre dos ríos. Los dos ríos son el Tigris y ese otro.
3: El Éufrates.
2: Sí. ¿Qué está usted haciendo?
3: ¿Esto? Oh, hemos encontrado otro sello cilíndrico finalmente. Normalmente no hay gran cosa para traducir. Más bien, de hecho, son pictóricas. Aunque eso varía según la época. Esta tiene solo una pequeña inscripción junto al dibujo. Probablemente sea el nombre del dueño.
2: ¿Cuántos años tiene?
3: Unos 5.000 años.
4: Tiene una gran belleza.
0: Jordi Vidal Palomino, per què et vas fer siriòleg?
5: Ostres. Per què em vaig fer siriòleg? Resposta curta, eh? Bàsicament perquè vaig tenir un profe, un professor, el Juan Luis Montero Fenollós, que ara està a La Corunya, a l'Universitat de La Corunya, que ens va fer una assignatura d'història de Mesopotàmia a l'Universitat de Barcelona, on estudiava jo, on mai no s'havia fet una assignatura d'aquest tipus. Llavors, ostres, va encantar l'assignatura. Ell era un... llavors ja era molt jove, era un professor molt empenta, va crear una associació, ens va implicar molt en tasques d'estudi del Pròxim Orient, i mira, a partir d'allà em vaig enganxar a la seriologia, sobretot per culpa d'ell, per culpa de Juan Luis Montero.
0: Sempre hi ha un culpable.
5: Sí, sí, sí.
0: I una altra cosa, qui va ser Paul Emil Botha?
5: Paul Emil Botha és el pare de la seriologia. Sense ell no hi hauria seriologia, o com a mínim no hauria nascut en el moment que va néixer. Paul Emil Botha era un diplomàtic francès que ha passat a la història no tant per les, no, de fet no per la seva activitat diplomàtica, sinó sobretot pel fet que el 1843 va trobar i va començar a excavar la primera ciutat a Síria que va recuperar l'arqueologia.
0: Doncs de l'origen de l'arqueologia a Mesopotàmia, de Paul Emil Botha i dels assiris, parlarem en aquest capítol de Sense Memòria. Jordi, et sembla que comencem?
5: I tant.
0: Doncs comencem.
1: Sense Memòria. Amb Isabel Díaz.

0: Jordi Vidal Palomino és catedràtic d'Història Antiga a la Universitat Autònoma de Barcelona, especialitzat en l'estudi de la història de la Siriologia i de la guerra al Pròxim Orient Antic, i entre articles i llibres només citarem alguns dels més destacats que ha escrit, Les aldees d'Ugarit, Lletres bíbliques, Arqueologia de Mesopotàmia, i el més recent, publicat aquesta tardor a Erasmus Ediciones, El descubrimiento de Assíria. I crec, Jordi, que el primer que hauríem de situar en el nostre mapa històric, com a mínim en el mapa d'aquest programa, doncs és els mateixos assiris, que parlarem una mica d'ells, de com els vam redescobrir. Qui van ser els assiris? Quin paper ocupen en la història?
1: Els assiris és un dels pobles de Mesopotàmia més antics, més rellevants. La seva història a nivell escrit la coneixem des de final del tercer mil·lenni, que és quan comencen a aparèixer textos a la zona de Síria, al nord de l'actual Iraq, però sobretot esdevenen rellevants molt més tard. Els assiris creen el primer mil·lenni, entre el 900 i el 627, el que és, fins aleshores, l'imperi més gran de la història de la humanitat. I és això que els dona rellevància, no? La creació d'aquest gran imperi, un imperi que donarà pas a la creació de grans capitals imperials com Nínive, Calhu o Dur-Sharrukin, la ciutat que va descobrir Bota, i que són les ciutats que han donat els monuments que després nosaltres podem veure en grans museus europeus com el British o el Louvre.
0: I com un imperi que, com tu dius ara, doncs en el seu moment va ser el més gran de la història, com és que el vam oblidar? Perquè el vam oblidar. Tu, ja gairebé en les primeres pàgines del teu llibre, dius que després, quan van desaparèixer, es van convertir com una mena de fantasma.
1: Sí, sí. Literalment és el que va passar, és molt curiós. És un gran imperi, però és un imperi, aquest imperi assiri, que no va tenir un hereu directe que mantingués viu el seu llegat. M'explico. L'imperi romà també desapareix, però tots els regnes medievals es consideren hereus de l'imperi romà i mantenen el llegat, mantenen la seva cultura, mantenen la llengua, el llatí.
0: Home, l'imperi romà és que a dia d'avui encara el tenim fins a la sopa.
1: Exactament.
0: No pots entrar a Twitter i que no estiguin parlant de Roma.
1: Doncs exactament això és el que no va passar amb els assiris, que no va haver-hi ningú que el reivindiqués. Llavors, un cop l'imperi assiri cau per les armes, cau conquerit pels babilònics i els medes, els assiris desapareixen de la història i les seves ciutats, a poc a poc, com que eren fetes d'argila, es van desfent, van quedant enterrades, i els assiris s'obliden. De fet, només a Occident només hi ha el record dels assiris gràcies a la Bíblia, que els esmenta sovint, perquè entre d'altres són els que van conquerir el Regne del Nord, el Regne d'Israel, i gràcies a alguns autors clàssics que ens en parlen d'ells, sovint malament, sovint amb plens d'errors, però que ens en parlen. Però vull dir, coneixem els assiris fins que el Bot els redescobreix, sobretot gràcies a això, a què diuen els altres sobre ells, no sobre el que deien ells mateixos.
0: I després tenim, a mitjans del segle XIX, a un senyor diplomàtic que es diu Polemil Bota, que està destinat a Mosul, a Iraq, i que comença a excavar en un lloc que es diu Khorsabad, que després sabrem que va ser la capital assíria del rei Sargon II, que ara sí que ens sona una mica més, però en aquell moment segurament no. Realment, quan Polemil Bota arriba allà a excavar, què és el que va buscant?
1: Ell, quan el destinen allà a Mosul, una de les coses que li passa és que té molt temps lliure. D'acord? Hem d'imaginar que l'activitat diplomàtica francesa a Mosul no hauria de ser molt estressant. Llavors ell té temps lliure. I un amic seu, amb qui s'escriu, que són part de les cartes que publico el llibre, li comenta que, home, que una de les coses que podria fer és visitar unes ruïnes que hi ha a prop de Mosul i que alguns autors consideren que podrien ser les restes de l'antiga Nínive. Llavors ell, mogut per aquest amic seu, Jules Moll, el director de la revista del Jornal Asiàtic, comença a excavar a Nínive, a Kuyunjik, per veure si realment allà pot trobar per primera vegada les restes dels antics assiris. El que passa que no les troba. Com a mínim, allà, a Kuyunjik. La primera excavació que fa ell, que és el 42, és un fracàs, que és aquesta excavació a Kuyunjik.
0: Però després llavors es mou, busca un altre lloc i llavors es conté la sorpresa.
1: Exacte.
0: Clar, perquè hem de tenir també en compte que encara que no siguin ciutats molt grans, però també són zones que estan habitades.
1: Sí,
0: vull dir, allà hi ha cases, hi ha gent vivint i per anar a buscar allà on excavar, i a més tenir, tampoc tens molt clar què és el que busques. I és que m'imagino la situació una mica... Clar, ara estem acostumats, no?, a pensar en les excavacions arqueològiques. Nosaltres en aquest programa visitem alguns jaciments, com s'estructuren i tot això, però és que jo m'imagino, fa com un segle i mig, l'actual Iraq buscant no se sap què... I és que ho veig una mica difícil.
1: Home, sí, de fet, està ple d'aventures els seus relats, les seves històries. Clar, ell excava a llocs que, com dius tu, estan sovint habitats, damunt de la ciutat de Síria, doncs hi ha aldees modernes, la qual cosa doncs, genera problemes evidents. A més, cal tenir en compte que en aquells països no estan molt acostumats a que vingui gent a buscar amb tant d'èmfasi unes menes de restes que per a la gent local no té cap mena d'interès. És a dir, la gent local està acostumada a veure tauletes cuneiformes per allà, però no els hi donen cap importància. I troben aquests savis europeus que van com bojos buscant aquestes tauletes. Per tant, això genera situacions a vegades complexes i a vegades polèmiques. Sí. Mm-hmm.
0: Clar, van buscant Nínive, anava a dir la mítica Nínive, perquè tots més o menys tard o d'hora acabem parlant de Nínive, després més endavant, vull dir, en el moment que ell està treballant, això no se sap encara, però després més endavant hi haurà una altra persona que descobrirà el que en el futur coneixerem com la Biblioteca de Surbanipal, i llavors Nínive es converteix en un nom més mític encara del que hi és, però realment el que troba Ptolemy Botta és més important.
1: Si és més important que Nínive? No, de fet, Botta té molt
0: no
1: èxit.
0: No és més espectacular, tampoc.
1: No, el que passa és que és més fàcil d'excavar. La clau de tot és que Botta se'n va excavar a una ciutat nova, que és aquesta de Dur-Sharrukin, de Khorsabad, que era molt més fàcil d'excavar que no pas la Nínive que ell coneixia. Per què? Perquè és molt més petita. De fet, Khorsabad, Dur-Sharrukin, és una ciutat que va durar 20 anys. És a dir, és una ciutat que es construeix del no-res i que s'abandona de seguida que mor el rei que la va fundar. Per tant, és una ciutat petita, però fàcil d'excavar. I com que aquesta gent no eren arqueòlegs, necessitaven que fos fàcil d'excavar.
0: De totes maneres, a més, no era l'únic que mitjans del segle XIX estava sobre el terreny buscant coses.
1: No.
0: Tenim altres, anem a dir, exploradors més que arqueòlegs o aventurers que arqueòlegs i de vegades espies més que diplomàtics. Però tenim molta gent sobre el terreny.
1: Sí, és que, clar, aquest moment és un moment de molta efervescència. Abans de Botta ja va haver-hi, per exemple, un altre anglès, que era Claudius James Rich, que va estar per aquella zona i va trobar coses interessants. El que passa que no va fer el pas que va fer Botta, que és iniciar unes excavacions. És veritat que nosaltres diem sovint arqueològiques i clar, un arqueòleg actualment diria home, jo poc té a veure amb l'arqueologia perquè la metodologia, etc, era una cosa molt rudimentària. És gent que excava perquè va buscant tresors i el que interessa no és conèixer la història de la ciutat, que és el que interessa als arqueòlegs ara, sinó que el que interessa és trobar obres d'art espectaculars que justifiquin la inversió i que permetin després portar aquestes obres cap a Europa.
0: Que és el que es van fer. Algunes després es portaran cap al British Museum de Londres, però el que va trobar Botta és el que es va portar al que seria el primer museu assiri, que es va fer al Louvre, perquè el primer es va fer al Louvre.
1: Sí.
0: Tot i que el seu futur no ha estat tan espectacular com el britànic.
1: Clar, perquè és que els francesos són els primers, Botta és el primer, Botta fa un troballes espectaculars, però després les excavacions angleses a Nínive tenen molt més ressò. També Nínive és una ciutat molt més important que Khorsabad i, per tant, clar, el que s'emporten al Museu Britànic és més que el que van trobar els francesos, que a més van perdre part de les seves troballes.
0: Sí, això, vull que m'expliquis, hi ha un capítol, jo, és que a mi em sembla com a molt desgraciada tota la situació, perquè, clar, estem parlant primer que de les coses que es poden recuperar, perquè no tot es pot recuperar, perquè quan s'excava aquesta ciutat i altres restes en tota aquesta zona de l'antic Iraq, una vegada surten a la llum, la terra aquesta es desfà, vull dir, una vegada les descobreixes, segurament es destruiran en molt poc temps, i el que es pot conservar, algunes coses són estàtues o relleus que són de grans dimensions. Això, transportar-lo fins a Europa, té els seus riscos. I un dels problemes que té el fruit de l'excavació de Ptolemy Botta és que es perd.
1: Sí.
0: Ens ho expliques, aquesta aventura,
1: tu? I tant. No, és exactament el que has dit. O sigui, Botta, quan comença a excavar, troba, i ell ho explica, les seves cartes, troba grans relleus, estàtues colossals, algunes estàtues de toros alats, que fan 5 tones, o sigui, és una cosa monumental. Problema, que estan fetes d'una pedra de mala qualitat. És una mena de guix de la zona de Mossul, que, clar, no és marbre. I, per tant, a la que queden exposades, si no estan ben conservades, el mateix Bot ens ho explica, diu, les trec a la llum i quan torno ja s'han desfet, ja s'han fet pols. Llavors, moltes de les coses que va trobar, efectivament, com que no hi havia la tècnica necessària, doncs es perd. Una altra cosa interessant és que, a vegades ens diu, no?, el relleu que he trobat era polícrom, estava pintat. Però tal com el traiem, la pintura cau. És a dir, només els va veure ell pintats, perquè de seguida desapareixen. És una pena, ara s'hauria pogut consolidar, en aquell moment no es va poder fer.
0: I a banda dels treballadors que tenia allà, de la zona i tot això, va ser una feina en solitari.
1: Molt, molt, molt. Clar, ell en realitat excava només 2 anys allà, a Khorsabad, el 43 i el 44. I el 43 està sol completament. Sol ell amb els seus treballadors, gent que contracta. Però no té cap ajut d'experts o especialistes. Després, l'any següent, sí, l'any 44, veient que els francesos se n'adonen que aquest senyor ha fet un descobriment espectacular i decideixen, primer, enviar-li diners i, segon, enviar-li un dibuixant, Eugene Flandin, molt bo, que serà el que s'encarregui de fer el registre que vota... No podia fer, no tenia la preparació. Per tant, a partir del 44 sí que ja té un mínim suport, però clar, no res a veure amb el que hauria sigut desitjable.
0: Però de totes maneres dura poc aquest suport. A mi em dóna la sensació de que l'interès s'esvaeix ràpidament a banda dels problemes que tenen amb les autoritats turques, que són les que tenen el control polític sobre el terreny.
1: Sí, sí, sí. Bota, això li dedica molt espai a parlar dels problemes que té amb el governador turc, que li posa molts problemes. Però bàsicament, clar, quan explica Bota, et poses de banda de Bota, però després, si penses una mica més, bé, doncs potser la cosa té matisos. Clar, Bota què diu? Aquest senyor, el governador turc, m'està posant pals a les rodes, no em deixa treballar perquè no està entenent el que faig. Ell creu que estic buscant tresors, creu que en realitat estic construint una fortalesa per mirar d'envair el país, quan jo en realitat només vull fer ciència. Però clar, per què feia això el governador? Perquè era una mala persona? No, perquè des del punt de vista del governador turc teníem aquí un francès que no havia demanat permís a ningú i que es va posar a excavar. No només això, sinó que les coses que trobava, també sense demanar permís a ningú, les enviava cap a França. També podem entendre que és lògic la recança d'aquest governador turc envers les activitats de Bota. Bé, tot té un punt de vista matisable.
0: I per què et vas decidir? Per què aquest interès? Per dedicar-li un llibre a Paul Emile Bota? Que no només és que expliquis la seva història, és que també tenim la primera traducció al castellà de les cartes que va enviar. També fas un recull de la resposta que va tenir a la premsa aquí a Espanya en el seu moment, que ja parlarem en tot cas després. Sí. Vull dir, per què surt aquest interès de rescatar-lo? Em sembla que una mica queda l'oblit.
1: Clar, a mi Bota és un personatge que m'encanta, que em fascina, és un personatge polèmic, és un personatge... Clar, ell era addicte a l'opi, per exemple, i defensava que l'opi era quelcom necessari a la vida de les persones i va fer una tesi doctoral sobre això. És un personatge romàntic, també, de manual. Però és un personatge que ha caigut una mica en l'oblit i, per exemple, Layard, que és l'arqueòleg anglès que va treballar a Nimet, té moltíssima més fama que Bota. I a mi això em semblava un punt injust perquè, en realitat, el pioner és Bota, no pas Layard. I bueno, vaig pensar, amb tota la modèstia del món, perquè jo tampoc no sóc ningú, pues mira, fer algun treball que servís per reivindicar, en la mesura de les meves possibilitats, la magnitud, la importància de Paul Emile Bota.
0: Sí, home, això t'anava a comentar, que la història ha estat molt més benèvola amb la memòria de Henry Layard que no amb Bota.
1: Sí, sí.
0: De fet, jo el tenia molt més present a Layard.
1: Veus?
0: I a Bota me l'has descobert tu.
1: Això és molt injust, sí, sí. Clar, però tot això és, jo crec, d'una banda, perquè els anglesos fan millor propaganda que els francesos i reivindiquen més les seves figures, i de l'altra, que Layard, els seus descobriments, els va publicar en llibrets petits que van tenir molta difusió, mentre que Bota va crear una obra monumental que no va llegir ningú explicant els seus treballs. Per tant, ja en el seu moment va tenir molt més ressò el treball de Layard que no pas el de Bota.
0: Doncs una mica ja ho comentaven abans, de fet, ni Bota, ni Layard, ni altres descobridors de tresors arqueològics d'aquesta època, del segle XIX, no eren arqueòlegs, eren més bé... Tenim una barreja de diplomàtics, espies, exploradors, aventurers, i de pas arqueòlegs, i de vegades una mica de tot això. Doncs què et sembla, Jordi, que incloguem en aquesta conversa a un historiador i arqueòleg que ha treballat en alguns moments en alguns indrets del Pròxim Orient? No sé si a l'Iraq, però com a mínim si a Síria, a Israel o a Jordània.
1: Molt bona idea, em sembla.
0: Felip Massó, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Què tal? Encantat d'estar amb vosaltres.
0: Gràcies a tu per atendre la trucada de Sense Memòria. Bueno, estàs escoltant, tenim amb nosaltres amb Jordi Vidal Palomino. Tots dos us coneixeu força, vull dir, no descobriré
2: res. Hola, Jordi, què tal?
1: Hola, Felip. L'he vist aquest matí, de fet, o sigui que...
2: Sí, ja ens hem vist aquest matí, sí.
0: Felip, ara estàvem parlant una mica del perfil d'aquests arqueòlegs del segle XIX, sí, que eren segurament més aventurers i altres coses que no arqueòlegs. Jo suposo que actualment, per ser arqueòleg al Pròxim Orient, ja no cal ser espia o diplomàtic, però sí una mica aventurer o explorador, no? Tu què en dius?
2: Bueno, jo també tenim una mica en comú, que és el doctor Montero, que segurament estaria d'acord amb el que diré, que és que realment l'arqueologia avui en dia ja no hi ha aventures ni aventurers enlloc. Avui l'arqueologia és una ciència completament professionalitzada, és una ciència, i els que treballem més que aventurers som científics. Aleshores, sí que pot tenir un lleuger encant, no per a nosaltres, sinó per a la gent que des de fora ho pot veure, però la gent que hem treballat, o que encara com el doctor Montero treballa a l'actual Iraq o per la zona d'Orient, no deixa de ser una, entre cometes, una feina més. Molt agradable pels que ens hi dediquem, perquè és el treball de camp al qual doncs, hi aboquem la nostra professió, però no deixa de ser, i sobretot és una ciència, i està molt allunyada en tot, amb el que són les condicions, amb el que és l'espectacularitat de les troballes, amb el que és el modus de vida de la zona, tot és molt més humà i molt més profà, diguem-ne, del que ens pot semblar a primera vista. Sento trencar la màgia que pugui tenir, però en realitat és així. La imatge de l'arqueòleg amb el barret, i no només de l'arqueòleg amb barret, sinó també de l'expert en tot tipus de coneixement, això ja ha passat a la història, i avui en dia un equip d'una missió arqueològica és formada per multitud d'especialistes molt especialitzats, que cada un doncs, tracta la seva feina amb el màxim rigor científic.
0: I a tot arreu és igual, vull dir, les excavacions aquí i també al Pròxim Orient.
2: Sí, a veure, l'arqueologia en el fons no deixa de ser un aspecte mecànic que té un mètode que apliques segons les normes d'arqueologia, segons els criteris que s'han marcat ja a la base del temps i són segons el rigor científic. Tu és el mateix excavar al Pròxim Orient que excavar pues, al món mesoamericà o excavar a Catalunya. L'arqueologia és una ciència que té unes normes, una manera de funcionar. Evidentment, el que trobes, com ho trobes, el lloc on ho trobes i les conclusions, òbviament, a les que arribes són diferents perquè la cultura és diferent, però la metodologia ha de ser una. Evidentment, si estàs excavant prehistòria, doncs vas molt a poquet, si estàs excavant una altra època pots anar una mica més ràpid, però tu segueixes les pautes d'estratigrafia, les pautes d'excavar, segons el que et va dient els estrats arqueològics. No? S'ha acabat l'època aquella d'anar a fer forats a veure què trobo i anar a buscar la peça bonica i la peça espectacular per posar-la al museu i deixar de banda tota la resta. Per això l'arqueologia pues, és científica al 100% i tan important és pues, la màscara Tutankamon, per dir alguna cosa, com una tauleta assíria inèdita que no s'hagi trobat mai, que és la primera vegada que es troba.
0: Felip,
2: en aquest cas, sí.
0: No, et volia preguntar, tu ara continues fent treball de camp o estàs més donant classes, per exemple, aquí a Barcelona, Arqueonet o altres
2: sí,
0: projectes?
2: Sí, la feina meva de camp va acabar per un tema de salut més aviat, però és un tema que és apassionant. De fet, com a arqueòleg, és una mica frustrant l'haver d'haver-ho deixat, no? Perquè tu pots ser un gran historiador sense haver trepitjat un jaciment arqueòleg, però els arqueòlegs vivim de l'arqueologia i vivim de les troballes que fem. Evidentment, no és només el moment de la troballa, que pot ser més o menys emocionant, sinó és el fet de trobar una cosa inèdita, ser el primer en trobar-la, ser el primer en estudiar-la, ser el primer en contextualitzar-la i oferir una informació que fins ara era inèdita. Evidentment, els museus estan farcits de material arqueològic inèdit, igual que de tauletes inèdites, que hi ha molta feina per fer i no cal anar a excavar per trobar-les. Pots anar a qualsevol museu i qualsevol institució i els fons estan plegats de materials.
0: Sí.
2: Però aquest punt d'encant i aquest punt d'emoció que té trobar-les, doncs això sí que realment és insubstituïble.
0: Sí, això em consta, que els magatzems estan plens de material. Per ser una de les coses que em sembla interessant que ha fet el Jordi Vidal en aquest llibre és traduir al castellà les cartes que Botta va escriure especialment a l'orientalista i amic seu, a Jules Moll, en les que explica el progrés de les excavacions i les descobertes a Cursabat. Realment és interessant poder llegir el mateix Botta explicant-lo, no? I jo em plantejava quan ho llegia que aquesta potser era una feina gairebé a cegues, perquè ells s'estaven enfrontant a una cultura desconeguda, difícil d'interpretar. Com us imagineu a Bota davant d'aquest enigma?
1: Felip o...
2: Jordi,
0: o qualsevol... tots dos podeu, eh?
1: Tu mateix, Felip, va, endavant.
2: No, no, jo imagino que el mateix que deu pensar en Jordi, clar, és el que dius, és una cultura que apareixia per primera vegada als ulls de la gent, perquè sí que es tenia la coneixença a través dels textos bíblics i dels textos clàssics, però clar, era una cultura que ningú no havia vist mai en directe, i ni, no només que no havia vist la cultura material, sinó que a més les coses que sortien, els relleus espectaculars, els genis alats, els monstres, per dir-ho d'alguna manera, impressionants, que sortien d'aquestes excavacions, devia ser per quedar-se realment garratibat i una mica desconcertat, no?, com ubicar-ho amb el temps i com realment interpretar-ho i com si realment podíem agafar els textos bíblics i clàssics i

0: personatges que estan treballant en paral·lel, Edward Hinks i Henry Rawlinson, que estan fent progressos en el desxiframent, però encara queden uns anys perquè es pugui desxifrar, i per això vota no sap el que està excavant. Ell troba inscripcions, les copia bastant bé, vull dir, té molt de mèrit copiar una cosa que no entens, perquè no és fàcil reproduir fidelment signes que no estàs entenent, però clar, no es poden traduir. No serà fins que es desxifri l'escriptura cuneiforme, per exemple, que se sabrà què és el que estava excavant Botta. Botta acaba les seves excavacions sense saber que havia trobat la capital de Dusseruquín, de Sargon. Això se sabrà quan es desxifrin.
1: I què creieu? Que això de la siriologia al segle XIX era cosa només, gairebé només, no eren els únics, però principalment d'anglesos i francesos, aquí a Espanya o a Catalunya interessava poc?
0: Interessava, jo diria que pràcticament gens. Era una cosa sobretot de francesos, anglesos, aviat s'hi afegiran els alemanys, que ho faran molt bé, sobretot el progrés de l'estudi de la llengua acàdia li deu molt als alemanys, després s'hi afegiran els americans, i a Catalunya, a Espanya, l'interès és pràcticament zero. Sí que hi ha alguns pioners, per exemple, aquí a Catalunya ja tenim un senyor, una mica més tard, que es deia Josep Brunet i Vallet, que vivia al passeig de Gràcia 81, a vegades vaig a veure la seva casa, el qual, bueno, va publicar el 1885 el primer manual en català sobre història d'Egipte i de Síria. Però clar, era un senyor que era bibliòfil, vull dir, ell tenia una empresa, era milionari, i quan es va jubilar es va interessar per aquestes coses. Però són personatges així, personatges que ara els joves en dirien random, personatges poc, que no estan vinculats amb l'acadèmia, que s'interessen per aquests temes. Trigarem moltíssim a que la siriologia entri a la universitat. Fins a finals del segle XX, és a dir, més d'un segle després del descobriment, no hi haurà assiriòlegs a la universitat.
1: Doncs, si us sembla, Jordi, Felip, sobre aquest tema, li hem preguntat aquest matí a Adelina Millet, doctora en assiriologia per la Sorbona de París, professora d'Estudis Hebreus i secretària acadèmica de l'Institut del Pròxim Orient Antic a la Universitat de Barcelona. I, si us sembla, escoltem la conversa que hem tingut amb l'Adelina, que crec que us coneixeu tots tres.
2: Sí, sí.
1: O sigui, al final,
0: és
1: un món molt petit.
2: Sí, sí.
1: Escoltem la conversa amb l'Adelina i després continuem, d'acord?
0: Perfecte.
2: Molt bé.
3: Sense memòria.
1: Adelina Millet, benvinguda a Sense Memòria.
4: Moltes gràcies.
1: Adelina, quin és l'estat del seguiment o de l'estudi de la assiriologia a Espanya en general i a Catalunya en particular?
4: Doncs ara, en aquests moments, podem dir que està prou bé. Fa 25 o 30 o 20 anys, potser la resposta no hauria sigut tan optimista, però la veritat és que ara mateix, tot i que hi ha molta gent a diferents universitats d'Espanya que es dediquen a la siriologia, potser no poden donar classes de lo que és la siriologia estrictament perquè els plans d'estudi no ho contemplen, però sempre hi ha sempre podem incloure aquests estudis en la nostra docència, en la divulgació, bueno, en la investigació, per suposat. Però de cara als alumnes de la universitat reglada o bé de cara a un públic més general, fem el que podem. I de fet, ja t'ho diré de memòria, però em podria posar a comptar-les, però 4, 5 o 6 universitats a tota Espanya on hi ha siriòlegs, egiptòlegs, anatolistes. Vull dir que està relativament bé comparat amb com estava fa molts anys.
1: Adelina Millet, com hem comentat, és secretària acadèmica de l'Institut del Pròxim Orient Antic de la Universitat de Barcelona. Tu, d'alguna manera, ho apuntaves en la teva resposta. Hi ha assiriòlegs, però no hi ha estudis. Vull dir, no tenim tradició.
4: No hi ha tradició. Bé, la tradició comença a engegar als anys 60-70 del segle XX i s'anava amb més de 100 anys de retard, perquè la resta del món, especialment Europa i després els Estats Units, ja des de de la segona meitat del segle XIX, aquests estudis van arrencar. Bé, les raons potser seria molt llarg d'explicar. I potser no les sabem amb

0: amb total seguretat, però anàvem amb més de 100 anys de retard, i la raó per la qual alguns siriòlegs o orientalistes en general, també incloc egiptòlegs, anatolistes, semitistes en aquest grup, van començar a sortir fora d'Espanya i després van tornar. I nosaltres, la meva generació, som els fills d'aquests pioners, que són 3, 4, 5, alguns es van quedar fora, però alguns altres van tornar i van ser els que ens van formar.
1: Tu deies que és difícil d'explicar les raons, i de fet jo el que volia preguntar-te era a què creies que era degut que hi hagués menys tradició d'estudis assiriòlegs i que estiguessin menys implantats a les universitats, per exemple, amb assignatures més específiques. Home, jo de vegades, igual és una lectura molt fàcil, però jo de vegades me'n vaig una mica lluny, me'n vaig al segle XIX, que és quan es fan aquestes primeres grans excavacions i recerques de les ciutats, no només assíries, no? Sinó el que seria Pròxim Orient i Mesopotàmia en general, i potser la geopolítica del moment també té el seu paper. Potser Espanya en el segle XIX no estava tan interessada en Pròxim Orient com podien estar Anglaterra o França, no? I això pesa.
0: No sé si és exactament això, no? Potser va venir després. Uh-huh. Jo crec que la raó primera... Vull dir, no he fet cap estudi en profunditat, però més o menys pel que es veu d'on van sortir els primers que es van interessar per Mesopotàmia, jo crec que està més relacionat amb la religió. Els països del sud d'Europa, que són majoritàriament catòlics, diguem que hi ha una aproximació a la religió des de les autoritats. La gent del poble, la gent normal, la gent de peu, no tenia accés ni al text bíblic ni als textos que parlaven sobre la religió en general, catòlica o cristiana. Els cristians, en els països catòlics no hi havia aquest accés per part de la població majoritària. I l'estudi de la religió estava en mans dels... i el coneixement de la religió i d'aquests textos estava en mans dels eclesiàstics, dels capellans i les autoritats superiors. En canvi, en els països protestants, l'accés al text bíblic es fa de manera individual. I sí que hi ha una jerarquia, però aquesta jerarquia no es posa en que cada un pugui accedir a la Bíblia, o sigui, al text bàsic, de manera directa i voluntària. I hi va haver una corrent durant el segle XIX, d'aquests països protestants. França és un cas a part, però França té unes altres raons per les quals va accedir a tot, o va tenir aquest interès i aquesta participació efectiva en el descobriment del Pròxim Orient Antic en termes molt amplis. Després faré un apunt sobre França. En aquests països protestants, començant per Europa i després passant als Estats Units, van sentir un interès, a partir d'un cert moment, al segle XIX, de provar que la Bíblia tenia raó. Aquell famós llibre, amb aquest títol, doncs això, van dir, doncs, anirem a Mesopotàmia, anirem a l'Àsia Occidental, a buscar tot allò que la Bíblia ens diu que va passar. I així va començar. Uh-huh. De fet, és així. I en el cas de França, és, tot i que és un país eminentment catòlic, també hi ha protestantisme, però no és tan majoritari, la raó fonamental va ser militar. Aquí sí, pot ser política o geopolítica. Quan a finals del segle XVIII, Napoleó fa l'expedició a Egipte, allà comença, bé, hi ha el primer contacte directe amb aquest món antic, tot i que no és exactament Mesopotàmia, és Egipte, però l'antic Egipte també té una gran importància dintre del món de la Bíblia. En el cas de França va ser a partir de l'expedició babilònica, napoleònica, a Egipte.
1: Sí, és això que diuen, bueno, a mi m'ho explicaven fa temps, no? Que en la nostra història, quan parlem de la història de l'antic Egipte i una part també de Mesopotàmia, perquè són punts o llocs geogràfics on teòricament van passar fets de la Bíblia, que és la nostra base.
0: Exactament.
1: Que és la nostra base per explicar-nos la història. D'aquí ve aquest decalatge. Per ser, Adelina...
0: I aquest interès, sí. i aquest interès que van tenir va començar a partir de societats privades de caràcter històric, religiós, que volien provar provar que la Bíblia tenia raó i aportar elements... artefactes que ho demostressin.
1: Sí, sí, coneixement palpable.
0: No era, i no era el món de les relíquies. I no era, sí, i no era el món de les relíquies. Això és una altra història. Tot i que eren religiosos, però no buscaven relíquies.
1: Per cert, Adelina, què feu a l'Institut del Pròxim Orient Antic? A què us dediqueu?
0: Bàsicament, és un institut de recerca que no té personal docent propi. Són professors, la majoria, que estem en altres departaments i fins i tot en diferents universitats, i que tenim un interès comú per tot el que és aquest món pròxim oriental antic, en aquest sentit amplíssim, des de Mesopotàmia, des d'Egipte, passant per la zona siro-llevantina, Mesopotàmia, i fins i tot més enllà, fins al món irani, a vegades, i al món anatòlic, i llavors fem la nostra recerca focalitzada en aquests àmbits d'estudi. Després la nostra docència la fem en els departaments respectius, que moltes vegades són molt diferents, i el més important és que tenim una biblioteca, i aquesta biblioteca és molt important per la quantitat de volums que hi ha i per l'especificitat. És una de les més importants, potser és la segona més important d'Espanya, perquè la primera està a Madrid, la del CSIC, que té fons institucionals assignats i que els hi venen de manera recurrent. Nosaltres hem d'esperar que hi hagi un desembarcament de fons d'alguna manera per un projecte o per alguna temàtica, per una raó molt concreta. O sigui, nosaltres fem el que podem perquè no tenim una assignació econòmica que ens permeti mantenir estar al dia de totes les publicacions, però dintre el que cap ho fem bastant bé, i la veritat és que la biblioteca és potser el punt més important de lo que és l'IPOA. També fem classes, ara abans teníem un màster propi, però aquest màster de moment no l'estem fent des de fa anys perquè participem en un màster oficial de la Universitat de Barcelona on hi ha blocs, blocs. I nosaltres estem en el bloc de Bíblia i Pròxim Orient Antic i allà fem llengües, cultura, literatura, història. I és la cosa més visible que fem a banda de... Bé, tenim un parell també de publicacions. Una és periòdica, és una revista que ja té 43 anys.
1: Adelina, un parell de coses més abans d'acabar. Clar, tot això és, l'àmbit acadèmic i de recerca, però, per exemple, si el públic general o algú que no sigui acadèmic aquí a Catalunya volgués anar a informar-se, a visitar un museu, a visitar alguna cosa que li pugui parlar d'aquest Pròxim Orient, més enllà, per exemple, tenim el Museu Egipci, però si ens centrem més en Mesopotàmia, què tenim? Què hi ha? A què pot accedir el públic que estigui mínimament interessat?
0: El Museu de Montserrat. El Museu de l'Abadia de Montserrat. El Museu Bíblic o el Fons Bíblic de l'Abadia de Montserrat.
1: És l'únic, no?
0: No tenen moltíssima cosa, però hi ha coses. Aquest museu, precisament aquest museu, es va fundar a partir de la idea que va tenir el pare Bonaventura Ubach fa més de 100 anys de portar documents i objectes. O sigui, tenia una mica la mateixa idea que aquests estudiosos de l'àmbit protestant que estaven interessats a provar que la Bíblia tenia raó. La raó no era que el pare Ubach volgués provar que la Bíblia tenia raó, perquè ell ja ho sabia que tenia raó la Bíblia, sinó que el que volia era fer una traducció al català de la Bíblia, des de l'hebreu i l'arameu, des de les llengües originals, i seria una Bíblia il·lustrada. I en aquestes il·lustracions hi posaria les fotos que ell hauria fet d'aquests llocs on haurien tingut lloc aquestes narracions bíbliques, però també aportant objectes d'allà, d'aquelles terres. I va portar de tot. També va portar objectes provenents de Mesopotàmia, que no estaven directament relacionats amb la Bíblia, com és un fons de tauletes cuneïformes, estàtues, diverses inscripcions, alguna mòmia, fins i tot, algun fòssil. Vull dir, hi ha coses que sortien de l'àmbit estrictament mesopotàmic o assiriològic o orientalista, o sigui, coses una mica més exòtiques. Però, bàsicament, la seva idea era portar tots aquests objectes per fer una traducció de la Bíblia al català il·lustrada. però també portava doncs, herbes, llavors, algun animal dissecat, terres, pedres,
1: sí,
0: per il·lustrar la Bíblia, aquesta traducció de la Bíblia que pensaven fer. Es va fer una traducció de la Bíblia, però no de la manera que ell la volia fer. És un projecte que va quedar escapçat. Crec que hi ha alguna cosa que es va arribar a acabar, algun dels llibres que es va arribar a acabar i traduir, però no sé en quin estat es troba. Per tant, el lloc on, que més es podria semblar a un museu de temàtica mesopotàmica o orientalística és el de l'Abadia de Montserrat, que en els seus orígens, com he dit, té una intencionalitat molt similar a la que van tenir aquest erudit de centre Europa, protestants, per anar cap a Mesopotàmia, cap a aquells llocs.
1: Fa temps que, sí, la veritat és que fa temps que penso que les expedicions del pare Bonaventura Ubach ben bé tenen un capítol específic dins de Sense Memòria, vull dir, o sigui, això segur.
0: O més d'un.
1: Sí, sí. Adelina Millet, estem a punt de deixar-te. Nosaltres estem en entrevista, estem fent programa amb en Jordi Vidal, que precisament aquest any ha publicat el seu llibre El descobrimiento de Assíria. No sé, li vols dir o traslladar algun missatge, pregunta o salutació?
0: Amb el Jordi parlem habitualment. Només felicitar-lo i donar-li l'enhorabona també perquè fa una tasca molt important d'historiografia, de treure a la llum aquests pioners que a vegades van arribar no tan lluny, a vegades una mica més lluny, catalans i espanyols, que es van interessar pel món orientalista. Només això, felicitar-lo per aquesta gran tasca que fa des de fa temps.
1: Doncs...
0: que jo també li he publicat alguna cosa.
1: Bueno, i alguns hem estat alumnes seus.
0: Doncs molta sort que heu tingut, perquè s'explica molt bé.
1: Adelina Millet, secretària acadèmica de l'Institut del Pròxim Orient Antic, l'IPOA de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta a Sense Memòria i ens veiem un altre dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: sense memòria.
1: Bé, Jordi, segurament sent assiriòleg en aquest país no et faràs ric, però tens amics.
2: Sí, home, la Adelina, el Felip, en Lluís, sí. Tinc bons amics en aquest àmbit.
1: Felip, continues a l'altra banda del telèfon?
3: Sí, i tant.
1: Vale. Ara estàvem escoltant a l'Adelina Millet i jo pensava en preguntar-te a tu. Vosaltres, per exemple, a Arqueonet, que feu cursos diversos, què té més seguiment, per exemple, a Mesopotàmia o Egipte?
3: Pues mira, aquí Mesopotàmia. Més que res perquè, com que Arqueonet ho van muntar uns quants amics i jo, doncs ja vaig ser bastant clar que aquí havia d'haver-hi un viatge bastant clar, perquè d'Egipte ja es fan moltes coses, que m'encanta Egipte, és una cultura fantàstica, però es fan moltes coses a tot arreu, també en fem nosaltres, però vam decidir conjuntament que s'havia de donar un impuls precisament a la divulgació de Mesopotàmia, perquè ja que en l'àmbit acadèmic doncs és escàs, tenim en Jordi a la universitat i, com deia l'Adelina, d'algunes universitats més, però queda relegat a aquest àmbit acadèmic, la majoria del públic quan va a algun lloc no troba aquest tipus de cursos més de divulgació. I aquí a Arqueonet una de les coses que fem bàsicament és, fem cursos de tota mena, però quan fem cursos d'història antiga molts estan vinculats al món del Pròxim Orient amb la seva vessant àmplia, com deia l'Adelina, no només Mesopotàmia, també món cananeu, món anatòlic, món d'Iran, i aleshores és una manera de, amb una divulgació, amb una alta divulgació, perquè són els mateixos professors de la universitat, com el mateix Jordi, també l'Adelina, que ha vingut, i altres, doncs fer arribar aquest coneixement fora de les aules universitàries i exposar-lo a la gent doncs, més de forma més general. I també una forma que tenim de divulgar-ho és desplaçar-nos in situ en aquests països, perquè també organitzen viatges, i ara mateix doncs, d'aquí 4 dies, bueno, que 4 dies al febrer anem cap a Iraq, precisament, ara que el país ha tingut l'oportunitat de tornar-se a obrir, doncs estem organitzant una sèrie de viatges per conèixer in situ les cultures mesopotàmiques, que és la millor manera de poder-ho fer, no?, per entendre ben bé com funcionaven. I igualment també fem viatges a museus, al British o al Louvre, per conèixer doncs, les peces que aquests primers exploradors van rescatar en certa mesura dels primers jaciments i que encara estan en els museus. Doncs també és una manera de conèixer-les i acostar-nos cap allà. Per tant, Arqueonet és una institució que es dedica a la divulgació de tota mena de cultura, de ciència, de religió, d'història, però també amb un clar èmfasi en aquesta cultura mesopotàmica per cobrir una mica aquesta manca de coneixement que hi ha hagut durant tot aquest temps.
1: Doncs, tornant una mica al que és el protagonista o la raó de ser d'aquest capítol de Sense Memòria que estem fent avui, que és Paul Emile Botha, el que podem considerar doncs, el pare de la assiriologia, el que va posar les primeres bases doncs, per desenvolupar aquesta branca de l'arqueologia. Jo li volia traslladar principalment al Jordi una mica del que va descobrir Botha a Khorsabad, d'aquest gran palau de Sargon II, què és el que va quedar després? Vull dir, primer, queden coses que es puguin visitar i després quina literatura va quedar del que ell va fer? Es van editar llibres? Van arribar a un públic important?
2: A veure, per parts, d'això que m'has dit, que té complexitat la cosa. Sí, Botha, el que va excavar, doncs el que es va recuperar, es va portar al Louvre. Després d'ell, les excavacions es va seguir un altre diplomàtic francès, Victor Plas, però el que va trobar Plas, això sí que es va perdre, perquè bona part del carregament dels materials que es van trobar, per culpa d'un atac d'uns beduïns que va tenir lloc a la zona del Chatel Arab, quan el Tigris i l'Eufrates s'uneixen, es va enfonsar pràcticament tots els materials recuperats de Khorsabad. Per tant, molta part de les troballes franceses s'han perdut per sempre. El que passa és que, clar, Khorsabad és un jaciment molt gran. És un jaciment molt gran que encara està avui en dia en curs d'estudi. De fet, ara, des del 2023, crec, o 2022, hi ha una missió francesa excavant allà, on també hi col·labora Juan Luis Montero, que m'ha esmentat abans, i per tant, sí, s'estan trobant coses. De fet, van descobrir, entre altres, un lamasso, un toro alat d'aquests monumentals. Per tant, en aquest sentit, hi ha coses. I per l'altra cosa que em deies, de les publicacions de Botha, és una mica el que comentava abans. Ell va publicar un gran llibre en 3 volums, però un format immens, que era un llibre caríssim, que només va tenir una difusió molt, molt reduïda, perquè només el podien comprar, doncs això, les institucions oficials. El gran públic no hi va tenir pas accés. Ara, afortunadament, sí, perquè està digitalitzat i qualsevol, per internet, pot consultar-ho, no? Però en el seu moment no, és un llibre que va tenir molt poca difusió i per això, en bona mesura, Bota va caure en oblit, perquè la seva obra es va conèixer molt poc.
1: Sí, crec, no sé si és Jules Moll sí. qui fa referència a això, ara no ho recordo, sí, sé sí, que sí, tu sí. ho expliques al llibre, que es queixava precisament de que es fes aquesta edició. En aquest sentit, els britànics després van treballar millor en fer edicions dels llibres amb les investigacions del que s'estava fent a Pròxim Orient una mica més accessible.
2: Totalment. Aquesta és la clau de tot, va ser aquesta. I Jules Moll ho diu molt bé. Diu, em sap molt de greu que s'hagi fet això... No, no que s'hagi fet això, que només s'hagi fet aquesta publicació i no s'hagi fet una versió reduïda, accessible, més barata, de les excavacions de Bota per donar-les a conèixer, perquè si no publiquem aquestes obres monumentals que no hi hagi a ningú, estem limitant l'abast de la recerca. I efectivament els anglesos això ho van fer mil vegades millor. Les publicacions eren de menor qualitat, evidentment, però tenien una difusió molt més gran, i per això el treball de Lyer, com has dit tu, és molt més important, o no, més important, no, perdó, molt més famós, molta més difusió que no pas el de Bota.
1: Bé, la portada del teu llibre crec que el que surt és un relleu de Surbaripal al Palau de Nínive.
2: Sí,
1: vull dir, precisament, sí. La competència.
2: Clar, però he de tenir en compte que el Bota, fins al moment, fins al final estava convençut que ell havia trobat Nínive. Ell pensava que allò, Nínive, seria una ciutat monumental i que ell, el que ell havia trobat era una part de Nínive. Per tant, sí, de fet, el seu llibre es diu Monuments de Nínive, tot i que, en realitat, ara sabem que no era pas Nínive.
1: Bueno, després, anys després, descobrirem que precisament a Occident, vull dir, totes aquestes descobertes que eren assíries, precisament les identificaven amb Babilònia, trigaran anys en descobrir Babilònia.
2: Sí, sí. Clar, és que Babilònia, fins que no va excavar allà Robert Caldewey, un alemany, a final del segle XIX, principi del segle XX, Babilònia no havia donat grans restes arqueològiques, ni molt menys comparables amb les que s'havien trobat a Síria. Babilònia era un jaciment bastant desconegut en el sentit aquest arqueològic. Se sabia on era, però no hi havia restes espectaculars. Serà Caldewey, que sí que trobarà pues, la via processional de Marduk, tot això, però clar, hem d'esperar encara més de mig segle.
1: Que només tinguen com a museu, ara quan ho parlaven amb l'Adelina Millet, el de l'Abadia de Montserrat, diu tota la feina que teniu per fer, no? O totes les oportunitats que teniu per endavant. Depèn de com ho mirem.
2: Sí, no, clar, museu no n'hi haurà. Ara, actualment, clar, les peces ja no surten dels països, per tant, és impossible crear museu. I el de Montserrat és una cosa, un bolet. És un bolet que sorgeix de la voluntat del pare Ubach. Si no, ni això tindríem. I en bona mesura això s'explica, jo crec, per raons geopolítiques. Espanya no era una potència colonial, per tant, no va poder crear cap museu.
1: Felip?
3: Sí. Sí, no, estic d'acord amb en Jordi. Avui en dia, evidentment, no es pot crear un museu com els que es feien abans. Hi ha col·leccions privades, perquè és un tema que també aquest no es toca prou, i a vegades doncs, també, degut a aquests últims anys de saquejos bestials que hi ha hagut a tota la regió mesopotàmica i Síria, doncs han sortit moltíssim material del país, però, òbviament, és un material il·legal i que, de mica en mica, doncs, en alguns casos es pot anar recuperant i tornant al seu país d'origen, però és obvi que les peces que avui en dia surtin doncs no tindran un recorregut per un museu. I en aquest cas el Museu de Montserrat és un museu únic i és fantàstic, i jo recomano molt a la gent que hi vagi, i sobretot que vagi i que intenti fer una visita especial, perquè el Museu de Montserrat té una secció que és la normal, la que està oberta a tothom, però després té una petita sala, bueno, una petita sala no, té una sala que sembla petita quan entres però que és bastant gran, que és la sala Sant Millan, que és una sala on encara es guarden més objectes autèntics, més col·leccions de tauletes, més col·leccions d'artefactes, i sobretot té una cosa molt bona que feia el pare Ubach, que jo estic molt a favor, que és que a vegades no cal que hi hagi una peça original per poder doncs, divulgar, per poder ensenyar, per poder conèixer, no, el passat. I el pare Ubach el que feia, quan no podia comprar una peça, perquè només hi havia una, com per exemple el codi de Hammurabi, que només es va trobar un, doncs aquestes peces en aquella època es feien còpies fidedignes a través dels motllos de les mateixes peces. I el pare Ubach el que va fer va ser comprar una bona col·lecció d'aquests motllos, que encara són visibles avui en dia en aquesta sala especial, la sala Millan del Museu Bíblic, i que és una autèntica joia poder gaudir d'una còpia exacta, 100%, com si avui en dia s'hagués fet amb una impressora làser, del codi de Hammurabi, i poder-lo explicar en directe a la gent que va veure el museu. No? Per tant, és una experiència que si és un museu petit, no es pot competir amb el Louvre o amb el British, tot i que té una col·lecció, i en Jordi ho sap bé, de tauletes cuneiformes molt importants, però per almenys pots tenir, sense moure't més enllà d'una hora des de Barcelona, la possibilitat de veure material arqueològic mesopotàmic de primer ordre, i és un autèntic luxe.
1: Bueno, doncs estem ja a punt d'acabar, però a mi, abans d'acabar, m'agradaria que vosaltres, com a experts, com a professors, com a la gent que... Si us haguéssiu d'adreçar alguna persona que, diguem, no està en època d'estudiar, però vol indagar, vol, té interès en conèixer ja no només els assiris, sinó cultura mesopotàmica en general, per on hauria de començar?
2: Per on hauria de començar? Felip, com ho veus tu?
1: Jo he passat per aquesta fase, i no és tan fàcil.
2: Sí.
3: No, l'Orient té una cosa, o Mesopotàmia té una cosa, que és... dos coses té. Per una banda, no té marxandatge. Vosaltres heu parlat una mica de qüestions de marxandatge entre el que feia l'Aier i el que feia Bota, però en aquest cas, Mesopotàmia en general no ha tingut mai un bon marxandatge, perquè a nivell visual no pot competir. Pues, ni en Egipte, ni en Grècia, ni en cap gran civilització, en grans monuments. Però té una riquesa epigràfica bestial, no? Però també té una altra cosa en contra de no tenir una bona propaganda, que és el fet que és complicat entrar en el món mesopotàmic, perquè són molts anys de cultura i de moltes cultures diferents. Aleshores, jo, per exemple, que estic aquí impartint a Arqueonet classes d'introducció al món mesopotàmic, costa els primers moments d'entrar-hi. I, per tant, has d'entrar d'una forma suau, per entendre'ns, i amb un bon manual, que en aquests moments, i suposo que en Jordi estarà d'acord, si aquest any estem ara parlant del llibre que ha publicat en Jordi, doncs l'any passat per aquestes dates parlàvem d'un altre llibre publicat per aquest professor que comentàvem, el doctor Montero, que es diu Mesopotàmia, el descobriment de Mesopotàmia, i jo crec que aquest, a nivell bibliogràfic, avui en dia és una de les millors maneres de poder accedir a aquest món.
2: Sí, sí, sí. Jo em trobo, per exemple, les classes a la universitat el primer dia, que jo els hi faig una mena de test als alumnes que m'arriben a primer, i realment, és veritat, el desconeixement que hi ha de món mesopotàmic és espectacular, fa fredar, no? Solucions? Sí, com diu el Felip, jo crec que la solució passa per fer més bona divulgació. Més i més bona. I potser així... Home, no dic que mai assolim el nivell de popularitat que pot tenir Egipte o Grècia o Roma, però bé, sortir una mica d'aquest cau, d'aquest zulo on estem tancats els assiriòlegs, doncs, crec que és possible, i que depèn de que ho fem millor els que ens hi dediquem.
1: Bueno, doncs, si us sembla, ho deixem per avui aquí, deixem aquest capítol de Sant Salvador aquí. Només un capítol que hem fet, que l'hem dedicat als assiriòlegs més que a Síria, no hem acabat parlant de Síria, que aquest serà un altre tema, serà un altre capítol, però que hem aprofitat que el Jordi Vidal, doncs, ha publicat aquest any El descobrimiento de Síria, los orígenes de la arqueología en Mesopotamia, doncs, per centrar-nos una mica en com aquesta disciplina històrica i científica, doncs, se'ns va colar en el món d'Occident. O sigui, no em queda més que agrair-vos la participació a Felip Massó i sobretot Jordi Vidal, l'autor.
2: No, moltes gràcies a tu per haver-nos convidat.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Doncs un programa que hem fet a Ràdio 4 amb el Martín Noia al control tècnic i amb en Caetano Farina a la producció. Nosaltres tornem en un proper Sense Memòria.
0: Sense Memòria. Ens agrada la història. Friday.

0: Atura un moment el que estàs fent. Perquè aquest estiu tens una cita cada matí. 4 hores en directe amb tota l'actualitat. Les històries de què tothom parla. Entrevistes, cultura, bon humor i molt més. El matí de Ràdio 4, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 12, amb Maria García Coll.
1: Ràdio 4.
2: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a l'Hora Clàssica. Ja sabeu sempre que sona aquesta la nostra sintonia. I avui posem el focus en una figura clau de la musicologia del segle XX, mossèn Higini Anglès. Ho fem amb motiu de les jornades d'estudi que els dies 27 i 28 d'aquest mes de febrer se celebraran a Reus, dedicades precisament a revisar el seu llegat científic i la seva influència en la manera com avui estudiem, editem i interpretem la música antiga. Per parlar-ne, ens acompanya el musicòleg Joaquim Garrigosa, coordinador del simposi i una de les veus més autoritzades en l'estudi del patrimoni musical català. Amb ell parlarem de la figura d'Anglès, però també de la seva pròpia trajectòria, de com es passa de la recerca en manuscrits medievals a dirigir una gran institució com l'Auditori de Barcelona i de quina responsabilitat tenen avui les institucions culturals en la preservació i difusió del nostre llegat musical. I tot això, com sempre, ho farem en el decurs de la propera hora de programa, juntament amb l'Alba Campos i la Carina Barón, avui al control de so. I al meu costat, a més del convidat, que de seguida saludem, com sempre, el Pep Gorgori. Què tal, Pep? Com estàs?
3: Doncs, amb moltes ganes, com sempre, sí, no? d'aquesta entrevista, que ningú se'ns espanti, però avui parlarem de moltes coses, entre elles Can Gregorià.
2: Can Gregorià.
3: Que no li dediquem tant de temps, perquè ara farem el perfil del Joaquim Garrigosa, però entre les moltíssimes coses que fa, està la de dirigir Can Gregorià. Però, a banda d'això, el coneixem com a musicòleg, el coneixem com a director de l'Auditori, el coneixem com a director de l'Auditori de Vilaseca, també. Una llarga trajectòria, amb un peu en els manuscrits, diguéssim, i un altre peu en la gestió cultural, i que d'aquí a res doncs, organitza aquest simposi sobre... una figura de la qual també en parlem
2: també
3: massa
2: parlarem,
3: poc.
2: No?
3: I avui parlarem
2: coneixerem
3: més
2: coses sobre ell.
3: Exacte.
2: Perfecte.
3: Ens anem a la música antiga.
2: Sí, sí, anem, fem a la màquina del temps ben enrere. Doncs no us ho perdeu, aquí i ara comença l'Hora Clàssica.
1: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
2: Doncs abans de tot, conversar, saludar el nostre convidat d'avui, el musicòleg Joaquim Garrigosa. Què tal? Com estàs, Joaquim? Bona tarda, benvingut.
4: Bona tarda.
2: Molta feina, no? Veig, entre una cosa i altra, s'acumula.
4: Sí, la veritat és que sí, és que portem uns mesos bastant durs a nivell d'organització, tant del simpòsim com dels concerts que hem anat fent, com d'alguna publicació, com de totes les coses que... hem aprofitat el suggeriment de l'Ajuntament de Maspujols per celebrar la figura de mossèn Higini Anglès a partir dels 90 anys de la publicació del seu llibre La música a Catalunya fins al segle XIII, una de les pedres de toc dels medievalistes. És a dir, els medievalistes, els musicòlegs medievalistes, liturgistes, paleògrafs, no podem passar sense conèixer aquest llibre que es va editar l'any 1935.
2: Déu-n'hi-do, la figura d'Higini Anglès. Avui la coneixerem. Pep, tu ens deies que hauríem de tirar enrere molt de temps. Com quan? Ara ell parlava de fins al segle XIII, no?
3: Em remeto al títol d'aquesta publicació
2: mítica. Fins al segle XIII, abans d'ahir.
3: Fins al segle XIII, no a partir del segle XIII.
2: No, fins.
3: És que, fixeu-vos, la música que estem acostumats a escoltar majoritàriament aquí al programa és del segle XVII... A vegades ens anem al 15, vinga, a 14. Doncs és a partir del segle XVII. Fixa't que Higini Anglès estudiava la música fins al segle XIII, és a dir, tres segles abans de tres segles abans del que normalment escoltem.
2: Gairebé quatre segles abans del que normalment escoltem.
3: Exacte.
2: Que és una barbaritat.
3: És una barbaritat, però que s'entén molt bé en el marc intel·lectual i de coneixement d'aquella època. Higini Anglès, mossèn Higini Anglès, és hereu, deixeble directe de Felip Pedrell, que comença a fer aquella recerca a finals del segle XIX, que s'emmarca en tota l'eclosió dels nacionalismes a tota Europa, aquell interès per investigar la música, el caràcter propi de cadascuna de les regions, tot això ho hereta Higini Anglès, i fins on arriba Pedrell, doncs ell va encara més enllà, i no content amb això en parlarem, s'entesta o té una especial sensibilitat perquè tota aquella música que han estat recercant Pedrell i ell mateix i que han rescatat milions d'arxius, doncs s'interpreti, que pugi als escenaris vegada, i que la gent, que el públic la pugui gaudir.
2: Recuperar-la totalment. No?
3: Tot això li devem a Higini Anglès. Aquest estudi de la música fins al segle XIII, tota la recuperació que va fer de música a partir del segle XIII, i que és el que, d'alguna manera, s'ha vingut treballant en els darrers anys, que s'ha celebrat molt últimament, Higini Anglès. Aquest simposi és un pas més, i encara tot i així no el suficient, segurament, no?
4: Bé, Higini Anglès, de fet, el que va fer va ser a partir d'un aprenentatge que va fer als anys 20 a Alemanya amb el professor Ludwig. Amb el professor Ludwig, ell va començar, a Göttingen, va començar a investigar el que era la música medieval i la manera d'escriure's i la manera que ell podia interpretar aquesta música a partir de les notacions, però anava més enrere. Hi ha notacions, les notacions pneumàtiques, que aquestes no tenen interpretació possible perquè són simplement elements de memòria pel cantor que està cantant una melodia que ja coneix.
3: Això, per als qui no ho hagin vist mai, són bàsicament els textos de la litúrgia amb unes ratlletes cap amunt,
4: sí, com si fos l'exemple que poso, normalment la gent ho entén, és com si fos taquigrafia.
2: Taquigrafia.
4: És un element de record. Si no saps la melodia de memòria, no pots cantar-la. Si la saps de memòria, aquells signes estranys et recorden la melodia. I això ho va començar a treballar mossèn Higini Anglès tirant enrere, no segle XIII, sinó 12, 11... 10.
2: Imagina.
4: Ell creia que és 10. Ara estem al 9.
3: I això, en quina època se'n va ell a Göttingen?
4: Ell va a Göttingen l'any 1923. És aquella orientació que fa la Mancomunitat de Catalunya d'enviar gent molt vàlida, becada, a estudiar a l'estranger. I, per exemple, per música ens interessa també l'altre cas, que és el de Joan Llongueras, que va a Suïssa a estudiar el mètode del Cros. Doncs mossèn Higini Anglès va primer a Leipzig i després a Göttingen, i estudiarà amb els millors professors, de manera que quan torni responsable ja de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya, es posarà a publicar, a publicar, a publicar i a investigar, perquè es mourà per tots els arxius. De fet, la majoria d'arxius, excepte la Biblioteca de Catalunya, eren majoritàriament arxius eclesiàstics, i ell tenia facilitat per moure's per aquests arxius eclesiàstics, i per tant doncs va començar a treure a la llum una quantitat importantíssima de manuscrits. Si parlem de 150 manuscrits, que en l'actualitat són molts més, perquè els arxius s'han anat endreçant, i aquests 150 manuscrits de mossèn Higini Anglès actualment són 1.200. Més o menys, poden ser més.
3: Clar, sembla un llegat molt eteri, però els que ens dediquem mínimament a la recerca i hem pogut estar a la Biblioteca de Catalunya, ho hem trobat, tot aquell llegat de mossèn Higini. Ell funda l'àrea de música de la Biblioteca de Catalunya, que és consultable per tothom qui vulgui, els investigadors, els musicòlegs, els nanos que estiguin fent batxillerat i hagin de fer el treball de final de batxillerat.
2: El treball de recerca, o el treball de final de grau a la universitat.
3: Poden anar i passar-s'ho francament bé, no només amb el fons de música, sinó amb tots, però amb el de música és això, que tens l'empremta, són aquells manuscrits que va començar a dipositar.
4: De fet, era la biblioteca de Felip Pedrell.
3: Clar.
4: I quan Felip Pedrell dona la biblioteca l'any 1917, el director de la biblioteca, en Jordi Rubió, li proposa a Pedrell que sigui el director de la secció de música que acabaven de crear, i Pedrell diu que no. Diu que ha de ser aquell alumne seu, Higini Anglès, que en aquell moment tenia 29 anys.
3: Imagina't.
4: I Higini Anglès, amb 29 anys, passa a ser el director de la secció de música, després va a Alemanya a estudiar, i tornant d'Alemanya comencen totes les publicacions, un ritme de publicacions impressionant. En música medieval, que és el que jo conec fins ara, tenim aproximadament unes 5.500 pàgines publicades. Uh-huh. I això és més o menys un 40% del seu treball, perquè ell va treballar música medieval i després l'altra àrea importantíssima de treball és segles 15, 16, 17, 18. Organistes, Morales, Cristóbal Morales, Tomàs Lluís de Victòria, Joan Baptista Pujol, etc. Tot això és el seu treball gruixut, dues terceres parts és això. Però només la part de música medieval, 5.500 pàgines publicades. És una bestiesa, una cosa molt difícil d'entendre que una persona sola pogués arribar a fer això.
2: Uh-huh. I més potser en aquella època, que no hi havia les facilitats que potser teniu ara els musicòlegs, no?
3: Clar, és que ara fer aquesta recerca és molt laboriós i és molt difícil. Ara, fa uns segles que no m'ho puc imaginar com s'ho feien.
4: Primer ho feia a mà. I va començar a escriure màquines, si no recordo malament, en algun lloc ho he llegit, cap als anys 30.
2: Clar.
4: Que abans,
2: però al principi feia tot a mà. Clar, no hi havia els recursos que hi ha ara per estudiar. No. Jo em pregunto, perquè estem parlant de mossèn Higini Anglès, d'aquest simpòsium que es farà el 27-28 de febrer, de tot el que ell va fer, i doncs de Joaquim Garriosa, que és el nostre convidat d'avui. I pregunto, per què i des de quan l'interès per la música del Joaquim i aquest interès per la música antiga?
4: Uf, sí, ho explicaré ràpid. Sí. Jo vaig tenir la sort de ser escolar de Montserrat.
2: Ah, molt bé.
4: I la gent pensa, clar, si va ser escolar de Montserrat, doncs li agrada el gregorià. Jo a Montserrat mai vaig cantar gregorià, perquè jo vaig entrar l'any 1965 i ja s'havia iniciat la reforma del Concili Vaticà II, amb la qual cosa jo a Montserrat no vaig cantar mai res de gregorià, absolutament
2: res. És curiós.
4: L'afició al gregorià ve de després. Jo vaig, amb 16 anys, vaig col·laborar amb en Jordi Casas en la fundació de la Coral Càrmina. Uh-huh. Estem parlant de l'any 1972. Uh-huh. I amb en Jordi Casas vaig poder treballar molt estretament i ell va ser el que em va despertar l'interès per la música antiga. Això que en diem música antiga, que és la música, per dir-ho d'alguna manera, doncs, abans del segle XVIII. I em feia escoltar versions de Harnoncourt, les primeres de Harnoncourt, les vaig escoltar amb ell. I aleshores és quan un dia en Jordi Casas em diu, mira, jo voldria fer un programa del concert de Nadal, estem parlant de l'any 74, i això m'ho diu a l'hivern del 74, em diu, voldria fer un concert de Nadal on hi hagués algunes peces de cant gregorià. Diu, però jo no m'hi veig en cor. Diu, tu que coneixes els monjos de Montserrat, vés-hi que t'ho expliquin.
2: I que tens influències.
4: Me'n vaig anar a parlar amb el pare Gregori Estrada, en aquell moment a Montserrat acabàvem de fer dos enregistraments d'antologia de cant gregorià, un d'ells per la Archive Production de Deutsche Grammophon, que encara avui dia encara es troba i es ven, això, i li vaig demanar que m'ensenyés com fer-ho. I a partir d'aquí vaig tenir uns rudiments de cant gregorià, però és que després vaig convertir-me en director de la Coral Antics Escolans de Montserrat, que és just el moment en què el gregorià els americans el posen de moda, els monjos de Silos es fan un tip de vendre discos, una cosa que és inimaginable, perquè deien que era una vacuna contra l'estrès.
2: Ah, sí?
4: I tothom escoltava gregorià. I ens demanaven, en la Coral Antics Escolans de Montserrat, estem parlant dels anys 82, 83, 84, ens demanaven molts concerts de gregorià, molts. Uh-huh. I aleshores, com que jo no sabia gaire gregorià,
2: clar,
4: vam fer baixar el pare Gregori Estrada, doncs, durant 3 anys va estar baixant cada 15 dies els assajos de la Coral Antics Escolars de Montserrat per ensenyar-nos gregorià. I aquell gregorià és el que jo vaig aprendre i que encara avui dia practico quan dirigeixo el cor de gregorià de Terrassa, que, per cert, és el cor de gregorià més antic fundat al segle XX. Al segle XX hi ha el document del Vaticà motu proprio, que estableix una nova manera de fer música i recomanen la fundació d'Escola Cantorum. I a Terrassa es funda la primera de tot Espanya, el 1905, que 1905. La funda en Joan Llongueres, justament. Ell vivia a Terrassa, funda aquest cor i fins avui, que encara existim i seguim cantant, fem algunes litúrgies a l'any i ens agrada fer-ho.
3: Doncs escolta, per al·lusions, ja que hem parlat de Montserrat, hem parlat del pare Gregori Estrada, que va dedicar bona part de la seva vida a estudiar les danses del llibre vermell de Montserrat, que s'han editat, en vam parlar en el seu dia aquí en el programa, i s'ha enregistrat la seva versió d'aquest llibre vermell. Anem a escoltar el que per la gent que ens agrada la cosa medieval és un clàssic, que sí. Això és com el nostre hit, diguéssim, és la nostra Rosalia
2: de l'època.
3: Seria la Imperitz de la Ciutat Joiosa, un dels grans hits que tenim aquí en el llibre vermell de Montserrat i que ve a tom amb aquesta entrevista que estem fent a l'Hora Clàssica amb el Joaquim Garrigosa, parlant d'Higini Anglès, per extensió, Escolania de Montserrat, Gregori Estrada, tot

0: Doncs així hem començat musicalment l'hora clàssica. Ja fa estona que parlem amb el nostre convidat, el musicòleg Joaquim Garrigosa. Ho estem fent, entre altres coses, de mossèn i Gini Anglès, simpòsium del qual es farà el 27 i 28 de febrer, però la música que escoltàvem de Gregori Estrada, del que estàvem parlant, parlàvem de Montserrat, parlàvem de l'Escolania. Doncs, Pep, d'entrada, què és el que acabem d'escoltar exactament i amb quines veus?
1: Doncs amb les veus precisament de l'Escolania, un enregistrament que hem fet molt recent, basat en l'edició que el pare Gregori va fer, doncs, del llibre vermell de Montserrat, després de tota una vida estudiant-ne les danses, que dit així, no sona tan de llonsis, però...
0: Què vol dir, tan de llonsis?
1: No sona la feina que hi ha al darrere.
0: La feina que hi ha al darrere.
1: Perquè el llibre vermell de Montserrat té una notació que no és ni bona ni dolenta, és la notació del llibre vermell de Montserrat, que planteja uns reptes als estudiosos, i llavors, davant d'aquests reptes, els estudiosos, doncs, han trobat solucions, han trobat maneres de mirar-ho d'una manera diferent cadascun. I el pare Gregori va desenvolupar una teoria francament sòlida sobre quin paper tenia la dansa en tot aquest llibre vermell. Recordem que el llibre vermell de Montserrat és un llibre que els monjos compilen, doncs, perquè els peregrins que fan nit a Montserrat, doncs, tinguin un repertori de cançons que cantar que no desbarrin gaire. Al final és mundanament, és la intenció. I el pare Gregori Estrada, dins d'aquest no desbarrar, assumeix que dins d'aquest no desbarrar, malgrat tot, ballaven. I hi ha danses en aquest llibre vermell que no sempre són fàcils de quadrar. I el pare Gregori, això ho explicaràs tu molt millor que jo, us delectava amb passos de dansa cada vegada que parlava de llibre vermell, per demostrar-vos...
2: Ell descobreix uns signes que hi ha puntualment, que no són signes de notació musical, i interpreta per la regularitat i per algunes indicacions que hi ha, interpreta que allò són passos de dansa. I aleshores ell, veient com es movien determinats ballarins d'esbart o de grups de dansa populars que ell coneixia, per exemple, ell em deia que hi havia alguns passos que els havia treballat amb en Lluís Virgili, el director de l'Orfeó Lleidatà, en aquell moment, que ara acabem de celebrar el centenari, i algunes coses en Lluís Virgili, que n'era coneixedor, i deia, no, si jo dansés, giraria cap aquí, perquè això ho he vist al Pallars, com ho fer? I el pare Gregori ho notava de seguida, i en va treure una versió que, aleshores, col·laborant amb l'Albert Sans de l'Esbart de Rubí, i en Joan Serra, que era el segon de l'Esbart de Rubí, em va acabar de polir el que havia de ser el significat d'aquelles danses. I es va fer una primera dansada d'aquestes a l'església Montserrat, si no recordo malament, l'any 1978, si no recordo malament, amb l'Esbart de Rubí i l'Escolania de Montserrat. Però val a dir, i aprofito per colar una petita cosa, que després mossèn Gini Anglès també ho va fer, que tenim una idea de l'església, sobretot de les esglésies romàniques i de l'església gòtica, una idea que ens hem inventat al segle XX, que és aquesta puresa austera de l'església de pedra, sense ornaments, i resulta que les esglésies romàniques i les esglésies gòtiques eren com un cromo. Eren
1: pintades. Eren més barroques que...
2: Per què utilitzaven les pintures, les il·lustracions, per catequitzar, per explicar allò que en les lectures en llatí la gent no entenia.

0: el sacerdot ho explicava ensenyant les pintures, com pot passar a Taüll, o com tots els frontals d'altar, tot estava pintat. Però, a més, resulta que al segle XI ja van fer representacions teatrals a dintre l'Església. I això mossèn Higini Anglès ho sabia molt bé, perquè en el seu llibre La música a Catalunya fins al segle XIII posa tota la transcripció d'una obra de teatre del segle XI que es diu Les Tres Maries, que és el moment en què les tres dones dels deixebles de Jesús van a buscar el cos de Jesús per ungir-lo, perquè no es podrís tan ràpidament. Es troben la pedra del sepulcre oberta, entren de dintre, no troben el cos de Jesús, i se'ls apareix un àngel vestit de color blanc que els diu "Non est hic surrexites Christus", no està aquí.
1: Ha ressuscitat. No?
0: I això ho representaven. A dintre l'església s'amagava un diaca o un capellà darrere l'altar, que figurava que era el lloc del sepulcre, i unes dones anaven cantant tot el misteri aquest que està escrit. Dura uns 20 minutets aquesta obra. Primer compren els ungüents, després van avançant cap a l'altar, veuen que l'altar està despullat, no hi ha ningú, i aleshores s'aixeca del darrere a l'altar aquest personatge vestit de blanc i els diu, no és aquí, ha ressuscitat. I tothom entenia què passava, perquè ho veien.
1: Clar. Doncs, era didàctic, no?
0: Doncs, d'alguna
1: forma.
0: Era didàctic. Doncs això mateix, l'Església també permetia que hi hagués danses. Tot això es va acabar amb el Concili de Trento.
1: Clar, sí, sí.
0: En alguns llocs no es va acabar, però per això tenim el cant de la Sibil·la, que encara es feia a Mallorca, perquè és una illa i perquè feien una mica el que volien.
1: Aquesta manera ja que no, ningú s'hi fixava, no?
0: Exactament. Però això era... hi havia una activitat teatral. Hi havia aquest de les dones del sepulcre, després hi havia el dels deixebles de Maús, tot això representat a l'Officium de Pastorum, que era el que després serà els pastorets.
1: El precursor dels pastorets.
0: Sí, sí, vull dir que hi havia unes obres de teatre que es feien a dintre l'església i la gent entenia millor tot allò que no entenien en el llatí de les lectures.
1: Imagina't, això potser ens pot portar a parlar de la religiositat del personatge de mossèn Higini Anglès, perquè ell era mossèn, clar. Però va evolucionar d'una forma, no?, al llarg de la seva vida.
0: Era un mossèn, però una mica atípic. Intentaré dir-ho ràpid, però ell, quan estava al seminari de Tarragona, ell ja l'any 1912, 13, 14, 15, ell té un company de seminari que es deia Ventura Gassol, que després va ser conseller de Cultura de la Generalitat Republicana. Sí. I aleshores, amb en Ventura Gassol i amb un altre company que es deia Àngel Grau, aquest Àngel Grau era com ell, de Maspujols, anaven per les muntanyes de Prades i per les muntanyes del Camp de Tarragona a buscar cançons. S'havia posat de moda això de buscar cançons antigues. Ja ho havia fet en Pelai i Brits i molta altra gent. Aleshores buscaven les cançons i mossèn Higini Anglès les anotava. Quan després es farà l'obra del cançoner popular, l'any abans de que es constituís l'obra del cançoner popular, mossèn Higini Anglès, amb en Pere Boigues, que era un filòleg molt sòlid, van a fer campanya de recerca de cançons pel Pirineu de Solsona i pel Pirineu del Berguedà. I allà, ell, sacerdot, deixa escrit a l'obra del cançoner popular com els homes maltractaven les dones en el Pirineu. Estem parlant de l'any 22.
1: Imagina't, un tema d'actualitat també ara.
0: Exactament, i ell posa en evidència que les dones no les deixaven dinar a la taula dels homes. I que quan plovia, elles havien d'anar a fer herba pels conills i per la viràmia, i els homes es quedaven a dintre, vagant, perquè com que plovia no podien sortir a treballar. I que anaven a buscar la llenya. Tot això ell ho explica amb un sentit de queixa i d'injustícia. Un sacerdot, l'any 22, explicant això, però és que n'hi ha més, perquè en aquesta època ell serà mestre de l'escola Blanquerna, i allà tindrà com a deixebles en Joan Badí i Margarit, el creador de la, de la, de la filologia a la Universitat de Barcelona, o l'Alexandre Cirici, el crític d'art, es tindrà de deixebles. I que ells expliquen que mossèn Higini Anglès no parlava, no acostumava a parlar de catòlics, acostumava a parlar de cristians.
1: Mm-hmm. Eren, o sigui, eren tot, no?
0: Sí, ell, eren ell i l'impulsor de l'escoltisme a Catalunya, mossèn Antoni Batlle. I en els nanos, quan els hi feien la missa, els hi feien de cara al poble, estem parlant de l'any 1926.
1: Que aleshores es feia d'esquenes.
0: Es feia d'esquenes. Uh-huh. Ell la feia de cara als nanos i, a més, el deia en llatí molt fluixet perquè hi havia dos nois que s'anaven tornant per tot el que deia el capellà en llatí, ells ho deien en català perquè els nois ho entenguessin.
1: Traducció simultània.
0: Exactament, traducció simultània, però, a més, no permetien que les nenes, al fer la primera comunió, anessin vestides de núvia. Uh-huh. O sigui, són moltes coses, sí, que ens retraten un personatge que tenia una altra manera d'entendre la religió. Què passa? Que després ell va tenir un càrrec molt important a Roma, que va ser el director del Pontificio Instituto de Música Sacra, la institució d'ensenyament musical religiós, litúrgic, més important de l'Església Catòlica, i ell es va trobar que si havia estat tota la vida investigant la música medieval, els cants gregorians, tot ho havia treballat molt, i es troba que el Concili Vaticà II decideix poder que es poguessin fer les misses en llengua vernacla. Uh-huh. I ell, que formava part del consell personal de Pius XII, de Joan XXIII i de Pau VI, els hi manifesta que no hi està d'acord.
1: No hi està d'acord.
0: Que es perdrà tot el patrimoni de l'Església, que no es cantarà polifonia del segle XVI, que era una polifonia que ell adorava, que no es cantarà gregorià. I té un final, diguem, una mica amarg en aquest sentit.
2: Clar, tota la vida ho dediques a una cosa i de sobte el Concili Vaticà, doncs, t'ho tira per terra, realment. De tota manera, la figura d'Higini Anglès la repassareu en aquest simposi. Ara en parlarem una mica més, però anem a escoltar una mica més de música,
1: sí,
2: perquè
1: sí,
2: hem començat amb el Llibre Vermell de Montserrat. Jo volia portar alguna música que li devem a Higini Anglès, però clar, podríem omplir la programació de Ràdio 4 nosaltres sols
1: durant
2: les 24
1: anys,
2: hores fins 2030 i tants. Per agafar només un d'una gravació molt recent que ha fet el Pere Lluís Biosca amb l'ensemble Cristóbal de Morales, una missa Mille Regrets de Cristóbal de Morales, un d'aquells milers de manuscrits que possiblement no tindríem a mà si no fos per la feina, doncs, de Pedrell i del nostre convidat en esperit d'avui, Higini Anglès. Anem a escoltar el Kyrie de la missa Mille Regrets de Cristóbal de Morales.

0: Doncs així ambientem el tema d'avui a l'hora clàssica de Ràdio 4, en el que estem conversant amb el musicòleg Joaquim Garrigosa, i escoltàvem aquesta Missa Mille Regrets de Cristóbal de Morales, i ens explicaves que d'aquesta forma tenim un exemple de tants i tants i tants manuscrits, partitures, que va doncs recuperar Pedrell o Higini Anglès, del que avui parlem.
1: Sí, sí, del que avui parlem i del que se'n parlarà molt més en aquest simposi que es podrà veure i gaudir a Reus els dies 27 i 28. Jo crec que avui estem fent un tastet de com d'interessant i divertida pot ser la música medieval.
0: Sí, que a vegades potser costa una mica, no?
1: Pronòstic,
0: la gent.
1: Però quan t'hi trobes, realment veus que hi ha una vida en allà que és més que fascinant.
0: Clar, tot el que explicava, no?, el Joaquim, de tot el que feia, del teatre, de les danses, de...
1: S'ho muntaven bé, eh?
0: Sí, sí, tant.
1: Que tenim aquesta imatge més grisota, més avorrida, diguem-ho clar, i no es correspon gens amb la realitat. El Joaquim Garrigosa ho sap bé, que va dedicar la seva tesi doctoral a una cosa tan peregrina com la notació musical del gregorià a Catalunya.
0: A mi això em sembla... Què és exactament això? A veure, jo que no sóc entès en la matèria.
1: Passar-te molts anys mirant ratlletes i puntets en manuscrits molt xungos.
0: Com allò de la taquigrafia que deies abans.
2: Exactament. No, és, de fet, mossèn Higini Anglès, amb un escrit que va quedar per editar, perquè l'any 1936 ell i en Robert Gerard van muntar un congrés internacional a Catalunya al mateix moment de musicologia i de música contemporània.
0: 1936, en plena guerra?
2: Just abans de la guerra. L'abril. Per això no s'han editat les ponències d'aquell congrés, però pensem que en aquelles dates, dintre d'aquest congrés, es va estrenar a Barcelona el concert del Bamberg per violí, per exemple, o el concert de Falla per clave. És en aquestes dates, amb motiu d'aquest congrés. I amb motiu d'aquest congrés es va presentar en públic un grup que en Pep Gorgori coneix molt bé, que és Ars Musicae.
0: Sí.
2: Va ser justament per aquest congrés. Portaven un any assajant. I aleshores, dic això perquè mossèn Higini Anglès va presentar una ponència que no ha estat editada, però que està sense editar, a la Biblioteca de Catalunya, que diu, en francès, deia, necessitem que es faci un inventari descriptiu de tots els manuscrits de cant gregorià conservats a tota Europa. I ell havia començat. Havia començat amb aquells 150 manuscrits que havia trobat.
0: Quina feinada.
2: A mi això em va crear una... Quan vaig voler fer la tesi doctoral, em va crear una certa inquietud. Pensar que un personatge com mossèn Higini Anglès demanava això. Jo vaig començar la tesi doctoral exactament 10 anys després de la mort de mossèn Higini Anglès, i el suggeriment em va venir del professor Manel Mundó, Enscari Manuel Mundó, que havia estat monjo a Montserrat, era professor de la Universitat Autònoma, i recordo perfectament el que em va dir. Si vols fer una cosa de l'època medieval, diu, jo, si tingués 7 vides, a la setena faria això. Investigar sobre l'escriptura musical catalana. La notació musical catalana, que és una cosa molt una mica difícil d'entendre, i és que resulta que a tota Europa es comença a escriure la música en el mateix moment, a finals del segle IX, a tota Europa, però de maneres diferents. A França, el del sud s'escriu d'una manera, la França del nord d'una altra, a la Suïssa actual, monestir de Saint-Gall, d'una altra manera, a Espanya s'escriu d'una altra manera, i a Catalunya s'escriu d'una manera diferent.
0: Diferent.
2: I això ho va descobrir, aquesta escriptura, l'any 1906, un monjo francès que es deia Maur Sablerolles, que havia estat, diguem, van expulsar de França les comunitats monàstiques, i la comunitat d'ell en Calcat va anar a parar a Ripoll. I ell estava investigant sobre coses del cant gregorià i va començar a mirar arxius de Catalunya i va trobar aquesta notació. Diu, hi ha una notació estranya, els hi va enviar fotografies a Solesmes, van publicar les fotografies a la Revista Musical Catalana l'any 1906, i diu, aquesta notació, que no sabem exactament d'on ve, en direm catalana perquè només l'hem trobat a Catalunya. I tota la musicologia mundial parla de notació Messina, notació Benaventana, notació de Laon, notació mossàrab, hispànica, notació centreeuropea i notació catalana.
0: És
2: I això és el que jo em vaig proposar estudiar. Com havia evolucionat aquesta notació des de que comença amb aquests senyals tan estranys fins que s'adopten primer una ratlla, després dues ratlles i finalment quatre ratlles i tenim el que seria el pautat de quatre ratlles típic del cant gregorià. Però això és un procés que dura aproximadament 350 anys. I això és el que jo he treballat a la meva tesi doctoral, que vaig publicar i que ara segueixo estudiant.
0: Sí?
2: Sí.
0: És com un psicòleg, no deixa mai d'estudiar, m'imagino, no?
2: Bé, sí, el que passa que jo durant la meva vida laboral no he pogut dedicar-me gairebé mai a la musicologia, uh-huh. Ho he fet mica com he pogut, però ara que estic jubilat, doncs sí, em dedico altra vegada amb això i estic publicant articles d'estudis i tot plegat sobre aquest aspecte.
0: I gaudint.
2: Sí,
0: no?
2: Sí. Sí, el que passa que a vegades has de fer alguna cosa especial per acabar de gaudir-ne i, per exemple, doncs hi ha aquestes músiques que dic que no es podien interpretar tal com les veiem amb aquests signes, doncs alguna vegada davant del silenci dels signes, dels manuscrits, doncs dius, i això com devia sonar? I fas una proposta que podria ser veritat
1: o no,
2: però l'he fet i l'he publicat també.
1: Déu-n'hi-do tota la feinada que hi ha aquí al darrere. Acabem parlant del simposi, que pràcticament no n'hem parlat.
0: Hem parlat de la figura, però no del simposi.
1: Es pot assistir lliurement?
2: Sí, per experts?
1: Sí.
2: A veure, és diguem, parlaran experts, o parlarem experts, però és un simposi que està pensat perquè qui vulgui conèixer la figura de mossèn Eugeni Anglès pugui conèixer-la. Això serà al Palau Bofarull, a la Sala Noble, a Reus, a partir de 10:15 del matí, el divendres dia 27, al matí i tarda, i el dissabte dia 28, al matí. Hi haurà quatre ponències, una ponència sobre litúrgia i música medieval, aquesta l'havia d'assumir en Màrius Bernadó, però resulta que Màrius Bernadó en aquest moment és el comissari de l'any Ricard Vinyes i no ho ha pogut fer i he assumit jo de fer aquesta ponència. Després hi haurà la ponència d'en Josep Maria Gregori sobre el patrimoni musical, la conservació del patrimoni musical. Després hi haurà una altra ponència de l'Emili Ros Fàbregas, el director del CSIC, de la Unitat de Musicologia del CSIC i president de la Societat Catalana de Musicologia, que ens parlarà de les cartes de mossèn Eugeni Anglès quan era a Roma en el Pontificio Instituto de Música Sacra i, a més, era director del Institut Espanyol de Musicologia. I després un altre musicòleg que es diu Pep Gorgori, que ens parlarà...
0: Aquest no em sona.
2: Ens parlarà d'una cosa que ell ha investigat molt, que és la creació del grup Ars Musicae, que va ser un grup que van fundar entre en Josep Maria Alemanya i mossèn Eugeni Anglès per interpretar la música antiga, que això és la fase última a la qual s'ha dedicat un musicòleg, que és fer que aquella música soni, aquella música existeixi. I això ell ho ha estudiat especialment i ens en parlarà aquell dia.
1: I a més, per qui es vulgui estalviar la part teòrica i anar directament a la pràctica, el divendres al vespre a Reus, un concert.
2: Un concert a l'Auditori Eugeni Anglès, es diu així, l'Auditori de l'Escola de Música i el Conservatori de Reus, on cantarà el grup Carregades de Romansos, que és un grup de dues noies de Lleida i una de Tarragona, que cantaran cançons fetes, diguem, recollides per mossèn Eugeni Anglès a les seves campanyes de recollir cançons per l'obra del Consell Popular. Anàvem per la muntanya, sí, sí, sí.
0: Ja veus. Doncs no us ho perdeu, si podeu anar a Reus, podeu escoltar...
2: A les 7 de la tarda.
0: 7 de la tarda, això el concert.
2: Sí.
0: El concert
2: Perdó,
0: de divendres.
2: Perdó, a les 8.
0: A les 8 del vespre.
2: Que no m'equivoqués.
0: Bé, més val que arribin abans d'hora que no que arribin tard.
2: Ah, exacte.
1: Si algú es despista i arriba a les 7, segur que a Reus trobo
0: una volteta
1: bon plan per fer una volteta.
0: I ja veieu que podreu escoltar moltes més coses del nostre convidat d'avui, que ha estat interessantíssim, el Joaquim Garriosa, i tindreu el plaer d'escoltar el Pep Gorgori. Pep, re, ja ens ho explicaràs com va això de Reus.
1: Sempre que ho vulgueu, sí, jo sóc de música. Escolta'm, ens acomiadem amb una mica més de Llibre Vermell de Montserrat.
0: Vinga.
1: Amb aquesta edició del pare Gregori Estrada, Ad Mortem Festinamus, un altre dels grans moments que ens regala aquesta joia medieval, i acabem així, doncs, reivindicant la nostra música medieval molt més interessant del que podria semblar a primera vista.
0: Doncs cada dia aprenem coses noves, en aquest cas gràcies als nostres convidats. Joaquim Garriosa, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies, molt interessant.
2: Moltes gràcies a vosaltres per tirar endavant un programa com aquest, que suposo que no és gens fàcil.
0: Doncs depèn, amb convidats com vosaltres és més fàcil. Pep, que vagi molt bé.
1: Adéu-siau.
0: Gràcies. Ens retrobem la setmana vinent. Us deixem amb música, com no. Adéu.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat amb previsió de pluges encara fortes a les comarques del sud de Tarragona, però no tan intenses com les de les últimes hores. Uns aiguats que van afectar quatre municipis del Tarragonès Nord i del Baix Penedès, el Vendrell, Torredembarra, Creixell i Roda de Barà, amb un balanç de més de 140 litres per metre quadrat i una desena de persones ferides. Una menor en estat crític i una altra persona greu han protagonitzat l'incident més rellevant en caure un mur de port de Roda, del port de Roda de Barà. Com a conseqüència de les pluges torrencials, durant la nit i matinada d'aquest dissabte es van haver de desallotjar dos càmpings a Roda de Barà i a Creixell, així com una discoteca del Vendrell. Els veïns dels municipis afectats asseguren que mai no havien vist res d'igual.
2: Com aquesta mai a la vida. Una barbaritat ha durat. Amb la mateixa intensitat no parava.
0: Com diem, en les pròximes hores pot continuar plovent, sobretot a les Terres de l'Ebre. Xavier Mas Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil de la Generalitat.
3: Perquè les precipitacions poden continuar la matí de demà, però ja es preveu una intensitat inferior.
0: Previsió des de l'AEMET, Jordi Oriós.
4: Bon dia. Avui cel poc ennuvolat a Catalunya, amb intervals de núvols baixos pel matí a la meitat occidental i núvols d'evolució diurna a l'interior cap a la tarda. No es descarten ruixats a Tarragona a primeres hores del matí o al Pirineu i altres punts de l'interior cap al final del dia, quan podran ser localment forts. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens. S'esperen màximes de 34 graus a Lleida, 33 a Girona, 30 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al vent, fluix variable tendint a bufar del sud-est a partir del migdia, amb augments ocasionals d'intensitat a l'extrem sud de la depressió central. És una informació d'AEMET.
0: A Ceuta continua la presència massiva d'immigrants al carrer a l'espera d'una solució a la seva situació. La proliferació de malalties ha obligat a convocar una reunió d'urgència demà telemàtica dels responsables de sanitat de les comunitats autònomes amb el Ministeri per abordar la necessitat d'activar el mecanisme de solidaritat per tal de poder enviar vacunes a Ceuta. Mentrestant, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, tornarà a la ciutat autònoma aquest dilluns per analitzar la situació sanitària. Els professionals de la salut denuncien col·lapse assistencial de en aquesta situació. Mentrestant, en el terreny diplomàtic, el Marroc exigeix la tornada dels immigrants, inclosos els menors. Aquesta és la condició que ha imposat el ministre de Justícia marroquí, Abdelati Bouabi, per acceptar els cadàvers de les víctimes mortals d'aquesta crisi migratòria que dura ja 3 setmanes. S'estan habilitant espais d'acollida, però no hi ha lloc per a tothom. Així les coses, el vicepresident primer del govern i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, viatjarà aquesta setmana entrant a Ceuta mirant de donar mesures econòmiques en aquesta situació. 6 ministres compareixeran aquesta setmana al Congrés dels Diputats en comissions extraordinàries, perquè encara no ha començat el període ordinari, i el Consell de Ministres tornarà a reunir-se aquest dimarts després de les vacances d'estiu amb la crisi de Ceuta sobre la taula. Els Mossos d'Esquadra han impedit aquest dissabte que grups feixistes i antifeixistes coincidissin a Barcelona. El grup xenòfob europeu Safe Europe, que propugna una Europa blanca i una remigració massiva, havia convocat una concentració a la plaça de Sant Jaume i grups antifeixistes van contraprogramar una altra concentració al crit de no sobre migrants, sobre feixistes. Un cordó policial dels Mossos va impedir que tots dos grups poguessin unir-se i enfrontar-se. El president del CIEMEN, David Minoves, que és també portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, ha denunciat que les institucions no hagin impedit la mobilitat ultra.
5: Davant de la inacció de les administracions, no tenim altre remei que venir físicament i amb els nostres cossos ocupar també aquest espai. Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
0: Derrota de l'Espanyol a casa davant del Real Madrid, que va guanyar in extremis gràcies a un gol del davanter valencià Carlos Espí just quan s'arribava el temps afegit. 1-2 va ser el resultat final, l'altre gol el va marcar Bellingham. El nou entrenador del Madrid, José Mourinho, reconeix que l'Espanyol no es va mereixer perdre. El tècnic perico Manolo González marxava satisfet, però advertia que cal millorar.
6: Creo que nosotros merecemos ganar, pero el español no merecía perder.
7: Nos queda mucho, porque después hay que jugar con personalidad para si queremos ser valientes y tener más protagonismo, pero sí que me voy contento con cosas que he visto del equipo y creo que hay margen de mejora.
0: El Barça debuta avui a la Lliga, 2:15 de la nit al camp de l'Elx. Hansi Flick no podrà comptar encara amb Rodri ni amb els lesionats de llarga durada, Frenkie de Jong i Roni Berdagi. Però sí podrà disposar de Joao Cancelo, l'últim fitxatge blaugrana inscrit aquest dissabte a la Lliga. Pendents encara de l'arribada d'un davanter centre per cobrir les sortides de Lewandowski i Ferran. I en segona divisió, el Sabadell juga aquest vespre al camp del Castelló. És tot de moment. Més notícies a les 10.
1: Ràdio 4.

0: Al llarg d'aquesta primera hora de diumenge tornarem a saludar les directores de cinema Marina i Carol Rodríguez Colás. Ens van visitar al programa per presentar-nos la seva darrera pel·lícula, que porta per títol Hermanos. I de la mà de l'Esteve Plantada i de la seva secció de literatura recomanarem alguns llibres relacionats amb el foc i Sant Joan.
1: Els vells hippies van molt calents, semblen més purs, més nets de ment. Però els vells hippies van molt calents. Rere ulleres rodones et repassen la dona amb un somriure innocent. Però amb els ulls encesos en sang i les canes al vent. Els vells hippies obeeixen gurus i xamans. I diu que viuen en espai zen. Però Déu-n'hi-do i tapa't nena, perquè ara diu que van més calents. Els vells hippies si fan cara de seta i no tenen mòbil ni adreça ni compte corrent, segur que no porten calçotets.

que fuma Maria. És per despertar el subconscient. Prefereixen banyar-se en estanys plens de merda abans que gastar una sola gota d'aigua corrent. Va, ja sé que tu no creus en l'amor lliure. Sempre has sigut un burgès indecent. L'amor és una mercaderia més aquí a l'Occident. Corromputs pels calés, sembla que visquem tots dins un convent. Però què hi ha de lliure en l'amor, penses tu? I de tan corrupte en el món, quan l'únic que passa

0: Avui comencem per una pel·lícula que està a punt d'estrenar-se.
1: Exacte.
0: Als cinemes, que la podrem gaudir. Alguns ja han tingut el privilegi de veure-la.
1: És una pel·lícula catalana.
0: Haurem de vigilar amb els spoilers per qui no l'hagi vist a festivals ni res,
1: però... No és una pel·li d'espoilers, tampoc. Eh?
0: Alguna cosa.
1: Alguna coseta, sí, però
0: alguna
1: molt
0: coseta...
1: poca.
0: A mi m'agrada deixar-la...
1: No és el sexto sentido, no.
0: M'agrada deixar-la pel final, de dir que no... Que no pregunta de tot per deixar... Per deixar la incògnita. Vinga, va.
2: ¿Qué dices, Javi? No jodas, hermano. Tenía que ser del mismo color y todo. Joder,
3: y dale, dale, con down.
4: ¿Qué? Venga, largo de aquí.
2: ¿Os queréis callar ya que no me entero?
5: Es que siempre la tienes que liarte.
6: No nos llega ni para los cordones.
7: ¿En el libro follan? Es que es algo que se vende mucho, la verdad.
8: Mano dura con estos chavales, ¿eh? Sobre todo mano dura. Nunca quise llorar.
0: Estem parlant de Hermanos, aquesta pel·lícula que arriba divendres vinent als cinemes, Edu.
1: Exacte, un drama que retrata el contrast social entre catalans i emigrants. El film està centrat en tres nois joves procedents de famílies marroquines que viuen a l'extradi de Barcelona. Un d'ells és el fill d'una dona que treballa netejant la casa d'una artista catalana i que sent atret per la seva filla, tot i la diferència de classes. La noia el convida a la seva festa d'aniversari i planeja anar-hi amb els seus amics, malgrat que tots tres són molt diferents a la resta dels assistents. La pel·lícula mostra la mirada discriminatòria sobre els emigrants, plena de prejudicis, així com l'obsessió juvenil pels vídeos, per penjar les xarxes, que els tenen ja fregits de vídeos fent tonteries. La banda sonora, com esteu escoltant, és plena de temes de hip-hop i de rap, i destaca per l'acurada interpretació dels tres desconeguts protagonistes. És el nou treball de les germanes, Carol i Marina Rodríguez Colás, que van sorprendre molt amb el seu debut, el llargmetratge, amb l'excel·lent Chavales, que va obtenir tres premis al Festival de Màlaga i va ser nominada als Goya.
0: Doncs saludem-les, perquè sí, les tenim aquí amb nosaltres, la Carolina Marina Rodríguez Colás. Com esteu? Molt bon dia.
9: Bon dia.
10: Bon dia.
0: Gràcies per venir aquí als 104 dies a Ràdio 4 a parlar-nos d'Hermanos.
9: Gràcies per convidar-nos.
0: Moltes gràcies.
1: A veure, jo per començar tinc una pregunta. Si l'altre era Chavales, per què aquesta no li he dit Chavales?
9: Una bona pregunta. No, la veritat és que tothom feia aquesta broma, no?
1: Ah, sí?
9: En realitat, aquesta pel·li, el títol ha canviat molt. Al principi va com el working title, era,
1: sí,
9: era La Gang, que hem passat per laboratoris de guió amb aquest títol, però
1: com,
9: després
1: com
9: era...
1: Com dius?
9: La Gang. Mira, per això...
1: La Gang.
0: Per això va descartar, no?
9: Clar,
0: potser, perquè va dir que no...
9: Clar, el productor, els productors ens deien, no, això potser no és per tots els públics, no, el nom.
1: Sí.
9: I Hermanos ens agrada una mica per aquesta cosa de família i de... i que els joves, com ja sabeu, es diuen hermanos.
0: A mi m'agrada.
1: Bro.
9: No, però, sí, sí. Però aquí a Catalunya, molt, molt hermano. És tota l'estona.
0: Ho sents molt hermano aquí a Catalunya.
9: Uau, moltíssim.
0: Per això a mi m'agrada molt aquesta dualitat. O sigui, el fet de la germanor, el concepte de l'agermanament entre diferents amics, de què traspassa, perquè són també família,
9: clar.
0: I el concepte d'aquí que ho escoltes molt al carrer.
9: Exacte.
0: O sigui, que té el bro i l'hermano.
9: Aquí està la gràcia.
1: El meu fill, que és adolescent, és de bro.
9: Sí, diu bro.
1: Bro.
9: Però mola més hermano, a mi m'agrada més hermano.
0: Sí,
9: perquè
0: sí,
9: però és
0: també.
9: Com que vas de yanqui,
1: sí,
9: o jo què sé.
1: De llatí,
9: no?
1: Sí, sí, no? I així és més autèntic.
0: I hermano té el component aquest, el que diguem, sí, emocional.
9: Sí, exacte.
0: Però, potser és cosa meva, però a mi no em desperta.
9: Clar,
0: aquesta germano.
9: Clar.
0: En canvi, hermano és com...
9: Sí, clar. Família.
0: De solidaritat,
9: sí,
0: de protecció, de comunitat.
9: Sí,
0: de comunitat entre sí, sí, famílies no biològiques, però que són famílies.
9: Clar, exacte.
1: Sí. Veient les dues pel·lis, a mi em dóna la impressió de que Chavales està basada una mica en les vostres experiències, no? Mentre que aquí, clar, són tres nois. Aquí haureu hagut d'investigar o a veure com parlen els nois, com són...
11: Sí, absolutament. Teníem com la por de, bueno, nosaltres estem molt lluny d'aquesta edat, no som adolescents.
9: No tant,
1: clar.
11: Fa molt de temps que no som adolescents, encara que no ho sembli, i no volíem fer una cosa que es vegi com boomer, no? Aleshores vam fer moltíssimes entrevistes a adolescents des del 2021, que no podíem reunir-nos amb ells, els feien venir a casa amb les mares i els van entrevistar així, i així va conformar el guió.
0: Arran d'aquestes entrevistes, no?
11: Sí.
0: Amb ells.
9: Sí, sí, i també el guió estava una mica que no baixaven ben bé els diàlegs, estaven com formulats una mica... això és el que hauria de passar, i aquesta frase s'ha de dir, però després...
1: A la vostra manera.
9: Clar, els assajos, clar. Amb els actors adolescents, ells s'ho feien seu. O sigui, deixàvem espai per a improvisació, sempre, no?
0: Veient la pel·lícula, a mi el que m'ha agradat molt també és el fet de... us preguntava això, quin és el secret perquè traspassi aquesta veritat. Mm. És a dir, perquè en tot moment estàs... O sigui,
1: te'ls creus
0: perquè sembla que estàs amb ells, amb els tres, però veient la pel·lícula jo us dic, és com si estigués amb ells físicament, o sigui, com si m'estigués transportant al voltant de la pel·lícula. Potser aquesta és una de les claus d'aquest èxit, no?
11: Pues molta il·lusió que diguis això, perquè era com el gran repte que...
0: Doncs ha aconseguit. Com a mínim, per mi ha aconseguit.
11: Ah, meravellós. Quines bones notícies. Doncs això, que te'ls creiessis, que fossin nois de veritat, i això s'aconsegueix amb molta feina. O sigui, moltes entrevistes, molts assajos, molt parlar amb ells, molt estar amb ells i una immersió en el seu univers.
1: I també és que heu passat de tenir un repartiment, atenció, amb Ángela Cervantes, Victoria Luengo, Carolina Juste, etc., a tenir a actors desconeguts que no existien, que els heu creat vosaltres d'alguna manera, no?
9: Clar, això també jo suposo que forma part d'aquesta clau de creure't aquests personatges, no? És molt difícil trobar actors d'origen marroquí, per exemple, que estiguin a escoles o centres cívics de teatre i tal, i llavors, i també és molt difícil imitar la seva manera de parlar. Llavors, un actor natural, per tornar a treure la seva naturalitat davant la càmera és molta feina, però sí que és veritat que té una cosa que no es pot imitar i no es pot traduir en tècnica interpretativa, encara que hem assajat molt amb una coach d'actors i hem intentat, no, trobar una mica, retornar a la seva essència, però sí, totalment. Hi ha coses que no es poden reproduir amb tècnica interpretativa, jo crec.
11: I a més d'una decisió estètica de no, volem treballar amb no actors, ha sigut més... És que, clar, no hi ha actors professionals que no siguin no blancs d'aquesta edat. Mm-hmm. O sigui, hi ha una qüestió de classe que les escoles de teatre costen uns diners que no trobaven, saps? Perquè és molt més fàcil treballar amb actors professionals. No ha sigut una decisió tan conscient. És com, bueno, és
1: per escoles els heu trobat? A l'institut
11: al costat de casa nostra.
9: Bueno, però després d'una odissea entre instituts, al nostre barri, al final.
0: Teniu la solució a la porta de casa.
9: Sí, menys el Pau, que és el d'origen...
11: Andalús, a la pel·lícula.
9: Andalús, a la pel·li, sí. Uh-huh. Els altres són... A més que eren millors amics, bueno, eren molt, molt amics.
1: Entre ells.
9: Això
0: us volem preguntar, o sigui, sí. Es coneixien...
9: Sí, però va ser totalment casualitat. O sigui, justament donaven el perfil, s'assemblaven biogràficament als personatges que havíem escrit. Sí.
1: Uh-huh. Quina gràcia.
0: Sí, sí. No, i el fet aquest que es coneguessin es nota.
9: Sí.
0: I es nota perquè
1: hi ha complicitat.
0: Hi ha aquesta complicitat.
9: Sí, però amb l'altre noi,
0: això,
9: sí, també.
0: Per això que a sobre d'aconseguir amb el tercer, amb el que no es coneixien, entre els altres dos, pensaves que sembla que es coneguin de tota la vida.
9: Mm. I s'han fet superamics els tres, també, ara, amb l'altre noi, que no es coneixien.
1: I ara amb la promoció m'imagino que encara
9: més, no? Sí, no són supercol·legues, estem aquí al chat, al WhatsApp a tope, tots. Sí.
1: Hi ha una cosa que la gent no se n'adona i que a mi em sembla una cosa superdifícil d'aquesta pel·lícula, i és que hi ha molts trossos, molts fragments que estan rodats a Barcelona, sí. I ni més ni menys que el Passeig de Gràcia. Sí. Us va costar molt, perquè realment jo imagino que...
0: La feinada cosa, que deuria ser.
1: Una cosa és rodar una plaça a l'Hospitalet, que dius, mira, més o menys t'ho deuen posar bé, no? Però rodar el Passeig de Gràcia i al centre de Barcelona em sembla molt complicat, no? O ho heu fet d'estrangis?
11: No, d'estrangis in the night, no. No. Això, el mèrit és la direcció de producció i els de producció que teníem, les persones de producció meravelloses que teníem, que vam suar bastant.
9: Sí, això és producció total.
11: També allà, precisament, ens vam adonar de clar, com els miraven, els tres nois, en plan... I també com les mirades que reben, saps, de prejudicis, perquè la gent que passava deia, i aquests qui són? I aquests estan fent una pel·lícula que van a robar carteres? I jo, bueno, ja sé per què fem aquesta pel·lícula, per aquests prejudicis, precisament.
0: Per trencar-los, totalment. Per trencar-los. És que és l'exemple més clar de com es pot trencar aquests prejudicis amb una bona pel·lícula. És a dir, amb una història humana de tres amics que són família, de com es poden trencar aquests maleïts prejudicis.
9: Sí, total.
0: Que existeixen a 2026.
9: Sí, és una cosa absurdíssima, sí.
11: I de tres nois que estan gaudint, que el seu objectiu és en una festa. No estan passant els mil patiments que veiem al cinema de la classe treballadora ni...
9: O dels migrants, de les odissees.
0: Exacte, certs també temes que sempre es tracten, sinó que a mi el que també m'ha agradat molt és el fet de dir, sí, parlem d'una festa en un barri de la zona alta, parlem de diferents... Però que són persones, que són tots persones i que es poden conviure, que són adolescents.
11: I volen gaudir, com
0: que
11: nosaltres.
0: Que un tenen la vida d'una manera resolta I els altres, doncs, malauradament, no tenen a nivell econòmic aquest suport, però és que al final... No faré espòilers, però a la festa, digo, veus, és que
1: parlem de l'escena de la festa.
0: Vinga, va.
1: Aviam, perquè teniu allà no sé quants, si 50, 70 adolescents amb les hormones pujades de to, amb algunes escenes que s'estan fotent uns morrejos del Déu. Com va ser aquesta escena de la festa? Va haver-hi moltes anècdotes, imagino, van passar moltes coses.
11: Sí. Coses que es puguin explicar.
0: A veure, què es pot explicar?
11: Exacte, què es pot explicar?
9: O sigui, tu pensa que el prota, el Vader, que mai s'havia posat una càmera davant, estava flipant. O sigui, hi havia moments que jo crec que es dissociava, no sabia si era ell, el personatge, o sigui, què estava passant, i el dia que es va morrejar amb diverses noies, estava com si li haguessin donat... Bueno, era un poco bebé, no?
11: Com si li haguessin donat cacaulat.
9: Molt de sucre.
1: Era un regal.
9: Sí, estava allà... Estava, mira, tope, ja està inclús ajudant als altres departaments, al càmera, al vestuari... Està totalment disparat.
11: Sí.
9: Però és molt graciós, perquè en realitat... I després també tenia aquesta part que va ser molt bonic, que una professionalitat brutal, no? Van aprendre a preproducció i els assajos, també com moure's en rodatge, ser puntual... Bueno, coses com bàsiques, no? Com parlar als aquí, com moure's... I també tenia aquesta part de que és molt jove i que mai no havia fet això, però després sí que va ser com... Estava superconcentrat i molt bé.
0: Clar, aquesta qüestió també deu ser important, el fet d'aquesta... No dic que no siguin disciplinades ni disciplinades, els actors professionals, les actrius, però quan vens un món que és tot nou, també entenc que has de conviure amb uns elements que a priori igual no ha de ser fàcil, fins i tot a nivell de gestionar-ho i a nivell inclús mental, a vegades perquè et canvia... No sé si sou conscients que segurament esteu canviant les vides d'aquestes... Claro. Per bé,
9: sí,
0: a nivell que els està donant una nova faceta, una nova vessant, un artista.
9: Sí.
0: No?
11: Nosaltres hem fet molt de coach amb ells.
9: Sí, mental.
11: Li hem explicat que potser aquesta pel·lícula serà la darrera que facin. Tampoc el volem inflar el cap, saps?
0: Està molt bé, això.
11: I durant els assajos també vam fer com pràctiques de com és un rodatge. I fèiem tots els rols abans de gravar, abans de tenir les càmeres, perquè, clar... Teníem la por de... Bueno, el dia 1 de rodatge, quan vegin 40 persones al seu voltant, es poden venir avall. I ho vam fer abans. Van tenir com un suport molt bonic de tot l'equip.
1: Quants joves eren a la...
9: A la festa?
1: Sí. Uf,
9: no sé, 40 o així.
11: 40.
9: No sé, també enganya una mica, això de ser els anem movent.
0: Perquè ara els anem movent, a vegades, sí. I aleshores és que sembla que hi hagi més.
9: Sí, sembla que hi hagi més, perquè els extras són molt cars.
1: Mira, abans els estava explicant que l'altre dia vam fer el Verdi i el maquinista de la General. Hi ha una anècdota molt divertida, i és que teníem molt pressupost, però no tant. Llavors, com que és una guerra... tots els soldats són sempre els mateixos, tant els d'un bàndol com els de l'altre. Llavors primer els vestien dels del nord i després els vestien del sud. Llavors aprofitaven dos vegades
9: els mateixos extras.
1: Escolta, i amb tots aquests nois, no crec que sigui un spoiler, però al final la casa queda com queda. La casa va quedar així o la veu haver de, diguem-ne, embrutar?
9: No, tot això és direcció d'art, és un treball brutal de la nostra equip de
1: s'ho va passar
9: d'art,
1: bé, no?
9: De la nostra directora d'art, sí. També de la Marta Colell, i sí, o sigui, això està tot superpensat, és la colilla que està al terra, això està dirigida.
0: Milimetrat i sí. Calculat.
9: Sí, sí, sí.
0: I pel que fa, ara hi pensava, a les famílies, parlem d'aquesta, que heu parlat amb ells, amb els actors, que els he dit, doncs, segurament pot ser l'última pel·lícula, o també que els heu acostumat, al seu voltant, és a dir, els amics d'aquests amics, teniu reaccions, o ara que s'ha vist la pel·lícula doncs, a festivals, que a partir de divendres, recordem, arriben aquests germanos als cinemes, què els han dit amb ells? I si a vosaltres han arribat aquestes reaccions?
11: Jo crec que al cinema Verdi van venir tots els amics dels nois, estaven allà com fent excitats,
1: no?
11: I flipant, estan molt orgullosos, no sé, estan com, uau, heu fet això, i això et té sentit, és increïble, no s'ho creien, jo crec que fins que ho vam veure, no?
9: Sí, totalment.
1: Sí, digues.
0: Sí, realment, si veien, us deien reaccions tipus, és que ens hem vist identificats molt amb aquesta escena, és que l'hem viscut a la vida real moltes vegades. És que a mi també em sento, m'agrada aquesta persona i aleshores he tingut aquestes pors o aquest, com, no sé quines reaccions hi havia.
9: Sí, jo crec que sí, una cosa bonica és que s'han sentit identificats tant en la història d'amor com amb els col·legues, com al barri, com els veu, no sé,
1: a la llibreria,
9: sí, quan els paren la poli al carrer, o sigui, això ens ho diuen, a totes les entrevistes ens ho van dir i els protes també de la pel·li els hi passa sovint, molt, bastant sovint, sí. Llavors és com, hòstia, que guai per fi sentir-nos identificats, no? I el tema del Mora també, o sigui, a Ospi, els nois de 15 anys, és com el Mora és el temazo, no? I tothom ha sortit d'un seu videoclip, tothom té un cosí que ha fet un tema amb ell, jo què sé, és com... Sí. Llavors, clar, flipa, no?, de que parlem d'aquest tema.
1: Us agrada aquesta música a vosaltres o no?
9: A mi sí.
11: A mi sí, tota la banda sonora és brutal.
9: Sí, sí, sí, la banda sonora també...
1: No és el meu rotllo, ho reconec.
9: No, però és una mica... Sí, la banda sonora, la compositora ha fet temes de música clàssica, bàsicament. O sigui, també volíem fugir de tot el tema de fer només música urbana. Hi ha una barreja, no?, de...

0: amb música que no ens agradés a nosaltres, excepte si era una música, no, més, jo què sé, posar a la festa, pensar en un pop més...
1: Que són catalans,
0: mica,
1: allà.
0: Un pop la... una mica més infantil, més...
2: Tots,
0: no,
2: són
0: més
2: catalans, no, no, tots,
1: però,
2: sí, són catalans.
1: No, però dic que les cançons que s'interpreten a la festa són totes en català.
0: Sí, aquesta
1: que les
0: sí.
1: Altres, no.
0: Sí, sí, això és veritat. És veritat que el barri, i el nostre barri, no, no se sent pop català, no? Tant.
2: No és el més popular.
0: No és el més popular.
2: I també volíem reflexar aquests dos mons també a través del, de l'àudio, no? De la música, no? També que portés això.
3: Escolteu, ha estat un plaer, hermanos. Recordeu divendres vinent que arriba als cinemes aquesta gran pel·lícula dirigida per Carol i Marina Rodríguez Colas. Ens ha encantat que ens heu acompanyat avui aquí al Són 4 dies a Ràdio 4. Gràcies i esperem que tingueu molts i molts èxits amb hermanos.
2: Vale. Moltíssimes gràcies.
4: Actualitat, tertúlia, música, teatre, cinema, gastronomia... El teu menú del cap de setmana al Són 4 dies a Ràdio 4. Amb David Gallac Gesto.
3: I ara temps per recuperar una de les columnes sonores de la nostra estimada Irene de Zumbila, dedicada, en aquest cas, a Madonna.
5: Hola, David. Avui una cançó i una exposició, perquè recomanem la mostra que es pot veure al CCCB, El culte a la bellesa. Allà expliquen que la recerca del físic perfecte és la nova droga dura, multiplicada per unes xarxes que ens injecten més pressió que una xeringa d'àcid hialurònic. Però la bellesa són modes que canvien com els mils de colors disponibles en un centre d'aquests d'ungles. Recordeu aquelles celles finíssimes dels 90 que semblaven un traç prim de llapis d'ulls? Doncs ara anem al revés. Ens les pintem i ens comprem rotuladors que semblen pinzells de brotxa gorda per dibuixar-nos pèls on no n'hi ha. Jo ho trobo una mica boig. Sembla treure's els pèls del cul per posar-te'ls al cap. Una exageració, però és que pràcticament és així. I tot perquè el mercat continuï facturant milions, generant-nos desitjos, necessitats i tatuant-nos complexes. Ara tothom té una cara molt semblant, no trobes? Models que es refermen més encara a través de la intel·ligència artificial. Dones fetes a través d'IA que són pràcticament iguals. I aquí ve la meva teoria. En aquesta bogeria de clones, el veritable guapo serà el qui es quedi de manera diferent. És a dir, l'arruga serà el tractament d'alta cosmètica més exclusiu. I qui no hagi passat pel taller serà el rostre més cotitzat. Com cantava la Madonna, víctima també, per cert, d'aquest temps que no perdona l'edat, ser normal serà ser un beautiful stranger. En un món on tothom s'ha comprat la mateixa màscara, mantenir la cara original et farà ser estranger. Però ser un estranger serà potser l'única manera de ser realment bonic. Beautiful stranger.

0: Esteve Plantada, molt bon dia, tingui
1: molt
0: vostè.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Tot bé?
1: Tot bé.
0: Tot bé. Tot bé. A punt de Sant Joan.
1: Sí, a punt de Sant Joan, a punt de revetlla, a punt de festa, a punt de focs, a punt de petards.
0: Que sent la música, que sent la música.

0: I Esteve, t'he de dir que a mi Sant Joan m'agrada, perquè és una festa que trobo que és molt maca, però jo petards no...
1: Tu no et portes bé amb els petards.
0: No, em fa molta por.
1: Et fa molta por, sí. Però encara et fan por, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: No, no és una cosa que de petit...
0: No, em fan, no em feien. Em fan.
1: Però tu celebraràs Sant Joan,
0: sí,
1: per això,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I alguna cosa te faràs a...
0: Farem festa.
1: Bueno, no sé, amb qui vulguis, vull dir que sí que realment és una data assenyalada. De fet, em vas proposar de fer alguna cosa relacionada amb Sant Joan, ja que justament la secció...
0: Estem a les portes.
1: Exacte, no? Coincideix gairebé amb els dies previs de la Revetlla, i podríem parlar de novel·les que passen per Sant Joan, com per exemple, aquí ja en vam parlar d'una, Els Erms, no?
0: De la Carlota Gurb.
1: Exactament, o Amèlia de les Camèlies, aquest petit fenomen literari català que hi ha hagut últimament, que hi ha un últim capítol on és per les dates de Sant Joan, però jo he pensat que no, que havíem d'anar una mica més enllà perquè saps que ens agrada rebuscar les coses, eh? Com bé saben els oients, per Sant Joan, el més important, a banda de tot això que hem dit, és una bona foguera. Tu hi cremaries alguna cosa a la foguera aquest any?
0: Els mals pensaments, aquelles coses que no m'han agradat?
1: No, els guions no, eh? Tu no aniràs allà amb els papers a cremar
0: físicament.
1: Els guions.
0: No. Els guardo tots, jo, els guions.
1: No, és que jo tinc coneguts, no?, que
0: els apunts
1: de la
0: Cele. Mira, Esteve, no ho vaig fer ni amb els apunts ni de la Cele ni res.
1: Ni de
0: Encara
1: res.
0: Els he de tenir per casa. Potser hauria de fer-ho.
1: Potser hauria de fer-ho.
0: Ara me n'estàs fent...
1: Hauràs de fer un Marie Kondo, però de foc.
0: Però en profunditat.
1: Doncs aquí està la cosa, eh? Aquesta és la clau. Avui parlarem de foc, de grans focs literaris. I ara també devem fer alguna associació, no? Si pensem en foc i en novel·les, de seguida podríem pensar en Fahrenheit 451, del rei Bradbury, que és un clàssic, no?, de distopia, on justament els bombers, en comptes de pagar focs, el que fan és cremar llibres, no?, tenen aquesta missió. O potser podríem pensar en un altre gran foc literari, El nom de la Rosa, d'Humberto Eco, un gran llibre, un gran autor.
0: I
1: hi ha un gran incendi al final, això és una mica spoiler, però bé... Que...
0: Ja ha prescrit, aquest spoiler es pot fer, el podem fer.
1: Però no. Parlarem de dues novel·les i, si tenim una mica de temps, un llibre especial.
0: Doncs comencem. Vinga, va, comencem.

0: Per on comencem, Esteve?
1: Mira, comencem per una novel·la breu de Jaume Cabré. De fet, és l'última novel·la que ha fet, que es diu Consumits pel foc.
0: Consumits pel foc, de Jaume Cabré.
1: És una novel·la que tu diré... Bueno, ara explicarem algunes coses. Nosaltres, jo a casa, som molt de Jaume Cabré. Quants dies, quantes hores de plaer que ens ha proporcionat. I avui m'agradaria una mica reivindicar-lo. Fa pocs dies, i a través d'un documental, Cabré va anunciar que pateix Alzheimer. Per tant, crec que també toca una mica no oblidar-nos d'aquesta figura, Jaume Cabré, que va néixer el 1947, terrassenc, és un dels autors més catalans més traduïts i més llegits, no només aquí a casa nostra, que té una gran llista de seguidors i de lectors, sinó també a fora. Jo recordo molt la febre que hi va haver a la Fira de Frankfurt, quan es va celebrar amb les seves novel·les i amb el personatge.
0: És cert, sí.
1: I també cues...
0: La falera que hi havia.
1: Sí, sí, hi havia aquella cues per veure, no sé, llocs com Polònia, no? on fan pagar la gent per anar a les presentacions de llibres. I la gent pagava per anar a veure Jaume Cabré,
0: Jaume
1: que era l'època del Jo confesso. Bé, és un autor enorme, contista, assagista, novel·lista juvenil, dramaturg, guionista i, per exemple, creador de sèries de tant èxit i tan recordades com La Granja o Estació d'Enllaç. Això va sortir del cap de Jaume Cabré. Del cap i la ploma. I és autor, a banda d'això, d'algunes de les obres més importants del darrer segle en llengua catalana, per exemple, novel·les com La Taranyina, del 84, Frajonoi o L'Agonia dels Sons, del 84, també Senyoria, del 91, Les Veus del Pamano, que jo és una novel·la que adoro, del 2004, Jo confesso, que és del 2011, o aquesta novel·la
0: aquesta que
1: es diu Consumits pel foc, que és del 2021, que és la seva última obra, i d'aquesta és la de la qual et vull parlar avui.
0: I quins comentaris, perquè va generar comentaris.
1: Sí,
0: no?
1: Va haver-hi com una certa decepció, no? Perquè deia, ostres, acostumats de Jo confesso, aquella supergran obra, novel·la gran, que s'embolicava, que tenia bé totes aquestes marques de la casa, no?, de Jaume Cabré, doncs van trobar que era una obra petita, amb un humor, no?, que de fet és una cosa de les quals jo destaco, però de fet jo la reivindico. És una novel·la breu, certament, però és entretinguda, està ben escrita i té algunes d'aquestes característiques que tant ens han agradat de Cabré.
0: Per exemple, quines?
1: Bueno, primer... Vull parlar del títol, perquè, clar, aquí ve lo del foc.
0: Consumits pel foc.
1: Això prové d'una gran, cèlebre frase llatina, que és Ingiro mimus nocte et consumimur igni, que significa literalment en català donem voltes a la nit i som consumits pel foc. Que què té d'especial, això? Doncs que això és el palíndrom més famós del món, no? Perquè què és un palíndrom, diràs ara? Doncs és allò que es pot llegir igual
0: d'esquerra a dreta.
1: D'esquerra a dreta,
0: dreta.
1: I és una d'aquestes, i és el més famós que hi ha. Per exemple, hi ha una pel·lícula de Christopher Nolan que es diu Tenet, no? Que el títol ja és un palíndrom molt més breu,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs això, aquesta frase, sovint s'associa a les papallones nocturnes que s'acosten a la flama, això ja ho has vist alguna vegada, fins que peta o es destrueix. De fet, mira com comença el llibre, diu: segur que heu vist algun cop de nit com vola una falena, grossa o menuda, amb aquell estil irregular, atreta per la llum d'un fanal. A la pobra papallona nocturna li poden passar dues coses: o s'allunya perquè algun moviment la distreu i salva la vida, o bé s'acosta al fanal i comença a fer voltes, posseïda pel frenesí en una trajectòria helicoidal que s'accelera com més s'acosta a la bombeta o a la flama i quan la toca queda rostida immediatament. Una mena d'autosacrifici al déu de la flama. Per tant, nosaltres invoquem el déu de la flama per Sant Joan.
0: Un autosacrifici al déu de la flama.
1: Ara també us preguntareu de què va aquest llibre, no? Doncs tenim un protagonista, Ismael, com el de Moby Dick, que ja fa prou broma també, aquí tota l'estona, un professor solitari, que intel·lectual, que després de veure's involucrat en un accident perd la memòria. I aquí és quan jo he fet una reflexió de dir: ens estava dient coses, potser Jaume Cabré,
0: ja tenia algun
1: indici,
0: o era la manera d'explicar-nos-ho sense...
1: No ho sé, però en tot cas, curiosament, Ismael perd la memòria i li comencen a passar moltes coses. Primer perquè vol recuperar aquesta memòria, mentre coses de l'atzar, no?, va determinant, per exemple, es retroba amb una antiga veïna, amb el conserge del seu institut, etc. I tot es va intercalant amb una faula paral·lela, protagonitzada per qui? Doncs per una família de senglars.
0: De senglars?
1: Sí, senyor. I està explicat, eh? Vull dir, van fent coses i no et puc explicar molt, però vaja, és una novel·la breu que val la pena. I té, com dèiem, aquestes característiques, no?, de les trames, subtrames que es barreja, aquests salts, no?, endavant, endarrere. Podríem dir que és un divertiment amb humor, amb aquest estil tan característic, però molt més concentrat, molt més breu, és lleugera, però també serveix per reflexionar amb aquesta prosa impecable i la típica estructura fragmentada marcada a la casa.
0: Segell d'en Jaume Cabré.
1: I,
0: anem a una altra novel·la?
1: Anem a una altra novel·la,
0: va. Que té el foc com a element clau, vinga, va. You can see

0: Quina és aquesta altra novel·la, Esteve?
1: Doncs ara és una novel·lassa que es diu Llum d'agost, de William Faulkner, en una excel·lent traducció al català de l'Ester Tallada, publicada per Edicions de 1984. Una novel·la d'aquestes grans, capdalt del sud dels Estats Units, on el foc té una gran presència, una càrrega simbòlica, perquè reflecteix passions i sentiments i emocions molt extremes, la destrucció també, i també aquella eterna tensió racial, no?, que retratava també l'autor, William Faulkner, què dir-ne, nascut i mort al Mississippi, de fet, mort, això ho dic ara com a parèntesi, mort pels seus problemes ocasionats per l'alcoholisme que patia, és un dels grans escriptors del segle XX i també té un punt en comú, Cabré, va ser guionista, i guionista de grans pel·lícules del Hollywood clàssic com El son etern, de Big Sleep, o To have or not, and have not, Tenir-ne o no, que són grans d'aquelles clàssiques, eh? I va ser guardonat amb el Premi Nobel de Literatura l'any 1949. Encara potser tindrem temps de veure que Cabré és Premi Nobel.
0: Igual,
1: de fet, s'ha comentat moltes vegades,
0: igual,
1: però
0: podríem assistir, i quina millor manera de tenir quin premi, no?, per nomenar la teva trajectòria, seria fantàstic.
1: Però bé, a banda de tot això, parlar que tenia una suposada rivalitat amb una altra estilística, amb Ernest Hemingway. I Faulkner és considerat l'únic modernista americà de la dècada dels 30 a la línia de la tradició més experimental europea, de James Joyce, Virginia Woolf, etc. Utilitza molt el monòleg interior, la inclusió de múltiples narradors o punts de vista i salts en el temps dins la narració. I això et deu sonar perquè va en sintonia...
0: Vam sintonia amb el que parlàvem d'en...
1: Ja veus que tot està pensat i tot està molt ben lligat.
0: T'has lligat, Esteve.
1: Sí, escolta'm, aquí no ens hi posem per poc.
0: No. Aquí no recomanes a la Babalà, ni pel tema... El tema meu sí que va ser la Babalà, és a dir, fem foc, però tu vas aquí, com sempre, has filat molt fi.
1: Però escolta'm, anem al tema, perquè Llum d'agost és una de les grans obres de Faulkner, com sempre, ambientada al Mississippi, que entrellaça diversos fils argumentals, i tot comença quan neix el fill d'un personatge, que és l'Helena Groff, i en Lucas Bork, que té lloc al cor de l'estiu meridional, i d'aquí arrenquen o coincideixen tots els esdeveniments capdals d'aquesta història, que es van entrellaçant, no? De fet, aquesta criatura arriba a un món que és dominat per grans forces que, de fet, encara avui podríem dir que controlen o modelen...
0: Modelen els nostres dies, el nostre dia a dia.
1: Que són, doncs, els prejudicis racials, el fanatisme religiós, un fanatisme que, a més, empeny a fer autèntiques bestieses, la cobdícia, la por, però també hi ha una certa esperança en l'amor.
0: Sempre ens queda aquesta esperança.
1: I jo, a banda que és una delícia de llegir, hi ha dos d'alguns personatges més memorables de Faulkner, com ara el reverent Gale Hightower, un home que està torturat per visions constants de cavallers confederats que venen allò en plena ràtzia contra ell, o un altre que és molt carismàtic, en Joe Christmas, que és una ànima itinerant obsessionada pels orígens racials de mixtos, de fet, hi ha una mica d'embolic de la seva família.
0: Quin és el seu estil? Què en destacaríem?
1: Aquesta prosa poderosa, incisiva, no? Aquesta recerca de la identitat, això que dèiem del fanatisme religiós, dels prejudicis racials al sud dels Estats Units, i molts altres temes. Podríem parlar de misogínia, això, la intolerància, etc. Un gran llibre, ja veus que és un llibre que és gruixudet, però està molt ben editat, molt ben traduït per l'Ester Tallada, i una gran recomanació per si voleu descobrir ara que ve temps, perquè ara és allò que arriba l'estiu, i tenim, tothom diu, no, tinc més temps per llegir, quina novel·la em recomanes?
0: És un tòpic, sempre diem, ara vindrà el bon temps, vindrà l'estiu, i ara sí
1: és
0: que
1: el típic
0: soc lectora d'estiu.
1: Que deixes l'Ulisses de Joyce, no sempre, a l'estiu, aquest estiu m'hi poso.
0: Ara aquest estiu m'hi posaré.
1: Una bona manera de posar-s'hi en un clàssic és aquest Llum d'agost, per exemple, que jo penso que també es interpel·la, no?, el lector d'ara amb aquests conflictes que hi ha i bé, totes aquestes coses que passen, històries que diuen sempre més grans que la vida, no?
0: I que tu dius que modelen, no?, que aquestes grans forces, aquests grans temes, que per bé o per mal, per mal en aquest cas, prejudicis racials, fanatisme religiós, que modelen, com m'agrada molt aquesta frase, modelen el nostre dia a dia. Recordem, hem parlat de Llum d'agost, de William Faulkner, traducció d'Ester Tallada, i abans en fèiem referència amb Consumits pel foc, del grandíssim Jaume Cabré. Però acabarem la secció amb una recomanació, ja, Esteve?
1: Sí.
0: Vinga, va. S'esmunta.

0: Quina és aquesta recomanació, Esteve?
1: És que no podia acabar sense passant per alt, diguéssim, la festivitat pròpia de Sant Joan. De fet, aquest era l'encàrrec, tot i que nosaltres ens n'hem anat pel foc, per la foguera. I us vull recomanar un llibre que es diu La nit de Sant Joan, festa, llegat i patrimoni, que l'ha escrit, bueno, s'ha publicat Edicions Morera, i que és del 2023, és recent, podríem dir, escrit per l'Amadeu Carbó. Que l'Amadeu Carbó és un reconegut folclorista.
0: Folclorista, oi?
1: Sí, un folclorista molt conegut, jo ho recomano, perquè en sap un munt d'això, de coses, de la tradició, de la festa. I aquest és un llibre que el que fa és presentar-nos els elements, la memòria, els significats d'aquesta festa, i ho fa amb capítols que són molt breus, molt amens, que ens ajuden a fer una visió global de la nit de Sant Joan, del que representa, de la festa, i que també incideix una mica en el caràcter reivindicatiu, a partir de tots aquests nous significats que va agafant la festa, perquè la festa, com bé sabeu, és una cosa viva, no? Que es va adaptant als temps, va canviant, es va modelant.
0: Va variant en funció dels anys, en funció de les dècades, té un caire, té un origen, té una tradició, però la podem celebrar d'una manera...
1: No, i es va ressignificant, no, la festa, i, per exemple, també inclou tot el tema de la flama del Canigó, que és aquesta cosa que s'ha recuperat ara, no? I, bueno, ara ja fa uns anys, però que és aquest símbol de la germanor dels Països Catalans, que és molt curiós, perquè la festa de Sant Joan és una festa de Països Catalans. Se celebra a tots els Països Catalans de la mateixa manera, i és la festa, diguéssim, que uneix, no?, aquests països de parla catalana. I bé, és un llibre que inclou...
0: Què podem trobar, què inclou?
1: Això, il·lustracions històriques, de dibuixants catalans de referència, també hi ha una selecció de dites populars que van enriquint tots aquests apunts que Amadeu Carbó ens ofereix amb aquesta saviesa, perquè en sap molt de festa, diguéssim, i de cultura tradicional.
0: El que fem, Esteve, és, com que Sant Joan la Rebet ja és dimarts...
1: És ja. Escolta,
0: doncs fins dimarts, avui és dissabte. Per tant, tenen 3 dies...
1: Teniu temps.
0: Per poder, com a mínim, Amadeu Carbó.
1: Sí.
0: És a dir, que comencin per aquí, si volen, i després ja anem cap als altres
1: dos. I després un foc en porta un altre.
0: Exacte.
1: I ja saps que el foc s'encomana.
0: Sempre. I aquest esperit de festa, escolta, m'has preguntat jo com ho celebraré, i tu com ho celebraràs?
1: Jo rebella, sí? Focs, petards, coca de Sant Joan, a tope, amb els amics i amb la família.
0: I llibres.
1: Què et sembla?
0: Em sembla un pla magnífic i estupendo per celebrar aquesta festa. És d'aquestes festes... És difícil, potser m'equivoco, però trobar, perquè hi ha moltes festes, moltes tradicions, que ja trobes persones que et diuen a mi això no m'agrada celebrar-ho. Sant Joan és difícil trobar algú... Pot passar com en el cas que et deia, a mi és que els petards em fan cosa.
1: Et poden agobiar, sobretot si tens gossos.
0: Clar, i pots fer-ho sense petards de baixa sonoritat, que ara n'hi ha molts. Pots fer una altra beguda, pots... Qui no li agrada una coca, hi ha coques veganes, hi ha un munt de variats i de maneres, el que dèiem, en funció de com van evolucionant les societats, tot canvia. Estem a Plantada, un plaer.
1: Escolta, igualment.
0: Encàrrec que et vaig fer, escolta, amb nota,
1: bé,
0: com sempre.
1: Bueno,
0: s'ha fet
1: el que s'ha pogut.
0: No, amb nota superdíssima. Abans, al principi del programa, ho dèiem, és dia de fer balanç de curs, com si s'acabés el curs, no la temporada, però un 10, Esteve.
1: Bueno, mira, me'n vaig un 10, a casa content.
0: Content.
1: Li diràs meus pares.
0: Exacte, des de cap de setmana. Escolta, pots fer el que vulguis al cap de setmana. Esteve, gràcies.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Superat l'episodi de pluges torrencials que ha escombrat el litoral tarragoní, sobretot les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès, comença ara el balanç de danys i també la neteja de propietats i espais enfangats pels aiguats.
2: I quan han anat a jo per l'atau del cotxe, el cotxe mort, m'han dit que està.
3: Tinc tots els baixos de tres pams inundats, i ara pues, a treure aigua i porqueria. Sobretot el problema és la porqueria, no l'aigua.
4: Hi ha matrícules per aquí a dalt sueltes, hi ha algun cotxe aquí que té també el paratxó que és el té trencat. Bueno.
0: Prop d'una desena de persones encara continuen hospitalitzades. Preocupa l'estat d'una menor i d'un adult a qui els hi va caure un mur del passeig marítim a Roda de Barà. Treballs de recuperació d'una banda i gestió del temporal de l'altra. El govern defensa que no s'enviés un SOS alerta a la població perquè el risc, diu, era de 4 sobre 6. Ramon Espadaler, conseller de Justícia.
5: S'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells perquè no és una ciència exacta la meteorologia i, per tant, no estava justificat.
0: Espadaler destaca la celeritat amb la que van actuar els ajuntaments, cossos de seguretat i també els efectius d'emergències. I l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els crits racistes i xenòfobs que aquest dissabte a la tarda es van escoltar a la plaça Sant Jaume durant la concentració de la plataforma d'extrema dreta Save Europe a favor de la remigració i d'una Europa blanca. Raquel Gil és tinenta d'alcaldia.
6: Ni volem que passi a la nostra ciutat ni estem disposades a normalitzar que algú pugui venir al cor de la ciutat de Barcelona a fer proclames que puguin esdevenir delictives o que puguin esdevenir contràries doncs, a aquests valors que la ciutat representa.
0: Per silenciar els discursos d'odi, entitats antifeixistes es van aplegar també a la plaça Sant Jaume a favor dels drets de totes les persones. Mig miler de manifestants van arribar una hora abans amb l'objectiu d'aturar i silenciar aquestes proclames racistes i feixistes de la plataforma de l'ultradreta. Ha estabilitzat l'incendi forestal de Sogorb a Castelló que crema des de dijous a primera hora del matí. Els efectius han pogut avançar en les tasques d'extinció. El foc ha calcinat més de 600 hectàrees i encara obliga a un miler de persones que estiguin desallotjades de casa seva. Si l'evolució continua sent favorable, aquest diumenge podrien tornar a casa, això sí, de manera esglaonada i controlada. I centenars dels milers de migrants que encara continuen a Ceuta demanen ser reallotjats en espais habilitats i deixar de malviure en campaments improvisats a la platja del Trampolín. El govern ha muntat una vintena de carpes, però ja estan totes plenes.
7: Sí, vale. Però no tiene entrada. Aquí no entrada.
8: Nada.
0: L'executiu treballa per crear més zones d'acolliment. És un dels reptes del govern, l'altre gestionar la proliferació de malalties. Sanitat ha convocat demà una reunió telemàtica d'urgència amb les comunitats autònomes perquè enviïn vacunes i alleugeri el col·lapse assistencial del sistema sanitari saudí. En paral·lel, el Marroc demana que retornin tots els migrants, els menors inclosos. És la condició del país per rebre els cadàvers d'una crisi migratòria que ja supera les 3 setmanes. En esports, derrota de l'Espanyol 1-2 davant el Real Madrid. Els blancs es van avançar ben aviat amb un gol de Bellingham, però els blanquiblaus, amb les idees clares, van empatar gràcies a l'encert de Calatrava al minut 30. Ocasions a banda i banda, però el gol decisiu va sortir de les botes del jugador blanc Carlos Espí just quan s'arribava al minut 90. La lectura del partit de Manolo González més que positiva.
9: L'equip ha competit molt bé contra un rival que al final fan els canvis, veus el nivell dels canvis, que no baixen, al contrari, puja al nivell, inclús al nivell físic, però sí que és, penso que és una llàstima.
0: Aquesta nit, a 9:45, l'estrena del Barça a la Lliga serà al camp de l'Elx. Cancelo ha entrat a la convocatòria, no ho ha fet Rodri, que segons el tècnic Hansi Flick no està encara 100% recuperat. I a segon, el Sabadell s'enfronta aquesta tarda a partir de les 7 al Castelló. I en ciclisme, segona etapa de la Vuelta, poc més de 200 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. El favorit, l'eslové Tadej Pogačar, ja llueix el mallot vermell. I hem començat el butlletí parlant d'aquest episodi de pluges intenses, que ja es dona per superat, però Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat. Previsió EMET, Jordi Oriós, bon dia.
8: Bon dia. Avui cel poc ennuvolat a Catalunya, amb intervals de núvols baixos pel matí a la meitat occidental i núvols d'evolució diurna a l'interior cap a la tarda. No es descarten ruixats a Tarragona a primeres hores del matí o al Pirineu i altres punts de l'interior cap al final del dia, quan podran ser localment forts. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes en ascens. S'esperen màximes de 34 graus a Lleida, 33 a Girona, 30 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al vent, fluix variable tendint a bufar del sud-est a partir del migdia, amb augments ocasionals d'intensitat a l'extrem sud de la depressió central. És una informació d'EMET.
0: És tot, més notícies al punt de les 11 aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.

0: Són quatre dies, amb David Gallac Gesto.
1: Segona hora d'aquesta edició d'estiu del Són quatre dies.

0: L'home de l'arxiu de Ràdio Televisió Espanyola, Jordi Mutó, recordarà diferents fragments que parlen de la donació de sang. Ho farà a través de diferents programes de la nostra història més recent. I acabarem aquesta segona hora amb l'Anna Pérez i el seu Vibe Check. Amb ella farem un recordatori d'algunes de les cançons més recordades, o no, qui sap, dels diferents mundials de futbol.
1: Televisió Espanyola presenta...

0: Saber i ganar. Un programa presentat...
1: Jordi Nutó, què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Com estàs?
2: Una mica la veu em potser em notaran rovellada.
1: Sí.
2: Però em passa com amb el senyor Jordi Basté, que ha estat uns dies... parlo d'una altra ràdio, ja ho sé.
1: Sí, també de dir...
2: No anem bé. Però que ha estat encostipat i li ha millorat la veu. Ah. Cosa que penso que...
1: Igual, vols dir que diumenge vinent... Tindrem un Jordi Nutó amb veu renovada?
2: No, l'esperava avui, però veig que...
1: però si encara tens la veu, encara estàs agafat de la veu, és normal.
2: Sí, però bueno, ja hem anat el coll una mica... He pensat, mira, aviam si et sortirà la veu la mar de bé.
1: Ara m'estàs aquí espantant.
2: No, el que sí que... Ara que parles...
1: És l'edat, això?
2: No. El que sí que volia... has parlat d'espantar, és que... Alguna gent m'ha dit, i s'ha espantat, em deia, ja no fas el programa perquè no sé què... Però la gent és molt que posa a l'hora i si no et sent ja diu, ah, doncs ja no ho fa. Ui. No, que sí, que estic aquí, que he arribat una mica més tard, però que sí.
1: I ets, 10-19 minuts del matí, diumenge 14 de juny, és a dir, en directe, o sigui, sí, Jordi Nutó aquí.
2: I que per tranquil·litat, que serà les 10 i quart ara, ja està.
1: Clar, és a dir, que no passa res, que si entra uns 10 minuts més tard, però qui és, és a dir,
2: qui soc,
1: vull dir que no. Que els minuts els fa igualment.
2: Sí, soc, vull dir que... No, però,
1: de fet, si es connecta...
2: Com que dir-lo de l'edat, algun deu pensar, si li ha passat alguna
1: cosa. No. Déu me'n guard. I si es connecten al web, al webcam, ens veuran ara mateix tu i a mi fent aquest espectacle radiofònic. Espectacle radiofònic, he dit, Jordi.
2: Espectacle.
1: Què crec que és el que fem?
2: Sí, realment és un espectacle. Perquè, a més, avui...
1: Que cadascú digui de quin tipus.
2: Bueno,
1: comencem, Jordi, que ens despistem del tema i a sobre...
2: Ai. Veig mal que hi ha aigua.
1: Beu aigua, Jordi Nutó, beu aigua. A veure si aquí tanta cunyeta i no podrem acabar...
2: A la secció.
1: No podrem acabar, no la podrem començar. A veure, què fem avui? Què fas avui?
2: Avui jo hi havia posat el títol de Sang i Fetge perquè volia anar a una part més escabrosa del tema que he vist que començaves tu avui, que coincideix, que és el dia dels donants de sang.
1: Correcte, sí.
2: I jo volia fer aquella similitud amb els vampirs i d'això, que l'he trobada, la similitud.
1: No ho dubtava.
2: Amb els vampirs. Però, clar, llavors em complicava massa la cosa per fer massa pel·lícula de por i he vist que donava prou de sí el tema de la donació. De fet, és un fet que s'assenyala aquest dia 14 com a Dia Mundial del Donant perquè coincideix, doncs, amb aquesta data amb el naixement del científic austríac Karl Einstein...
1: O similar.
2: Una cosa d'aquestes.
1: O similar. A veure...
2: Amb el fàcil que és de García López Pérez i això...
1: Deixa'm buscar un moment això, el nom. Espera, m'has dit... Espera, científic, austríac...
2: Karl, sí, com el Karl... Aquest sí que és Carles, no?
1: Sí.
2: I el Landsteiner.
1: Karl, espera, que ara ho estic buscant aquí.
2: Ara què vols fer, que la intel·ligència artificial ho pronunciï?
1: No, espera, sí. Què m'has dit, Leinster? No.
2: Landsteiner. L'Einstein.
1: És igual, Jordi.
2: No, perquè si no arribarem a la substància.
1: Exacte.
2: De fet, això de donar sang ve de lluny. I, de fet, va haver-hi uns anys... Bueno, que donar no es donava, però bueno, d'això ja ho explico.
1: Ja en parlarem.
2: Ja en parlarem. La sang sempre l'hem necessitat, és una cosa evident, i quan diuen allò de que si la muntanya no ve a mi, jo hauré d'anar a la muntanya.
1: A la muntanya.
2: I en el no del 1973 ja ens explicaven que calia anar a buscar en els pobles els donants. I com era típic en aquelles èpoques, qualsevol problema, es prenia les penes amb resignació y con una cierta alegría.
3: En otros casos, han sido vecinos de otros muchos pueblos los que, dando muestras de espíritu cristiano, han aceptado la donación de un poco de su sangre, pensando que el día de mañana servirá para salvar vidas en peligro. Esta sangre pacientemente recogida quizá pueda ser utilizada en cualquiera de nosotros o de nuestros familiares. Este es el motivo de nuestro reportaje, exaltar el espíritu de fraternidad que la donación de sangre constituye como único procedimiento racional de resolver un importante problema que a todos afecta.
2: m'encanta, m'encanta.
1: I amb aquesta música festiva de festa major, clar, visca.
2: És com allò de, vamos a trabajar,
1: vinga.
2: Vamos a donar sangre, vinga.
1: Alegria, no,
2: clar. Alegria,
1: bé,
2: alegria.
1: Bé, acompanya la festa, la donació de sang.
2: El que no parlava en aquests reportatges era tot el mercat negre que hi havia de sang. En els anys 70 era conegut com els vampirs. Un mercat que no tenia ni mesures de control.
1: No ho crec.
2: Ni les higièniques, ni...
1: Cap mena de control sanitari.
2: Cap. I tot es convertia en que qui anaven i li xuclaven la sang li pagaven 1.000 peles, que ara serien 6 euros, no,
1: 6 euros.
2: Però 6 euros de, amb l'evolució...
1: Clar, sense la tenir en compte la inflació, és a dir, el canvi normal, 6 euros.
2: O sigui, serien, no serien 6 euros d'ara, o sigui, podies fer més coses amb 6 euros als anys 70.
1: Per tant, 1.000 pessetes,
2: eh? 1.000 pessetes. Això tenien, doncs, els que anaven en uns llocs que popularment es coneixien com els vampirs, que d'aquí el lligam, que volia fer,
1: sí.
2: I et xuclava la sang, això sí, a canvi de diners.
4: ¿Qué es para usted la venta de sangre?
5: Una necesidad que tenemos casi la mayoría de los estudiantes.
6: A mediados de los 70, muchos estudiantes vendían su sangre para sacar un dinero rápido. La donación se pagaba a 1.000 de las antiguas pesetas.
1: Estudiants que volien treure uns ingressos...
2: Mira...
1: Anava a dir extra o ingressos,
2: si,
1: sense
2: si fos,
1: extras.
2: Primer, clar, delimitar-ho això en els estudiants sembla com si fes... Mira, aquests volen treure's... Volen anar a cantar amb la tuna. No. Hi havia gent que... ja dic, que tot i saltant-se aquestes mesures sanitàries, doncs ho feia per necessitat.
6: Los donantes que alimentaban el comercio de la sangre procedían de sectores marginales y necesitados.
7: Por necesidad.
2: Situacions límit que vivia
1: situacions
2: molta gent.
1: Econòmiques que no arribava... feien que era una de les sortides per obtenir aquests...
2: No arribo diners. A final de mes, pues mira, vaig a treure'm sang i almenys podré comprar una mica d'aliments. I així aquesta situació es donava. Recordem que no seria fins a l'any 1985 que es va prohibir estrictament i explícitament la
1: venda de
2: la
1: sang.
2: Perquè si no, fins a hores d'ara, ja dic, sense control sanitari, insisteixo molt, perquè malauradament en els anys 80 es va produir un fet molt dramàtic, que va ser les transfusions de sang amb sida, que naixien moltes d'elles d'aquests bancs de sang.
1: D'aquests bancs de sang que no estaven controlats, que no tenien cap mena de registre, cap mena de control sanitari, aleshores...
2: I deixa'm posar una medalla allò personal a la meva feina, bueno, més que la meva, la d'un company, que llavors érem a l'emissora municipal de Ràdio Castelldefels, vam treure l'exclusiva precisament d'un nano que va ser infectat per una d'aquestes bosses de sang amb sida en els anys 80. Això era la població de Castelldefels, va ser molt impactant perquè tothom coneixia mala persona i el fill de 11 anys que li necessitava per la seva malaltia la transfusió, li van traspassar el sida i malauradament amb conseqüències fatals, no? I aquesta va ser una de les exclusives que jo guardava com a fet, perquè Ràdio Nacional va tenir l'honor de citar-nos com a font.
1: Com a font.
2: Que això, a vegades en el periodisme, perdem,
1: no
2: les, bones,
1: no,
2: perdem les bones costums de dir...
1: No s'estila.
2: D'on venen les
1: fonts i la feina, al final.
2: Ja dic que el risc sanitari hi era i no es feia cap mena d'analítica prèvia.
8: És lògic que nieguen haver tenido, por ejemplo, hepatitis... o paludismo, que oculta...
6: Lo de ir al vampiro se mantuvo en los 80. La erupción del SIDA hizo sonar todas las alertas. Se impuso adecuar nuestra normativa a la europea.
2: Com funcionava això? Tu anaves a donar sang i deies, vostè té alguna malaltia? Clar, si la tenies, deies...
1: Deies que no.
2: Que no, ja està.
1: I
2: tira que te vas.
1: I aquí s'acabava el descontrol.
2: Insistim que no va ser fins al 1985 que la cosa va tenir una mica d'ordre.
6: En 1985 la donación pasó a ser altruista y voluntaria. Ese año también se puso en marcha un plan nacional.
9: Para obtener las medidas de seguridad que eran necesarias, las medidas de optimización de los recursos, de optimización de los stocks, etcétera, etcétera, era conveniente que se crearan los centros de transfusión.
2: Aviam, sentit comú, no? Però els
1: que estigués centralitzat, que estigués organitzat per tenir això, el registre, és a dir, que hi hagués un control i no un descontrol sense cap mena de regulació.
2: Que consti que en els anys 80 encara va seguir havent-hi donacions d'altres menes de sucs... humans, eh? Bueno, la venda era de tot i fins i tot altres coses.
6: Otro efecto de la crisis son las donaciones remuneradas de óvulos y esperma, que están a la última. Serían el equivalente actual de aquello de ir al vampiro.
2: Això sí que feien alguns estudiants.
1: És que t'anava... Això, alguns, clar...
2: A omplir el pot i que et donin...
1: I uns diners extras...
2: No sé si eren 6 euros.
1: Sí, exacte. A canvi de diners, doncs, anaven a això, a omplir el pot. Ho has dit molt gràficament.
2: El que no vull saber és com serien els mètodes d'extracció d'aquest
1: suc. T'anava a dir, si no estava controlat...
2: Sí, vés a saber.
1: Vés a saber. No, no, seguim, seguim, Jordi, perquè no...
2: Horari protegit, no, exacte, no, no expliquem no. Com podíem fer la succió.
1: Deixem-ho aquí. Següent tema.
2: El preocupant és que com som conscients de l'evolució... No som ara conscients de l'evolució que va haver-hi amb la sanitat pública i tot allò que hem aconseguit i que, malauradament, ara algunes forces reaccionàries estan intentant...
1: Eliminar-ho o retallar-ho.
2: I tornar a privatitzar allò que va en benefici d'alguns i en perjudici de tots.
7: Els autors, després de donar-nos els objectius de la seva proposta, analitzen en un capítol força important la situació de la medicina a l'estat espanyol, denunciant el monopoli de la indústria químico-farmacèutica que gaudeix a Espanya d'uns privilegis que no tenen lloc. El funcionament de la seguretat social, que ha esdevingut una medicina per a pobres, obligat el treballador a cotitzar i, a més, tenir una mútua particular si es vol assegurar uns serveis que no troba la seguretat social.
2: Que no arribem a això una altra vegada. Això és el 1977.
1: 77.
2: Això ho he tret d'un programa que es deia Totar, que, de fet, en tenim en la careta la truita famosa que vam treure el seu dia en aquesta secció, i que l'11 d'agost de 1977... Ja veiem que, dius, tot art, i parlaven d'això...
1: Tot art, no?
2: Sí, però buscaven qualsevol excusa per tocar els temes socials i polítics. I com ho vam treure? Que s'havia presentat un llibre que parlava d'això.
1: D'això, i van trobar l'excusa perfecta per desenvolupar el tema. Molt bé.
2: A més, també...
1: És una mica com fem aquí, també. Sí, és a dir, busquem qualsevol excusa per treure un tema.
2: Clar.
1: A vegades algú pregunta, i això per què ho feu? Doncs... A vegades la resposta és pitjor, que és perquè sí.
2: Sí.
1: És a dir, que no hi ha ni l'excusa.
2: Recordem que aquells anys, l'any 77, també era l'efervescència del Congrés de Cultura Catalana i s'estaven preparant tots els terrenys a nivell de política, de medicina, d'inclús de comunicació. Van haver-hi treballs força interessants que alguns s'han quedat amb un calaix. Sempre m'ha agradat donar consells als altres. Després jo...
1: No te'ls apliques.
2: No. Però hem de vigilar amb les expressions que podem fer servir i a vegades dur a confusió. I al tanto, quan volem ser molt poètics i acabem sent patètics.
10: Donar sangre es donar vida, todos lo sabemos, pero dar el paso y acudir regularmente a un banco de sangre nos cuesta. En España el nivel de donación del denominado oro líquido es similar al de otros países de nuestro entorno, sí, pero no cubrimos todas las necesidades y tenemos que importar plasma y encima durante los periodos festivos, como por ejemplo las pasadas Navidades, las donaciones disminuyen.
2: Oro líquido.
1: Oro líquido.
2: Jo, per mi, és l'oli, no la sang.
1: Jo, l'oro líquido, fins ara, la comparativa, potser m'equivoco, era l'oli.
2: L'oli d'oliva.
1: Oli d'oliva.
2: I l'oli d'oliva verge no tinc res. I fa 4 dies ho pagàvem a preu d'or.
1: Ara ho seguim una mica menys, però sí. No ha baixat els preus d'abans, però...
2: No, el que ha passat és que no ha pujat més.
1: Clar, llavors... com que ens conformem com a societat, diem, ah, està bé, però... Or líquid, ha fet aquesta comparativa amb la sang.
2: Amb la sang.
1: No ho entenc.
2: Jo tampoc, però aquí queda. A vegades, ja dic que a vegades aquí pequem els periodistes.
1: Anem a buscar una metàfora, una comparativa
2: i no. I posem els peus a la gallera. No seré jo que tiri la primera pedra, que ja l'he tirada.
1: Exacte, que ho has fet.
2: Però, bueno, que comencen a caure unes quantes ara cap a mi. Atenció en animar a donar a la gent sang, eh? Ja ho he vist que a més feia una crida, sí, és molt lògic. Sí, però és que, clar, després hi ha gent que no té aturador i comença a donar sang i a donar sang i venga.
11: Hace 15 años vio un anuncio que pedía donantes de sangre y desde entonces...
12: No sé, un día lo vi que pedían ser donantes y bueno, lo probé y bueno, la verdad es que me gustó, bueno, y bueno, empecé a dar sangre y hasta hoy. Soy donante de plasma, plaquetas... Y también médula, pero de momento plaquetas hago muchísimas. Y bueno, médula no me ha llamado de momento.
1: que és una causa altruista que molt sí. bé i tot, però clar, està parlant com que
13: sí, sí,
1: no vaig anar un dia i m'ho gustó, o sigui, com que va una experiència de...
13: Sí, sí,
1: com sabeu, una experiència immersiva, que es diu ara, de... No, vaig anar i em va agradar molt i no puedo parar.
13: L'home...
1: És que no puedo. Jo quiero dejar de donar, que animem a la gent a que faci que sí, donacions, òbviament, però, no, però no. És un cas...
13: Sí, sí, no. I si vol donar, no, que recordi que té un ronyó i un pulmó que pot...
1: Que no es passi. I que no es passi d'òrgans. És a dir, que no vulgui donar més dels que té.
13: N'hi ha que superen la seva autonomia i no té límit. I no es cansen. Durant 25 anys ha estat en la llista dels donants aquest senyor que el van entrevistar en el programa. Si encara es viu, segur que té el rècord de ser donant.
11: Su historia de donante fiel empezó hace 25 años.
14: Todo vino porque operaron a mi mujer y entonces me dijeron que si quería donar y a partir de entonces daba sangre y al final plaquetas o plasma, lo que piden, lo que piden.
13: Bé, actualment ara es viu una situació millor, però va haver-hi anys en què mancava sang i se'n tenia que importar de fora.
11: La Organización Mundial de la Salud recomienda unas 43 donaciones de sangre por cada 1000 habitantes. En España el índice es inferior y se debe importar parte del plasma que se necesita.
13: El que he sentit en l'entrevista que has fet avui, actualment ja estem
1: en aquests
13: paràmetres i, per tant, no cal aquesta,
1: no cal aquesta importació, però sí, sí, sí, aquests paràmetres que ens explicaven al matí el doctor Grífols.
13: El que sí que no m'ha quedat clar, però llavors passava, i és un fet, que sí que hi ha prous donants, però no arriben mai a créixer per allò de que tants n'entren, tants en surten.
15: Hay un número importante que cada año se están incorporando, unos 230 y más de 30.000, 230.000 nuevos donantes cada año. Pero claro, también dejan de serlo otros tantos, más o menos, por razones de edad, o puntualmente por un problema de salud, etc.
1: Clar, és el fet que n'entren donants, però com que les necessitats... És el que ens deia el doctor primera hora, com que això no té aturador, perquè sempre doncs, malalties malauradament, i malalts sempre n'hi han, a l'estiu, al Nadal, sigui l'època de l'any...
13: I operacions, ja no dic quan passa una desgràcia, que llavors s'ha d'anar corrent. En tot cas... Escoltant aquell programa del 2015, que és el que estic fent referència darrerament, que es deia Para todos la dos,
1: Para todos la dos,
13: em vaig quedar descol·locat quan una de les expertes va afirmar una cosa que a mi se'm va quedar... Que es veu que la sang és diferent segons la raça.
16: Este problema es mayor cuando las razas de las personas son distintas. Las razas también se asocian a grupos sanguíneos diferentes. Y a veces... Algo que es muy frecuente en la raza negra es muy infrecuente en la raza blanca. Y bueno,
17: en
16: pues
17: términos
16: que...
17: de sangre.
13: Aviam.
1: Però clar, ara hauria de revisar fonaments mèdics, però raça, és a dir, la raça humana. És a dir...
13: No hi ha blancs.
1: No hi ha, clar,
13: no hi ha raça blanca i raça negra. No hi ha
1: raça humana, som humans tots i totes.
13: Jo me'n recordo de petit que es jugava un joc de cartes que eren les famílies, hi havia la família esquimal, la família negra, això, però... I es deien el juego de las razas. No! No hi ha races, només hi ha una
1: Clar,
13: raça.
1: La raça humana, tot i totes som humans i humanes.
13: Tots venim de l'Homo sapiens, bueno, alguns no ho sembla, senyor Trump, però bueno, doncs...
1: Alguns d'origen dubtós. D'origen dubtós.
13: No, però vaja, que no es pot parlar, i penso que a vegades algunes patinades d'aquestes... jo recordo en època de que anaves a fer gravacions, a fer entrevistes, hi havia molta gent que tenia pànic a la gravació, perquè a la gravació quedava registrat el que havien dit. I llavors et deien, no, toma nota solo. Toma nota, clar, perquè després passa això, que has dit una bestiesa i et queda de per vida i per sempre. Però no hem d'oblidar que la ràdio pública té una vocació de servei i per això volia animar a que sigueu donants i que us convertiu en addictes de la donació de plaquetes. Però, com també ens ha recordat el doctor, heu de complir unes condicions mínimes.
18: ¿Quién puede y quién no puede donar sangre? Aunque sea para recordarlo también, ¿no? Buscando esa parte divulgativa.
15: Mira, nosotros en las divulgaciones decimos una cosa muy sencilla y que es fácil de entender. Es decir, uno puede ser donante de sangre si tiene buena salud. Y el tener buena salud quiere decir, pues eso, no estar sufriendo ningún padecimiento, ni físico ni psíquico, no estar medicándose y a partir de ahí ya está. Luego hay otras normativas muy sencillas. Más de 50 kilos y tener una edad comprendida entre los 18 y 65, ahora 70 años, ¿no? Y ya está, esos son los requisitos.
13: coincideixen amb els que heu, sí, heu explicat abans.
1: Abans, sí.
13: Jo els quilos, bueno, de sobres.
1: Jo també. Jo la, perfectament, passo aquest dit.
13: L'edat no la revelaré, però estic a dintre dels límits. Encara podria.
1: Estàs al marge. Dins, la, entre, dins el

0: Sento que això no és com el iogurt, eh? No, no feu allò de...
1: Clar, consumir preferentment no. Abans de... No és de consum preferent, té una caducitat.
0: De tota manera, afortunadament, això està en mans dels hospitals i, per tant, no va...
1: Si estigués en mans teves i meves, Jordi...
0: Bueno, jo tindria com... Algun iogurt em sembla que camina ja a casa, a la meva nevera. I a vegades dic, ostres, on t'he posat el iogurt?
1: Algun iogurt lliurement de la teva nevera ha sortit.
0: Ha demanat.
1: T'ha demanat, sisplau... Si pots sortir de casa.
0: Diu
1: que perquè com que ha vist que no te'l menjaràs...
0: Diu, ja fa 3 anys que estic aquí.
1: Vaig entrar. Que això era un supermercat, que no existeix el supermercat, que ha tancat.
0: El Prica. Iogurts del Prica.
1: De l'any 82. Del Mundial del 82.
0: No
1: faci, que el vas comprar.
0: No faci riure que m'ha agafat acte tos i llavors al final no acabarem.
1: Va,
0: ja,
1: exacte,
0: ja,
1: va.
0: Ja, que tenim apuntalat ja. Ja anem-hi. Si esteu dins d'aquestes condicions estipulades per ser donants, doncs teniu allà un moment de baixón. Jo us recomano que aneu a donar sang. Sempre trobareu allà el que us farà falta. Ànims. No cobrareu un duro, eh? Això ja ha quedat clar, que no cobrareu un duro. Però estimació. Ui, estimació, la que vulgueu.
2: Com he sabido, los donantes en España no cobran dinero, es algo voluntario, pero reciben, eso sí, grandes dosis de afecto. Son personas muy queridas... En los bancos de sangre no hay que preguntar por qué, pero sí recordarlo,
3: sí,
2: ese componente emocional.
3: Lo intentamos. La verdad es que el personal que trabaja con donantes siempre es personal, así decirlo, muy cariñoso, muy cercano, que entiende muy bien el regalo que están haciendo los donantes. Al final dan su sangre, dan su tiempo, dan su esfuerzo, dan muchas cosas. Muchos dan hasta el pequeño miedo que les da donar, lo regalan, ¿no?
1: I aquest missatge és molt bonic, el fet de la donació altruista i super navegades posi per benefici. Jordi, la setmana vinent...
0: A veure si no coincidirem.
1: Ai, doncs no. Escolta, és 21 de juny?
0: Jo havia pensat...
1: Estiu.
0: Estiu.
1: Ai.
0: Ai, que coincidirem una
1: coincidirà.
0: Altra vegada.
1: Coincidirà. Ai, coincidirem. Jordi, gràcies.

0: deia aquest... Avui, clar, avui no. Dijous, clar. Dijous va començar el Mundial de Futbol.
1: Dijous va començar el Mundial de Futbol, però abans jo volia dir que la setmana passada va ser el Primavera Sound.
0: Ah!
1: El Primavera Sound.
0: Fem un incís, va.
1: Un incís. I estava escoltant ara la Pink Panthers, que la vaig veure en directe.
0: I què? Què tal?
1: No em va agradar gens.
0: No!
1: M'encanta ella, és la secció de la... És la sintonia de la secció, em flipa, però la van posar en un escenari massa petit i estava allà tot el Primavera Sound i va ser una mica...
0: Molt aplegats allà, molt...
1: Clar, complicat.
0: Complicat.
1: Però ella, molt bé, ho va fer genial. L'únic que, clar, no, quasi no l'escoltava.
0: No ajudava l'ambient i on estava mica... l'espai.
1: Xof, doncs, però no passa res, perquè el tema d'avui és una altra cosa.
0: Clar, anava a dir que això és la crítica feta al Primavera Sound, aquí la deixem, perquè nosaltres, com dèiem, dijous començava el Mundial de Futbol.
1: Sí, i estem molt centrats aquí estem, en el Mundial, ens
0: sí,
1: encanta el Mundial.
0: Encanta el futbol, hem fet tertúlia abans de futbol, els col·laboradors, jo només dono pas a ells.
1: Clar, ara serà una mica el mateix, David, eh? O sigui, qui dels dos sap menys de futbol?
0: Podríem
1: ningú.
0: Fer, clar, podríem fer el...
1: Ens o sigui... encanta, perquè mai sabem... Si un dia et volen fer ministre de Cultura i Deporte... A mi m'encanta el futbol.
0: A mi també. És a dir, el futbol estupendo i sempre va bé. En sabem?
1: Bueno.
0: A la nostra manera. A la nostra manera. Tampoc no cal saber-ne de tot.
1: No.
0: Ni saber de tot al 100%.
1: Però jo crec que sabem d'una cosa. Fem una prova ben senzilla. Si jo et dic cançó del Mundial, quina cançó et ve al cap?
0: A mi? La que em ve al cap és una de la Shakira.
1: Una de la Shakira. A veure...

0: Esto es África y me vaig anar amb el Gerard Piqué.
1: Sí, és 2010. Els efectes de la crisi financera estan començant, però estem una mica extasiats.
0: No passa res, anem a Sud-àfrica.
1: Iker Casillas i Sara Carbonero.
0: Ai, sí.
1: Shakira comença a donar-li peixet a Piqué.
0: Piqué, ai, qui és este jugador?
1: I Espanya guanya el Mundial.
0: Espanya guanya el Mundial, per tant, cançó associadíssima.
1: Sí, aquestes coses que recordar-les doncs, fa patxoca, ens fa sentir coses, inclús els que ni estem dedicats al futbol, ni ens
0: però
1: és important. No?
0: L'associem, no, Anna? L'associem al futbol, una cançó que ha generat molts balls de final de curs. Cançó que pot sonar des d'una boda fins a... I la gent es posa a fer-ho amb les mans.
1: Exactament.
0: Que dius, si no ho fas bé, aquesta coreo, no la facis.
1: Sí,
0: és a dir,
1: totalment.
0: Amb carinyo i respecte, jo m'incloc en aquest pack de persones. És a dir, no és posar les mans i fer com si intentessis generar energia eòlica d'una manera que no té sentit. No. Té un sentit aquesta coreo.
1: Ara anem a veure.
0: Però això, Anna, clar, sí. El Waka Waka és la cançó més famosa de tots els mundials o és només aquesta memòria selectiva que tenim?
1: Jo crec que una mica de les dues, però jo m'he repassat totes les cançons des dels anys 60 i no hi ha res com aquesta. És la més famosa de la història, no sense tenir una mica de controvèrsia. El Waka Waka This Time for Africa compta amb una melodia principal que no és original. La cançó està basada en Zangalewa, un tema del grup camerunès Golden Sounds, publicat als anys 80. De fet, el famós Samina Mina Waka Waka ja apareixia a la cançó original, que havia estat molt popular en diversos països africans molt abans que Shakira la convertís en un èxit mundial.

0: S'assembla una mica.
1: La, sí, sí, sí, la polèmica va sorgir...
0: Té certes similituds.
1: Té certes similituds. La polèmica va sorgir perquè en un primer moment la gent va acusar Shakira de copiar la cançó...
0: Sí, de copiar-la.
1: ...sense
0: sí, sí,
1: reconeixement, sí. Però res més enllà de la realitat. Els membres de Golden Sounds van aclarir que la utilització de la melodia s'havia fet amb autorització.
0: Amb permís, per
1: tant. I que rebien els corresponents royalties i drets d'autors. Tot i això, el debat va continuar perquè alguns crítics consideraven que gran part del públic occidental desconeixia completament l'origen de la peça i l'acabava associant a aquella melodia a Shakira. El cas es va convertir en un exemple habitual de la discussió sobre on acaba l'homenatge cultural i on comença l'apropiació dins de la música pop global.
0: Fins a quin punt has fet un homenatge a la cultura de la zona o t'has apropiat radicalment
1: d'alguna cosa. Més enllà d'aquest tema, recordat per la història, crec que és interessant saber que les cançons oficials dels mundials gairebé mai són les que acabem recordant. El Waka Waka era l'oficial, la que escull la FIFA, però no va ser l'única cançó del Mundial de Sud-àfrica 2010. Aquell mateix any també sonava molt Waving Flag, de Canaan, que en alguns països va tenir encara més presència gràcies a la campanya de Coca-Cola. I aquí, gràcies a la presència de David Bisbal.

0: sol.
1: Grita fuerte, però no mucho, David Bisbal, no t'emocionis, perquè... A mi em crida molt l'atenció, Anna, aquest bon rotllisme, que el món del futbol... Això, això, això, això.

0: Que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, los goles per aquí. Sí.
1: Les cançons del Mundial sempre tenen una cosa d'himne, això que deies, de buen rollismo, sonen a grans partits, són grandiloquents, són increïbles. Llavors he volgut parlar amb la Maria, que té un programa a la ràdio d'allà d'Alacant, i que ens explicarà, ella que és pedagoga musical, què és això que fa que les cançons del Mundial sonin a cançó de Mundial.
2: Pues tenemos, yo creo que 4 puntos muy importantes. El primero de ellos es que la melodía tenga un ámbito muy reducido, es decir, que sean muy pocas notas y en una tesitura cómoda para cualquier voz. Esto es difícil de conseguir, pero bueno, se intenta. Al final, al ser tan reducido, se facilita mucho más. Por otro lado, una armonía basada en 2 funciones tonales, que por explicarlo simple y fácil, sería 2 acordes. Uno que nos da la sensación de relajación y uno que nos da la sensación de tensión, y eso se va alternando para darle dinamismo. Y esto es muy común en todas partes del mundo, este uso, aunque se estudie en la música académica clásica, pero es común, diría yo. Por otro lado, también el compás. Siempre se suele usar para este tipo de música un compás binario o cuaternario, es decir, que yo cuento 1, 2 o 1, 2, 3, 4 cuando escucho la canción. No cuento 5, no cuento 7, no cuento 3, porque eso nos daría la sensación de que la rueda va cuadrada. Cuento 2 o 4, que es lo que me facilita bailar, caminar al ritmo, etc. Y por último, pues una estructura basada en pregunta y respuesta, que esto pues desde, ¿qué diría yo?, los cantos religiosos, los cantos de trabajo, los rituales, es algo que funciona súper bien para utilizarlo en formato colectivo. Y eso es lo que diría yo, ahí estaría la receta.
0: Prenem nota del que ens ha dit la Maria. I escolta, recepta apuntada per a partir d'ara fer una anàlisi. Tenim els ingredients d'aquestes qüestions.
1: La Maria, des de la Vega Baja, que ens diu això, no? També parlava al principi, que ho hem tallat una mica perquè ho anirem explicant, no? d'aquesta cosa de celebració que hi ha en totes les cançons. Al final, estàs en un Mundial, el que vols és recordar-ho com a cosa èpic,
0: guanyar,
1: increïble. No? Llavors, abans d'arribar a Shakira, fem una mica de memòria.
0: Vinga, som-hi.
1: Les cançons dels Mundials existeixen des de fa dècades, des dels anys 60, mínim. El 1982, quan el Mundial es va celebrar aquí, a Espanya, la cançó oficial la va interpretar Plácido Domingo. Sí, el tenor amb múltiples acusacions públiques d'acusament sexual. Res a veure amb el pop o els himnes de masses que coneixem avui. Però jo, en comptes d'escoltar aquest tema, per molt que el Naranjito sigui icònic,
0: que recorden,
1: crec que em quedo amb la no oficial del Mundial de França de 1998. És Carnaval de París, del grup britànic Darío G. Tot i estar completament associada al Mundial de França de 1998, no era ni la cançó oficial,
0: no?
1: Ni l'himne oficial del torneig. El grup la va publicar coincidint amb el Mundial, amb la idea de capturar l'ambient festiu i multicultural que es vivia als carrers de França, combinant cors, percussions i una melodia molt pensada perquè la poguessin cantar milers de persones als estadis. Va acabar eclipsant les cançons oficials del Mundial i es va convertir en un himne futbolístic que encara avui sona als estadis. Potser no us sona pel títol, però quan la sentiu segur que la que reconeixeu.

0: Tenim aquí una intro, eh?
1: Estava pensant a veure si aconseguia reconèixer... No la recordo, la del Mundial.
0: No. Encara no.
1: A veure, ara? Ah! I aquesta cançó és del Mundial 98 de França?
2: La melodia de Carnaval de París té origen en un càntic de futbol que els aficionats del Sheffield Wednesday van importar dels seguidors del Futbol Club Utrecht dels Països Baixos l'any 1996. Aquell càntic, basat en la cançó tradicional Oh My Darling Clementine, o sigui, efectivament, no és que això nasqués al Mundial del 1998, sinó que és un càntic històric, no, d'una cançó tradicional. Es va popularitzar molt per això, no? Tant pel Sheffield com el futbol d'Utrecht, i després, als estadis anglesos es va popularitzar moltíssim i va inspirar aquest tema que ja ho va fer Mundial i que ara ja...
1: Això recorda la tonada aquí del alcohol,
2: que
1: ens va venir a emborratxar-nos i el resultat no és d'igual.
2: És així.
1: És aquesta,
2: així.
1: No?
2: Exactament.
1: Recordem, és una cançó no oficial que ha acabat, dius, sent més famosa que l'oficial.
2: Sí. Es va publicar coincidint amb el Mundial de 1998. Aquella melodia ja era molt coneguda i es va fer més. Així va ajudar que la cançó connectés immediatament amb el públic, perquè és el seu públic objectiu, no?
1: Va adreçar al públic, et connecta i ja està.
2: Sí. I quina era la cançó oficial? Doncs una que també ens sonarà, jo crec.
1: Aquesta sí. Jo sempre he dubtat amb aquesta cançó, fins a dia d'avui, ara em diràs el què, si diu go, go, go, o gol, gol, gol.
2: Hosti, no ho havia pensat.
1: I crec que jo sempre cantava gol, gol, gol, i crec que diu go, go, go. I et diré més, depèn del dia, Anna, escolta una cosa o l'altra.
2: A veure.
1: Ara.
2: Go, go.
1: Però sembla que digui goal. Goal, the goal.
2: El que
1: go,
2: està clar...
1: Go!
2: Sí, entenc.
1: Ara m'estic liant, eh?
2: Sí, go, no,
1: no m'està agafant
2: clar,
1: un parraque, però...
2: Clar, no estava entenent. Goal o go?
1: O go.
2: El que està clar és que hi ha només una cosa francesa aquí, que és el alé, alé,
1: alé. Alé, alé.
2: Perquè tota la resta, vull dir, Ricky Martin, la Copa de la Vida, la cançó oficial de la competició, que es converteix Ricky Martin en una estrella global, que ja ho és, però que segueix obrint-li la porta a l'explosió del pop llatí als Estats Units i fora de Latinoamèrica i d'Espanya.
1: La Copa,
2: no?
1: De la Vida, Anna, perdona'm, un títol molt original. És
2: ja
1: aquí.
2: Està.
1: De què va la cançó?
2: De la
1: Copa del Món.
2: No,
1: la vida,
2: amb...
1: apa, go, sí. Go, go, ale, ale, ale.
2: Amb els
1: detalls... I dale, Ricky Martin.
2: Sí, amb els detalls aquests que ens deia la Maria, no? De ale, ale, pregunta i resposta, coses molt fàcils de tararejar.
1: I que és fàcil, exacte, en un estadi d'anar
2: sí.
1: cantant.
2: A més, Ricky Martin actua a la final i és la cançó que fa que les cançons dels Mundials siguin recordades. I, de fet, és una de les preferides per molta gent i conviu amb aquesta que dèiem, no? Amb Carnaval de París. D'aquest any saltem a més de 10 anys després.
1: 2006, no?
2: Anem a 2006.
1: Som-hi.
2: Curiosament, molta gent associa aquell Mundial a Love Generation de Bob Sinclair, un altre nom que potser no us diu res, però que segur que us en recordeu dels seus xiulets.
1: I tant!

0: Aquí està. Aquí estan els xiulets. Vinga, xiula, Bob Sinclair. Bob Sinclair igual no xiula, suposo. Però ara estava pensant, no? Bob, clar, no xiula.
1: Qui és Bob Sinclair? Qui, no?
0: No canta ara, no xiula. Doncs xiula el coro de Bob Sinclair. Sí. Per això, Anna, de Bob Sinclair, clar, la gent la recorda pel Mundial. Jo, per exemple, la recordo, no?, perquè la posaven a tot arreu.
1: A tot arreu. Bob Sinclair. Aquesta cançó no era l'oficial tampoc, i Bob Sinclair és el nom artístic de Christopher Lefranc, un DJ i productor francès que es va fer molt popular a finals dels anys 90 i sobretot durant els 2000. I segur que coneixeu també aquest altre tema seu. Si encara no sabeu qui és, amb això ja també ho sabreu perquè fa molt d'estiu i també és del 2006.

0: Vinga, Bob Sinclair, mentre anem cap a la platja o a fer el vermut a les 12, amb els xiulets amunt, ja va, que no faltin, eh? Els xiulets... Excitazo, està macla.
1: Aquest està macla. I, de fet, una cosa que no he apuntat i m'estic recordant, la lletra d'aquesta cançó és molt estranya. Es diu World Hold On, però diu To the Children of the Sky. És una cosa... Una mica, ara que acaba de venir el papa, una cosa una mica religiosa, una mica espiritual. Jo crec que a Eivissa segur que passes uns retiros espirituals genials.
0: Tu vols dir que la gent d'Eivissa ara mateix... No ara mateix i no ara mateix. Pensa'm això, home.
1: No sé, però és així la lletra. O sigui, ara no ho tinc aquí davant perquè ho estava pensant mentre l'estava escoltant, però de veritat, mireu la lletra perquè és estranya.
0: La buscarem.
1: Però bé, abans de posar-nos en modo Eivissa, guiris a Eivissa, tornem als mundials. La Bob Sinclair no era l'oficial de 2006. La cançó oficial era The Time of Our Lives, interpretada per Il Divo i Toni Braxton.

0: amb tot el carinyo per Toni Braxton, per el Divo, bajona. A veure, que venim de Bob Sinclair, que venim dels xiulets,
1: sí.
0: Venim d'un subidón, i ara estem aquí una mica recitant l'alineació en moda cant coral.
1: Sí que era el moment
0: acabo de guanyar molts amics i amigues ara mateix.
1: No, però era el moment aquest d'Il Divo, que estaven com molt allà. Toni Braxton, que, per qui no ho sàpiga, és una cantant d'R&B superfamosa.
0: Sí, molt famosa. Sí.
1: Però sí que és veritat que, opinió personal, zero estiuenca, zero divertida, i Anna, zero mundial.
0: Una col·laboració que, a priori...
1: Que no té cap sentit.
0: Tu diries, R&B, Toni Braxton... Il Divo. Mm-hmm. Il Divo és com moltes coses, però Il Divo o t'agraden molt o acabes una mica saturat, per dir-ho finament.
1: Sí.
0: Clar.
1: Sí que és veritat que són...
0: Això, t'agrada molt o és un concurs de veure qui crida més?
1: Sí.
0: Enmig d'un mundial i d'un estadi que acabes sortint per la porta desitjant que acabi el partit abans de començar.
1: Sí, sí que és veritat que són molt d'inauguració de los Juegos Olímpicos.
0: Això, aquí sí que ho veig molt.
1: La gran cosa.
0: Aquí sí.
1: Però al mundial no. Així que avancem una mica i tornem al que ens interessa de veritat. Shakira. Shakira de nou. Fa poc Shakira va publicar un missatge a Instagram, a Stories, amb una foto de tres pilotes dels tres mundials, presumint d'haver fet música per a tres mundials. El Waka Waka sí que era la cançó oficial del 2010. El 2014 va publicar La La La amb Carlinhos Brown, molt associada al Mundial de Brasil, però no era la cançó oficial de la FIFA. Tot i així, el seu La La La crec que ha fet quasi tanta mella com el La La La de Maciel. Anem. Hola, hola.

0: patrocinat per la marca de joguines. Lego. Ara pensava, hi ha gent que sona aquesta cançó i fa el waka waka.
1: És veritat. Hi ha gent que es desubica una mica, és veritat. És veritat.
0: M'està venint, perdó, la imatge, perdoneu que rigui, d'algú o alguna ara mateix que diu, ah, sí, el waka waka. No! No és la mateixa! És waka waka una, l'altra és la-la-la. El de Maciel, com tu li dius.
1: Sí?
0: Sí? No! Molta lletra, eh? Molta lletra.
1: Ho té tot, aquest moment de percussió brasilenya, sí, el break d'electrònic supertípic d'aquests anys entre 2014 i 2016, no? Quan fa el Lego, que tu deies. Una tornada molt senzilla d'encantar, bueno, ho té tot, tot el que pot tenir un mundial. I jo també anava a dir una cosa, si t'has fixat, en quasi totes les cançons hi ha un moment de percussió brasilenya. A la cançó de Carnaval de Brasil, ai, perdó, de Carnaval de París, que era del Mundial de París, també hi ha un moment de percussió brasilenya. Per què? Perquè, o sigui, vull dir, l'associació és molt senzilla, no? Brasil, percussió, festa, estiu, mundial, futbol, Ronaldinho, tenim moltes coses,
0: molts,
1: no?
0: Molts inputs que ens porten a la percussió brasilenya.
1: Però clar, llavors, clar, el moment 2014, doncs, va ser increïble, perquè doncs tothom ho va poder utilitzar en aquest moment justificadament, no? Però quina era la cançó oficial d'aquest any? Perquè aquesta no era.
0: No era aquesta?
1: No, era Pitbull amb Jennifer López i la brasilenya Claudia Leite.

0: Pitbull, què Pitbull, què fa?
1: Pitbull fa ara mateix gira d'estadis globals, eh?
0: Sí.
1: Sí, sí, sí. Pitbull no para. Sí, sí, sí. Estàvem escoltant per aquí el control que ni idea d'aquesta cançó, ho entenc. És veritat que no va sonar tant com va sonar la Shakira. Sí. Però aquesta cançó també va portar després una cosa, que no sé si us en recordeu, que Shakira i Jennifer López... Vale, aquesta cançó és Pitbull, Jennifer López, Claudia Leite. Primer, abans d'això, Claudia Leite, qui és una cantant brasileña. Això és una cosa que a mi em fa molta gràcia, perquè sempre és... A veure, aquí posem del país...
0: Del país que toca, aquí
1: posem. Clar, a la cançó no oficial, la Shakira va posar Carlinhos Brown. Que no dic,
0: ja estava
1: agafat. Però vull dir, crec que pel públic global és molt més conegut Carlinhos Brown que Claudia Leite, sense treure-li ningú mèrit.
0: Sense treure mèrit a Claudia Leite.
1: Però és una mica també part de la fórmula, no? Els dos cantants típics que han funcionat a Radio Fórmula i algun que potser és molt menys conegut. És per una altra banda.
0: Crec que J-Lo ara. J-Lo?
1: J-Lo.

0: Força, força, perquè és Brasil, és Brasil, el Mundial, i diu, pon, J-Lo, pon una palabra en brasileño.
1: Que després J-Lo i Shakira van tenir fer... la seva moguda, perquè van fer l'obertura de la... Ai, que ara no em surt, perdó, de la NFL.
0: De la Super Bowl.
1: De la Super Bowl,
0: clar, t'anava a dir, sí, sí.
1: Sí, sí, van estar una mica barallades, perquè, clar, les dues, com a divas dels mundials, creien que s'ho mereixien elles soles. Però, bueno, estem aquí, el 2014, que ens hem quedat una mica estancats, però ja ens anem apropant a l'actualitat. L'any 2018 van fer una cosa estranyíssima, estranyíssima, un tema amb Will Smith, Nicky Jam i una russa, perquè el Mundial era russa.
0: Es celebrava a Rússia.
1: És la Steffi. El Mundial era Rússia, però la veritat és que no va impactar gens aquesta cançó, i de fet, la FIFA cada vegada aposta menys per una única cançó que representi tot el torneig. El 2022, per exemple, hi havia diverses cançons oficials, i una de les més comentades va ser Tuco Taca, amb Maluma, Nicki Minaj i, com sempre, algú del país, Miriam Fares. De totes maneres, crec que no sonarà gens. Tuco, tuco, taca, tuco, tu, ta, ta, tuco, tu, ta, ta, tuco, tu, ta, ta.

0: respecte, però què és això?
1: De fet, a mi...
0: Què és això, tucutaca?
1: Aquesta cançó a mi em fa pensar en una cançó que no puc posar a aquestes hores d'un diumenge pel matí, que és Un contazo de Toquisha, si algú la vol buscar, que és exactament igual.
0: Sona aquesta cançó.
1: Sí, és igual i molt millor perquè...
0: No la podem posar.
1: No la podem posar per motius evidents. Però bueno, ja arribem, no? O sigui, Mundial de Rússia, ok.
0: Va passar, perfecte. Igual va ser com un experiment, Anna. Van dir, mira, què passa si fem això?
1: Sí, i aquest any, clar, acaba de començar. Hi ha moltes cançons. Ha sortit la cançó de la Julieta Venegas, ha sortit també una cançó del youtuber iShowSpeed. Recordem, aquest any el Mundial és Nord-Amèrica, Canadà,
0: Estats Units,
1: Mèxic. I llavors, de fet, podria sortir moltíssima música interessant. De moment, no hi ha molta.
0: Portem 4 dies, sí. Tampoc no passa res. No. Ja sortiran.
1: Sí, aquest any, efectivament, Shakira torna amb el que ella diu que ja és el seu tercer Mundial, oficialment seria el segon, amb aquest tema que es diu Dai Dai, i el fa conjuntament amb Burna Boy, que mola molt, queda genial. És un noi que fa música, sobretot afrobeat. És un cantant nigerià, no té res a veure amb el Mundial d'enguany,
0: sí,
1: però a mi em sembla genial i sona molt bé. La seva part, sobretot. Però mira, és la Shakira, si ha fet el que ha volgut amb Hisenda, qui som nosaltres per dir-li res amb la música del Mundial?
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.

0: diferent.
1: Home, crec que sí que
0: és diferent. No?
1: És diferent perquè és això, és un afrobeat i és un gènere...
0: Ha innovat.
1: Sí, però, és un, però realment segueix el mateix, que és seguir el que està funcionant els últims anys, que està sonant moltíssim als afrobeats. Doncs seguim amb això.
0: S'adapta al nou temps, incorpora el segell Shakira.
1: Sí, totalment.
0: I el manté. Anna Pérez, gràcies per aquest repàs a la història musical de les cançons oficials i no oficials.
1: Sí, amb música que ens agradi més, properament.
0: Ah, exacte, aquesta sí. A mi algunes d'aquestes sí que m'agraden.
1: Sí,
0: jo ja saps que m'adapto a tot. Gràcies, Anna. Marxem amb la cançó que ens ha acompanyat al llarg d'aquest Mundial 2026. Nosaltres tornem dissabte vinent. Bona setmana.

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Els municipis més afectats per les últimes pluges torrencials, Creixell, el Vendrell, Torredembarra i Roda de Barà, recuperen la normalitat enmig de tasques de neteja, valoració de danys i destrosses.
2: I quan han anat, jo he atat el cotxe mort, m'han dit que està.
3: Tinc tots els baixos de tres pams inundats, i ara a treure aigua i porqueria. Sobretot el problema és la porqueria, no l'aigua.
4: Hi ha matrícules per aquí a dalt sueltes, hi ha algun cotxe aquí que té també el paratxó que és el té trencat.
0: A Coma-ruga, els bombers revisen l'hotel Maramar arran d'un incident provocat per unes pastilles de clor que, en contacte amb l'acumulació d'aigua d'aquestes pluges, es van diluir. Les lectures han donat negatiu i ja han pogut aixecar el confinament que, per prevenció, es va decretar ahir al vespre. Els efectius continuen treballant per buidar l'aigua del pàrquing. I encara hi ha una desena de persones que continuen hospitalitzades, preocupa l'estat d'una menor i d'un adult a qui els hi va caure un mur del passeig marítim a Roda de Barà. I detingut un home de 53 anys com a presumpte autor de provocar un incendi forestal per imprudència greu, Llorenç Llop.
5: Es tracta del foc que es va declarar el passat 12 d'agost a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. L'arrestat ha passat a disposició judicial. La investigació conjunta entre Mossos i agents rurals ha permès detenir aquest individu propietari del cotxe que van trobar totalment calcinat en el punt on es va originar el foc. Va ser un testimoni qui els va posar sobre la pista. Primer van trobar el vehicle i després una persona que caminava per una pista forestal. Quan el van trobar, portava les claus d'un cotxe i coincidia amb el que havia cremat. L'incendi va afectar prop de 10 hectàrees, totes dins l'espai d'interès natural del Montmell Marmella.
0: Gràcies, Llorenç. I les onades de calor posen en perill el nostre entorn natural i també dificulten feines a l'aire lliure. Doncs bé, per intentar mitigar-ne les conseqüències, IEC Global Barcelona ha engegat una prova pilot en algunes finques de fruita de Ponent, adaptant la roba dels treballadors i també les màquines. Anna Brugulat és investigadora del projecte en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
6: Els primers resultats són: molt bé, passo menys calor, i estic més còmode i treballo més a gust. I aquest és el primer resultat qualitatiu que estem veient en tan sols 3 dies d'intervenció.
0: En Brahim i en Mayoro són dos temporers que formen part d'aquest projecte.
7: Antes sudamos mucho, pero ahora no. Ahora no sudamos nada. Gracias, yo.
8: Buen protegidos, con gorros nuevos, camiseta buena también, con manga larga, pantalones. Está muy bien, muy bien.
0: La llavor del projecte va començar fa més d'un any a través del diàleg amb pagesos, treballadors, representants de col·lectius migrants, professionals sanitaris i també la Universitat de Lleida i l'administració. Un treball en equip amb un objectiu comú: millorar les condicions de treball al camp durant les onades de calor. I també us expliquem que centenars dels milers de migrants que encara continuen a Ceuta després de l'entrada massiva a finals de juliol demanen ser reallotjats en espais habilitats i deixar de malviure en campaments improvisats a la platja del Trampolín. El govern ha muntat una vintena de carpes, però ja estan totes plenes, treballant, de fet, per crear més zones d'acolliment. És un dels reptes del govern, l'altre, gestionar la proliferació de malalties. Sanitat ha convocat per demà una reunió telemàtica d'urgència amb les comunitats autònomes perquè enviïn vacunes i alleugerir el col·lapse assistencial del sistema sanitari saudí. En paral·lel, el Marroc demana que retornin tots els migrants, menors inclosos. És la condició del país per rebre els cadàvers d'una crisi migratòria que ja supera les 3 setmanes. En esports, derrota de l'Espanyol 1-2 davant el Real Madrid. Els blancs es van avançar ben aviat amb un gol de Bellingham, però els blanquiblaus amb les idees clares van empatar gràcies a l'encert de Calatrava a la mitja hora de partit. Ocasions a banda i banda, però el gol decisiu el va signar el jugador blanc Carlos Espí just quan s'arribava al minut 90. La lectura del partit de Manolo González més que positiva.
9: Estic content perquè hem tingut personalitat, sobretot la primera part. La jugada del gol és un golaç, de portar la pilota d'un costat a l'altre. Hem començat a trobar sortida clara per la dreta nostra durant la primera part també, que ho teníem treballat. Tot i perdre, hi ha coses, moltes més coses positives que negatives.
0: Aquesta nit a 9:15, estrena del Barça a la Lliga al camp de l'Elx. Cancelo ha entrat a la convocatòria, no ho ha fet Rodri, que segons el tècnic Hansi Flick no està 100% recuperat. I a segon, el Sabadell s'enfronta aquesta tarda a partir de les 7 al Castelló. I en ciclisme, segona etapa de la Vuelta, poc més de 200 quilòmetres entre Mònaco i Manos, que el favorit, l'eslové Tadej Pogačar, ja llueix el mallot vermell. I nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, més notícies al punt de les 12, aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. Els imprescindibles de Ràdio 4.

0: have to ask me why.
1: Els imprescindibles de Ràdio 4. Són les 12.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bon dia. L'evolució favorable de l'incendi forestal de Sogorb a Castelló permet que el miler de veïns de Gàtova, que havien estat evacuats, puguin tornar a casa seva. Això sí, de manera esglaonada, amb membres dels cossos de seguretat i un cop a les seves llars s'hauran de confinar. Ho explica el secretari autonòmic d'Emergències, Fernando Laseras.
3: Esta reubicación otra vez de los vecinos va a suponer una medida de confinamiento, puesto que necesitamos todas las vías libres de Gàtova para que puedan los efectivos de emergencias pues operar con total libertad y seguridad y que no pueda ocurrir ningún incidente.
1: Un incendi que ja està estabilitzat amb un perímetre de 18 quilòmetres. Es mantenen una desena de dotacions aèries que revisen punts calents. Les condicions meteorològiques són bones, però el cap de l'operatiu de bombers descarta que el puguin controlar en les properes 24 hores. El foc es va declarar dijous, un llamp va ser l'origen i des de llavors han cremat unes 630 hectàrees. I a casa nostra, detingut un home de 53 anys com a presumpte autor de provocar un incendi forestal per imprudència greu. Es tracta del foc que es va declarar el passat 12 d'agost a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. L'arrestat ha passat a disposició judicial. La investigació conjunta entre Mossos i agents rurals ha permès detenir aquest individu, propietari del cotxe, que van trobar totalment calcinat en el punt on es va originar el foc. Va ser un testimoni que els va posar sobre la pista. Primer van trobar el vehicle i després una persona que caminava per una pista forestal. Quan el van trobar, portava les claus d'un cotxe i coincidia amb el que havia cremat. L'incendi va afectar prop de 10 hectàrees, totes dins l'espai d'interès natural del Montmell Marmallà. I llibertat amb càrrecs pel jove de 19 anys vinculat als aldarulls del Parc sobre les Vies de Lleida. Se'l relaciona amb l'atac a un establiment ferint a dues persones i els Mossos d'Esquadra el consideren un dels líders que esperona la resta de joves en aquests atacs. També hauria fet proclames a les xarxes socials que incitaven a la violència contra el col·lectiu pakistanès i la policia. I també us expliquem que els comuns denuncien la concentració de la plataforma d'extrema dreta Save Europe Act, celebrada aquest dissabte a la tarda a Barcelona. El diputat de la formació, Andrés García Berrio, ha presentat la denúncia davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de Catalunya. Demanen que s'imposi una sanció molt greu d'entre 40.000 i 500.000 euros. Reacció també de l'Ajuntament de Barcelona, que elevarà a la Fiscalia els crits racistes i feixistes que es van pronunciar a plaça Sant Jaume. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia. Dia.
4: Ni volem que passi a la nostra ciutat ni estem disposades a normalitzar que algú pugui venir al cor de la ciutat de Barcelona a fer proclames que puguin esdevenir delictives o que puguin esdevenir contràries doncs, a aquests valors que la ciutat representa.
1: Per silenciar els discursos d'odi, entitats antifeixistes es van aplegar també a plaça Sant Jaume a favor dels drets de totes les persones. Mig miler de manifestants van arribar una hora abans amb l'objectiu d'aturar i silenciar aquestes proclames racistes i feixistes de la plataforma de l'ultradreta. Avui, Dia Mundial de l'Internauta, és una data que commemora la publicació de la primera pàgina web ara fa 35 anys. Doncs bé, avui ens volem fixar en els reptes que internet planteja a l'usuari. Amb la intel·ligència artificial com a motor, la ciberseguretat és el centre del debat. Segons els experts, verificar la informació és el principal desafiament per a l'usuari, però també la protecció de les dades personals. Bruno Pérez, perit informàtic forense.
5: Les dades tenen molt de valor. El problema està que la gent no és conscient i no donen valor a les seves dades. Hi ha una cosa que es diuen els data brokers. Els data brokers són els que es dediquen a recopilar tota aquesta informació que tu vas deixant en aquestes petites pàgines web, en aquestes aplicacions que instal·les, que totes són gratuïtes i tu fots acceptar. Doncs tot això recopila una sèrie d'informació que això es ven en aquest data brokers. Diuen que actualment un data broker té cap a 100.000, saben, 100.000 coses de tu.
1: Pérez insisteix en activar el factor de doble autenticació davant el segrest de comptes. En esports, Alejandro Valde, lateral del Barça, cau de la convocatòria i no viatja amb la resta de l'equip. És la principal novetat el dia de l'estrena del Barça a la Lliga davant l'Elx. El partit començarà a 9:15 de la nit. I derrota en l'últim sospir de l'Espanyol davant el Real Madrid per 1-2. Bellingham va marcar els 10 minuts de joc, però Calatrava a la mitja hora de partit aconseguia l'empat a 1. La diana definitiva va ser obra de Carlos Espí. I en ciclisme, segona etapa de la Vuelta, prop de 200 quilòmetres, entre Mònaco i Manosque, l'eslové Tadej Pogačar llueix el mallot vermell, líder de la General. I ho deixem aquí, ja ho saben, tornem al punt de la una amb més notícies aquí a Ràdio 4.
2: Ràdio 4. Ràdio 4.
6: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2:15, amb gel i llimona. Amb l'Aleu Garriga i el Toni Cano.
7: Un diumenge més acompanyant-te des de Ràdio 4. Un plaer fer-ho a partir de les 12 del migdia i espero que et quedis amb nosaltres fins a 2:15. Perquè sí, perquè a l'estiu se li ha de posar molt de gel i un puntet de llimona perquè sigui ideal. I ho fem des d'aquí, des de la teva ràdio. Ràdio 4, ens agrada moltíssim acompanyar-te. Soc la Leo Garriga, un plaer. I avui tenim el Toni Cano. Crec que avui sí que se n'ha anat una miqueta més lluny que ahir. Però bueno, després ho investigarem i ho sabrem segur, que a vegades aquest noi resulta que va amb una idea al cap i es para a un lloc diferent perquè el troba i diu, cuidao. Cuidao. Benvinguts, benvingudes a la sintonia que t'agrada i que et posa un ritme diferent als matins d'estiu.
6: Amb gel i llimona, només a Ràdio 4.

0: seguis, només mira-ho. Uptown Funk. Vaya manera de començar el programa, eh? Mark Ronson, Bruno Mars... Van trigar mesos en acabar-la perquè Bruno Mars repetia una i una altra vegada les preses fins trobar el so perfecte. Però l'esforç va donar resultat. El tema va recuperar el funk dels anys 80 per una nova generació i es va convertir, i encara dia d'avui ho és, un dels èxits més importants de Mark Ronson.
1: Amb gel i llimona. Grans cançons ben servides.
0: Vinga, va. De Mark Ronson i Bruno Mars a Britney Spears. Això es diu Tòxic. Inspirada en una pel·lícula de Bollywood. Déu-n'hi-do, eh?

0: amb gel i llimona, el teu refugi musical a Ràdio 4.
1: Déu-n'hi-do, aquest tòxic de Britney Spears que sona molt, molt exòtic i em va genial per parlar-te d'una cosa molt exòtica que no es veu a tot arreu. Les platges de sorra blanca, I tu diràs, bueno, és sorra blanca, què passa? Doncs que no és sorra. Tu penses que aquella sorra l'han fet les onades durant milers d'anys? Però una part molt important té un altre autor que no són les onades. És un peix que es diu peix lloro. Aquest peix viu als esculls de corall i té una boca molt semblant al bec d'un lloro. Ell va arrossegant el corall per menjar-se les algues que hi creixen enganxades. Però el carbonat càlcic del corall passa pel seu sistema digestiu i surt convertit en una sorra finíssima. Un sol peix gran pot arribar a produir més de 300 quilos de sorra cada any. Així que la propera vegada que vegis una platja paradisíaca, recorda que hi ha un paleta molt especial que l'ha estat construint per tu. Un peix de colors.

0: M'encanta! Floraida, I don't like it, I love it. Combinació especialíssima de diferents estils per aconseguir un so molt característic, eh? No, I love it. Floraida, que va ajuntar a Robin Thicke i a Verdin White, que era el baixista de Earth, Wind and Fire. No, aquesta combinació va fer que aquest tema unís a generacions. Amb un so funk molt poc habitual pel hip-hop comercial d'aquella època, eh? I com que ens agrada combinar-ho tot, aquí també ens agrada donar-te consells d'estiu o explicar-te coses que potser no sabies. Això no és un consell, eh? Això és una curiositat. Saps que les palmeres no són arbres? Botànicament parlant, eh? Les palmeres no pertanyen a la família dels arbres. No formen anells de creixement com els arbres i el seu tronc té una estructura completament diferent. Tota la vida dient-lis arbres i elles callades sense dir que no, que ens estem equivocant. Però bueno, és precisament pel fet de que no són arbres que aguanten molt bé els temporals, perquè quan arriba el fort vent sembla que s'hagin de partir i en realitat hi ha molts arbres que es parteixen. Però elles, les palmeres, fan més aviat tot el contrari. El tronc de la majoria de les palmeres és molt flexible i es doblega sense trencar-se. Com que no tenen branques gruixudes que facin d'espelma davant del vent, doncs es mouen. I els hi ha permès adaptar-se durant milers d'anys a les zones costaneres i tropicals, perquè sovint la millor manera de resistir és adaptant-te.
1: Amb gel i llimona, la recepta musical dels teus caps de setmana.

0: Una miqueta d'energia positiva amb aquesta cançó de Van Halen, Jump! Brutal, increïble, i precisament el que farem serà això, fer un saltet per veure on tenim el nostre company i amic Toni Cano.
1: D'una terrassa a una altra, amb Toni Cano.
0: A veure, Toni, necessito saber on estàs, perquè jo crec que m'havies dit que te n'aniries cap a Segur, però no ho tinc segur del tot.
2: Hola, Leo, què tal, com estem? Doncs avui he vingut fins a Calafell.

0: Estic content, sí.
1: I jo vinc a fer el vermut. Què em recomana Sònia per fer un bon vermut?
0: Bueno, aquí tenim de vermut i també tenim, si vols esplaiar-te més, una mica més de plat, però bueno, tenim pupurri, seitons que fem naturals, que no són de blister, són peix que jo agafo fresc, el netejo, i són seitons ben macos, tenim escopinyes, que de vegades també les tinc fresques, navalles, de vegades escamarlans, vull dir, per fer un vermut bé. Després tinc un vermut natural, que no és que l'agafo del Papiol.
1: I, vermut del Papiol, m'encanta.
0: Vermut del Papiol, molt bo, que està agradant molt. I sobretot també tenir la part de cocteleria, de tardeo, que aquí ens està triomfant molt.
1: O sigui, aquí podem començar el vermut, podem començar al migdia i fer vida aquí, perquè a més estem a la mateixa platja, llavors podem gaudir d'un banyet, tornar, tal. O sigui, que aquí podem fer gairebé 24 hores seguides.
0: Sí, i tenim un sortit ben maco de tapes, eh? N'hi ha de carn, n'hi ha de peix, també pels nenes. Tenim un menú contemplat per ells petits, 6,90, que són...
1: Clar, perquè aquestes platges són platges molt familiars, fins i tot tenim aquí els inflables a l'aigua, d'aquests que poden jugar. Llavors, clar, hi ha molta família, molts nens, i a vegades sí que ens fa una mica de cosa d'anar al xiringuito amb els nens, ai, que no menjaran bé, a veure què tal. Doncs vosaltres heu fet especialitat pels nens, perquè també la família estigui aquí.
0: Bueno, la gent està contenta perquè moltes coses les fem naturals nosaltres.
1: Clar, m'estaves parlant de que tu fas la neteja dels seitons, que tot és un art, això.
0: Sí.
1: Com es fa això? Perquè jo no ho aconsegueixo. Jo, si no m'ho fan a la peixateria, no compro, perquè és que no sé com s'ha de fer, a veure.
0: Bueno, primer els vaig a pescar, després...
1: En sèrio? T'imagines que te'n vas amb la barca pels matins i vinga?
0: Primer es neteja, es treu la tripa i el cap, i després es deixa un dia en sal i un altre dia en vinagre. Mm-hmm. I després ben secat ja amb oli bo, amb oli d'oliva, i bueno, ben frescos que són, i després les patates són naturals també, que no són congelades, que les fem nosaltres de la Mona Lisa, les tallem... Vull dir, tot el que podem apostar perquè sigui...
1: Que sigui producte fet aquí,
0: qualitat,
1: que no sigui apostem, precuinat, congelat, ni res d'això.
0: Hi ha cosetes que sí, perquè no et mentiré, perquè n'hi ha cosetes que tenen que ser, però...
1: Bueno, clar, és que estem parlant d'un xiringuito que tenia una cuina molt maca, però que al cap i a la fi doncs, hi ha limitacions d'espai, també.
0: Aquí està, però que apostem per la qualitat.
1: També el bon tracte, perquè teniu sempre un somriure d'orella a orella, que això és molt important.
0: Bueno, sí, ens agrada treballar feliços.
1: I has dit una clau també molt important, un ingredient que és molt nostre, que és l'oli d'oliva. Que important és, perquè l'altre dia parlava amb uns turistes que estaven per aquí per la zona i m'explicaven ells que, clar, que nosaltres tenim, doncs, vivim tants anys gràcies a l'oli d'oliva. Dic, doncs, potser un d'aquests és el nostre secret. No ho sé, tu què creus?
0: L'oli, home, és l'oro líquido, no?
1: Això diuen.
0: Sí, aposté.
1: Hem de dir que hi ha una gran producció a Jaén, que és la gran productora, però que aquí a la nostra terra també es fan bons olis, i per aquí, per Tarragona, també tenim...
0: Bons olis, pernils, vull dir, sí, apostem, el producte que tenim és tot de proximitat.
1: Tenim una terra per menjar-la i per gaudir-la, així que...
0: Sí,
1: vaig a fer un... Si et sembla bé, vaig a fer un vermuteo per aquí amb tu, i després és que la Leo, que la tinc a l'estudi, fa unes dentetes, i ara, Leo, t'explicaré què tal tot això que... Perquè he vist també passar unes braves que tenia una pinta espectacular. Fins ara, Leo.
2: No sé si vull. Té un perill aquest, clar, i després la Leo, que s'ha anat apuntant tots els llocs on ha anat el Toni, ha d'agafar cotxe i voltar per gaudir de l'estiu com ho està fent ell. Gràcies, Toni, per aquestes connexions. Després hi tornem i a veure què ens explica, què ha provat dins d'aquest xiringuito que es diu l'Estany Blau.

0: Mama, un cantant australià que es diu William Singh, que es va donar a conèixer publicant versions a internet, eh? Abans de signar amb la discogràfica. Això pot passar, eh? Si t'agrada cantar, ja saps què has de fer. Comença a gravar coses per internet.
1: Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, ens prenem l'estiu amb Gel i Llimona.
0: No, la música no para, clar que no. Rihanna, please don't stop the music.

0: Michael Jackson, wanna be starting something, eh? Però vigila, perquè Michael Jackson es va inspirar en una composició del camerunès Manu Dibango. Així que abans de treure aquesta, Rihanna va haver d'aclarir tots els drets d'aquesta petita, però inconfusible, melodia que ens agrada tantíssim.
1: Amb gel i llimona, el combinant musical de l'estiu.
0: Abans hem parlat d'aquestes platges que tenen la sorra blanca, no? I que potser tu no sabies que és gràcies a uns peixets que es mengen al corall, no? Doncs hi ha altres platges on la sorra canta. Tu imagina't que passeges descalç per una platja i de sobte cada pas fa un petit xiulet o un grinyol. Gairebé com si la sorra t'estigués contestant a cada una de les seves petjades, no? Doncs no és cap il·lusió. Existeixen les anomenades platges cantores o platges que canten. És un fenomen molt poc habitual, que només es dona en unes quantes desenes de platges d'arreu del món. Perquè passi, els granets de sorra han de ser gairebé tots de la mateixa mida. Molt rodons, molt nets i completament secs. Quan hi caminem o els remenem, freguen entre ells i vibren alhora produint aquest so tan i tan característic. Algunes de les més famoses, i no en tenim cap a prop, per pena, són Barking Sands a l'illa de Kauai, a Hawaii, la platja de Squeaky Beach, al parc nacional de Wilson's Promontory, a l'estat de Victoria, a Austràlia, o les Singing Sands de l'illa Daik, a les Hèbrides d'Escòcia. També n'hi ha al Japó, a Corea del Sud, i alguns deserts on les dunes poden arribar a emetre un so greu que s'escolta a centenars de metres. Ai, i tu amb els auriculars a la platja, eh? Qui t'havia de dir que de vegades el millor concert a l'estiu no el fan els teus altaveus ni auriculars, sinó la mateixa sorra on tu estàs estirat o estirada?
1: Amb gel i llimona, només a Ràdio 4.

anys, eh? Una d'aquelles que s'ha convertit en una bàsica de la nostra història. OBK, El cielo no entiende. De vegades no fa falta entendre res. Jordi Sánchez va explicar que aquesta és una de les lletres més personals d'OBK. Va néixer després d'una decepció sentimental i es va escriure en molts pocs dies. Musicalment, el grup va buscar un so molt internacional, inspirant-se en el synth-pop britànic que tant admiraven des dels seus inicis. En realitat, ells s'inspiraven directament en Depeche Mode i ho han reconegut de manera explícita en infinitat d'ocasions. Fins i tot el seu nom ve d'una de les cançons de Depeche Mode, Overcon. I ja que parlem de Depeche Mode i ja n'hem parlat en alguna ocasió, eh? Sí, si no m'equivoco va ser ahir. Bueno, la veritat és que us poso tanta música que també em balla tota la informació. Però sí que us puc dir que si la que us vaig posar va ser l'última que Vince Clarke va escriure estant dins de Depeche Mode, la que escoltaràs ara és la primera que Vince Clarke va escriure després de deixar Depeche Mode. Curiosament, els seus antics companys no la van voler incloure quan encara ell formava part del grup perquè la trobaven massa lenta. Quan Alison Moyet hi va posar la veu, tots dos van descobrir que havien creat, sense saber-ho, un dels grans clàssics del pop electrònic. Yazoo, Only You.

0: És d'aquelles cançons que són tan boniques que si tens la possibilitat s'han d'escoltar amb els ulls tancats. I si no tens la sort de poder estar amb qui tu vulguis, pensant que el tens o la tens molt a prop.
1: Amb gel i llimona, el combinant musical de l'estiu. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Everything. Pitbull, Neyo, Afrojack i Nayer. Afrojack va explicar que la base instrumental va néixer en una habitació d'hotel mentre estava de gira. Quan Pitbull la va escoltar, va veure claríssim que necessitava una veu melòdica que contrastés amb el seu rap i per això va incorporar Neyo. El resultat és aquesta combinació gairebé perfecta entre música de club i pop, una fórmula que va marcar gran part de la dècada. Déu-n'hi-do! Quina cançó, pràcticament, per dir adéu al primer bloc d'aquest programa tan meravellós que es diu Amb gel i llimona.
1: Amb gel i llimona. Grans cançons ben servides.
0: Ens queda temps per posar-te una més i arribar, doncs, a l'hora en punt que hem d'arribar perquè ens arribi la informació i després continuar amb molta més música i revisant què ha menjat, què ha provat, què ha fet el nostre corresponsal especialista en bars i terrasses de Catalunya, Toni Cano. Asseguda que la pell, eh? Anem a posar-nos macos i a relaxar-nos una mica, que també va bé, sobretot a aquesta hora, amb un tema de Big Mountain. Es diu Baby, I Love You Way. Hi ha moltíssima gent que no sap que aquest èxit Reggae és una versió d'una cançó de Peter Frampton dels anys 70. Big Mountain la va enregistrar per la banda sonora de la pel·lícula Reality Bites, que ja hem revisat en alguna ocasió en aquest programa. I el seu aire caribeny va agradar tant que molta gent encara avui pensa que aquesta és la versió original. Amb ells, tanquem aquesta hora.

0: És la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Mesures estructurals contra les inundacions. És la principal petició dels alcaldes de Roda de Berà i del Vendrell després de l'episodi de pluges torrencials d'aquest dissabte que va anegar les dues localitats. També sol·liciten fer més permeable la via del tren. Pere Virgili és l'alcalde de Roda de Berà.
2: No s'han adequat els passos d'aigua a la realitat. La realitat històrica, i creiem que és una competència i obligació de DIF. Nosaltres ho hem reclamat diverses vegades, aquest mateix el vam reclamar quan ens feien les obres del túnel de Berà, perquè estava dins de l'àmbit. Hòstia, aprofiteu i foteu un pas tres vegades més ample i més alt. Que l'aigua baixi cap a la platja, se'ns emporta la sorra, escolta'm, ja farem, però l'aigua ha de tenir sortida.
0: Sobre l'enviament de les alerta a la població, Virgili no valora la decisió presa pel govern, però considera que la població s'hi mereix una explicació. L'endemà de l'episodi toca fer balanç de danys i destrosses i els afectats netejar cases i cotxes.
3: I quan han netejat, jo per netejar el cotxe mort, m'han dit que està.
4: Tinc tots els baixos de tres pams inundat i ara a treure aigua i porqueria. Sobretot el problema és la porqueria, no l'aigua.
5: Hi ha matrícules per aquí a dalt sueltes, n'hi ha algun cotxe aquí que té també el paratxó que és el té trencat. Bueno.
0: Prop d'una desena de persones continuen encara hospitalitzades. Preocupa l'estat d'una menor i d'un adult a qui els hi va caure un mur del passeig marítim precisament a Roda de Berà. I l'evolució favorable de l'incendi forestal de Sogorb a Castelló permet que el miler de veïns desallotjats de Gatova puguin tornar a casa seva. Això sí, de manera esglaonada, amb membres dels cossos de seguretat i un cop a les seves llars han d'estar confinats. L'incendi ja està estabilitzat amb un perímetre de 18 quilòmetres. Es mantenen una desena de dotacions aèries que revisen punts calents. Les condicions meteorològiques són bones, però no es pot abaixar la guàrdia. Antonio Rodrigo és el cap de l'operatiu de bombers.
6: Tenemos una humedad relativa del 70%, viento tendremos del este-sureste aproximadamente 20-25 kilómetros. En esa franja es donde más tenemos que estar pendientes porque es un punto crítico, aunque ya, como bien he dicho, el incendio es perimetrado, quiere decir que no hay casi posibilidad de que se propague.
0: El foc es va declarar dijous, un llamp va ser l'origen i des de llavors han cremat unes 630 hectàrees. I estem vivint un estiu cruent, grans focs que han cremat milers d'hectàrees a Espanya, més de 250.000 des que va començar l'any. Un dels últims grans focs a l'Aragó, el de les Penyes de Riglos a Osca, en va calcinar més de 14.000. L'entitat Pirineu Digne organitza una manifestació a hores d'ara a Jaca per demanar la dimissió del president Jorge Azcón i del vicepresident Alejandro Nolasco. Els acusen de ser els responsables polítics, diuen, d'aquest incendi. Assistència de diversos col·lectius, com ara els bombers forestals.
7: Yo soy conductor de autobomba, que vamos solos, que no vamos con otra persona de apoyo y que si en algún momento tenemos algún accidente, pues estamos vendidos.
8: La mayoría de los medios de la provincia de Teruel están ahora mismo o en descanso de Riglo o en el incendio de Riglo.
0: El passat 18 d'agost van començar una vaga indefinida per exigir més recursos i millors condicions. Els Mossos d'Esquadra detenen un home de 40 anys al Picat, al Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, aquesta matinada durant la festa major del municipi. En paral·lel, la policia catalana també investiga una suposada agressió sexual i robatori que haurien comès tres nois a una jove durant la nit de festa del divendres. Segons el diari Segre, la denunciant explica que la van assaltar tres joves amb una navalla per robar-li diners i que li van fer tocaments. La policia continua investigant, però encara no hi ha detinguts per aquest cas. I centenars dels milers de migrants que encara continuen a Ceuta després de l'entrada massiva de finals de juliol demanen ser reallotjats en espais habilitats i deixar de malviure en campaments improvisats a la platja del Trampolín. El govern ha muntat una vintena de carpes, però ja estan totes plenes i treballen per crear-ne de noves. És un dels reptes. L'altre, gestionar la proliferació de malalties. Sanitat ha convocat demà una reunió telemàtica d'urgència amb les comunitats autònomes perquè envien vacunes i alleugeria el col·lapse assistencial del sistema sanitari saudí. I repassem ara, en format breu, informacions de la crònica internacional amb el Llorenç Llop. Bon dia.
9: Bon dia.
0: 100 dies del brot d'Ebola que causa més de 2.500 morts a la República Democràtica del Congo.
9: I més de 5.300 casos confirmats. És una soca amb una mortalitat molt elevada i sense tractament. El país ha rebut una primera remesa de vacunes, tot i que desconeixen si podran protegir la població d'aquest virus tan mortífer. És el pitjor brot de la història del país.
0: I aquesta matinada han entrat en vigor els aranzels dels 50 50% que els Estats Units imposen alguns productes del Canadà.
9: Com ara el ciment, els pals d'hoquei o el vi, uns impostos que inicialment Washington havia previst d'un 5%, però han augmentat fins al 50%. De poc han servit les negociacions entre els dos països. El primer ministre canadenc assegura que hi haurà represàlies contra els Estats Units.
0: Amb la informació internacional ens acomiadem. Ara ja ho saben, a partir de 2:15, l'edició cap de setmana amb Olga Rodríguez. Fins ara.
1: Ràdio 4.
10: Amb gel i llimona. Benvinguts a la terrassa musical de Ràdio 4.
11: Seguim, clar que sí, a la terrassa musical de Ràdio 4, jo des de l'estudi i el Toni Cano avui des de Segur de Calafell. Bueno, tot ha d'estar on està. No hi ha cap mena de dubte d'això, perquè el que més ens agrada és posar-te bona música, donar-te bon rotllet i explicar-te cosetes d'aquelles que serveixen per una conversa després de dinar, després de sopar, o quan tu vulguis, o perquè així tu ja dius, això jo ja ho sabia. Soc la Leo Garriga, és un plaer continuar amb tu fins que siguin 2:15, repassant música de totes les èpoques, però aquella música que dius, ara l'estiu, com que em ve encara més de gust, no? I a sobre, en dissabte o en diumenge, avui diumenge, és veritat, sabem en quin dia vivim, oi que sí, encara que estiguem de vacances i passi això de que no tens molt clar quin dia és o a quina hora t'has d'aixecar? Bueno, doncs, si escoltes Ràdio 4, sempre sabràs quina hora és, quin dia és i quina música ha de sonar. Benvingut, benvinguda de nou. Comencem amb ella, mamà, Lady Gaga. Aquest és el seu Poker Face. Un dels èxits més grans del segle XXI, amb una dona que sap transformar-se davant de tot.

0: En Toni Cano no posa cara de pòquer. O potser sí... Potser sí, si li preguntem quantes coses s'ha menjat, eh? No li preguntarem, que ens ho expliqui ell, el que ell vulgui.
1: Toni Cano, històries a peu de parasol.
0: Vinga, va, anem a connectar amb ell de nou, a veure si tot funciona bé i ens pot explicar cosetes. Toni, estàs encara sencer?
2: Hola, Leo. Bueno. He fet el vermut. T'he de dir que també m'he escapat un momentet a l'aigua, m'he fet allà una remullada bona.
0: Toma ja.
2: I, a més del vermut, avui l'he fet una mica de sal al vermut i he fet un tastet de mojitos, perquè tenen mojitos de temporada, de síndria, de meló i de nectarina. Sònia, estan boníssims aquests, però a més això és producte, o sigui, és fresc, o sigui, és síndria de veritat, no és xarop d'aquests que et fiquen que sap el medicament aquest dels nens, no.
3: No, és síndria natural i, bueno, molt freda perquè la fem molt fresqueta i està triomfant, està triomfant molt.
2: Estan boníssims. T'he de dir, o sigui, Leo, perdona, però que he fet un tastet, que la Sònia aquí és testimoni, he fet un tastet curtet, perquè, clar, jo he de continuar parlant, imagina't, els tres mojitos, em foto els tres mojitos i el vermut, i llavors del Papiol, el vermut del Papiol, que m'agrada molt, també.
3: Sí,
2: doncs,
3: sí.
2: Ha estat així. Ha estat mullant-me una mica els llavis, o sigui, així com tot un professional, veritat? Sí, dones fe?
3: Sí, jo crec que sí, la gent està contenta. I si algú té alguna cosa a dir, sempre parlem, vull dir que no.
2: Ah, bueno, que també, sí, la recomanació sempre, aquí poden preguntar-te. I, per cert, hem fet uns pebrots del Padró, també molt bons, unes braves i molt bé.
3: Molt peix. Aquí el que tira molt és el peix, però tot i així també tinc carn. Perquè la carn, per exemple, també la tinc molt bona.
2: És que estan tan a tocar del mar, sempre et convida, no sé, com que hi ha aquest punt de dir...
3: Bueno, sí,
2: t'agafa aquest moment a plec sardanista, aquest moment també de veneres, de la sardinada i...
3: Sardines, no. Les sardines les tinc que són de Roses, molt bones. La gent l'agrada molt també.
2: O sigui, de la Costa Brava és el maridatge ideal entre la Costa Brava i la Costa Daurada, no?
3: Sí. N'hi ha un caliu de tot això.
2: Sònia, per tu, el millor estiu de la teva vida, quin ha estat?
3: Bueno, jo crec que sempre crec en el present, i jo crec que el meu millor d'estiu és sempre l'avui. O sigui,
2: m'encanta aquesta resposta.
3: Sí.
2: O sigui, el millor estiu és el d'ara, el que estic vivint ara.
3: Sempre endavant, sí. El passat serveix per aprendre i per tirar cap endavant.
2: Cabo, sí. Si no hem d'estar tota l'estona pensant en el passat, encara no. Que hi ha vegades algun record que et ve, i per cert, també he estat parlant amb tu, clar, la temporada del xiringuito, sempre nosaltres pensem, els que som usuaris, doncs que dura l'estiu, tres mesos... No, però és llarga, perquè és des de Setmana Santa...
3: Sí, estem des de Setmana Santa fins ben bé, fins a final de setembre, a principis d'octubre.
2: Clar, però hi ha dies, llavors, que al principi i al final no acompanya molt estar al xiringuito.
3: No, aquí la sort que tenim, molts veïns, que estem d'alguna manera sobrevisquint gràcies a ells.
2: O sigui, aquí a la zona de Segur molta gent viu tot l'any.
3: Sí, viu tot l'any, i llavors tenim clients ja que són com qui diu, bueno, són veïns.
2: Família, no? Sí, aquí família.
3: Som família. Aquí som, com es diu això, quan fan barris, quan fas pinya.
2: Fan xarxa, fan comunitat.
3: Sí, fan xarxa, sí. Aquí, sí.
2: Bueno, hi ha una dita molt bona que diu, més val un veí a la porta que un parent a Mallorca.
3: Bueno, mira, sí. això me la quedo jo.
2: Doncs queda-te-la, perquè és molt important tenir veïns, bons veïns, això és importantíssim. I llavors, aquí t'ha arribat a passar que has tingut gent fent còctels al xiringuito, però amb un fred impressionant,
3: bueno,
2: amb el nòrdic.
3: Bueno, la Setmana Santa, aquest estiu, quan vam començar, hi havia molts dies que encara feia fred, llavors per la nit gairebé no feien perquè feia fred, no hi havia gent al passeig i tal. I ens va passar un dia un vent, un fred, i nosaltres estàvem a la barra, allà dient, surt tu, no, tu, i veies un parell allà que estaven allà a una taula, però saps els gorros aquests polars, amb ulleres, amb abric...
2: Han arribat esquimals, assegut a Calafell.
3: Sí, l'estava mirant i dic, mare meva, estos són nòrdicos, eh?
2: Han vingut amb el husky aquí, amb el trineo.
3: Bé, i la cervesa ben freda, eh?
2: Clar, sí,
3: la cervesa ben freda, diu.
2: Però la qüestió era que ningú volia servir, no? Tu no volia sortir ningú de la barra.
3: Bueno, va fer una mica... Va costar. Van fer una porra per sortir.
2: Bé, doncs, ara vull que em diguis quina cançó per tu festiu, una cançó que sigui potent, animada, que te la volem dedicar des de l'estudi per tu, Sònia.
3: Bueno, jo sóc una mica juràssica, perquè quan m'agafo una cançó, me la quedo, fins que no arriba una altra. Jo vull dir...
2: Això està molt bé, o sigui, les cançons han de passar de moda, no hem d'estar consumint cançons. Sí. Les cançons no estan fetes per usar i tirar. S'han de fer, són clàssics i a la nostra vida més encara.
3: T'ho dic perquè, clar, a mi m'agrada molt els diets, m'agrada la de Coti per Coti, m'agrada molt.
2: Perquè està molt moderna,
3: ja fa dos dies. I m'agrada molt la de Nil Molinés, la de Sal del Sol. No sé, em dona molta... Me'n dona alegria. És una cançó que m'anima.
2: Doncs mira, deixem aquestes dues cançons i la Leo que triï, la que et vol dedicar des de l'estudi, vale?
3: Genial, moltes gràcies, Leo.
2: Moltes gràcies, que vagi molt bé. I Leo, m'acomiado des d'aquí, des de l'Estain Blau, i ara sí que potser m'acabo els mojitos que només havia fet el tastet. Petonets!
0: Petonets! Sabia que em diries això, eh? Dic, aquests mojitos, el tastet, molt bé. Però estic convençuda de que algun acabarà aprovat sencer. Mira, la veritat és que podia escollir qualsevol de les dues. De moment et poso el Nil Moliner i veiem si no et poso les dues, eh? Cuidao, cuidao.

0: També fa molt estiu, és veritat, eh? Parlàvem de sol i de platja, però jo ara me'n vull anar a la platja igual, però de nit. M'hi acompanyes?
1: Amb gel i llimona, el combinant musical de l'estiu.
0: I és que, per què de vegades el mar brilla de nit? Veus com no tenia res a veure amb el sol? Més aviat amb la lluna, però tampoc no és per la lluna. Si alguna vegada has passejat per una platja en una nit molt fosca i has vist que les onades deixaven un rastre de llum blava, tranquil, no era cap efecte especial, ni tòxic, ni la teva imaginació. És un fenomen real anomenat bioluminescència. Els protagonistes són uns microorganismes marins, sobretot uns tipus de plàncton anomenats dinoflagel·lats que emeten una llum blavosa quan l'aigua es mou. Cada onada, una mà que remena l'aigua o fins i tot un peix nedant, poden activar aquest petit espectacle de llum brutal, per una altra banda. Els científics creuen que és un mecanisme de defensa. Quan alguna cosa els molesta o els hi fa por, s'il·luminen per espantar els depredadors o cridar l'atenció d'animals més grans que se'ls poden menjar. És un fenomen relativament freqüent a zones tropicals. No, és veritat, aquí tampoc ho tenim, eh? Especialment ho pots veure a les badies bioluminescents de Puerto Rico, especialment a la de Mosquito Bay, considerada una de les més espectaculars del món. Al Mediterrani també es pot veure, tot i que és molt més excepcional, sobretot durant les nits càlides d'estiu i a platges amb molt poca contaminació lumínica. Si algun dia tens la sort de veure aquest mar que brilla, deixa el mòbil i mira-ho. Hi ha espectacles que són molt més bonics quan els mires amb els ulls que no pas a través d'una pantalla. Escolta'm, vull fer feliç a tota la gent que està a l'Estany Blau i ja que ens ha demanat dues cançons i que les tenim totes dues, per què no posar detallets amb el seu Coti per Coti?

Karma Chameleon en va vendre tants de discos que fins i tot ho van comparar amb el fenomen dels Beatles. Boy George sempre va dir que mai es va sentir còmode amb aquesta fama tan descomunal, però encara a dia d'avui continua sent famós i fent de DJ, de tant en tant. Una cançó que parla de les gens que canvien de personalitat segons amb qui estan parlant. Transmet alegria, però en realitat és una crítica bastant heavy, Canviem d'estil per dir adeu a aquesta edició i ho farem amb una cançó que precisament parla de l'autoestima. Que no cal canviar de perfil per agradar-li a la gent. Tu ja ets tot un espectacle. Firework de Katy Perry et diu o ens ajuda a dir-te adéu i fins la propera setmana, petonets del Toni Cano, que encara està al bar, i de la Leo Garriga.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. L'endemà dels aiguats que van sorprendre ahir quatre localitats tarragonines, el Vendrell, Torredembarra, Creixell i Roda de Barà, avui és dia de recompte de danys i tasques de neteja. També d'avaluació de si es van fer les coses bé. I aquí va trobar faltar una alerta al mòbil, com en altres ocasions. Des del govern, el president accidental Ramon Espadaler ja va justificar ahir que no s'enviés un SALERT perquè no es donaven les condicions, va dir. Els alcaldes del Vendrell i de Roda de Barà creuen que es va actuar correctament.
2: Com les prediccions són prediccions, entenc que són difícils d'encentrar-les en tots els casos. Però bé, dit això, és cert que també els serveis d'emergència estaven totalment desplegats.
3: El criteri tècnic els deia que en aquella hora de la matinada i fent una hora ja que plovia molt fort, era més aviat contraproduent haver enviat l'alerta als mòbils.
0: Els alcaldes dels municipis afectats en reclamen solucions estructurals per evitar noves inundacions o, si més no, reduir-ne l'impacte. Avui continuem mirant el cel, perquè encara està activada l'alerta del Pla Inuncat per la possibilitat de pluges intenses al sud de Catalunya, sobretot, però també al Pirineu i de cara a demà. La previsió de l'EMET, Jordi Urios.
4: Bona tarda avui a Catalunya. Temperatures màximes en ascens lleugers. S'esperen valors màxims de 34 graus a Lleida, 33 a Girona, 30 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al cel, núvols d'evolució a l'interior a la tarda, amb probabilitat de ruixats ocasionalment acompanyats de tormenta al Pirineu, sense descartar-se que siguin localment forts o s'estén tinguin altres punts de l'interior. Pel que fa al vent, fluix del sud i del sud-est moderat en zones de l'interior sud i del litoral i per litoral de Girona. Demà, les temperatures mínimes a la nit en lleuger ascens a la Vall d'Aran i al litoral i per litoral de Girona. Pocs canvis a la resta. No baixaran dels 25 graus a la nit a Barcelona, 23 a Tarragona, 21 a Girona, 18 a Lleida. Pel que fa a les màximes, en descens lleuger a Lleida i amb canvis lleugers a la resta. Demà, núvols d'evolució a partir del migdia, quan s'espera en ruixats acompanyats de tormenta a l'interior. Atenció, perquè podran ser localment forts o molt forts, acompanyats de calamarsa, i poden ser persistents a Pirineus sense descartar-se a altres punts del litoral. És una informació d'EMET.
0: Amb l'Eduard Ortega als comandaments tècnics, el Santi García control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: L'endemà dels aiguats que van afectar ahir el Vendrell, Torredembarra, Roda de Barà i Creixell, toca continuar la neteja després de la tempesta, amb la vista posada encara al cel, perquè l'alerta per pluges continua. Laura Zurriaga.
5: Jornada de neteja als municipis del litoral tarragoní. Objectes arrossegats, baixos inundats i vehicles enfangats són les principals afectacions.
6: Pues a treure aigua i porqueria. Sobretot el problema és la porqueria, no l'aigua.
7: Son todo escombros, restos de basuras, etc. Es insalubre.
8: Pues en casa tenemos tres coches y los tres coches se los tiene que llevar la grúa y veremos a ver un poco qué es lo que ocurre. Hemos llamado a los seguros.
5: Una desena de persones van resultar ferides. Preocupa l'estat de dues d'una mateixa família ingressades de gravetat per la caiguda d'un mur al mercat de Roda de Barà. A la localitat, el càmping d'on es van evacuar 300 persones en zona inundable treballa per recuperar la normalitat. Els alcaldes de Roda i el Vendrell reclamen una configuració de les zones marítimes. Pere Virgili afegeix que DIF adequi els passos d'aigua sota la via del tren.
9: Creiem que és una competència i obligació de DIF. Nosaltres ho hem reclamat diverses vegades aquest mateix. El vam reclamar quan ens feien les obres del túnel de Barà perquè estava dins de l'àmbit. Hòstia, aprofiteu i foteu un pas tres vegades més ample i més alt.
5: A Coma-ruga s'ha aixecat el confinament preventiu a l'hotel Maramar per l'evaporació de les pastilles de clor de la piscina arran de la inundació al garatge. Kenneth Martínez, alcalde.
2: Hi ha un equip especialitzat de bombers aquí des de la nit. Van prenent les mesures. De moment no els ha donat cap situació de perill i bueno, acabar de bombejar i que vagi reaccionant aquest producte químic.
5: El govern defensa que no s'enviés un SALERT a la població perquè el risc era de 4 sobre 6 i només s'activa per damunt del 5. Els alcaldes no entren en valoracions.
3: En aquella hora de la matinada i fent una hora ja que plovia molt fort, era més aviat contraproduent haver enviat l'alerta.
2: És cert que també els serveis d'emergència estaven totalment desplegats.
5: Protecció Civil manté l'alerta de l'Inuncat per tempestes a les Terres de l'Ebre que podrien deixar 20 litres en mitja hora.
0: Els comuns reclamen que s'investigui l'acte d'ahir a Barcelona d'un grup ultraeuropeu per si es va cometre un delicte d'odi i racisme. El grup xenòfob

0: Grup europeu Save Europa, que propugna una Europa blanca i una remigració massiva, va convocar una concentració a la plaça de Sant Jaume i grups antifeixistes van organitzar-ne una altra al crit de no sobre migrants, sobre racistes. Un cordó policial dels Mossos va impedir que tots dos grups poguessin unir-se i enfrontar-se a Llorenç Llop.
1: Des de les 6 de la tarda, unes 500 persones antifeixistes es van concentrar per fer front i silenciar la manifestació que va començar una hora més tard convocada per la plataforma d'extrema dreta Save Europe i a la que s'hi va unir el diputat de Vox, Alberto Terrades. Unes 50 persones van seguir la mobilització ultra amb càntics a favor de les deportacions. El motiu principal d'aquest acte era el de desplegar una pancarta de 400 metres quadrats on es podia llegir "La remigració salvarà Europa". Els grups antifeixistes van reaccionar amb xiulets i crits en defensa d'una Barcelona contra l'extrema dreta. Durant les més de dues hores que van durar les protestes va haver-hi un ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra que van mantenir amb dos grups allunyats. Per sort, no es van produir aldarulls. Ara l'Ajuntament de Barcelona traslladarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes que es van pronunciar durant la concentració i que podrien ser constitutius d'un delicte d'odi. Els comuns han denunciat la plataforma ultra per l'acte d'ahir i demanen que s'imposi una sanció molt greu d'entre 40.000 i 500.000 euros.
0: Javier de Lucas és expert en migracions i catedràtic emèrit a l'Institut de Drets Humans de la Universitat de València. Benvingut.
2: Ah, moltes gràcies.
0: Situacions com la que s'està vivint ara mateix a Ceuta, després de l'arribada massiva de migrants, serveixen d'excusa a moviments com el que hem vist aquest cap de setmana a Barcelona, aquesta Europa blanca que no vol nouvinguts, i potser això no ha fet més que començar, no?
2: Bé, evidentment és així. Jo crec que hi ha un moviment molt fort entorn al motiu reemigració organitzat des de forces d'extrema dreta que s'han reunit fa només que un parell de mesos a Portugal, i aquesta manifestació a Barcelona és tan sols un dels exemples possibles de, diguem-ne, de la remetida de l'extrema dreta.
0: L'Europa fortalesa, que externalitza fronteres, que deixa la feina bruta a tercers, però de vegades aquests tercers es revolten, no?, per acció o per omissió, i passen coses com la que estem veient a Ceuta per part del Marroc.
2: Jo crec que no és tan sols un problema de l'Europa fortalesa, tot i que és evident que la concepció d'Europa fortalesa és, diguem-ne, que una causa molt important del que hem viscut.
0: Independentment, professor, de qui siguin els responsables, de qui hi hagi al darrere d'aquesta arribada massiva de persones, el cert és que tenim un problema de caràcter humanitari, perquè totes aquestes persones que han arribat a territori espanyol, aquí no s'estan trobant les condicions dignes de vida que buscaven, no? I preocupen especialment els menors no acompanyats. Com donem solució a aquesta situació i en un temps més o menys ràpid? Perquè els recursos són els que són, els equips sanitaris i d'atenció no donen a l'abast. Com fem front a aquest repte d'aquestes dimensions?
2: A veure, jo crec que no és possible. És a dir, si el que es desitja és una resposta molt ràpida i fins i tot col·lectiva, això no és possible perquè no és legal. Hi ha legislació, hi ha una jurisprudència molt assentada des d'una sentència de la Sala Quarta del Tribunal Supremo de 2014, que condenó e inhabilitó a los dos máximos responsables de Ceuta en la invasión o acometida que se produjo en el año 2021, y a pesar de las iniciales y yo creo que muy criticables declaraciones del ministro Álvarez, que eran comprensibles en el sentido de tratar de enviar un mensaje de firmeza, y también de las confusas declaraciones iniciales del portavoz de la Unión Europea, que ha tenido que rectificar, evidentemente, está claro que en el caso de los menores lo que manda son los procedimientos del artículo 35.5, la ley de extranjería, de la Ley Orgánica de Protección del Menor, que recordaré que es una ley orgánica como la de extranjería, y convenios que tenemos ratificados, empezando por el Convenio de Derechos del Niño. De manera que lo que está proponiendo el señor Feijóo lo que está proponiendo el PP y Vox y lo que de alguna manera propuso en su errónea intervención el ministro Álvarez es simplemente prevaricar, es incumplir la ley, eso no es posible. En materia de menores hay que hacerse a la idea de que hoy el Ministerio del Interior identificaba a 2.500 y quienes nos escuchan tienen que tener en cuenta que esos 2.500 menores exigen un expediente individualizado con una documentación que ha de requerirse al país de origen, que a ver cuándo responde, a las familias identificadas. Después de eso, el Ministerio Fiscal tiene que procurar que se oiga al menor, que si tiene además más de 16 años es absolutamente preceptivo. Es decir, que se tenga en cuenta el interés del menor, ¿no? Y yo con los medios que hay en este momento, no sé cómo se puede hacer cálculos de resolución de los expedientes de menores que sean inferiores a 4 o 5 meses.
0: Clar, per això li deia jo que com podem fer front a aquest repte d'aquestes característiques, aquestes dimensions tan grans, complint la llei, però no només complint la llei, sinó també per una qüestió humanitària, no? Com atenem a les necessitats d'aquests menors?
2: Evidentment, lo más importante desde el punto de vista humanitario es invertir en medios y reforzar las dotaciones de personal de todo tipo. Y eso exige una colaboración también por la parte del gobierno de Ceuta, que yo creo que en los últimos días ha puesto énfasis en criticar al gobierno central, que no le faltan razones, pero las instalaciones en buena medida tienen que salir también del propio gobierno de Ceuta. Si la situación que estamos viendo en las playas, en los montes, como usted decía, la situación en términos humanitarios es inaceptable. Y eso no tiene otra respuesta que poner medios y dotar de personal.
0: Javier de Lucas, experta en migracions, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vostès.
0: Més coses. El govern, tant el català com l'espanyol, tornen demà a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts, primera reunió del Consell Executiu i també del Consell de Ministres. A més, el govern Illa ha convocat per al cap de setmana vinent una reunió fora de Palau. Serà la cinquena ja, aquest cop al monestir de les Avellanes, Aus de Balaguer, a la Noguera. Servirà per dissenyar el nou curs polític, Llorenç.
1: La primera, a les comarques de Lleida, una reunió que ja és habitual per inaugurar el curs polític i per abordar els assumptes principals i prioritaris, com ara les infraestructures. Sobre la taula hi ha una llarga llista de rodalies, la transformació de l'N2 al Maresme i la variant de les preses a Olot. També es tractaran temes com els accessos als pobles de muntanya de l'Aran, les obres de l'N260, l'eix de Comiols, la seguretat de la C-28 i el nou corredor del pont de Suert-Xerallo. Amb motiu de l'estat de la província de Lleida, el govern s'implicarà en l'eix transversal ferroviari, en les noves funcions de l'aeroport d'Alguaire i en el pla de futur de l'aeroport de la Seu d'Urgell perquè pugui oferir un servei real de transport públic. Més assignatures pendents que la societat reclama cada cop més són la gestió forestal i l'adaptació dels boscos, a més de la crisi de l'habitatge. Altres qüestions capdavanteres durant aquests dies seran l'execució del pressupost d'enguany i el reforç de la seguretat amb les convocatòries de les unitats judicials i dels Mossos d'Esquadra. Amb la relació a aquest assumpte, la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, en una entrevista a l'agència EFE, ha reclamat un reforç de 1.700 agents per assumir les competències als ports i aeroports. A més, ha dit que el cos reforçarà la investigació i el patrullatge per combatre la proliferació d'armes de foc als carrers, especialment les vinculades al narcotràfic i a la delinqüència de baix perfil.
0: Gràcies, Llorenç. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys al Picat, al Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors, durant la festa major del municipi aquesta matinada. De forma paral·lela, els Mossos investiguen també una altra suposada agressió sexual i robatori comès per 3 nois a una jove en aquestes mateixes festes. La policia continua investigant, però encara no hi ha detinguts per aquest cas. I un dia com avui, un 23 d'agost d'ara fa 35 anys, es va publicar la primera pàgina web, una fita que millorava l'intercanvi d'informació entre usuaris. Des d'aleshores, internet ha evolucionat a passes de gegant, però també ho han fet els reptes als que ens enfrontem, sobretot en matèria de ciberseguretat. Avui, Dia Mundial de l'Internauta, hem volgut saber què podem fer com a usuaris per navegar amb garanties. Laura Zurriaga.
3: La quarta era d'internet s'articula a través de sistemes descentralitzats, d'objectes connectats, però sobretot a través de la intel·ligència artificial. Proliferar la desinformació i contrastar-la és essencial, assegura Bruno Pérez, pèrit informàtic forense.
4: Perquè estem en un moment en què entre les IAs i tot, tota la informació que tu trobis gairebé serà mentida. La veu és un identificador. Tu sents la veu d'un familiar teu i és el meu familiar. Vigila, ara mateix la veu es pot clonar. Val? Per tant, ara mateix sempre has de fer aquest doble factor de verificació.
3: A la societat de la immediatesa, navegant sovint, acceptem clàusules que permeten a tercers vendre les nostres dades. Un tresor per a empreses que tindran accés a clients potencials.
4: Les dades tenen molt de valor. El problema està que la gent no és conscient i no donen valor a les seves dades. Hi ha una cosa que es diuen els data brokers. Els data brokers són els que es dediquen a recopilar tota aquesta informació que tu vas deixant en aquestes petites pàgines web, en aquestes aplicacions que instal·les, que totes són gratuïtes i tu fots acceptar. Doncs tot això recopila una sèrie d'informació que això es ven en aquest data brokers. Diuen que actualment un data broker té cap a 100.000 saben 100.000 coses de tu.
3: L'expert apela a la pròpia responsabilitat de l'internauta.
4: Tecnologia i privacitat no van de la mà. Si tu toques una informació confidencial, mai de la vida la transmetis per un mitjà de comunicació en el que tu no controles res. Ets el primer que has d'agafar consciència i de dir, uita, sóc conscient, hi ha una part de la meva vida que me la vendré, però sí que una altra no me la vull vendre.
3: I insisteix, contra el segrest de comptes cal activar el factor de doble autentificació.
4: A on? En els comptes d'Instagram, a on? En el teu WhatsApp, a on? A la teva compte de Gmail o a la teva compte d'iCloud. Ets tu el que tanques o no tanques la porta de casa.
3: La divulgació és clau, diu, per reduir l'escletxa digital que afecta principalment les persones grans.
0: El Museu d'Història de Girona acull fins al 13 de setembre l'exposició Repressió, Plaer i Llibertat, una mostra que repassa la història de la dissidència sexual i de gènere i la lluita per aconseguir drets i llibertats. Gemma Esteve.
5: El recorregut comença a la Catalunya medieval, quan les relacions sexuals que s'allunyaven de la norma eren perseguides i castigades, i avança fins a l'època contemporània, passant per la repressió, durant el franquisme on es perseguia especialment l'homosexualitat i les persones trans. D'aquesta època posa especial èmfasi en el naixement dels primers moviments d'activisme a Girona. Sílvia Planes és la directora del museu.
6: I el que passa amb la dictadura és que es frena aquesta lluita, es frena aquesta mínima llibertat que s'havia aconseguit i s'ha de continuar treballant a partir del 76-78, que és el moment en què sorgeixen aquests moviments ja de manera més clara i més evident.
5: La mostra està dividida en 5 àmbits i incorpora un glossari per explicar conceptes relacionats amb les diferents identitats i orientacions. L'objectiu és recuperar i visibilitzar aquesta part de la història, però també posar sobre la taula que, malgrat els avenços aconseguits, la discriminació i la LGTBI-fòbia encara continuen presents.
0: I l'univers creatiu de l'artista Frederic Amat es mostra al Palau de la Virreina en una exposició que tracta de la influència dels autors amb els que ha dialogat al llarg de la seva trajectòria a través de pel·lícules, llibres, obres de teatre o imatges. Porta per títol 8 i es pot visitar gratuïtament a Barcelona fins al novembre, a Montse Soto.
7: Frederic Amat ha abordat des de la pintura múltiples llenguatges artístics, ha fet escenografies per espectacles de dansa, òpera i teatre, ha il·lustrat diverses obres literàries i ha intervingut espais arquitectònics com el Lliure o el Mercat de les Flors, combinant pintura, escultura i ceràmica. També s'ha expandit cap a la cinematografia i tot plegat ho ha fet bevent i interactuant amb el corpus creatiu de figures amb els que ell ret tribut en aquesta mostra, que remet també amb el número 8 a l'infinit.
8: De les meravelles que pot tenir la vida. Quan tens una constel·lació d'escriptors referents, per això es converteixen en interlocutors i sobretot en amics.
7: Autors com J.B. Foix, de qui a l'exposició es mostra la primera edició en anglès, il·lustrada per ell, d'És quan dormo que hi veig clar, Guillermo Cabrera Infante, amb qui va col·laborar al film El aullido, del que podem veure 53 peces de la seva maqueta, o Marc Estrany, Laurence Ferlinghetti o Juan Benet, dels qui podem veure 3 llibres d'autor i un collage. Frederic Amat es refereix així al caràcter terapèutic de l'art.
8: L'art ajuda. Si no és curatiu, és un consol. Quan la realitat saboteja els somnis, esclafa l'art, potser hi ha una esquerda de fugir de la creatinitat i la ignomínia que viu el món actualment.
7: Un dibuix de l'escenografia i elements del vestuari de Memòries d'una tortuga, de Juan Goytisolo, i una de les peces potser més recents, la que ha realitzat aquest 2026 amb la poeta i filòsofa Chantal Maillard, completen aquesta aproximació a l'univers creatiu de Frederic Amat, que podeu visitar gratuïtament a la planta zero del Palau de la Virreina.
0: Propostes culturals i comencem els esports amb futbol. L'Espanyol va perdre ahir contra el Real Madrid, el temps afegit, i avui és el torn del Barça. El campió debuta amb sorpresa a la convocatòria, Josep Capel. Bona tarda.
9: Bona tarda, això mateix. Debuta el Barça a la Lliga en la segona jornada per com ha organitzat la Lliga la tornada dels jugadors finalistes al Mundial als seus respectius equips, i ho farà fora de casa a ells a partir de 2:15 de la nit i amb sorpresa en la convocatòria que ha donat Hansi Flick aquest mateix matí just abans d'emprendre el viatge. Llista de 23 jugadors sense Alejandro Valde. De camí, encara en tren, tenim el nostre company Germà García. Germà, sorpresa relativa a aquesta absència d'Alejandro Valde. Què tal? Bona tarda. A veure, Germà, què tal? Bona tarda.
10: It's a difficult question, really, because Valde...
9: A veure si podem recuperar la comunicació amb el nostre company que està viatjant en tren. A veure ara, Germà García, bona tarda.
11: Què tal, Josep? Bona tarda. Doncs sí, efectivament és la gran novetat que presenta aquesta convocatòria, la no presència, és a dir, l'absència d'Alejandro Valde. Ahir ja ho advertia en la conferència de premsa Hansi Flick que no li agradava l'actitud que estava mostrant el jugador hispano-dominicà en els entrenaments, que no hi trobava la màxima implicació, i és per això que ja vam intuir que alguna cosa passaria amb ell. Doncs bé, avui hem conegut aquesta convocatòria de 23 jugadors, en les que no hi és, repeteixo, Alejandro Valde. Per tant, Joao Cancelo té via lliure pràcticament per ser titular en el partit d'avui. Tampoc hi seran Rodri, ja va dir ahir Hansi Flick que tornarà el proper dilluns a incorporar-se a la disciplina del grup, i tampoc Casado i Héctor Fort, que els que se'ls està buscant un destí visívol. Recordem que no hi és perquè té un problema burocràtic amb el seu passaport, res que no sigui solucionable en els propers dies, i tampoc hi són els dos lesionats, Frenkie de Jong i Roni Bardaggi. Per tant, doncs, el possible 11 del Barça d'avui amb dos dubtes importants: qui jugarà en el mig del camp, en el mig de la defensa, i qui jugarà també com a nou, serien Joan García a la porteria, Eric García i Joan Cancelo en els laterals, amb Gerard Martín a l'eix de la defensa. El dubte és qui l'acompanyarà en aquesta posició, si Koundé, Cubarsí o fins i tot Christensen. Per davant estarien Marc Bernal i Xavi Espar, més avançat Fermín López, banda dreta per Lamine Yamal, banda esquerra per el capità avui Rafinha, i en punta l'altre dubte, si seguirà jugant Hamza Abdelkarim, que recordem ha marcat 4 gols en aquesta pretemporada, o bé ho farà Anthony Gordon com a fals nou. En quant al rival, l'Els, recordem que ja ha jugat una jornada en aquest campionat, va empatar una Riazor, amb gol que va marcar Marc Aguado, el fill de Xavi Aguado, que va ser central del Saragossa, i també té dos dubtes: qui jugarà per les bandes, si Cepeda o Neto per la banda esquerra, i per la banda dreta si ho farà Juari o bé Buonanotte per acompanyar a Fermiño. Tenen les baixes de Iago Santiago i d'Adam Boallar, que estan lesionats. El partit, recordem que serà 9:45 de la nit, el Martínez Valero, que diuen que hi haurà una gran entrada, amb l'arbitratge de l'andalús Quintero González, i tindrem en el videoarbitratge el col·legiat madrileny, escrit al Col·legi Balear, Quadra Fernández.
9: Gràcies, Germà. I ara anem a sentir precisament el que explicava ahir en roda de premsa el tècnic Hansi Flick. Primer de tot, respecte al que parlàvem fa un moment, la figura d'Alejandro Valde, que després d'aquestes paraules de l'alemany i de l'absència a la convocatòria, sembla que haurà de buscar una sortida si vol tenir minuts. Al Barça, força complicat.
10: Why is it's a difficult question, really, because Valde has a huge quality.
12: És una pregunta difícil. Valde té molta qualitat. Per mi és important, com he dit abans, que has de tenir la condició de competir a cada posició, i això vull veure-ho en cada jugador. Veig que fan cada dia i que em demostren que estan llestos per jugar, per donar el màxim nivell. Els necessitem a tots. Al final, només tindrem èxit com a equip. Necessitem a tots al 100% compromesos amb nosaltres.
10: I need everyone 100% committed with us.
9: I respecte al rival, a l'Elx, també tenia clar el tècnic que no pinta partit fàcil, però confiança cega en el seu equip, tot i la dificultat de la falta de ritme de la majoria de jugadors importants de la plantilla.
10: We know that it's not easy because Elche...
12: Sabem que no serà fàcil perquè l'Elx sap jugar molt bé amb la pilota, jugar ràpid i controla la possessió. Espero un partit que en sigui difícil, però per descomptat tenim qualitat en aquest equip. Volem demostrar-la i guanyar els 3 punts.
10: We have huge quality in our team and we want to show this, and also we want to win 3 points.
9: Aquest Elx, Barça, començarà a 2:15 de la nit.
0: El Barça debuta, però l'Espanyol, ja ho dèiem abans, va disputar ahir el segon partit del campionat amb derrota a casa contra el Real Madrid.
9: Per 1-2, en un partit que va tenir de tot, polèmica inclosa. Es va avançar molt ràpid el Real Madrid amb un gol de Bellingham als 2 minuts de joc. L'Espanyol, que va anar de menys a més, va reaccionar molt bé i va aconseguir empatar gràcies a un gran gol de Calatrava a la mitja hora. I ja la segona part, amb un bon nivell del conjunt perico, i després de diversos canvis, els blancs van fer el gol de la victòria al temps afegit. Ho va fer un dels seus nous fitxatges, Carlos Espí, quan feia només 10 minuts que havia entrat substituint precisament Bellingham. L'anàlisi i la valoració del tècnic Manolo González era positiva, tot i la derrota.
13: Jo estic orgullós de l'equip, eh? El fet de perdre no ens ha de... Sempre dic el mateix, ens ha de fer veure el partit com ha sigut, que l'equip ha competit molt bé contra un rival, que al final fan els canvis, veus el nivell dels canvis, que no baixen, al contrari, pujan el nivell, inclús el nivell físic, però sí que és, penso que és una llàstima. Però sí que el conjunt global, l'equip els ha defensat bé, els ha atacat bé, fins que la gasolina ens ha durat, que torno a dir que al final ens ha costat, i que els canvis també, per, sobretot per les grogues, que han sigut més pensant en aquest aspecte, ens han condicionat una mica també.
9: Explicava Manolo González el sentit amb el tema dels canvis per alguna possible expulsió. De fet, el Madrid va reclamar una expulsió de Cala per una puntada de Vinícius, i l'Espanyol precisament l'expulsió del brasiler per una segona groga després de simular possibles penals. Sobre la controvertida figura de Vini, en van parlar per defensar-ho el seu tècnic Mourinho en roda de premsa, i a la zona mixta el seu company d'equip, el porter Thibaut Courtois.
14: Vini no es un santo, pero lo que le hacen es demasiado. Le he dicho hasta el detalle, si marcares un gol, atento con el modo como vas a celebrarlo. Estamos en una era social de anti-bullying. Con Vini estamos todavía en el bullying.
15: Todos los delanteros se tiran cuando sienten un contacto. Yo creo que Vini sintió un contacto, se fue al suelo y ahí creo que el árbitro estuvo bien. Pero, como digo, es muy fácil barrer para tu casa, pero mirar cuando tus jugadores también no podían estar expulsados.
9: L'Espanyol, tot i la derrota, acumula 3 punts. Els sumats a la primera jornada contra el Llevant després d'haver jugat els dos primers partits a casa al RCD Stadium. La primera jornada fora arribarà la setmana vinent, quan els de Manolo González visitin dissabte el camp de la Real Societat. Precisament els de Donosti seran els rivals també del Real Madrid dimecres al Bernabéu a la recuperació del partit pendent de la primera jornada. Pel que fa a la primera divisió, a part del partit del Barça, avui es disputen 2 partits més. D'una banda, a partir de les 5, Atlético de Madrid-Villarreal, i sobretot amb un nom sobre la taula i en boca de tothom, també del seu tècnic Simeone. Parlava precisament de Julián Álvarez, que ha entrat en la convocatòria, i mentre no hi hagi notícies d'última hora, continuarà la propera temporada com a jugador de l'Atlético de Madrid.
16: Está claro que cada uno individualmente es muy difícil decir cómo se siente el otro, porque yo no soy el otro. Yo lo veo que está entrenando de la mejor manera, está trabajando con los compañeros con mucho respeto con todos, y no tengo ninguna duda del camino que decidimos recorrer con el club.
9: Aquest Atlético de Madrid-Villarreal, com dèiem, a les 5, i a 2:15 Getafe, Racing de Santander, jugats ahir, Atlético de Bilbao 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0. Pel que fa a la segona divisió, segona jornada, avui juga un equip català, el Sabadell, a camp del Castelló, a partir de les 7. Recordem que la primera jornada van empatar a 0 a camp de l'Sporting, jugat divendres Córdoba 2, Girona 1. La resta de la jornada d'avui a la segona divisió serà a les 5 a Iberballadolid, a les 7 Sporting Burgos i a 2:15 Tenerife Almeria. I pel que fa al futbol internacional, destaquem a la Premier avui Brighton Aston Villa, Manchester City Bournemouth i Newcastle Liverpool. El partit de la jornada a partir de 5:15, destacada ahir la derrota del United a camp del Hull City per 2-0. A la Sèrie A avui es juguen els partits Frosinone Juve i Venezia Lecce, també l'Atalanta Sassuolo i el Torino Milan. Ahir, victòria de l'Inter, de l'actual el campió, 4-1 contra el Monza, i també del Nàpols 0-2 davant del Genoa. I pel que fa a la Lliga Francesa, avui es disputen 3 partits, Angers Lille, el Le Havre Mònaco i sobretot el Paris Saint-Germain Stade de Reims a partir de 9:15. Encara un apunt més de futbol, amistós femení, victòria ahir del Badalona Women 4-0 contra el filial del Barça. I pel que fa al poliesportiu, en ciclisme, Vuelta a Espanya, segona etapa avui, de fet ja està en marxa, la més llarga de la cursa, 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosque. Ahir, en la primera etapa, una crono per Mònaco, per Monte Carlo, ja hi va haver victòria i maillot or pel eslové Tadej Pogacar, pràcticament amb el mateix temps del que va arribar segon el britànic Ethan Hayter. Pel que fa al motor, a la IndyCar, el català Àlex Palou es podria proclamar avui campió per cinquena vegada, quarta de consecutiva al Gran Premi de Washington, perquè ja té 133 punts d'avantatge a la classificació general respecte al segon. Avui sortirà des de la pole. Si no ho aconseguís avui, encara tindria 3 oportunitats més, que són els grans premis que encara queden per davant. I encara en motor, a la Fórmula 1, Gran Premi dels Països Baixos, cursa que començarà a les 3 de la tarda. Ahir, victòria a la cursa a l'esprint de George Russell, que avui sortirà segon. El que sortirà avui primer serà Lando Norris.
0: Gràcies, Josep Capel.
9: Fins ara, bona tarda.
0: Acomiadem els oients de Ràdio Nacional i Ràdio 5. Continuem a Ràdio 4 amb el resum de l'edició cap de setmana.

0: Són les dues. L'endemà dels aiguats que van afectar el Vendrell, Torredembarra, Roda de Barà i Creixell, toca continuar la neteja després de la tempesta i amb la vista posada encara en el cel perquè l'alerta per pluges continua activada. També és jornada d'avaluació de si es van fer les coses bé i aquí va trobar faltar una alerta al mòbil, com en altres ocasions. Des del govern, el president accidental Ramon Espadaler ja va justificar ahir que no s'enviés un SALERT perquè no es donaven les condicions, va dir Maria Gómez.
1: Els alcaldes del Vendrell i de Roda de Barà creuen que es va actuar correctament perquè aquests episodis meteorològics són difícils de preveure. Kenneth Martínez i Pere Virgili.
2: Com les prediccions són prediccions, entenc que són difícils d'encertar-les en tots els casos. Però bé, dit això, és cert que també els serveis d'emergència estaven totalment desplegats.
3: El criteri tècnic els deia que en aquella hora de la matinada i fent una hora ja que plovia molt fort, era més aviat contraproduent haver enviat l'alerta als mòbils.
1: Més crítica amb la situació dels seus municipis, reclamen solucions estructurals per evitar noves inundacions i actuacions que puguin mitigar-ne les conseqüències. Exigeixen a DIF que millori les infraestructures properes a les vies i recorden una evidència. L'aigua sempre necessita tenir una sortida.
0: Doncs com dèiem, avui continuem mirant el cel perquè encara està activada l'alerta del ple Inuncat per la possibilitat de pluges intenses al sud de Catalunya, sobretot, però també al Pirineu. A Emet, Jordi Oriós.
4: Bona tarda avui a Catalunya. Temperatures màximes en ascens lleugers. S'esperen valors màxims de 34 graus a Lleida, 33 a Girona, 30 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al cel, núvols d'evolució a l'interior a la tarda, amb probabilitat de ruixats ocasionalment acompanyats de tormenta al Pirineu, sense descartar-se que siguin localment forts o s'estenguin a altres punts de l'interior. Pel que fa al vent, fluix del sud i del sud-est, moderat en zones de l'interior sud i del litoral i per litoral de Girona. Demà, les temperatures mínimes a la nit en lleuger ascens a la Vall d'Aran i al litoral i prelitoral de Girona. Pocs canvis a la resta. No baixaran dels 25 graus a la nit a Barcelona, 23 a Tarragona, 21 a Girona, 18 a Lleida. Pel que fa a les màximes, en descens lleuger a Lleida i amb canvis lleugers a la resta. Demà, núvols d'evolució a partir del migdia, quan s'esperen ruixats acompanyats de tormenta a l'interior. Atenció, perquè podran ser localment forts o molt forts, acompanyats de calamarsa, i poden ser persistents a Pirineus sense descartar-se a altres punts del litoral. És una informació d'AEMET.
0: Més coses. Els comuns reclama que s'investigui l'acte d'ahir a Barcelona d'un grup ultraeuropeu per si es va cometre un delicte d'odi i racisme.
1: El grup xenòfob europeu Safe Europe Act, que propugna una Europa blanca i una remigració massiva, va convocar una concentració a la plaça de Sant Jaume i grups antifeixistes van organitzar-ne una altra al crit de no sobren migrants, sobren racistes. Un cordó policial dels Mossos va impedir que tots dos grups poguessin unir-se i enfrontar-se. A l'edició cap de setmana hem parlat amb l'expert en migracions Javier de Lucas, que alerta sobre aquest grup. També assegura que no hi ha una solució ràpida per a la situació dels immigrants arribats a Ceuta. En el cas dels menors, diu que cal la implicació de tothom, també del govern de Ceuta.
5: Ha puesto énfasis en criticar al gobierno central, que no le faltan razones, pero las instalaciones en buena medida tienen que salir también del propio gobierno de Ceuta. Si la situación que estamos viendo en las playas, en los montes, como usted decía, la situación en términos humanitarios es inaceptable. Y eso no tiene otra respuesta que poner medios y dotar de personal.
0: Detingut un home de 40 anys al Picat, al Segrià, acusat presumptament de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat.
1: Els fets haurien tingut lloc aquesta matinada durant la festa major. En paral·lel, els Mossos d'Esquadra també investiguen una possible agressió sexual a una noia, també durant les festes. La denunciant relata que tres joves la van assaltar amb una navalla per robar-li diners i li van fer tocaments. Els agents investiguen el cas de moment, però no s'ha produït cap detenció.
0: Avui és el Dia Mundial de l'Internauta, una efemèride que commemora la publicació de la primera pàgina web ara fa 35. Anys. A l'edició cap de setmana hem parlat amb un expert per saber com navegar de manera segura.
1: Un sector que evoluciona a una velocitat vertiginosa amb reptes encara pendents com és la ciberseguretat de l'usuari. Cal verificar tota la informació que es consumeix i també protegir les nostres dades cada vegada més valuoses. Bruno Pérez és perit informàtic forense.
6: Els databrokers són els que es dediquen a recopilar tota aquesta informació que tu vas deixant en aquestes petites pàgines web, en aquestes aplicacions que instal·les, que totes són gratuïtes i tu fots acceptar, acceptar, acceptar. Doncs tot això recopila una sèrie d'informació que això es ven en aquest databroker. Diuen que actualment un databroker saben 100.000 coses de tu.
0: És tot de moment per part nostra. La informació torna en aquesta sintonia a les 3. Bona tarda.
7: Ara escolteu Codi 6 amb Oriol Nolis. Ràdio 4. Escolta.
8: Cada any es registren a Espanya més de 20.000 denúncies per desaparició. La gran majoria es resol en poques hores, però algunes queden sense resposta. A Codi 6 recordem persones desaparegudes perquè no caiguin en l'oblit.
9: Benvinguts a Codi 6. Les primeres hores després d'una desaparició són determinants per poder-la investigar i és clau el moment en què s'interposa la denúncia. En el cas d'avui parlarem d'Òscar González Barco, desaparegut a Santa Coloma de Gramenet fa 6 anys i a qui encara no han trobat. En el trencaclosques d'aquesta història es creuen també la delinqüència, el consum de cocaïna i el diagnòstic d'una malaltia mental.
10: Tenia 38 anys. Cuando desapareció. Ahora, en la fecha, tendría 43 años.
11: Lo que te puedo decir de Óscar es que era una persona que era conocida por nosotros, evidentemente se le había detenido en algunas ocasiones.
10: Y los chicos del piso le dijeron a mi hermana Soraya que mi hermano Óscar llevaba un mes sin ir a dormir a casa.
12: Precisamente esas 48-72 horas son las más importantes, las más cruciales para poder dar con el paradero, con la pista de esa persona.
10: Porque mi hermano se juntaba con muchísima gente aquí en Santa Coloma. Gente que ahora te ven, te agachan la cabeza.

0: i un plaer que ens acompanyi una bona amiga de la història del Més que Esport, que ha coincidit força amb els seus millors anys com a esportista d'elit, concretament com a nedadora, i que ens ha vingut a explicar en moltes ocasions, com també ho va fer quan va anunciar la retirada al desembre de 2024. Poc més d'un any després, la seva vida ha canviat força. La piscina ja no és el centre de la seva existència i ara ho és una important personeta perquè des de fa uns mesos és mare. I això ja ho sabem, ho canvia tot. Però també perquè per ella, des de ben petita i fins als 37 anys, la piscina era el seu hàbitat natural. Ara afronta la vida després de l'esport i es diu Jessica Vall.
1: Jessica Vall va néixer a Barcelona el 22 de novembre de 1988 i és llicenciada en biomedicina, màster en bioètica i exnedadora olímpica especialista en braça. Nedadora del Club Natació Sant Andreu, Jessica va esclatar tard en l'èlit de l'esport perquè durant una època va prioritzar els seus estudis i durant anys va compaginar la seva carrera esportiva amb la seva jornada laboral al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. El 2013, però, als 24 anys, la catalana es va classificar inesperadament per al Mundial de Barcelona. No va guanyar cap medalla, però sí ho va fer a l'Europeu de Berlín de l'any següent, on va aconseguir el seu primer bronze als 200 braça i al Mundial de Kazan de 2015, on va repetir metall. Al llarg dels següents anys, i sempre a la mateixa prova, Jessica Vall va afegir a aquest palmarès dues plates continentals i l'or a l'Europeu de Piscina Curta de Copenhague 2017, que va acompanyar d'un bronze al 100 braça. El seu somni olímpic es va fer realitat als Jocs de Rio de Janeiro 2016, on va disputar les semifinals del 100 i 200 braça, que va repetir a Tòquio. La cirereta del pastís va ser a París 2024, als seus tercers jocs, i on va ser la nedadora més gran en disputar les semifinals dels 200 braça, als 35 anys. Va ser l'últim capítol d'un llibre molt especial, com ella mateixa va dir en el moment d'anunciar la seva retirada el 3 de desembre de 2024.
2: Més que esports. Amb Marta Lluc.
0: I efectivament, aquell desembre de 2024, la Jessica va venir, no era la primera ni la segona vegada, no he perdut una mica el compte de les vegades que ha vingut, però va venir a explicar-nos doncs, el perquè de la retirada, com enfocava una mica la vida després de l'esport. Han passat un any i tres mesos, només, i aquí la tenim de nou. Jessica, un plaer, com estàs? Bona tarda.
3: Bé, molt bé, un plaer estar aquí una altra vegada.
0: Molt contenta que ens vinguis a visitar, perquè a més ho explicava jo al principi, que una mica la història del Més que Esport, que com saben els oients que ens segueixen des de fa temps, doncs durant molts anys ha estat un programa diari, que ara és de cap de setmana, però va començar pràcticament quan tu, perdó, guanyaves la teva primera medalla. O sigui que,
3: sí,
0: va lligada la història del programa a la teva història, no?
3: Sí, bueno, esperem que no anunciï la retirada, el programa.
0: No, de moment no. Tot arribarà. Però de moment esperem que continuï un temps, si més no. Escolta, Jessica, vas venir, vas dir, sí, me retiro, vas explicar totes les coses, i al cap d'un any, pràcticament exacte, neix el Mateu, el teu nen.
3: Sí, pràcticament exacte, perquè el 3 de desembre de 2025 m'ingressaven per induir un part de 42 setmanes i el Mateu naixia el 4 de desembre, o sigui, per mi 3 i 4 de desembre són dies molt especials.
0: Clar, perquè el dia 3 anunciava la retirada en un acte emotiu, com no pot ser d'una altra manera, no? Perquè hem vist molts al llarg de la història amb esportistes. Clar, és tota una vida centrada doncs, en una passió, que és una professió també, tot i que tu has fet, com hem explicat i com sabem, moltes coses a l'hora que eres nedadora, no? Perquè vas estudiar, vas treballar,
3: sí.
0: O sigui, no és allò que només tinc la piscina. No?
3: Exacte, sí, sempre m'ha agradat i sempre m'han ensenyat els meus pares de que havia de tenir més potes on recolzar-me i sempre he anat fent cosetes, però sí que és cert que part de la teva identitat està molt relacionada amb l'esport i amb l'esport d'èlit i és una mica el que t'has d'anar refent durant una vegada doncs, anuncies que, doncs, que aquella part ja no serà part del teu dia a dia,
0: clar,
3: no?
0: Clar.
3: És part teu, evidentment, però no serà la teva part del dia a dia.
0: I això costa de decidir, d'entrada,
3: sí.
0: No? Costa trobar el moment, tot i que molts esportistes m'han dit, arriba un moment que ho saps,
3: Ho sents, perquè no tens la motivació intrínseca, no? De la que et surt de dins, la que et fa que matinis i et doni igual perquè tens un propòsit, no? I hi ha un

0: moment en el que veus que no t'atrau tant,
1: no? No t'omple igual.
0: Exacte, no? El desig no és tan gran. Però després és ràpid, ho trobes a faltar.
1: Ja, Sí. D'això en parlem. Però, escolta, si aquell 3 de desembre de 2024 et diuen, mira, d'aquí un any just seràs mare, ja tindràs un
0: nen. No m'ho crec.
1: No t'ho creus.
0: No m'ho crec, perquè al final el Mateo ha sigut doncs una personeta molt buscada. Clar, des de fa molt de temps.
1: Sí.
0: Llavors no sabíem doncs, que les coses anirien tan ràpid. Mm-hmm. Després d'un camí tan llarg, no? Era com... ens havíem trobat moltes pedres en el camí. Mm-hmm. I bueno, al final ha sigut feliç, evidentment. Mm-hmm. I ha sigut algú maco i que realment no ens ho esperàvem. No. Ja,
1: perquè, clar, nosaltres hem parlat també en aquest programa de la maternitat i l'esport, d'algunes companyes de professió de diferents esports que han estat mare i han continuat després. De fet, tu vas plantejar,
0: sí,
1: no?
0: Sí, va ser una de les coses que em vaig plantejar. Sí que és cert que jo tinc, penso, que alguna creença una mica limitant, uh-huh, que em sap greu, sí, com a esportista referent, em sap greu no haver... com atacat, no? I sí, per poder ser referent, que jo no em veia capacitada de ser mare i continuar fent, ja, les meves marques, però jo mateixa.
1: Sí, tu mateixa, sí. No és que algú et deia no podràs, sinó
0: exacte,
1: que tu mateixa.
0: L'entorn en si no ajuda, ja, però si un mateix ho creu, uh-huh, no? Però a vegades nosaltres mateixos ens inculquem, ja, creences que no... Uh-huh. I igual que doncs, la Ona ha sigut un exemple, sí, en la natació, sí, sincronitzada, sí, potser ara la Maika i la, uh-huh, Judith Forca en waterpolo, sí, pensava... Ostres...
1: Elles han estat aquí totes.
0: Podries haver sigut tu, però no em veia capacitada.
1: El cas és que el Mateo va dir, mira, saps què? M'espero a que et retiris.
0: Exacte.
1: Tu tranquil·la. Sí,
0: sí. Fes tot el que hagis de fer.
1: Tu fes-ho. I fes-ho tan bé com ho vas fer, no? Però a la que et retiris, vigila que
0: vengo.
1: Plis plas, eh?
0: Sí, sí.
1: Perquè, clar, et vas quedar embarassada molt poc després, sí, lògicament, sí. De la retirada. Com vas viure? Com vas viure? Com has viscut l'embaràs?
0: Mira, ha sigut crec que és un viatge... Sí, que se m'ha acumulat moltes coses, no? Mm-hmm. Perquè va amb el viatge de crear-te no una nova identitat, però clar, estàs deixant... Sí, se m'han juntat moltes coses.
1: T'agafa en ple canvi de vida.
0: Exacte.
1: Que no és fàcil, perquè ara pots dir, no és fàcil, no?
0: No.
1: Començar aquesta vida després de l'esport.
0: No ho és. Sí, jo tenia una feina...
1: Sí, tot...
0: Em refereixo...
1: Aquesta part sí, tu ja la tenies solucionada.
0: Exacte, que imagina't si no la tens,
1: clar,
0: eh? Però
1: més mental i psicològica, diguéssim, no?
0: Sí, de... Estàs acostumada a tots els dies llevar-te a les 5 de matí, anar a entrenar, tal, i... De cop i volta aquestes rutines se'n van. Uh-huh. Al principi no volia seguir ninguna rutina.
1: Clar,
0: era com...
1: Clar, dius lliure, soc,
0: sí,
1: lliure, no?
0: Sí, sí. Després trobava a faltar la rutina, ja, i m'havia de fer una rutina jo mateixa, o sigui... I una rutina que fas per tu mateix, no per cap propòsit, uh-huh, específic.
1: Clar,
0: i
1: perquè vagi, és un objectiu, no?
0: Exacte.
1: Uns campionats, una medalla.
0: Exacte,
1: no?
0: Uns Jocs Olímpics.
1: Uns Jocs Olímpics,
0: tal.
1: Clar.
0: O sigui, clar, acostumada durant 12 anys a treballar pensant en Jocs Olímpics, uh-huh, en medalles, ara llevar-me i dir, no, és que vaig a fer esport per salut...
1: Sí, però una mica perquè sí.
0: En aquell moment no m'acabava, no, d'omplir, no? I era com pues una transició, mica, uh-huh, en mica, no?
1: Uh-huh. I enmig d'això...
0: I enmig d'això em quedo embarassada amb el hàndicap de que tenia risc d'avort.
1: Ah, sí?
0: Per, uh-huh, tant... em van haver de... em van dir que...
1: Repòs
0: relatiu, que es diu.
1: Sí.
0: Clar, per tant, si passes a ser esportista d'èlit, a ser una sedentària i,
1: ja,
0: que a sobre,
1: ja,
0: et diguin no facis res.
1: No t'allis gaire, no?
0: Sí, per sort, el ginecòleg que em portava era una persona molt oberta i em deia, tranquil·la, Jessi, o sigui, tot el que facis s'ha de ser coherent en aquesta, mm-hmm, vida, perquè no hi ha res. Si perds a la criatura... perds. No serà per les coses que has fet.
1: Ja, que no et sentis culpable.
0: Exacte, vull dir que és perquè s'ha de perdre i,
1: sí,
0: ja està, no?
1: Sí,
0: però
1: sí,
0: que,
1: sí,
0: al final et diuen repòs relatiu per dir-te alguna cosa, però,
1: ja,
0: no hi ha una evidència científica de que perquè tu estiguis apoltronada, uh-huh, en
1: no
0: la cama,
1: perdis.
0: No el perdis, no?
1: Ja. Uh-huh.
0: Però, bueno, és aquella por que vas dia a dia, que uf, va ser com difícil de gestionar, i a la vegada, una vegada superat això... el canvi de físic,
1: mm-hmm,
0: clar.
1: Clar, clar, totalment. D'un esportista, ostres, que el físic és vital.
0: Ostres! Jo crec que va haver un moment que era com una bomba de rellotgeria.
1: Tu miraves al mirall i deies...
0: No em reconeixia gaire, no.
1: No em reconec.
0: I no m'agradava, Ja. Vull dir, saps? Jo veig a moltes embarassades que es fan fotos...
1: Sí, amb la panxa.
0: Exacte, i que...
1: I cada vegada més...
0: Exacte, i que gaudeixen, i jo
1: clar,
0: veig...
1: que abans es tapava molt més, això, no?
0: I jo veig supermaco, però jo a mi no em veia maca.
1: Ja.
0: A mi mateixa. A mi mateixa no em veia maca, i era, em costava molt reconèixer-me a mi mateixa. I no va ser fins al final de l'embaràs que ja vaig dir... Bueno, anem a gaudir una mica, clar, això,
1: no? Sí. L'embaràs s'ha de gaudir, el que passa és que hi ha pors, també, exacte. I depèn de cada cas, no?
0: Sí,
1: Cada cas és diferent. El que sí està clar, que és una cosa que m'han dit molts esportistes amb això de la vida després de l'esport, és el que deies de la rutina. Que tenir una rutina que està establerta, que pràcticament no heu de pensar, i ara de cop i volta tens no sé quantes hores i no saps què fer una mica.
0: Exacte, no, era, i em passava per les tardes, quan tornava a treballar, li deia a la meva parella... Bueno, què fem? I em deia, Jessi, que lo normal és que no es faci res,
1: clar,
0: no? Que arribis a casa...
1: Descansis o facis coses a casa, també, no?
0: Ara ja et dic que amb la criatura no em passa això,
1: ja,
0: eh?
1: Ja.
0: No tinc temps.
1: No sé si pots dir del Mateo, sort de tu.

0: si estic amb tu.
1: Sort de tu, Duques, gràcies. La primera cançó que ens ha demanat la Jèssica, que ja al llarg dels anys doncs s'ha anat acumulant cançons que hem sentit aquí en aquest programa. Jo deia sort de tu, del Mateo, de l'Alberto, el pare de la criatura.
2: Exacte.
1: Alguna cosa a dir també té, no?
2: Sí.
1: Sort de què? Per què aquesta cançó?
2: Doncs perquè al final, amb tot aquest procés, no, he tingut com molta angoixa. I m'agrada molt la frase que diu que l'angoixa mira de lluny, no?
1: Sí, però
2: quan estic amb l'entorn segur, pues em trobo bé i em trobo segura. I al final pues és això, no? Moltes vegades tenim moltes angoixes, moltes pors, però quan trobem el nostre entorn ens dona confiança i això ens fa sentir segurs i estimats.
1: I això és el millor del
2: món. La millor sort.
1: És la millor sort, és sentir-se estimat sempre o estimada, és la millor sort. Com ho portes com a mare? Perquè hem parlat de l'embaràs i com ho portes com a mare? El Mateo, què tal?
2: El Mateo...
1: És guerrero o és tranquil?
2: El Mateo és molt mogut.
1: És mogut. Home, clar, amb una mare com tu, que no paraves.
2: És molt mogut, dorm...
1: D'aquella manera.
2: Així.
1: Benvingut al club. Jo ja fa molts anys, però...
2: Sí, ens està costant, però bueno, penso que, a veure, és un bebè, no? Vull dir, tampoc puc dir...
1: 4 mesos.
2: Exacte, tampoc puc dir... Però sí que ara diuen que los 4 meses és la regressió del sueño i tal. Ho estic passant... Ara, aquestes setmanes ho estic passant fatal. Espero i desitjo que sigui aquesta regressió del sueño i que no sigui permanent, perquè podem morir, però si no... Escolta, ho superarem com moltes parelles ho han superat.
1: Vols que et digui una cosa com a mare veteraníssima?
2: Què?
1: Us ho miro massa. Massa llibres, massa informació.
2: Això també m'ho diuen les àvies,
1: Que sí, les àvies, veus? Jo no arribo encara, però... massa informació. Les àvies ho feien d'una altra manera,
2: exacte.
1: Per intuïció.
2: Sí, i ja veus, no? Ara ja, amb 4 mesos, jo ja començo a conèixer, no? Uh-huh. Et comences a conèixer...
1: Ja us coneixeu entre els
2: exacte,
1: dos.
2: Al principi jo recordo alguna nit de parlar-li, en plan, Mateo, col·labora amb la lactància, col·labora, perquè si tu
1: pobret.
2: No succiones això,
1: no funciona.
2: O sigui, no puc posar només jo. I, bueno, és un procés d'autoconeixement amb tu mateix i també amb la criatura, no?, que té el seu caràcter. I, però, bueno, em sento bé com a mare, em sento bé.
1: Et sents bé com a mare. Tu ets mare vocacional, és a dir, allò que sempre havies volgut ser mare, o no?
2: No.
1: Perquè jo sí ho era.
2: Jo sempre havia pensat, vull ser mare, però mai m'havia imaginat amb una criatura.
1: Ja. Ja.
2: No, és com, vull ser mare, però...
1: Ho veies una mica des de fora.
2: Sí, i allò
1: distància.
2: Quan les amigues tenen els seus bebès i tal, no sóc d'aquelles que... vull agafar ja el bebè i tal.
1: A mi perquè no me l'has portat, si no el tindria a sobre.
2: Però no sóc així.
1: Aquest instint maternal.
2: Sí, és més, però sí que és cert que amb el naixement del Mateo sí que...
1: Bueno, aquest és el teu fill.
2: Exacte. No, i ara veig altres bebès i...
1: Ja t'agafa ja aquesta tendresa,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte,
1: aquesta
2: sí.
1: Escolta, i en tot això, amb tot aquest canvi de vida, que un ja saps que canviarà perquè tu mateixa decideixes retirar-te, i l'altre, doncs, en un moment donat, no saps quan, però es produeix molt ràpid, quin lloc, si és que n'hi ha, té la piscina? O la tens totalment oblidada?
2: Ah, no. La piscina sempre és part del meu entorn. I ara mateix, doncs, estic... La tinc relacionada amb dues coses.
1: Ah, mira, que bé.
2: Una serà una primícia, que diré aquí, eh?
1: Ah, que bé. Escolta, atenció. Escolteu amb atenció, que quedi clar.
2: La primera no és primícia. La deixem esperar, la primícia.
1: Sí, sí.
2: La primera, és una empresa que vaig crear, que es diu Feel the Water.
1: Feel the Water.
2: FIUA, que amb la idea de fer clínics, campus i entrenaments de natació. La meva idea és que en l'esport de la natació és difícil ajuntar 4 mons, no? El món professional amb el món amateur, perquè, per exemple, en els triatlons s'ajunten els professionals amb els amateurs, simplement la sortida és més tard, o, per exemple, en les maratons. Però amb natació això no passa. Llavors, poder crear una comunitat i després també relacionar els referents amb una mica la natació amb edat formativa, perquè puguin tenir aquests referents i puguin seguir amb ganes de continuar per arribar allà dalt, no? Llavors, una mica és aquesta idea d'empresa. I després la primícia.
1: A veure, la primícia, perquè que tu volies continuar d'alguna forma lligada amb el món de la natació, ja ho sabíem, ens ho vas dir.
2: Això
1: estava claríssim, que tu no podies sortir així com així de la piscina. Vinga, primícia. No sé si posar jo...
2: Los tambores.
1: Digues.
2: Doncs actualment hi ha eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Natació. I estic...
1: No em diguis que et presentes.
2: No, no de presidenta, no de presidenta. Ah. Es presenta l'Enric Bertran.
1: Sí, el coneixem.
2: Exacte. Uh-huh. I em presento com a vocal de natació dintre del seu programa. I pues, contenta, no?, amb aquest nou rol que falta que tinguem els avals suficients,
1: clar,
2: o si falta que hi hagin aquestes eleccions, però ja només amb que l'Enric m'hagi trucat, uh-huh, m'hagi proposat aquest tipus de funció juntament amb tot el col·lectiu que ell ha demanat, perquè crec que és una molt bona idea, ha volgut com apropar a gent que s'ha retirat fa poc, uh-huh, esportistes que s'han retirat fa poc perquè segueixin vinculats amb la federació i així pugui haver una transició, no?, de que ella ens ensenyi com funcionen les coses una mica des de la part més federativa.
1: Des
2: no?
1: del
2: que,
1: despatx, eh?
2: Exacte,
1: no des de
2: cada,
1: la piscina.
2: Des de la piscina, doncs, moltes vegades assenyalem, és molt fàcil dir és tu culpa, tal, uh-huh, i com es poden canviar les coses.
1: O sigui, tu et poses ara a l'altra banda.
2: A l'altra banda. Ara podran venir a criticar-me.
1: Sí. Però potser entendràs moltes coses, també,
2: segurament,
1: no?
2: Segurament. I també serà un aprenentatge per nosaltres.
1: Mm-hmm. A més, em sembla molt bona idea que la part federativa s'acosti als que heu viscut.
2: Sí, sí,
1: i
2: sí.
1: I sobretot si fa poc temps, el que és la
2: problemàtica que hi ha ara.
1: No? La problemàtica que hi ha ara, per tant, tu en podràs entendre molt més el que demanin des de...
2: Sí, els clubs, els nedadors... Uh-huh. Sí, la intenció és poder potenciar la natació catalana des de la formació fins al més alt rendiment.
1: Uh-huh. O sigui, que il·lusionada.
2: Sí.
1: Quan són les eleccions?
2: Doncs, mira...
1: No ho saps, encara.
2: No t'he de dir. Sí, sé que el dia 19 es van programar.
1: Ah, d'acord.
2: Però
1: encara
2: no sé quan...
1: I si hi haurà rivals o no. Hi haurà...
2: Exacte, no sé si s'ha presentat una altra candidatura.
1: No ho sabem. Però ho seguirem. Ho seguirem. Per veure
2: seguim.
1: Si la Jèssica arriba a ser vocal de natació de la Federació Catalana, que estaria molt bé. I això ho compaginaries perquè l'empresa aquesta que ens dius que has muntat, tu, a part de ser la directora,
2: jo la
1: creadora...
2: Sí, jo tant amb el meu exentrenador ara,
1: amb el
2: Jordi Jou.
1: El Jou, que també va venir amb tu més d'una vegada. Sí.
2: Doncs intentem fer aquests clínics. O sigui, els
1: realitzem... Sereu vosaltres els que aportareu els clínics, no?
2: Sí. I a part, estic treballant com a brand manager d'una marca de suplementació.
1: Sí. El que no sé és d'on treus el temps, perquè tot això tens una criatura.
2: Exacte, sí.
1: Ja
2: sí.
1: Treballaves quan et vas...
2: Sí.
1: Quan vas anunciar
2: l'última època ja treballava,
1: que treballaves amb això d'una marca esportiva.
2: Ètics, sí.
1: Uh-huh. I què tal? T'agrada aquesta feina?
2: Doncs sí, m'agrada, perquè al final és una part... la suplementació, la nutrició, és una part important de la preparació
1: d'un esportista. D'un
2: esportista. Uh-huh. I jo crec que va guanyant com importància a mesura que et vas fent gran, no? Uh-huh. Perquè al principi potser t'és igual la recuperació, però
1: perquè
2: ja quan...
1: Perquè tens 20 anys.
2: Exacte, però quan la cosa ja pesa, doncs qualsevol suplement pres a l'hora que toca, quan toca, doncs et pot donar un extra a l'hora d'entrenar, de recuperar-se i de donar el teu 100%.
1: Uh-huh. Aquí els extras els donem amb música.

0: Aquest és el títol de la cançó Soledat de l'Oreja de Van Gogh, que ens ha demanat també la Jessica Vall, la nostra convidada d'avui. Per on va aquest
1: tema? Va,
0: per on va,
1: aquí,
0: per on va?
1: Aquí tinc despistada,
0: Sí, aquí em tens despistada perquè té diverses possibilitats,
1: sí.
0: No? El nen petit... Bé, no sé, Soledat. Sola
1: sí.
0: No estàs, ara estàs ben acompanyada.
1: No, no estic sola, però...
0: Però et sents a vegades una mica...
1: La maternitat
0: sí.
1: Té el seu punt de soledat.
0: Ah, això sí, això sí.
1: Sobretot si pues, aquestes tomes nocturnes, no? Al principi de tot, quan són interminables, llarguíssimes, i estàs allà, que es para el temps, perquè no estàs fent res. I bé, com has vist, no? Jo estic acostumada a anar sempre a gas.
0: Sí, sí, a revolucions altíssimes.
1: I el Mateu m'ha fet parar.
0: Clar. Ell té un poder que no saps el
1: sí,
0: que et... i no saps el que et queda. Ja t'ho dic ara.
1: M'ha fet parar i ara ho estic gaudint, però al principi era una sensació de... Estic aquí amb el nen en el pit, no?
0: Clar, dius, no estic fent res, estàs fent una cosa preciosa.
1: I no estic fent res.
0: Clar, però aquesta, sí, sí que estàs fent,
1: aquesta
0: sí.
1: Sensació de... El món s'ha de parar, no?
0: Sí,
1: i et
0: sí,
1: sents
0: sí.
1: Una mica sola, a vegades hi ha aquesta... Doncs aquesta sensació de ostres, estic jo aquí sola, no, ningú em pot ajudar, no, en això.
0: Clar, això només ho puc fer jo, no?
1: Exacte, sí. Mm-hmm. I no, no sé, és com una... Al final, doncs això, aquestes tomes nocturnes que estàs allà, al final vas cavilant i tal, doncs és una cançó que m'agrada escoltar.
0: Una cançó ben maca, sé que t'agrada l'Oreja, perquè...
1: Sí, sí ja t'he posat alguna,
0: posat
1: jo crec. Alguna.
0: Ja
1: crec
0: que
1: sí.
0: Ja posat alguna, sí, sí. O sigui, que em sembla fantàstic. I el pare? I el pare què tal?
1: Bé, super, super.
0: Super, super company, super,
1: super no,
0: ajuda amb la criatura.
1: Sí, al final el rol dels pares i més quan és lactància materna exclusiva
0: clar.
1: És cuidar-te tu.
0: Clar,
1: no?
0: Clar, perquè tu ara mateix, lactància
1: ara,
0: materna exclusiva...
1: Sí, sí. Uh-huh. Hem tingut molta sort, el Mateu s'ha agafat molt bé, uh-huh. Llavors, doncs, bueno, ho volem mantenir fins que pugui, fins
0: sí.
1: Que m'incorpori a treballar o fins que... La meva intenció és fer-ho fins l'any, però... Aquestes coses ens hem d'adaptar al
0: ja,
1: que vingui,
0: clar, a com
1: vagin les coses.
0: Sí, ara mateix no estàs treballant encara.
1: No, encara
0: estàs
1: no m'he incorporat.
0: Estàs
1: sí.
0: Uh-huh.
1: I el pare doncs, es dedica a cuidar-me a mi.
0: Clar.
1: Dinar, sopar... Llavors canvien una mica no, aquests rols. El jo estava acostumada doncs, a recollir el sopar, doncs ell no, ara és qui posa la taula, qui la recull, perquè jo estic encarregant doncs, de fer... Pues això, de donar aquestes tomes, no?
0: Ah, el nen,
1: sí.
0: El Mateo. Escolta, per tant, ara jo no sé si ho veus fa molt poc, però si ho veus lluny quan estaves en uns Jocs Olímpics o quan estaves en un Mundial...
1: Ho veig superlluny.
0: Ho veus com una altra vida?
1: Però
0: encara
1: em sembla
0: que passa que... poquíssim temps.
1: Sí, jo veig fotos de París
0: sí.
1: I em sembla que van ser de fa 10 anys.
0: Clar, i només en fa 2, no encara, no?
1: Sí. No fa ni 2.
0: No fa ni 2 anys. No fa ni 2 anys.
1: I dic, uau!
0: És el canvi
1: sí,
0: aquest
1: sí,
0: de vida.
1: Sí.
0: Total i absolut. No? París va ser la cirereta del pastís,
1: sí.
0: Perquè a més París, tu ja havies fet 2 Jocs Olímpics i aquests hi vas anar...
1: In extremis.
0: Recordo que ens ho vas explicar, com vas rebre la notícia, perquè va ser repescada.
1: Sí, sí. Em vaig fer viral. Jo crec que un
0: sí,
1: dels
0: sí,
1: vídeos
0: sí,
1: més,
0: sí.
1: Més vistos meus és la no mínima.
0: Clar, la no mínima perquè et vas quedar a re, no?
1: A
0: dos centèsimes.
1: Dos centèsimes.
0: I va ser un disgust.
1: Uf.
0: Un disgust. Ho vas passar malament.
1: Molt, molt. Ho vam patir molt, perquè prepares mentalment. Mentalment et prepares per no fer la mínima.
0: Mm-hmm.
1: Però per no fer la mínima per dos centèsimes no estava preparada.
0: Si és per més, dius, mira,
1: sí,
0: escolta, no és el meu moment. No?
1: És difícil de dir, però és que en la meva ment no existia. Que jo no fes la mínima per dos centèsimes.
0: Per dos centèsimes.
1: Per un segon, vale.
0: Però per dues centèsimes, no?
1: No. I després vaig pensar, ostres, que tonta.
0: És una possibilitat,
1: o sigui,
0: no?
1: Ho hauria d'haver pensat.
0: Podia passar.
1: Per què no t'ho vas plantejar, no?
0: Sí.
1: Bueno, era com, o no la haces o la haces.
0: Ja.
1: Ja, però el no la haces por poco no entrava
0: no
1: dintre
0: entrava,
1: del meu esquema mental. I van ser unes setmanes molt dures. Molt dures de mantenir l'entrenament... de saber que estava mantenint entrenament però no sabia si allò anava a fer alguna cosa.
0: Mm-hmm.
1: Però en aquest sentit el Jordi i la Eva la psicòloga van...
0: Et van ajudar moltíssim.
1: Uf, van
0: no?
1: ser clau.
0: I després va venir aquell minut de glòria.
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: Que sí que vas a París, no?
1: Sí, sí, va ser brutal.
0: Una,
1: va ser brutal.
0: Una jo mena que... de broma del destí.
1: Jo crec que ho recordaré tota la meva vida.
0: Tota la vida, sí. Sí, perquè això va ser doncs, l'últim ja, perquè després ja el desembre, això era l'estiu sí. del 2024, sí. els tercers jocs. Si mires ara enrere, veus una carrera com la que tu t'imaginaves, molt més important?
1: Okay. Sí. O sigui, quan jo estava dintre de la carrera esportiva, no veia que era una esportista exitosa.
0: Tu no... No,
1: no em sentia així.
0: No et senties així?
1: No.
0: Per què? Potser perquè això que explicàvem, que tu treballaves, que no sé què... Que,
1: sí,
0: que,
1: sí, que i penso que...
0: Tenies diversos interessos.
1: Sí, i penso que durant molts anys sempre... Clar, estava la Mireia com a mm-hmm. gran referent, no?
0: Mireia Belmonte.
1: I per mi era com... Allò sí que és èxit.
0: Allò és un èxit.
1: Allò
0: sí.
1: és èxit, clar. No? El que tu estàs aconseguint no ho és. És allò és èxit.
0: Molt modesta, tu.
1: I ara penso, ostres, pues sí que era èxit. No és, tan, no és tan fàcil guanyar medalles europees.
0: No. Clar, medalles europees, medalles mundials,
1: sí.
0: finals olímpiques...
1: No, semifinals.
0: Semifinals,
1: se'n va quedar
0: sí,
1: la final.
0: Sí, se'n va quedar una mica serà... l'espineta de la final. Sí. Però bé, als últims a París, amb 35 anys, sí. vas
1: sí,
0: ser
1: que diuen,
0: semifinalista.
1: Deien abans, quan explicaven el meu palmarès, mm. deia que era la més gran de les semifinals.
0: Sí.
1: Era la més gran de les participants.
0: Era la més gran de totes. És que no volíem que et sentissis vella i hem dit, va, de les semifinals. La més gran amb 35 anys. Això és gran per l'esport. Per la vida ara comença, no?
1: Sí, això sí.
0: Ara comença la vida. Va. Sobretot comença la vida com a mare i com a exesportista.
1: Exacte.
0: Música final?
1: Vinga.
0: Sí? Va.
2: Hakuna Matata. Vive y deja vivir.
3: Hakuna Matata. Vive y sé feliz.
2: Ningún problema debe hacerte sufrir.
0: Això què és, pel Mateo, és o què?
1: Sí, aquesta li poso cada dia al Mateo.
0: Sí, li sí. agrada.
1: Bueno, li poso com cançons una mica de Disney que jo he viscut, que, tenen, que donen un bon feeling, uh-huh. i aquesta és, vamos, ha de ser l'himne per tots els nens, no?
0: Clar
1: I...
0: que sí. Jo quan me la demanes dic, mira, aquesta és pel Mateo. Segur
1: sí, sí,
0: que sí,
1: sí, sí,
0: segur que sí.
1: Sí. Podria haver posat aquesta o Ruido Blanco, no?, que es diu ara que també perquè es dormin, que
0: sí,
1: posi...
0: Ja ho fas, això de la música, tu, perquè...
1: Bueno, ja et dic.
0: Ja ho has provat
1: he
0: tot.
1: Provat
0: no?
1: tot ja he provat tot, he
0: provat tot. És el que té ser mare. Escolta, que se'ns passa el temps volant,
1: sí, sí,
0: però bé,
1: sí.
0: com ens has dit la primícia, doncs quan sigui una realitat hauràs de tornar
1: perfecte.
0: Per explicar-ho, que ja estàs a la federació, tots els plans que tens i com està anant tota aquesta vida
1: perfecte.
0: Després de l'esport.
1: Perfecte.
0: Ja saps que tens casa teva, tu. Ja
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu. Us deixem amb aquest tema tan preciós del Rei León. Tornem dissabte vinent, que passeu molt bona setmana.
4: Niños delante.
3: Ah, lo siento.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El Vendrell, Torredembarra, Creixell i Roda de Barà treballen per recuperar la normalitat després dels forts aiguats. Els alcaldes demanen solucions estructurals per evitar inundacions com les d'aquest dissabte o actuacions que puguin mitigar-ne les conseqüències. Pere Virgili, batlle de Roda de Barà, emplaça Adif a millorar, per exemple, les infraestructures properes a la via del tren.
2: Creiem que és una competència i obligació d'Adif. Nosaltres ho hem reclamat diverses vegades aquest mateix. El vam reclamar quan ens feien les obres del túnel de Barà, perquè estava dins de l'àmbit. Hòstia, aprofiteu i foteu un pas tres vegades més ample i més alt.
0: Jornada de neteja i també d'avaluació. El govern no va enviar cap SOS alerta a la població perquè no es donaven, diu, les condicions. Els alcaldes entenen que és un criteri tècnic, però sí consideren que la ciutadania hauria de rebre explicacions d'aquesta decisió. Kenneth Martínez, l'alcalde del Vendrell, destaca l'eficàcia dels efectius d'emergència.
3: Llavors, com les prediccions són prediccions, entenc que són difícils d'encertar-les en tots els casos. Però bé, dit això, és cert que també els serveis d'emergència estaven totalment desplegats.
0: Unes pluges persistents que obliguen a activar l'alerta del Pla Inuncat. Per demà dilluns s'esperen precipitacions a l'oest i al nord de Catalunya. Els xàfecs, a més, poden anar acompanyats de tempestes i també de pedra. I absolutament intolerables. Amb aquestes paraules qualifica l'Ajuntament del Picat, al Segrià, els fets ocorreguts durant la Festa Major. D'una banda, els tocaments d'un home de 40 anys a un grup de nois, entre els quals hi hauria menors d'edat. El presumpte agressor ja està detingut. I de l'altra, una possible agressió sexual que ha denunciat una noia. Els agents han obert una investigació, però encara no s'han produït detencions. El consistori parla de successos aïllats i puntuals i demana que no s'utilitzin per generar mala maror i un clima d'inseguretat. Condemnen qualsevol conducta que atempti contra la integritat i el respecte de les persones i vetlla, diu, perquè les festes siguin sempre segures i respectuoses. I també us expliquem que els comuns denuncien la concentració de la plataforma d'extrema dreta Save Europe Act, celebrada aquest dissabte a la tarda a Barcelona. El diputat de la formació, Andrés García Berrio, ha presentat la denúncia davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de Catalunya. Demanen que s'imposi una sanció molt greu d'entre 40.000 i 500.000 euros. Reacció també de l'Ajuntament, que elevarà a la Fiscalia els crits racistes i feixistes que es van pronunciar a plaça Sant Jaume. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
4: Ni volem que passi amb la nostra ciutat, ni estem disposades a normalitzar que algú pugui venir al cor de la ciutat de Barcelona a fer proclames que puguin esdevenir delictives o que puguin esdevenir contràries doncs, a aquests valors que la ciutat representa.
0: Per silenciar els discursos d'odi, entitats antifeixistes es van aplegar també a plaça Sant Jaume a favor dels drets de totes les persones. Mig miler de manifestants van arribar una hora abans amb l'objectiu d'aturar i silenciar aquestes proclames racistes. I centenars dels milers de migrants que encara continuen a Ceuta després de l'entrada massiva de finals de juliol demanen ser reallotjats en espais habilitats i deixar de malviure en campaments improvisats a la platja del Trampolín. El govern ha muntat una vintena de carpes, però ja estan totes plenes i treballa per crear-ne de noves. L'expert en migracions, Javier de Lucas, emplaça totes les parts a treballar de manera conjunta per trobar una solució a aquesta crisi migratòria. Ho ha explicat a l'edició cap de setmana.
5: Si la situació que estamos viendo en las playas, en los montes, como usted decía, la situación en términos humanitarios es inaceptable. Y eso no tiene otra respuesta que poner medios y dotar de personal.
0: Demà, reunió telemàtica d'urgència per gestionar la crisi des d'un vessant sanitari. El Ministeri es reunirà amb totes les comunitats autònomes per demanar que enviïn vacunes i evitar la proliferació de malalties com la varicela, el tètanus o la diftèria. En esports, ara a les 3 ha començat la cursa del Gran Premi de Fórmula 1 dels Països Baixos, amb Lando Norris sortint des de la primera posició, seguit de George Russell i del líder del Mundial, l'italià Kimi Antonelli. Fernando Alonso ha sortit des de la 16a posició i Carlos Sainz just després. En futbol, Alejandro Valde, el lateral del Barça, cau de la convocatòria i no viatja amb la resta de l'equip, que serà l'estrena dels blaugranes en aquesta lliga a partir de 2:15 de la nit al camp de l'Elx. Dels partits d'ahir dissabte, recordem la derrota en l'últim sospir de l'Espanyol davant el Real Madrid per 1-2, i en ciclisme endansa la segona etapa de la Vuelta a prop de 200 quilòmetres entre Mònaco i Manosc. L'esloveta d'Ipo Gatxar llueix el mallot vermell al líder de la General. I nosaltres ho deixem aquí, ja ho saben, més notícies a les 4 aquí a Ràdio 4.
1: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Cine, amb Conxita Casanovas.
1: Hola, amics del cine, molt bona tarda. Què tal esteu? Com portem aquest mes d'agost? Que no ens n'adonarem i se'ns haurà escapat. L'hem d'aprofitar dia a dia. Nosaltres seguim aquí al Bar de Cine de Ràdio 4 amb el format d'estiu i amb veus de dones importants. Avui entrevistem a una actriu que triomfa fora, de seguida us ho expliquem, i a dos cracs del cinema català que engrandeixen amb la seva presència a les files tècniques. Anem per la primera. Gris Jordana, bona tarda, com
2: bona
1: estàs?
2: Bona tarda, molt bé.
1: Benvinguda. Gràcies per venir, perquè la veritat és que ens ha costat lligar-te per temes d'agenda, de logística, de rodatges,
2: Una mica de tot.
1: Això que són els actors, els que teòricament són difícils, els actors, però vosaltres, déu-n'hi-do, sempre esteu treballant.
2: Sí, sí, una mica sí.
1: En què t'agafem ara? En què estàs treballant?
2: Doncs estic preparant la segona temporada d'Això no és Suècia, amb l'Aina Clotet, i estem de localitzacions tècniques per aquí, per Barcelona i per Vallvidrera.
1: Interessant, no? Sempre sí. Aina Clotet, que està al cim, des que va guanyar el Premi de Cannes, els dos Premis de Cannes, primer amb la sèrie, precisament, a Cannes Sèries, i després a la Setmana de la Crítica, al Festival de Cannes de Cinema. Quina crac, també,
2: Sí, sí, érem molts catalans aquest any a Cannes.
1: Tu hi has estat, et perds
2: sí,
1: per allà. Vas estar?
2: Sí, aquest any sí, vaig anar, sí, per allò de la Bola
1: Negra.
2: A la
1: Bola Negra parlarem de la Bola Negra. Tu has fet la fotografia de la nova pel·lícula dels Javis, esperadíssima, una de les grans pel·lícules i dels grans títols d'aquesta temporada. I ara parlarem de la Bola Negra i de Cannes, que tens per estrenar. No cal dir res més per destacar la teva qualitat. Els departaments tècnics, per anar començant la conversa, esteu suficientment reconeguts? Quina pregunta t'he fet,
2: Clar, és que quin tipus de reconeixement? O sigui, no som persones famoses, diguéssim. O sigui, potser el públic en general no se'ns coneix, però dintre de la indústria sí. I a més fotografia entre els departaments tècnics inclús ens una mica ens ho retreuen de que sempre hem de semblar els més importants i
1: és que sou molt importants.
2: Bueno, nosaltres jo crec que també hi ha una generació nova que som nosaltres que això que hi ha una actitud diferent del director de fotografia en un set que no abans, que era com odiós, i ara, bueno, són més de los mortales, com els altres.
1: De déus i homes, Això sembla que estiguem parlant de l'Odissea,
2: Sí.
1: Gairebé, que també cada rodatge deu ser com una odissea, no?
2: Ho és.
1: Una travessia dura, no?
2: Sí, és un miracle que les pel·lis surtin bé, la veritat.
1: Clar, tu com a directora de fotografia o operadora, com t'agrada més
2: coses.
1: Que ho diguem?
2: Sí? Directora de fotografia, perquè l'operador pot ser no director de fotografia, pot ser només l'operador de càmera, i és un puesto en si mateix, que a vegades el fa el director de fotografia i a vegades hi ha una altra figura que ho fa.
1: Tu portes la càmera?
2: Depèn de la pel·lícula. Ah. A les pel·lis més petites i amb menys pressupost, sí. A les pel·lis més grans tenim el privilegi de tenir col·laboradors amb aquest aspecte, que sempre és molt d'agrair, perquè si no sembla que el cervell no dà per a tantes coses. En canvi, quan tens dues persones més, dos ulls més allà ajudant-te, s'agraeix, la veritat.
1: I com a directora de fotografia t'has hagut d'obrir pas, imagino, en un món d'homes, no? Perquè aquest món és molt masculí, o era?
2: Era, estem millorant molt. Fa 10 anys érem només un 3%. Ara sembla ser que ja som un 20%. Em sembla, potser estic errada.
1: Sí,
2: si algú sap més del cert, que ens corregeixi.
1: Que ens ho digui.
2: Però vull dir que ha pujat moltíssim gràcies a la discriminació positiva que fa servir l'ICEC i l'ICA pels projectes, que quan hi ha caps d'equip dones, no és que tots ho hagin de ser, però es valora, i aleshores ha fet que se'ns obrís un camí que estava quasi vedado. I un cop hem començat a treballar entre la indústria, se'ns han quedat, perquè...
1: Clar, ara no hi ha qui us tregui.
2: Hem demostrat que ho podem fer igual de bé.
1: Gris, et vaig a posar en un compromís. És Toraro o Alcaine com a referent?
2: Alcaine. Sí, sí, cap dubte. De fet, per la Bola Negra el vaig trucar per demanar-li consells. Sí, sí, perquè era fotoquímic i havia d'il·luminar la Penélope i vaig pensar millor trucar al mestre Alcaine, que és el que l'ha tret més guapa sempre, i que em doni uns quants consells, i això vaig fer. Vam passar allà una tarda.
1: Sí. Perquè, clar, els actors sempre us miren molt de prop, els directors de fotografia, per ells sou molt importants, no?, els actors i les actrius. Els actors també són coquetos, eh?
2: Sí, sí, sí, tant. Hi ha escoles, eh? Hi ha escoles d'actors que es fixen més en això i hi ha altres que els has d'empaitar una mica perquè sembla que evitin la càmera. O sigui que hi ha, és molt diferent treballar amb uns actors o amb uns altres, la veritat.
1: Que important és la llum, no? Tu et consideres una caçadora de llum?
2: Una mica sí, perquè sempre prefereixo caçar la que hi ha i... bueno, ajudar-la a, o sigui, acabar-la d'arreglar, diguéssim, no sé com explicar-ho, que no fer-la de zero. Sempre m'inspiro més per lo que ja tinc i ho faig servir i que no començar de zero, o sigui, amb els platós a mi no m'agraden, per exemple.
1: No?
2: No, perquè és com tot molt artificial. A mi m'agrada tenir la base de la llum del sol, o sigui que sí que l'empaito una mica, sí.
1: Clar, la llum natural, no? Sí. Hi ha com llum natural, no?, per treure...
2: Jo sempre dic que per molt bé que ho facis no hi ha res millor que un bon sol a l'hora que toca.
1: I tant! Ara, a vegades s'ha d'esperar, no?, que surti el sol o que se'n vagi. Suposo que aquestes esperes per tu també són normals, no?
2: Sí, no, tu no et creguis que esperem tant, eh? Avui en dia es roden tan ràpid les pel·lícules que no es pot esperar gaire. T'has una mica de t'has d'organitzar molt bé, fer que tot l'equip entengui, però no hi poden haver esperes en el set, perquè és clar, cada minut val tants diners,
1: sí,
2: que has d'anar per feina. El que passa és que sí que és veritat que ens organitzem molt bé. Ens organitzem i sabem l'hora que hem de rodar què i en quin ordre i quines hores exactes del dia i, bueno, anem fent aquest joc.
1: Clar, tu deus tenir el calendari lunar, el calendari
2: tot
1: del sol, tot a mà, però, i controladíssim. Però què passa amb una pluja inesperada?
2: Pues catàstrofe.
1: És un entrebanc important a superar, no?
2: Sí, i també els dies que fa sol i núvol ho passem fatal, perquè és molt difícil mantenir el rècord de llum, tothom té pressa, tothom et mira i tu, bueno, s'ha de tenir molt de valor per mantenir un equip de rodatge parat esperant que passi el núvol, perquè tothom t'està mirant amb una cara que no permeten gaire.
1: Fa temps ja que s'està parlant molt de Gris Jordana, però jo vull saber com vas començar, com va començar tot.
2: Ai, no.
1: Aquest,
2: ho sé.
1: Era un somni?
2: No.
1: El cine, per tu?
2: No. No va ser vocacional. Jo escrivia molt i volia fer guions i no sé com... Vaig suspendre l'examen de mates de selectivitat i no vaig poder entrar a audiovisuals a fer periodisme o no sabia ben bé què. I vaig acabar a l'ESCAC i allà vaig entrar per fer guió i el primer any vaig descobrir la fotografia, que jo no hi tenia idea que existia aquesta professió. I ja m'hi vaig quedar i ara sí que és una passió i que no canvia. Bueno, penso que tinc la millor feina del planeta, o sigui que estic feliç, però no és que des de petita digués, és que no tenia a l'entorn ningú, cap referent ni ningú que es dediqués a això ni res.
1: No,
2: sí que va ser
1: no
2: com anar-ho descobrint.
1: No.
2: Uh-huh. Què va? No sabia ni que existia.
1: T'hi vas trobar?
2: És que també jo sóc de Manlleu, de Tona, i en aquella època sense internet i tal, o tenies un entorn on la gent parlés d'això, o no t'enteraves d'aquestes coses. Sí que...
1: Clar. Oi, Tona, ara m'has remogut records infantils,
2: sí,
1: que era la aturada abans d'arribar a Olot,
2: sí,
1: a les vacances. Des de Barcelona paràvem a Tona a columpiar-nos, a gronxar-nos amb els meus pares. Soy Nevenka, Libertat, La vida sense la Sara Amat. He anat repassant una mica pel·lícules que has fet amb Iciar Boyaín, Clara Roquet, amb la Laura Jou, directores, no?
2: Sí. Moltes directores.
1: Que
2: ens
1: bé,
2: ajuntem,
1: no?
2: Ens ajuntem. Jo crec que ens sentim segures
1: és
2: treballant.
1: És la sintonia, no? També.
2: Ens sentim segures de que ningú ens vindrà a explicar coses que ja sabem. Bueno, no sé, és com una manera de relacionar-se, que ens sentim més segures i més, amb més confiança, que, com diguéssim, no ens hem de sentir algú que ens doni lliçons, que a vegades, si no, t'hi pots trobar molt sovint. Mm. I jo crec que ens busquem i ens trobem i per això ha anat sorgint així.
1: I funcionem-ho.
2: Sí. A mi m'agrada pensar que sí, però...
1: Parlaves dels estudis a l'ESCAC,
2: sí.
1: Però he vist que també vas fer una escapada a Singapur.
2: Sí,
1: explica'ns-ho, això.
2: A l'ESCAC feien un intercanvi amb Singapur, amb la Nian Politècnic de Singapur, i aquestes coses de quan ets jove, que jo l'únic que volia era, no sé, veure coses noves, i m'hi vaig apuntar i allà vaig acabar, a Singapur.
1: Tens el Goya i el Gaudí per fer peses
2: no,
1: a casa cada dia?
2: No. Què va, si no tinc... Tinc un Gaudí i he estat nominada dos cops al Goya, però no me l'han donat mai.
1: No ha caigut
2: mai.
1: Encara, la
2: no
1: tercera,
2: caigut,
1: no?
2: A veure, ojalà, ojalà.
1: Home, ho tens bastant bé, no? Ho tens bastant bé.
2: Ara. Està agradant molt, la Bola Negra.
1: Està agradant.
2: Està agradant moltíssim.
1: Sí, ha impactat. Tinc... I aquest premi als millors directors a Cannes, compartit amb Pelikovsky, el sí. Deuríeu celebrar molt, no?
2: Molt,
1: i
2: perquè...
1: I eres aquell dia?
2: No, ja havia marxat. És que hi vaig anar molt abans, perquè sí. Just vaig veure Viva, i bueno, vaig veure diverses pel·lis, i vaig veure 4 pel·lis al dia, durant 9 dies vaig
1: fer un intensiu,
2: i quan sí. Ja va arribar el meu equip i ens van donar el premi, ja estava una altra vegada a Barcelona agotadíssima de tot el merder. I clar, tothom que estava allà, Lucas Don, Pelikovsky, o sigui, tots eren referents nostres, o sigui, han set referents nostres amb la feina que he fet amb els Javis, de molt, que sempre ens hi hem fixat molt amb les seves pel·lis. I estar allà rodejat d'aquests noms era molt fort, sí. Molt fort.
1: La fotografia de la pel·lícula de Pelikovsky, de Fatherland, en blanc i negre. Tu el blanc i negre de moment no l'has tocat?
2: Sí,
1: o sí,
2: a Pozamargo, una de les meves primeres pel·lis, la meitat és en blanc i negre. I estic especialment orgullosa d'aquella part de pel·lis, que sembla mentida, però il·luminar en blanc i negre és més fàcil que il·luminar en color. Sí, perquè el que fa difícil la llum a vegades és el cromatisme. Perquè poses una llum, però també té molt a veure amb els colors que hi ha en el plano i això. I en canvi, amb el blanc i negre, tot això t'ho treus de sobre. I només jugues amb contrastos i amb direccions de llum. I és més fàcil. Bueno, per mi és més fàcil. De fet, una part de la Bola Negra jo la volia fer en blanc i negre. Uh-huh. No em van deixar.
1: Els Javis tenen caràcter, també, no? A part de que són moníssims.
2: Sí,
1: però saben el que volen, eh?
2: Totalment, i ens... Són molt bons líders d'equip perquè ens animen molt, ens deixen una llibertat creativa però brutal, però alhora també ens guien molt el que hem d'aconseguir, el que volen i el que... És molt guai. És una de les col·laboracions que més feliç em fan. Sí, sí.
1: Què ha estat el més difícil de la Bola Negra
2: tot,
1: per tu?
2: Tot. Tot, no hi havia cap escena fàcil, perquè la que era fàcil era molt llarga i l'havien de dividir en dies i per mi era un desgavell de record i de...
1: Perquè el cine no és cronològic moltes vegades,
2: clar.
1: També, no?
2: Ells els agrada rodar bastant cronològic, uh-huh. O sigui que ho vam intentar. Però, clar, quan tens una escena molt llarga que no la pots filmar en un dia, doncs te'n vas a dormir i tornes a començar i el dia següent ha canviat el clima, cada hora canvia la direcció del sol... O sigui, cosa que... Les seqüències més fàcils que de dos parlant en una habitació es van complicar moltíssim per aquestes coses, o sigui, es van fer complicades perquè eren molt llargues i era molt difícil mantenir el rècord. I les escenes amb pues, moltíssims figurants, de nits a les platges, o sigui, com tot, pluges artificials, bombardeos...
1: Ja no,
2: ai, per favor. Quan vaig acabar de llegir el guió vaig pensar, jo això no sé, no sé ni per on començar.
1: La seqüència inicial és brutal, eh?
2: Sí.
1: Et deixa clavat a la butaca, eh?
2: Sí, és xulíssima, sí.
1: Va
2: ser de lo primer que vam rodar, eh? I jo crec que quan la vam acabar ens vam sentir tranquils, com de que anàvem pel bon camí i que sí que sortiria tot, perquè era com un mastodonte. Van ser moltes setmanes de rodatge i com que no veies mai la llum al final del túnel de la complicació. Però bueno, mira, ha valgut la pena, totalment.
1: Guitarrica de la Fuente, quina sorpresa, no?
2: Bueno, és que té molta veritat, no? Et mirem aquells ulls i dius, vale, me lo creo todo lo
1: compro,
2: que...
1: Compro, no?
2: Compro, sí, sí. A mi, en el set es veia ja que té una mirada molt honesta i ajudava molt a transmetre, clar.
1: Clar, les mirades dels actors, el cinema és mirada, no?
2: Mm, totalment. És la mirada del director, la mirada dels actors, la mirada de la càmera... Totalment, sí, sí.
1: De quina manera treballeu amb el director? Tu estàs sempre a peu de rodatge, clar, no et pots escapar ni a fumar, no?
2: No.
1: No pots sortir a fumar.
2: No, a res. I totes les hores de menjar són de reunions sobre la tarda, el que no sé què, el que ens ha faltat preparar. Clar, jo soc, o sigui, el director de fotografia és el segundo de a bordo, que li dic jo. És com el que està al costat, mano a mano, fent que tot avanci i fent que tot vagi passant i no, materialitzant el que ells, els directors, tenen al cap en coses físiques i palpables i imatges i tot mm-hmm. això, sí.
1: Aquest estiu t'han estrenat també l'Amfitrión, o sigui
2: sí,
1: que coneixes bé cada angle de la cara de Willem Dafoe.
2: Totalment.
1: Sí, i el sí. vaig tenir assegut al sopar el dia que va venir a presentar la pel·lícula al BCN Film Fest i el anava mirant de reull així al costat.
2: És molt guai.
1: Quin és el seu perfil bo?
2: Ui, no ho sé. No ens va dir res d'això. Mira que hi ha gent que sí que t'ho diu.
1: És curiós, eh? Sí. Sí, sí.
2: La Glenn Close ens ho va dir. Este és mi perfil bueno.
1: Sí.
2: Però
1: era el dret o l'esquerra?
2: No me'n recordo. És que imagina't acumular tota aquesta informació, prefereixo no en recordar. El Willem no me'n recordo, però és un tio molt agradable i molt apassionat. De fet, teníem planos seus de detalls de que s'havia de fer no sé què amb unes mans i li vam dir, ja ho farem amb un doble, i va dir, no, jo faig tots els meus planos. Imagina't que trieu un doble amb els dits així com salsitxes i que tothom es pensa que són les meves mans.
1: El que dèiem, que ells també són presumits, no?
2: Sí, sí, sí.
1: A part de tenir sentit de l'humor, escolta Glenn Close, quina senyora, no?
2: Increïble, no?
1: Per menjar-se-la.
2: És que, a més, és com es fica davant de la càmera i hi ha com algo que brilla al seu voltant.
1: Clar, perquè no? Parlàvem de la llum, els actors, sempre s'ha dit que els actors han de tenir llum. Un actor sense llum sí, apaga la pantalla.
2: Bueno, ha d'expressar alguna cosa, no? T'ha de transmetre alguna cosa, perquè si no, no vols estar tanta estona mirant-los. No sé com explicar-ho, és algo molt bàsic, no?
1: Quina mandra, no? Que t'estiguin mirant dia i nit, allà on vas, no?
2: No
1: poden anar al súper.
2: No poden fer res.
1: No.
2: Però bueno, els meus...
1: Imagina't la Glenn Close al súper.
2: Els diners, els Javis tampoc, eh?
1: Ja.
2: Sí, a ells sí que els coneix tothom aquí.
1: Són molt populars.
2: Un poble de no sé on, de no sé què, que anem a localitzar tal, i sempre hi ha algú que ve a parlar amb ells.
1: A l'assalto, no?
2: Sí, sí.
1: Gris Jordana, espero que La Bola Negra et doni moltes satisfaccions. Crec que és una pel·lícula tan potent que tots intuïm que pot acumular una col·lecció de premis importants.
2: Ojalà.
1: Tot va començar a Cannes i veurem on t'acaba, no?
2: Sí.
1: Però per què no pensar en els Òscars, no? Somiar.
2: Home,
1: és gratis.
2: Seria increïble, la veritat. Això sí que veus, mai ho hagués pensat. Això sí que seria una sorpresa gran.
1: Per què no? Why not, no? Preparada per bolos internacionals,
2: tu
1: personalment.
2: No sé. No ho sé, ja ho veurem. Això no, mai se sap, eh? Són com molt les que... Quan vam fer Veneno, que van anar molt bé als Estats Units, em van trucar un parell de vegades d'allà, però estava super embarassada i no ho vaig poder fer, i després ja et deixa... O sigui, com que va per onades, no? Que si aprofites la onada, entres, i si no, pues, el mes que ve una altra peli i amb un altre... Saps què vull dir? Que
1: sí.
2: Jo crec que el bàsic és...
1: És ser dintre de
2: bueno,
1: la mar i navegar,
2: sí,
1: no?
2: Sí, està obert, però també està molt clar amb el que si vols i el que no vols, perquè et pots tornar molt boig en aquests moments de... Com de que sembla que d'èxit o el que sigui. Però és que de seguida tornen a baixar. Millor no creure-se'ls massa i seguir treballant.
1: Doncs aprofitem per anar recomanant ja La Bola Negra. Fem preescalfament, l'hem fet avui amb tu, perquè el públic podrà apreciar la finura del teu treball.
2: Moltes gràcies.
1: Gris Jordana, mil gràcies per venir.
2: A tu.
1: I ho diem juntes, si vols. El cinema és meravellós, oi?
2: El cinema és meravellós.
1: Gràcies.

0: Esteu escoltant el Va de Cine a Ràdio 4. Ens agrada apropar-vos a professionals del nostre cinema, els que el dia a dia a vegades no ens ho permet perquè ens fa anar tan de pressa, tan ràpid, tan a ritme TikTok, que no ens deixa aprofundir. I ara que som en dates estiuenques i aprofitant aquest nou format, hem convidat a Ariadna Cabrol, que està per Barcelona, no sé si per casualitat. Hola, Ariadna, bona tarda.
1: Bona tarda. No, jo visc a Barcelona. A vegades sembla que visqui allà, però no, a Anglaterra, però no visc aquí.
0: Allà sí. És Londres, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Que
1: sí.
0: Just aquest estiu estrenes una sèrie,
1: sí.
0: Una sèrie britànica,
1: sí.
0: British, no?
1: Benidorm is Murder.
0: I això de què va i què hi fas? I...
1: Bueno, és una sèrie, per mi, bueno, els guions són fantàstics, i va sobre, a cada capítol hi ha un assassinat, i el Dennis, que és un policia, ex-policia d'anglès, bueno, escocès, perdó, que em mataria si digués anglès.
0: Hem de matitzar.
1: Sí, un ex-policia escocès ha obert un... Bueno, per unes circumstàncies, ja no treballa de policia i ha obert un bar a Benidorm. I cada capítol hi ha un assassinat i, bueno, nosaltres som... Jo soc de la policia que investiga oficialment i el Dennis i la Rosa investiguen extraoficialment.
0: O sigui que és una sèrie britànica, però rodada a Benidorm.
1: Sí,
0: és així, veuen
1: sí.
0: A rodar-la a Benidorm.
1: Sí, sí, sí.
0: Quina
1: sí,
0: sort,
1: sí.
0: No?
1: Sí, bueno, s'havia de rodar a Roma primer. I al final es va canviar i es va rodar a Benidorm.
0: Les coses sí. Del cinema, la màgia del cinema... Ariadna Cabrol porta treballant en això des dels anys 2000. Corregeixem si vaig equivocada.
1: Sí, com, per anys no en tinc ni idea, però fa molts anys que estic picant pedra. Els anys no ho sé, però sí.
0: Has treballat sí. Amb directors aquí, amb sí. Jesús Garay, amb sí. Ventura Pons, sí. També, que sí. Ens agrada recordar-lo, el Ventura Pons, tu
1: sí.
0: També, no?
1: Sí.
0: Vas fer amb ell mil cretins,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, vaig fer amb ell mil cretins i sóc molt amiga del Miki, el Miki Rey, que és era el seu ajudant i, bueno, sí, parlem molt de
0: del Ventura. Sí, el trobem sí. A faltar, se'l troba a faltar, sí. No? Perquè Ventura Pons era com sí. Molt el cinema català, no?
1: Mm.
0: Clar, tu te'n sents integrant del cinema català?
1: Bueno, és que jo treballo, des de fa uns anys estic treballant més a fora que aquí. M'agrada el cinema català, m'encanta i tant de bo treballés més aquí. Però sí, per circumstàncies de la vida vaig començar a anar cap allà i m'han sortit més coses allà.
0: Allà és a Londres, seguim
1: sí,
0: parlant
1: bueno,
0: de Londres?
1: Sí,
0: o...
1: bueno, en plan general, internacionalment, no sé com dir-ho, perquè he fet tant pel·lícules a Amèrica com a Sèrbia, com... Vull dir...
0: T'has mogut molt,
1: sí, m'he
0: no?
1: Mogut molt. Bueno, pel·lícules americanes rodades a Europa, no he anat a Amèrica.
0: Sí, sí, sí. Encara, perquè encara. No hauràs volgut, potser, no?
1: Bueno, és que, a veure, tinc un fill i això també...
0: També lliga.
1: Sí, lliga molt, Lliga molt.
0: Lliga o frena.
1: Sí, frena. Els primers anys van ser heavy metal i ara, bueno... està tot molt més calmat.
0: Ah, ara està sí. Potser entrar en una nova etapa. Tu has fet Bollywood
1: sí.
0: Fins i tot,
1: sí.
0: No?
1: Sí.
0: Això m'ha cridat molt l'atenció.
1: Sí,
0: has
1: sí,
0: fet una
1: sí.
0: Pel·lícula que van veure a la Índia 70 milions de persones.
1: No, és una
0: possible?
1: Sí, és una de les pel·lícules més taquilleres de la Índia, de la història de la Índia. És una bogeria.
0: I com t'hi vas trobar en aquesta, dintre d'aquesta història?
1: Bueno, rodàvem per Espanya i vam fer el càsting a Barcelona i jo vaig fer el càsting i vaig tenir la gran sort, perquè cada vegada penso més que això és que és una loteria i és una gran sort, o sigui, és una sort que de cop i volta dius, per què ara i no abans? No ho sé, no t'ho sabria dir. I per què aquell càsting em van agafar a mi i no un altre? És que no ho sé, no sé si... Crec que la sort és un paper molt important, em diuen sempre, no és la sort, és el que tu has fet. Sí, però la sort juga un paper molt gran per mi, no sé,
0: i
1: la meva opinió.
0: Que la sort et trobi preparada,
1: sí,
0: això també,
1: exacte.
0: No?
1: Sí.
0: Sí. Tu ets nascuda a Matadepera.
1: Sí, sí.
0: I has treballat també a Bielorússia?
1: No, a Bielorússia vaig fer... No, a Bielorússia... no, a Bielorússia no he treballat. A Bielorússia vaig anar a fer com un intensiu de teatre en una escola d'allà a Minsk, que va ser una experiència brutal.
0: I per què allà? Què vas fer? Vas agafar el mapa mundi i vas dir, a veure,
1: és que
0: aquí?
1: No, va ser casualitat. Eren uns que organitzaven cursos allà i jo què sé com hi vaig anar a parar, no me'n recordo, i de cop i volta ens estava allà en aquella escola, que era com una cosa militar, I res, una experiència molt xula. Me'n vaig posar superforta, eh? Vaig estar allà un mes, però vaig acabar amb uns músculs, mare meva.
0: Que haguessis pogut fer la competència a Tom Cruise, no?
1: Sí, sí, total.
0: O fer-li companyia en una de les seves pel·lícules, no? Sí. En el Top Guns, per exemple, no? Entrenaments militars.
1: Sí, sí, és que és curiós. Ells entrenen molt el cos. És una cosa com molt important.

0: tocat, he fet diverses coses.
1: Molts pals.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però ets molt aventurera.
0: M'encanta, sí. M'encanta... És que, a veure, tinc una passió per Anglaterra, això ens ha dit. M'encanta Anglaterra, tant de bo... No sé, m'hagués agradat viure-hi més anys, però m'agrada molt anar a diferents països, però no tant com a turista, sinó a fer alguna cosa allà, no? Doncs a estudiar o a treballar o... M'agrada l'experiència aquesta.
1: Una actriu ha de tenir... Una actriu, un actor ha de tenir la maleta sempre a punt.
0: Totalment.
1: Tu la tens a casa, la tens a
0: punt?
1: Sí,
0: sí.
1: De que et truquin i et diguin...
0: Sí.
1: Tens això, no? Has
0: sí.
1: d'anar proper destí, no?
0: Exacte, sí, sí, sí, sí. Tant de bo fos més, però sempre penso que és com treballar... clar, soc mare, no? O sigui, a vegades penso, no, la meva feina és ser mare i treballar de vegades és que és com és com estar una mica de vacances, no? És que estic fent una feina que m'encanta. Ser mare també m'agrada molt, és el que mai m'agrada del món, però treballar sí, és com tens un... Bueno, treballar en un altre país és com et treu molta pressió del dia a dia del que has de fer aquí, no? De la teva quotidianitat, i m'encanta, no sé, i a part et fas molt amb la gent que treballa amb tu. És molt bonic.
1: Ets una mica Dick Tracy, no? Allò de... Espera't, estàs veient una òpera i dius, espera't que ara vinc, no? Que he de resoldre una altra cosa, no?
0: Tant de bo.
1: Aquests sí. personatges, no? Dels
0: sí,
1: superherois.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: En certa manera, també
0: sí.
1: una actriu no deixa de ser una superheroïna, no? De la vida diària.
0: Sí. Sí, i a part és que és una feina que si no tens la gran sort també és molt precària i costa molt i has de tenir una fe molt cega i perquè és com una mica irracional, no? De perquè estic aquí, si estic patint, no? És una feina que em fa patir, però alhora em fa un gaudi molt, molt gran, no? I és, de, bueno, és una fe cega de que penses que bueno, ha de passar algun dia.
1: Es barreja tot dintre de tot, no? D'això, es barregen les sensacions, les emocions...
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, has de tenir també fortalesa mental, perquè, clar, depèn molt del que opinen els altres de tu, no? O sigui, per una feina t'agafen pel que opinen els altres, si no te la fas tu mateix, no? Si no te la crees tu, del que opinen els altres a tu, i també doncs, això doncs, també has de, bueno, d'acceptar els nos i bueno,
1: i
0: que la vida és així.
1: I aquí què els hi passa? Que...
0: Aquí em costa molt accedir als càstings. Jo per això vaig començar a mirar fora. Jo no parlava anglès i vaig dir, a veure, no puc quedar-me aquí perquè em costa molt accedir als càstings, no sé què més fer. Llavors vaig dir, me'n vaig a Anglaterra, aprenc anglès i a veure què passa. I me'n vaig a Anglaterra i encara no sabia anglès, que ja començava a fer càstings i em començava a anar bé. Bueno, bé, o sigui, em començava a agafar o a seleccionar, saps? I preseleccionar, després passen moltes coses pel camí, s'acaben endarrerint els projectes, potser no es fan, però veia que allà hi havia més oportunitats. Llavors, bueno, va ser com una cosa que jo vaig voler tirar cap allà.
1: Que es movien més coses.
0: Sí.
1: I he vist que parles portuguès amb nivell alt, no?
0: No?
1: Nivell alto.
0: No, jo crec que això és una equivocació. Jo parlo una mica portuguès. L'entenc i el parlo, però no nivell alt, no. No. I
1: però
0: és perquè...
1: podries haver fet la gente secreto, per exemple.
0: No sé, no sé, m'hagués
1: hagut...
0: M'hagués hagut d'estudiar una mica, Però sí, el que passa és que vaig estar amb un noi que era portuguès i, clar, vaig aprendre...
1: Se't va enganxar alguna
0: cosa.
1: Sí,
0: vaig aprendre portuguès. Ell va aprendre català, ens ha dit.

0: Tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Com estàs?
1: Molt bé i molt contenta d'estar aquí, molt agraïda.
0: Una de les pel·lícules a la que tu has vestit, no?
1: Exactament, molts records d'aquesta cançó.
0: Les Leyes de la Frontera, de Daniel Monzón, que és un home encantador.
1: Dels millors. O sigui, és una persona fascinant. O sigui, per mi està a la llista de persones preferides amb qui fer pel·lis, però amb diferència.
0: Amb qui no tindries cap problema en repetir,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, mai.
0: És una pel·lícula setantera, en aquest cas, no? El de recuperar els pantalons, allò que en deien pota d'elefant, devia ser divertit, no?
1: Sí, a més, per mi era una experiència com bastant divertida, perquè justament era la... era la primera vegada que feia una pel·li d'una època que no havia viscut en primera persona, però en canvi tinc un record molt directe a la meva família perquè la pel·li està ambientada al 77, bueno, al 78, i de fet està inspirada en una novel·la del Javier Cercas ambientada, sí, en aquesta època, i és just la meva germana gran, que és nascuda al 77, per mi com els meus records, les meves primeres referències eren com les fotos com dels meus pares, no amb la meva germana de bebè, diguéssim.
0: Clar.
1: I llavors, clar, era com bonic, com perquè per primera vegada no tenia com records propis viscuts sobre una època retratant cinema, sinó que havia com de recórrer més doncs, a fotos familiars, a pel·lis, no? Com d'anar una mica més enllà com de la memòria directa.
0: Si haguessis fet l'Odissea de Christopher Nolan, no tindries, molt més difícil,
1: totalment.
0: No?
1: Totalment, però bueno, també molt divertit, perquè tota la part de la documentació em sembla preciosa, de fet em són les parts més maques de la feina de vestuari.
0: Treballes amb fotografies?
1: Sí, tant, de tot, o sigui, com, clar, a nivell de documentació, vull dir, busquem fotos des d'arxius històrics, documentació digital, coses més modernes, tipus Pinterest, bueno, això, àlbums familiars o premsa, inclús de vegades m'agrada fer fotos de gent del carrer, perquè de vegades la realitat pròpia també inspira molt per personatges.
0: Com comença tot dintre de la teva feina, no? Com comença tot? Amb una trucada?
1: Exacte. Sí, sempre et truca, com de vegades et truca el director, de vegades el productor, depèn de... Normalment, si són directors amb les, o directores amb les que ja has treballat, et truquen directament, i si no, sempre a través com d'una productora. I aleshores sempre hi ha una primera conversa i una primera com lectura de guió, no? Que a mi sempre m'agrada llegir-me-la quasi bé com si fos una novel·la, no? O sigui que jo realment m'assento al sofà i faig una lectura d'oci absolut, i per veure una mica com si m'agrada la història, m'agrada el que explica, m'agrada com l'època, i a partir d'aquí doncs comences com a imaginar i a crear l'imaginari que podria ser l'entorn de la pel·lícula.
0: Suposo que dir que no, la paraula no, no deu entrar en el teu diccionari, no?
1: Entra quan se't trepitgen dates, que realment és una cosa que, i és una cosa que em dol i que em sembla molt, molt bonica, perquè, o sigui, clar, de vegades ja has dit que si un projecte es et truquen per un que són les mateixes dates i forçosament has de dir que no, perquè desgraciadament no ens podem desdoblar. I he de dir que és una cosa que un dia me'n vaig adonar, de fet, perquè m'ho va dir la meva parella, que un dia em va dir, ostres, em fas molta enveja, diu, perquè quan has de dir que no una feina et fa pena de veritat, diu, jo estic encantat quan tinc un dia lliure i de vacances, és com de, bueno, que crec que hi ha aquesta com una mica com de passió pel cinema o de pel·lis que t'hagués agradat fer que has deixat de fer, que em sembla com una cosa bonica, el pensar que és trist quan et veus forçat a dir que no hi perdre't, no, una pel·li que podries haver fet i que al final no has pogut.
0: Clar, per vosaltres el mes d'agost no deu tenir el mateix significat que per la resta de mortals,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, no, res a veure. O sigui, de fet, la majoria els passem treballant, o sigui que jo aquest estiu m'he oblidat de vacances.
0: Vinyet Escobar, tu t'has fet un lloc i un nom en el cinema català, el cinema espanyol, en relativament poc temps, no?
1: Sí, bueno, poc temps, depèn de com t'ho miris, perquè clar, és veritat que és una professió que piquem molta pedra des de molt al començament, que jo vaig estudiar comunicació audiovisual i al sortir de la carrera sabia com que em volia dedicar al cinema, però no és un sector on sigui fàcil entrar. Ara hi ha molta producció, però quan jo vaig acabar d'estudiar era com bastant complicat, i això sí que va passar com molt una etapa com de sacrifici i de treball sense remunerar, de videoclips, no? Com de teasers de projectes que han de sortir que després no surten. Vull dir que va haver-hi com una etapa molt complicada d'intentar fer forat, i de fet jo quan portava ben bé un any treballant, fent projectes sense remunerar, va haver-hi un moment que estava com per tirar la tovallola, perquè pensava, bueno, això si no és per contactes o així, dic, jo no sé com és, però jo no ho estic aconseguint. I de fet estava ja creant un plan B de fer un màster en gestió cultural amb la UB, i aquestes coses de la vida, que el dia que anava a pagar la matrícula del màster em truquen pel primer rodatge remunerat, i va ser, ostres, clar,
0: que va ser, no puc dir quina que no, pel·lícula?
1: Que va ser de meritòria de vestuari a Panegra.
0: Imagina't.
1: I és clar, imagina't quin regal, vull dir, a més, vull dir, amb una figurinista de les millors que hi ha a Catalunya, amb la Mercè Paloma, i aleshores, clar, vaig aprendre moltíssim, ho vaig disfrutar com ningú, i aleshores, com des d'aquí, a poc, em vaig anar fent com un lloc, però bueno, sí que passant com des de tots els càrrecs que existeixen al departament de vestuari, que clar, pots, que comences des de meritoriatge, ajudantia, vull dir, com que hi ha tota una escala de petits passos a anar fent dins el departament de vestuari fins a tenir la sort que considero que tinc a dia d'avui de poder treballar de figurinista i fer el que m'agrada.
0: El desànim se li ha de donar una patada, no?
1: Exacte,
0: quan
1: totalment.
0: Quan s'apropa i et
1: sí,
0: ronda,
1: sí, total. No?
0: No,
1: perquè mai saps la vida, saps? O sigui, com de les voltes que dona, i aleshores, per això, que sí que és veritat que vull dir que a dia d'avui estic molt contenta, vull dir, tinc feina, tinc pel·lis precioses en les que treballar, però sí que hi ha hagut un treball
0: una
1: darrere,
0: travessia, no?
1: Sí, de pica-pedra.
0: De pica-pedra. Agustí Villaronga era únic, eh?
1: I tant.
0: Quin bon
1: mira,
0: record.
1: Vaig tenir la sort de poder tenir com aquesta primera experiència amb ell, la veritat que sí.
0: Clar, i Panegra arriba als Òscar i tots junts dintre d'aquest somni, no? També,
1: exacte,
0: suposo
1: sí,
0: que
1: com d'una
0: pel·li
1: petita
0: viure
1: catalana, no? que pot arribar tan lluny, això quan passa és preciós.
0: Amb la Isona Passola,
1: exacte,
0: no? Que també és un altre inassequible al desaliento,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: que
1: com diuen? Incansable, també.
0: Quan notes que hi ha un boom dintre del que és una carrera de cinema, hi ha un moment en què es comença a parlar, no?, de Vinyet Escobar amb força.
1: Clar, jo crec que realment, o sigui, tenim una professió que per sort i per desgràcia els premis fan molt. I dic per sort i per desgràcia perquè hi ha molta gent que crec que es mereix tenir premis per la trajectòria cinematogràfica que tenen, que no els tenen i que els haurien de tenir perquè se'ls han superguanyat. I aleshores sí que és veritat que crec que hi ha un abans i un després de quan t'han donat un premi, en aquest sentit, perquè crec que d'alguna manera hi ha un salt, o sigui, és com que de sobte es converteix una mica en garantia de que pots fer altres projectes més grans, o com de, bueno, és com que et dona una projecció que prèviament no tens, i aleshores crec que en certa manera, clar, evidentment, jo agraïdíssima, vull dir, només faltaria, però sí que és veritat que de vegades penso que es noti tant el salt en aquest moment hauria i no hauria de ser, no? Perquè els premis, jo sempre ho dic, vull dir que són una mica una loteria, perquè depèn de les pel·lícules que hi ha cada any, vull dir, les pel·lis que s'han produït, i aleshores és com de, mira, vull dir, he tingut la sort d'això, d'haver pogut guanyar i haver-ho notat.
0: I un premi fa que et descobreixin. Això t'ha passat?
1: Sí, jo crec que una mica et fa... Potser et fa com pujar en l'escala de tipus de pel·lis que fer. Per mi, clar, també les Lleis de la Frontera, que clar, amb la que vaig guanyar el Goya, el Gaudí, va ser la primera pel·li una mica més gran que feia, o sigui, per mi era un repte laboral gegantí, o sigui, jo de sobte era la primera pel·li com amb molts personatges, molta figuració, molts ambients diferents d'època, exacte,
0: no?
1: I aleshores com que per mi això ja va ser un salt, i aleshores també li agraeixo molt al Daniel aquesta oportunitat, no? I a l'Edmond Rock, el productor, també, com d'haver confiat en mi per fer aquesta pel·li, perquè realment el que aquesta pel·li sortís bé, no?, i a més fos molt premiada en molts nivells, jo crec que m'ha generat com una projecció a posteriori que m'ha sigut més fàcil com accedir a altres pel·lis.
0: Aquesta temporada tenies Balandrau.
1: Exacte.
0: Aquí els vas haver de posar ben equipats, eh?
1: Déu-n'hi-do, Balandrau.
0: Una aventura.
1: Una aventura a la neu, vull dir.
0: Sí.
1: No, la veritat és que és un projecte molt bonic, perquè, clar, era com donar l'oportunitat, no, de parlar d'un cas que ha passat a Catalunya, no, d'una involucració com molt personal a un record d'una gent que hi ha unes famílies que anirien al cine a veure aquesta pel·li, no? És que hi havia com una responsabilitat emocional de fer bé aquest projecte que va molt més enllà d'una altra ficció, no? O sigui, com que de sobte estàs com recreant gent que existeix i que els seus germans, les seves filles, les seves parelles veuran reflectides aquesta gent en la sala de cinema d'una forma com prou recent. I això sí que és veritat que de sobte es barrejava com una mica el món de la ficció i del documental d'una manera que ha canviat una mica també la forma de treballar.
0: amb la que et deuries divertir és amb Disco Ibiza Locomia.
1: Home,
0: no?
1: Una altra cosa, exacte. De sobte, o sigui, allò era clar, lentejuelas, ombreres, brilli, brilli.
0: Els 80 que tornaven,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, sí, sí. A més, sí, uns 80 sí. Molt concrets. La Ibiza de festa, de discoteques, no? Com de la mateixa estètica dels Locomia, que és fascinant de per si. Va ser un regalet estètic molt xulo.
0: Estem fent un repàs per la carrera de la nostra convidada, Vinyet Escobar, que va vestit a Wallam de Fo, i deus saber de quin peu calça, i fins i tot tens les seves mides ben agafades, no?
1: Exacte.
0: Està en forma aquest senyor,
1: eh? Està molt en forma. Vull dir, faries creus. Clar, és una persona que, bueno, fa ioga a diari. Sí, de fet, nosaltres vam anar a casa seva de Roma a fer-li les proves de vestuari i ho vam fer com a la seva sala on fa gimnàs, on fa esport i meditació i ioga. O sigui, al·lucinaries de l'edat d'aquesta persona i lo en forma que està i lo increïblement meravellós que
0: sí,
1: és.
0: Sí, la veritat és que vam tenir la sort de tenir-lo al Barcelona Film Fest.
1: Ai, que bé! Ah, ciutat, clar, aquí,
0: I realment és tal qual, eh? És fantàstic.
1: És admirable, sí. De vegades, aquesta cosa de com més grans són els actors i després més senzills i més humans, perquè jo realment l'ajustava el dia abans de conèixer, clar, estava histèrica, no vaig dormir.
0: La lliga internacional és llaminera, no?
1: Sí, exacte, sí, perquè de sobte és com de... Sembla com que és molt menys accessible, al final és com que ho mitifiques, no? D'alguna manera, clar, nosaltres el dia que li vam fer les proves de vestuari venia d'estar rodant el dia anterior una pel·li amb el Wes Anderson. I clar, vull dir, em dius Wes Anderson, em dius Willem Dafoe, són noms com gegantins, i de sobte te n'adones que estàs en contacte amb un, que el dia anterior has estat en contacte amb l'altre, i això és com que de sobte aquestes com distàncies s'acurten i, clar, és com...
0: És molt bonic.
1: És un privilegi, vull dir, com poder-ho viure, i a més veure això, que són... Que és gent normal i, de fet, ja no normal, vull dir, com especialment encantadora.
0: Terror també n'has fet. N'has fet algunes, no?
1: Sí, sí, amb el Paco Plaza.
0: El vermell
1: t'agrada. Sí, sí, el vermell i de posar sang. No, amb el Paco Plaza moltes, i a més sempre fem la broma perquè a mi el gènere de terror no m'agrada. Jo ho passo malament mirant pel·lis de por, i la vida ha fet doncs que comencés a treballar amb el Paco Plaza i que a més ens féssim amics i que sempre em faci la broma de que em farà dues versions de guió, no? Una que serà la que rodarà i l'altra que és la que em llegeixi jo perquè no tingui por mentre me'l llegeixo.
0: Sobretot si el llegeixes de nit, no?
1: Exacte.
0: El color groc, li tens una mica de mania o no?
1: Doncs no soc molt supersticiosa en aquest sentit. No.
0: Quins colors són els ideals per un vestuari de cine?
1: Doncs realment...
0: Els més forts, els més suaus?
1: Clar, depèn una mica de la intenció estètica que tinguis en el projecte, que per lo general sempre és una cosa que està com en diàleg amb direcció de foto i amb direcció d'art, una mica per crear un univers. I això és clar, una mica depèn de l'impacte que vulguis donar a una pel·li, no? De l'atmosfera que li vulguis creuar, és com que li convenen unes paletes més suaus o unes paletes més saturades, una mica depèn de la imatge del toc, saps, que es vulgui donar a la pel·li.
0: Has repetit amb Celia Rico,
1: sí.
0: També, i amb Carles Marquès Marcet, també. Això vol dir màxima confiança?
1: Exacte, això vol dir que ja és amistat absoluta. De fet, és una cosa que em sembla molt maca, de que realment quan fem cinema fem amics, també, a la vegada. O sigui, tots els directors que estem mencionant és gent que està en el meu cercle com d'amistats, i aleshores això em sembla una cosa que em sembla com superafortunada de la nostra feina.
0: I Yvonne Blake era un referent?
1: Doncs clar, o sigui, sí que és veritat que és de les més grans,
0: que va arribar,
1: no?
0: A ser tan coneguda, no?
1: Sí, sí, exacte, perquè de fet és com de... Per mi em sembla com un referent en el sentit que és quasi bé dels pocs noms, no? De dissenyadores de vestuari que si preguntes en general, o sigui, és com l'únic nom que va una mica com despuntat, i aleshores em sembla com brillant que ho hagi aconseguit i amb una trajectòria tan maca com la seva.
0: I que va arribar a ser presidenta de l'Acadèmia de Cinema.
1: Sí,
0: va arribar a lo més alt. Vinyet, tu en lloc d'oficina deus tenir un taller, no?
1: Doncs mira, m'agradaria, eh? O sigui, no el tinc, tècnicament no el tinc. Sí que és veritat que per cada producció el muntem com per cada projecte en concret. El que sí que tinc és com una mica
0: o sigui,
1: de...
0: Tens un taller volant.
1: Exacte, sí, com en funció de la necessitat de cada projecte, doncs el muntem, acorda, si és una pel·li que hem de confeccionar moltes coses, doncs muntem com més taller de confecció, potser és més un lloc on treballar i on fer documentació, una mica en funció del projecte.
0: Ara no estàs de braços creuats, no? M'imagino.
1: No, treballant.
0: En què estàs?
1: Que t'estic treballant. Doncs acabo de començar a preparar una pel·li que dirigeix la Marc Coll i que també en tenia moltes ganes, exacte, de tornar a rodar amb ella, i la veritat que és un projecte d'època, aleshores bé, ens ve, estarem entretingudes.
0: Són aquestes... has d'anar a Madrid
1: sí.
0: per preparar el vestuari, m'imagino, no?
1: Exacte, sí, de fet, com la preparació la farem des de Madrid, perquè allà
0: és on
1: vulguis que no, sí,
0: en
1: les cases més
0: cine,
1: grans
0: no?
1: de lloguer, i després també muntarem taller de confecció, que també ho farem tot allà, i aquesta vegada sí que centralitzem molt la preparació de la pel·li a Madrid.
0: I com es conserven aquests... Sí, per exemple, necessites un uniforme, no? De jo què sé, de soldat, per exemple. Com es conserva aquesta roba?
1: Clar, doncs realment, per mi em sembla com de les coses molt interessants, perquè hi ha, evidentment, com hi ha algunes coses que són reproduccions, però després als llocs de lloguer de vestuari a cinema hi ha moltes peces originals. Llavors, clar, i de vegades et trobes peces originals inclús amb etiqueta nova. Vull dir, com de coses que han sortit de fàbriques o d'estocs, de fàbriques tancat, que han tancat, que s'han recomprat, i aleshores, clar, et trobes com prendes realment autèntiques.
0: La sabateria entra també, no? Mm-hmm, dintre
1: exacte.
0: Del teu negociat?
1: Sí, sí, o sigui,
0: I
1: sabates, barrets...
0: I què passa si t'equivoques de sabates? De número.
1: Les sabates és el pitjor que et pots equivocar. De fet, jo sóc molt pesada. Quan estem fent proves de vestuari amb els actors, insisteixo molt, quan es fan unes sabates, segur que t'és còmode, perquè una cosa és de vegades provar-te-la 10 minuts, es poses a vestuari i després fer una jornada sencera de rodatge. O sigui, som una cosa que tinc molta obsessió i que sóc molt pesada, que és com de, si no és còmode, digue-m'ho ara, perquè si no serà massa tard.
0: Lo de matinar ho tens també assumit,
1: sí.
0: M'imagino,
1: sí,
0: no?
1: Sí, el matinar o el rodar nocturns, vull dir, al final jo crec que, sempre vaig a broma, que crec que quan sigui una senyora gran tindré un trastorn del son terrible, perquè estem acostumats a ara rodar de dia, ara rodar de nit, ara rodar el cap de setmana, no? Vull dir, com canviant d'horaris tota l'estona.
0: Ja no t'has queixat de les calors que no deixava dormir,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, ja és igual.
0: Vinyet Escobar, el departament de vestuari requereix un lideratge. Mm-hmm. S'ha de ser una mica líder, també,
1: mica
0: no?
1: Líder. Sí, sí.
0: Quanta gent tens ara al teu càrrec? Mm-hmm.
1: Clar, una mica depèn del projecte. Tenim equips com més grans i més petits. Sí que és veritat que estem afrontant un equip ara com bastant gran, perquè de fet encara no el tenim tancat, perquè acabo de començar i l'estem mm-hmm. tot just negociant. Però, bueno, sí que hi ha com el... És veritat que és una part com de la nostra feina, que a part del disseny de vestuari hi ha una gestió d'un equip humà, com d'un pressupost, vull dir que més enllà del disseny hi ha com una feina com que abarca altres cercles que també et porten molta feina i moltes hores i que és igual important de l'altre, perquè al final tu has de fer un vestuari acord a un pressupost, amb un temps en concret, no? Com de, i això és que amb certes limitacions que formen part del repte, també.
0: Figurinista, dissenyadora de vestuari, com s'ha de dir?
1: Clar, jo és una mica, o sigui, perquè és veritat que el terme figurinisme de vegades porta una mica el dibuixar, no? Una mica, que sí que és veritat que és com es diu a la professió, però després com el disseny de vestuari, jo és que realment estic una mica en pau amb qualsevol crèdit, però ara sí que està començant una mica a parlar al canviar la nomenclatura i començar a parlar de direcció de vestuari, una mica com per equiparar-ho a directors d'art, a director de fotografia, perquè sí que és una mica que és veritat que tots els altres càrrecs com caps d'equip hi ha la terminologia direcció, i just en el de vestuari, que tampoc en el de maquillatge i perruqueria, vull dir, com que en altres departaments tampoc, però sí que comença a haver-hi com... comença a ser una conversa que està sobre la taula a l'acadèmia i que em sembla molt interessant, uh-huh. perquè crec que en certa manera sí que hi hauria... O sigui, sí que tindria molt sentit que s'equiparés en aquest sentit la terminologia, que potser no vol... que és una cosa i potser més simbòlica, més abstracta, segurament, però crec que al final com tot fa feina com que... cap a alguna direcció, que és també com el donar la importància importància que té el departament de vestuari a les pel·lis, no?
0: Pues ja veus que per nosaltres la té.
1: Jo té que me n'alegro, per això m'ha fet molta il·lusió que em contactéssim.
0: Doncs t'agraïm moltíssim que t'hagis passat pel Va de Cine i ens hagis obert el teu... aquesta... no sé com dir-ho, aquesta manera de treballar que teniu... que us fa especials i teníem ganes de saber qui hi havia darrere aquest nom que ens cridava l'atenció perquè s'anava repetint i repetint en pel·lícules i ens alegrarem el doble dels teus èxits doncs ara, pròximament.
1: Doncs moltes gràcies, molt gràcies. Contenta de sentir-ho.
0: Gràcies per venir.
1: A vosaltres per convidar-me.
0: Doncs haurem d'anar pensant en marxar. És l'hora dels adeus i us hem de dir adeu-siau. Gràcies per acompanyar-nos i pujar una vegada més aquest Va de Cine que encara va en màniga curta en temporada d'estiu. Irene Moreno ha estat a la realització tècnica i control de so, Joel Sevilla a la producció, Argimiro Lozano és el nostre guionista i crític assessor i us parla i us saluda en nom de tots Conxita Casanovas. Gaudiu de la vida, del cinema, feu-nos el favor i fins la setmana que ve que tornareu a tenir Va de Cine aquí a Ràdio 4, la primera en català, 50 anys amb tu.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Jornada de neteja als municipis del litoral tarragoní després del temporal. Mentre els turistes tornen a ocupar platges, el Vendrell, Torredembarra, Creixell i Roda de Barà treballen per recuperar la normalitat. Objectes arrossegats, baixos anegats i vehicles enfangats són les principals afectacions.
2: Pues a treure aigua i porqueria. Sobretot el problema és la porqueria, no l'aigua.
3: Son todo escombros, restos de basuras, etc. Es insalubre.
4: Pues en casa tenemos tres coches y los tres coches se los tiene que llevar la grúa y veremos a ver un poco qué es lo que ocurre. Hemos llamado a los seguros.
0: Preocupa l'estat de dues persones d'una mateixa família ingressades de gravetat per la caiguda d'un mur al mercat de Roda de Barà. Els alcaldes reclamen una reconfiguració de les zones marítimes. Pere Virgili, alcalde de Roda.
5: Creiem que és una competència i obligació de DIF. Nosaltres ho hem reclamat diverses vegades, aquest mateix. El vam reclamar quan ens feien les obres del túnel de Barà, perquè estava dins de l'àmbit. Hòstia, aprofiteu i foteu un pas tres vegades més ample i més alt.
0: A Coma-ruga ha aixecat el confinament preventiu a l'hotel Maramar per l'evaporació de les pastilles de clor de la piscina. Kenneth Martínez és l'alcalde.
6: Hi ha un equip especialitzat de bombers aquí des de la nit. Van prenent les mesures. De moment no els ha donat cap situació de perill i bueno, acabar de bombejar i que vagi reaccionant aquest producte químic.
0: Dilluns es comencen a quantificar els danys. El govern defensa que no s'enviés un alerta a la població perquè el risc era de 4 sobre 6 i només s'activa per damunt al nivell 5. Protecció Civil manté activa l'alerta del Pla Inuncat per la tempesta a les Terres de l'Ebre, que podria deixar ruixats de 20 litres la mitja hora. I canviem de qüestió perquè a Catalunya és la comunitat autònoma on més ha caigut el preu del lloguer, fins ara un 17%, segons dades del portal immobiliari Fotocasa. Malgrat això, el preu mitjà se situa en 1.300 euros, 100 per sobre a Barcelona i Esplugues de Llobregat, el municipi més car d'Espanya, s'enfila fins als 2.000 euros. A Madrid, el lloguer supera els 1.540 i els 1.520 a les Balears. Per altra banda, el nou mapa de zones tensionades s'estén fins a alguns municipis del Pirineu i el Prepirineu, una mesura que alguns alcaldes consideren insuficient per ampliar el parc d'habitatge assequible. Oriol Lázaro, Camp de Bànol, Marc Baró, La Pobla de Segur.
7: Hi ha aquest parc d'habitatges que podrien entrar al mercat però que estan totalment tancats i no s'hi pot accedir. Això que fa que l'oferta baixi, en canvi la demanda segueix sent-hi.
8: Tenim moltes empreses amb molta estirada que necessiten gent per treballar i que no troben habitatge on pugui viure, no? I això al final és un problema. No?
0: Deixen de tenir al topall municipis com Reus, Figueres, Banyoles o Tortosa. L'Associació d'Agents Immobiliaris assenyala que els canvis constants en les limitacions minven l'oferta d'habitatge de lloguer. Francesc Quintana.
9: Aquesta aprovació constant de decrets, entrades i sortides, el que crea és una mica d'inseguretat jurídica i això el que provoca és que tota la gent que estava invertint en habitatge doncs deixi d'invertir-ho i això el que fa és que disminueixi el parc d'habitatge en lloguer.
0: Absolutament intolerables. Amb aquestes paraules qualifica l'Ajuntament d'Alpicat els fets ocorreguts durant la Festa Major. D'una banda, els tocaments d'un home de 40 anys a un grup de nois, entre els quals hi hauria menors d'edat. El presumpte agressor està detingut. I de l'altra, una possible agressió sexual que ha denunciat una noia. Els agents han obert una investigació, però encara no s'han produït detencions. El consistori parla de successos aïllats i puntuals i demana que no s'utilitzin per generar mala maror i un clima d'inseguretat. Condemna en qualsevol conducta que atempti contra la integritat i el respecte de les persones i vetllen perquè les festes siguin segures i respectuoses. I abans de marxar, mirem al cel. Una potent tempesta entra per l'Atlàntic i comença ja a deixar ruixats a l'Aragó i a l'interior de Catalunya. Coneguem, doncs, la previsió meteorològica amb Jordi Urio. Emet, bona tarda.
10: Bona tarda, avui a Catalunya, temperatures màximes en ascens lleugers, s'esperen valors màxims de 34 graus a Lleida, 33 a Girona, 30 a Barcelona i Tarragona. Pel que fa al cel, núvols d'evolució a l'interior a la tarda, amb probabilitat de ruixats ocasionalment acompanyats de tormenta al Pirineu, sense descartar-se que siguin localment forts o s'estenguin a altres punts de l'interior. Pel que fa al vent, fluix del sud i del sud-est, moderat en zones de l'interior sud i del litoral i per litoral de Girona. Demà, les temperatures mínimes a la nit en lleuger ascens a la Vall d'Aran i al litoral i prelitoral de Girona. Pocs canvis a la resta. No baixaran dels 25 graus a la nit a Barcelona, 23 a Tarragona, 21 a Girona, 18 a Lleida. Pel que fa a les màximes, en descens lleuger a Lleida i amb canvis lleugers a la resta. Demà, núvols d'evolució a partir del migdia, quan s'esperen ruixats acompanyats de tormenta a l'interior. Atenció, perquè podran ser localment forts o molt forts, acompanyats de calamarsa, i poden ser persistents a Pirineus sense descartar-se a altres punts del litoral. És una informació d'EMET.
0: Tornem amb més informació al punt de les 5 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. Gaudeix.

0: Els imprescindibles de Ràdio 4. Amb Sara Gutiérrez.
1: Què tal? Bona tarda, com esteu? Nosaltres molt contents, com sempre, perquè des d'ara i fins les 5 de la tarda tenim moltes cançons per endavant. Avui escoltarem a, atenció amb aquesta llista, James Arthur, David Guetta, Sia, Juanes, Alicia Keys i, fins i tot, en recuperarem alguna de Maneskin. Però abans comencem amb una cançó de l'any 2011 amb un missatge claríssim d'empoderament femení. La canta Beyoncé i això es diu Run the World Girls.

Viatgem fins a Itàlia amb un grup que va saltar la fama gràcies a Eurovisió i, evidentment, ha arribat fins a dia d'avui amb molta fama. Aquesta ja se l'han guanyat ells a posteriori. Parlem dels Maneskin i, en aquest cas, fem sonar l'altra dimensione. I adesso giuro faccio le

D'aquí a una estona escoltarem a David Guetta i Sia amb She-Wolf, No One també d'Alicia Keys, Els Animal amb el seu Només Tu, però abans volem anar-nos en fins l'any 2013 amb Icona Pop i Charlie XCX i el seu I Love It.

Aquest any, més de 190.000 persones, que es diu aviat, han vist Sebastián Yatra de gira per Espanya, i per si alguna d'aquestes, doncs, per casualitat, és algú de vosaltres, escolta, us dedico a aquesta cançó, que es diu Pareja del Año, i evidentment qui la canta és Sebastián Yatra i Mike Towers.

0: Anem ara amb el més nou de Funambulista, que va veure la llum justament fa poquetes setmanes, amb una miqueta de ritme caribeny. Ja sé que potser no toca per l'època de l'any, però sempre és benvingut recordar dies d'estiu quan queden enrere. Com us deia, Funambulista amb El Mismo Lugar.
1: Ya ves, lo más sencillo es lo más difícil de entender.

Avamax va ser número 1 l'any 2020 i, entre altres, va ser gràcies a Sweet Bop Psycho i també una miqueta gràcies a aquesta que avui fem sonar a Ràdio 4 i que es diu So Am I.

que David Guetta i Sia són, jo diria, la parella perfectíssima musicalment parlant, no és cap novetat. Els dos lliguen molt bé, un evidentment al tema producció i DJ, l'altre amb la veu, i de fet jo crec que això queda més que aprovat amb aquesta cançó de l'any 2011 que es diu She Wolf.

I seguim amb aquesta cronologia que hem començat fa una estoneta i, de fet, ara parlàvem d'aquest I Will Never Let You Down de Rita Ora. Dos anys més tard apareixia James Arthur, el James Arthur més romàntic, diria jo, per cantar-nos Say You Won't Let Go.

Canviem ara l'R&B, el soul, també una miqueta de pop de Rihanna, perquè juntament amb Miki Eko, l'any 2012 van fer això que es diu Stay.

I ens quedem a casa nostra perquè, si parlem del grup català Animal, jo diria que va ser gairebé fugaç, vist i no vist. Ens van donar temes al maig del 2019, va ser llavors quan es van donar a conèixer, i es van acomiadar posteriorment dels escenaris, però per sort ens van regalar cançons com aquesta. Només amb tu, Animal. Oh.

0: quedat mirant com respirava. I he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules. Hi ha silencis que et fan més valent.
1: L'any 1986, Madonna cantava allò de La Isla Bonita, però uns quants anys després, com que és una cançó que evidentment ens agrada seguir escoltant i recordant, els actors de la sèrie Glee i Ricky Martin van fer-ne una versió 2.0 que avui volem escoltar a Ràdio 4.

I ara posem una miqueta més de ritme, perquè dins l'àlbum Loco de Amor de Juanes de l'any 2014 hi trobem La Luz. Juanes. Sí.

I com que avui encara no havíem posat cap ritme així de reggaeton i ja ens estem apropant al final del programa perquè aquesta serà l'última que sonarà, confiem en Thalia i en Nat i Natasha per fer-ho. Es diu No me acuerdo i, evidentment, amb aquesta ens acomiadem, però no patiu, demà hi tornem. Mentrestant, gaudiu de la tarda i, sobretot, que no falti la música a la vostra vida. Que tingueu bona tarda. Adéu, adéu.

0: Són les 5.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a la Ràpita al Montsià aquesta matinada. Al voltant de les 3 i mitja han rebut una alerta per una agressió. Entre grups en arribar han constatat que hi havia un home ferit. Efectius del SEM han dut a terme maniobres de reanimació al lloc dels fets, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. La investigació està sota secret de les actuacions. Els conductors de taxi de Barcelona denuncien embussos constants a la terminal portuària des de l'inici de la temporada turística al maig. Fins a 3 hores per entrar o sortir del port, diuen. Assenyalen que alguns usuaris han arribat a perdre bucs o avions, una preocupació que comparteixen els organitzadors de creuers. Els taxistes critiquen la inacció de l'autoritat portuària davant les seves demandes. Oliver Conté, el president d'Elite Taxi.
2: Ningú ens dona una resposta. Ens trobem actituds com ara ja solucionada per part de l'autoritat portuària que no ens deixava entrar per dintre de la part industrial del port per accedir-hi als creuers. Ara això sí que ens deixen entrar, però l'entrada aquesta autoritzada comporta el tancament de les rondes a les sortides 20 i 21, amb la qual una cosa que pot ser una petita solució, genera un gran problema. Hem tingut rècords per entrar i sortir del port de més de 3 hores. Això per nosaltres, rai, perquè, bueno, només conduint, però hi ha gent que ha perdut el vol o que fins i tot ha perdut el creuer.
0: Continuem a la capital catalana perquè ha caigut la contaminació atmosfèrica. Es desploma fins a un 40% a escoles de primària entre els anys 2018 i 2025, segons el darrer informe de l'Agència Catalana de Salut Pública. Maria Gómez.
3: Tots els centres escolars de Barcelona es mantenen dins els límits legals de diòxid de nitrogen, però no en els barems que recomana l'Organització Mundial de la Salut. Per barris, l'Eixample registra l'exposició més elevada a contaminants i, per contra, Sarrià-Sant Gervasi, la més baixa. Un descens que també comporta millores per a la salut. Durant el 2025, la mortalitat associada a l'exposició directa de la contaminació va caure en un 15%, l'asma infantil en un 25% i el càncer de pulmó en un 22%. Unes xifres que encara podrien augmentar més, segons l'estudi, si Barcelona complís els límits europeus pactats per al 2030.
0: Gràcies. Parlem ara de carburants. Setena setmana consecutiva d'encariment dels preus després de la rebaixa de l'IVA del govern espanyol per contrarrestar l'impacte de la guerra a l'Iran. Avui costen un 21% més que a inicis de juliol. La benzina tanca la setmana a 1,70 el litre, a 1,9 el dièsel. Omplir el dipòsit avui costa 93 euros de benzina i 100 en dièsel, entre 12 i 22 euros més que fa un any. S'espera que a partir de setembre els preus tornin a baixar gràcies a la rebaixa de l'impost d'hidrocarburs. I de l'exterior, l'Iran assenyala que no cedirà davant l'amenaça de bloqueig econòmic per part de Donald Trump. El president persa, Masoud Pezeshkian, recorda que els Estats Units no han aconseguit derrocar-los per instal·lar autoritats més complaents amb la Casa Blanca. Teheran, a més, considera enemic els països que s'uneixen a la guerra comercial, afegeixen que mai han atacat els interessos econòmics estatunidencs, sinó les seves bases militars. Entre els principals socis comercials de l'Iran, la Xina, que compra un 90% del petroli persa. Per cert, l'Iran acaba de descobrir una reserva de gas, diu, de més de 7,5 bilions de peus cúbics. Aquest dilluns, el cap de l'exèrcit del Pakistan, país mediador, es desplaçarà a Teheran per continuar els esforços diplomàtics que cerquen posar fi a la guerra entre els Estats Units i l'Iran. I als esports, últims quilòmetres de la segona etapa de la Vuelta. Llorenç Llop, bona tarda.
4: Bona tarda. Queden 26 quilòmetres per arribar a la meta situada a Manosque, de moment sense cap ciclista a la fuga. Recordem que l'etapa d'avui sortia des de Mònaco. La d'avui és la jornada més llarga, amb 214 quilòmetres. El mallot vermell el porta Tadej Pogačar, que va guanyar ahir en la contrarrellotge individual, pendents dels quatre catalans de l'edició. En Fórmula 1 segueix en marxa la carrera del Gran Premi dels Països Baixos, una cursa que ha començat accidentada per un xoc de Max Verstappen contra el mur a la primera volta. L'organització ha tret la bandera vermella. Queden dos voltes. Lidera Lando Norris en futbol. Aquesta nit debuta el Barça-Elche a quarts de 10. Veurem quin és el primer 11 titular de Hansi Flick. El que està clar és que no podrà comptar amb Alejandro Valde, que no ha viatjat amb l'equip i s'espera que surti del club en aquesta última setmana de mercat. Abans, a les 7, el Centre d'Esport Sabadell disputa el seu segon partit a segona divisió. Ho farà de nou fora de casa contra el Castellón.
0: És tot per ara. Tornem amb més informació al punt de les 6 en aquesta sintonia a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Catalunya Express amb Joan Arenyes.

0: Enganyar-te.
1: Enganyar-te és la Ludwig Band amb l'últim dels avançaments d'un disc que ja té data de sortida. El 27 de febrer es publica el nou àlbum de la Ludwig Band, que durà per títol Pel barri es comenta. És la nostra benvinguda en aquesta nova edició del Catalunya Express, aquí, a Ràdio 4.

Com va? Bona tarda i benvingut a aquesta nova edició del Catalunya Express que t'acompanya com cada dissabte, cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda a l'FM de Ràdio 4. Potser tu ets d'aquests que pateix insomni i ens escolta de matinada les remissions, per què no? O ets d'aquests que prefereix triar l'hora en què vol escoltar les coses i ho fa en format podcast a la nostra pàgina web o bé l'aplicació àudio de Ràdio i Televisió Espanyola. En tot cas, si estàs aquí i ens estàs escoltant, és perquè tens cert interès en saber què està passant a l'escena musical del país. I és el que intentem, explicar-te tot allò que és actualitat a la música del nostre país. I com sempre ho fem a través de novetats, com aquesta que acabes d'escoltar, les cançons més importants a la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Tenim un cap de setmana potentíssim. En aquesta segona hora tindrem ocasió de parlar amb en Xico. En Xico és bateria, és productor de Ginestar, per exemple, i a part té la seva pròpia carrera en solitari. Acaba de publicar el seu nou disc titulat Listen, un disc on cada vegada va madurant el seu so i la seva manera d'expressar-se, i un disc que val molt la pena descobrir. Si no ho has fet, si no saps qui és Xico, et recomano que ens escoltis a la segona del Catalunya Express d'avui dissabte. Un Catalunya Express que avui, en aquesta primera hora, compartirem amb l'Oriol Puig. L'Oriol ha estat uns dies de festa, s'ha anat de viatge al Marroc, al casament d'un amic, i ara ha tornat. I com que ha tornat, hem pensat que la nostra batalla de PBs podria anar a l'entorn de cançons que parlen justament d'això, de tornar. Per tant, som-hi, doncs, i compartim des d'ara mateix la nostra batalla de PBs. Música catalana.

0: I aquesta sintonia indica que és el moment de començar una secció que compartim des de fa molt de temps, moltes temporades, amb l'Oriol Puig.
1: Què tal?
0: Company, no diguis què tal, que encara no t'he presentat.
1: Però, si és del meu nom, Arenyes. Això ja compta com a presentació. Perdona, segueix. Sí, que, és que vull que ho diguis, perquè m'agradarà.
0: Senyores i senyors, amb tots vostès, Oriol Puig.
1: Encantat, què tal?
0: Home.
1: Col·laborador i...
0: I amic.
1: Ara,
0: no sabem què pesa més.
1: Cada cop pesem menys.
0: Això és un altre.
1: Amb dos.
0: Exacte, això és un altre.
1: Però no passa per res.
0: Ja us explicarem. És que ens estem punxant.
1: Sí, però no...
0: Però no en vena.
1: No. Coses guais.
0: Coses guais.
1: Sí.
0: Però és igual, no us importa. És la nostra vida, vale?
1: Però no sé què venen aquí, escoltar música o escoltar les batalles.
0: Exacte. És igual. El cas és que amb l'Oriol, amb qui compartim aquesta secció, que es diu La Batalla de PDs...
1: Correcte.
0: Una tonteria de secció que consisteix en... trucar-nos. No, ni trucar-nos.
1: Sí, ni això.
0: Enviar-nos un WhatsApp el dilluns o el dimarts.
1: El dimarts a la tarda.
0: Quan ens en
1: recordem. Ei, demà gravem a les 7. Vale.
0: I dir, què? Gravem? Bueno, va, sí. Va, pues, busca algú. Hòstia, aquí, a veure quin enganyo per venir.
1: Sí, sí.
0: I, bueno, a vegades aconseguim enganyar algú...
1: I a vegades ens enganyen a nosaltres, perquè diuen que vénen i no vénen.
0: Exacte. El cas és que, això, es tracta de venir aquí, compartir unes quantes cançons,
1: correcte,
0: fer unes risses, que és bàsic, i passar, doncs, això, una bona estona aquí a l'antena de Ràdio 4.
1: I explicar que les cançons que seleccionem van vinculades a una temàtica, no?
0: Correcte, sí senyor. Com que aquesta setmana, ara feia dies que l'Oriol, doncs...
1: Se'n vaig escapar.
0: Es va escapar, has fet campana. Doncs, on has estat, per cert?
1: He estat al Sàhara, els campaments refugiades del Sàhara, passant uns dies allà i cada cop més preocupat per la situació que veiem, però aquí no venim a parlar de política.
0: No, però tu tens molta tirada al Sàhara, eh?
1: 16a vegada que baixo.
0: 16a vegada que hi vas.
1: I en seran més.
0: Carai, déu-n'hi-do. Ja m'expliqué les coses.
1: Molt bé.
0: El cas és que, com que fa unes quantes setmanes que no apareix per aquí, doncs hem decidit que el tema d'avui, per la nostra batalla de PDs, sigui...
1: Tornar.
0: Que ja l'havíem fet, però tornem a fer-lo.
1: És que, clar, el seu nom mateix ho diu.
0: Perquè va de tornar. Què hem de fer? Tornar-lo a fer.
1: Sí.
0: Et sembla que comenci jo?
1: Sí, evidentment. Comences tu, Aranya, si és cosa teu.
0: I jo, si us sembla, començaria amb una cançó preciosa d'una cantant terrassenca vinculada amb aquell grup que ho van deixar,
1: el Sense Sal. Però no només, perquè
0: no
1: està col·laborant en moltes altres grups, en projecte propi...
0: Exacte. I que un moment donat va tenir l'ocasió d'una cançó, incloure aquesta cançó en un spot de televisió, una cançó que anunciava un supermercat, si no recordo malament.
1: Amb certa polèmica, últimament.
0: Amb certa polèmica, exacte. Però la cançó era molt maca i parla d'això, justament de tornar. És l'Alícia Reyes.

0: Tornar és la cançó que ha obert aquesta nova batalla de PDs. Correcte. Que compartim avui amb l'Oriol, com sempre, a l'entorn de cançons que parlen de tornar. Tornem a parlar de tornar.
1: Correcte, sí. I ara, bé, de la meva tria, quan hem decidit la temàtica de la secció, és la primera cançó que m'ha vingut al cap, perquè també és una de les meves cançons preferides, un grup que m'encanta, que em fa vibrar, que m'excita, que em fa, em posa la pell de gallina, i una cançó que és de les meves preferides i que a més és bastant curteta i intensa, com és la Mishima, de Tot torna a començar, que com he dit, és una de les meves cançons preferides.
0: Em consta, perquè a la mínima la coles.
1: La colo sempre, sí. És un temazo, la veritat.
0: És un temazo. La posarem sencera, perquè és curteta i va sencera. Som-hi.

0: Gravat a França, amb un estudi analògic 100%, un disc que es deia Ordre i Aventura, que conté aquesta joia, que avui hem escoltat, ens hem esplaiat amb ella.
1: Humilment, el millor disc de Mishima.
0: Segurament, és probable. Tot va de gustos, però amb un per gran disc, sens dubte. Tot torna a començar. És el tema d'avui, tornar. El tema que ha triat l'Oriol, perquè va tornar d'unes vacances, pot dir... Has anat a una boda.
1: He anat a un casament saharaui al mig del desert.
0: Sí. És molt diferent d'una boda gitana o d'una boda d'aquí?
1: Pel que fa la llargada, no.
0: Perquè és molt llarga o què?
1: Pel que fa la festa, tampoc. Pel que fa moltes altres coses, sí, perquè, clar, estàs en un entorn musulmà, també, vull dir, la cerimònia és diferent. Menges molt...
0: veus molt té, moltes pastes...
1: Molts té, molt de camell...
0: Sí. Aquí també n'hi ha molts de camells, eh?
1: Sí, però en aquest barri, dius. Sí. Aquest camell és diferent, perquè el primer dia, dia abans de la boda, van arribar els camells a casa i el segon dia no hi eren i vas preguntar, on estan els camells? I dina, te'l van portar en un plat.
0: Ostres!
1: Sí, sí, sí. Diferent, diferent.
0: Ah, sí? Un plat cuinat, vols dir?
1: Clar, els camells els mengen.
0: Ens menja
1: el camell? El camell es menja, és molt bo. Bueno, a mi... A
0: veure, tu has menjat camell?
1: He menjat camell molts cops. Sí, sí, sí. No passa res.
0: No passa res.
1: És carn dura i ja s'ha de cuinar bé. Si la cuines bé, està bé.
0: És com el senglar, vull dir que necessita moltes hores.
1: Sí, o com el... Com a model, l'altra amiga. No? Ara no sé com es diu en català, disculpeu-me, El reno, deia, dels països nòrdics, que també es cuina... també es cuina i és una carn molt dura perquè està
0: el
1: molt
0: cèrbol,
1: fort.
0: El cèrbol, sí, un bitxo d'aquests...
1: Sí, d'aquests grans.
0: Silvestres.
1: Però sí, sí, es menja i el Sàhara se'n menja molta.
0: Molt bé, anirem coneixent detalls de com és una boda...
1: Ah, sí, avui la secció va d'això, cap problema.
0: Però mentre seran, escoltarem cançons que parlen de tornar. Correcte. Hi ha una cançó de la Fúmiga que es diu així, Tornar. Però és que, a més, si esteu atents, veureu que hi ha, al mig de la cançó, un plagi descarat, o una inspiració, deixem una inspiració,
1: ara.
0: El Hey Jude dels Beatles.
1: Literalment.
0: Escolteu-ho.

0: un homenatge gens dissimulat, exacte. A veure, puja, puja. Bé, de fet, ells no ho amaguen, eh? Fan referències als Beatles, a la cançó, i és un homenatge als seus referents, entre altres, amb aquesta cançó que es diu Tornar, que és el tema que avui hem triat amb la l'Oriol Puig, que acaba de tornar d'una boda saharaui.
1: Ah, sí, exacte.
0: Una boda berber? No.
1: No, saharaui.
0: Saharaui. Molt bé. Quina cançó has triat tu ara?
1: Ara una cançó de tornar, però de un grup que torna.
0: Home, això és Rissar el Risso.
1: Sí, perquè, clar, la cançó no parla tant de tornar, però bueno, però el grup torna, per tant, com que el grup torna i jo la secció soc flexible...
0: Mira, no sé per què, com me l'has proposat, dic que aquest s'ho farà anar bé,
1: exacte, com
0: per dir que torna la cosa sorda. No? Perquè aquesta cançó no parla de tornar.
1: No parla de tornar, per res, absolutament.
0: Però ells tornen,
1: i a més és una cançó de la gossa que molta gent es pensa que és de Zoo, però realment l'original és la de la gossa sorda. Jo crec que la gossa de Zoo van donar-li un gir diferent i a mi, doncs, m'agrada més la de Zoo, però aquesta també és un temazo. I m'ha vingut a gust posar la gossa sorda. Encara no tinc entrades per cap dels seus concerts. Si estan escoltant la gossa, ens volen donar algunes entrades, doncs les acceptaré molt gratuïtament, amb els dos sentits, tot gratuïtament. Però, bueno, sí, no, alguns aniré. Alguns aniré. Sí.
0: Va, escoltem aquest clàssic, Esbarzer.
1: És que no calia ni dir-ho.

0: Zaragoza sorda i el seu clàssic esbarzers, tal com deia l'Oriol, aquest any s'han reunit per fer tres concerts. Un el 24 d'abril a Picassent, el segon el 2 de maig a Palma, i el següent, l'últim, que tenen anunciat de moment, és el 23 de maig a Cunit. El de Cunit és el que queda més a prop, Oriol, que ho sàpigues.
1: Sí. Sí, el que passa que se n'ha anunciat en altres llocs, eh?
0: Ah, jo els que
1: sí,
0: tinc estic consultant. Ah, però estic consultant, sí, mirant la seva
1: web,
0: jo. I
1: a més, un que encara em queda més a prop, que és a l'Empordà, a la Bisbal d'Empordà, a l'Empordà Fest, que tenen un cartelón.
0: Doncs, escolta, senyors de la Cosa Sorda, actualitzin l'agenda de la seva web, perquè aquí és el que surt.
1: Dos a Picassent, una a Palma, dos a Cunit, una a Alacant, una a Vic, una a Gandia, una a Salou, una a la Bisbal, una a Villores, que és la Plec dels Ports, un adrà a Brussel·les i un últim concert que no han anunciat, que serà el mes d'octubre d'aquest any, que no han dit encara i que veurem on ens acaben portant.
0: La Gossa Sorda, que torna al costat d'una altra formació que també torna aquest any, després de la gira de reunificació que van fer l'any passat. Els Lacs en Busto obren la gira el 24 d'abril a Salt i la tanquen el 19 de desembre, saps on?
1: A on?
0: A Salt.
1: Molt bé. Doncs...
0: surten de la Mirona i acaben a la Mirona.
1: Els hi faltarà una mica de pebre i ho tindran tot, ja.
0: Exacte, però entremig passaran per, jo què sé, per Lleida, per Vic, el Cabró Roc, per les Salabars, el Poble Espanyol...
1: A Roses,
0: el Festiuet, el Roses, el Son del Món, la Garbinada Pop a l'agost, el d'Occident Summerfest Cerdanya, els 40 anys de no sé què, de Vilafranca o Penedès, bueno, Talarn, Montmeló, Salt, bueno, déu-n'hi-do.
1: I a més has escollit un temazo d'ells. O sigui, la cançó que has escollit per mi és de les millors que tenen.
0: És de les millors i és la que ens quadrava més aquí.
1: Exacte, el tema era ideal. Era ideal.
0: Perquè avui el tema era cançons que parlen de tornar. I què diu aquesta cançó? Us ho diu en Salva. Quan has tocat

0: Que t'estimem molt, ho saps.
1: Ho ha dit abans de començar, ha dit el teu nom i ha dit que molt bé, Salva.
0: Sí, senyor. Doncs això, una de les cançons que cantava en Salva Racero i que era un, ha estat un dels cantants de, al llarg de la llarguíssima història. 40 anys. 40 anys era per tenir molts cantants, eh?
1: Sí, i per tenir una vida. Jo tinc 40 anys clavats, vull dir.
0: Imagina, 40 anys? Aquest any celebrem els 640?
1: Jo els vaig celebrar ja.
0: Ah, no em vas convidar, eh? Mira que som amics i companys d'espai.
1: Sí, sí, sí. Potser.
0: La bacanal que vas organitzant... No
1: haguessis set el més gran, també t'ho ets a dir.
0: Què vols dir, jo?
1: Que hi havia gent més gran.
0: Això és un consol,
1: no,
0: això,
1: però no? No, parlo d'edat, parlo que ets una gran persona.
0: Ah, burro. Hòstia, la confiança fa fàstic, senyors. A qui li toca?
1: Em toca a mi.
0: Tu. Pues va, tira,
1: a més, em toca
0: tira,
1: a mi,
0: tira.
1: I he fet una cosa, com que sabia la teva tria de cançons, he agafat una cançó que porta el mateix títol d'una cançó que has escollit tu, però és d'un altre grup. Jo ens tenc com una mica aixafat aquí, m'he avançat per l'esquerra, i he escollit una cançó de Charango, que és preciosa, i que també...
0: Però després et tornaré la rèplica, jo.
1: Per això, no direm de quin grup... Bueno, fem una cosa, que la gent pensi quin grup català, perquè aquí només fem música
0: té català... Té una altra cançó que
1: exacte.
0: Es diu igual que aquesta.
1: Exacte.
0: La com es diu aquesta?
1: És hora de tornar a casa, i la meva és la de Charango. I després penseu quina ha escollit el Joan. Cada...

0: Els Charango, amb aquesta cançó, que és una de les últimes cançons que van publicar en format àlbum, diguéssim, que no fos una recopilació, i que hem de dir això, que presentem els Charango, els Ayurats Charango.
1: Que, a més, la cançó era com la amb la qual es feia més oficiós, no?, que plegaven, no?, perquè diuen és hora de tornar a casa, i era com de les últimes, tanca l'últim disc.
0: Una mica pleguem veles i tornem cap a casa, diguéssim.
1: Tu creus que la gent que ens està escoltant,
0: què?
1: Ja sap de quin grup parla, has escollit la cançó. No?
0: Ah, home, a veure, acabem d'escoltar una cançó que es diu És hora de tornar a casa, correcte, de Charango. Però hi ha un altre grup que abans, abans, ja havia publicat una cançó amb el mateix títol.
1: Jo crec que alguna persona audaç ha entrat a Via Sona, ha ficat És hora de tornar a casa i ha vist
0: audaç
1: quants grups.
0: Audaç i amb poca feina.
1: També.
0: Per què?
1: Sí, bueno, a veure, un dissabte a la tarda tampoc és... hi ha molta gent treballant.
0: Estàs allà tocant-te la pampa, mirant la tele.
1: Exacte, o conduint el cotxe, de copilot. Si estàs de copilot, puja el volum de la ràdio.
0: Exacte. Doncs això, hem dit que posem dues cançons que tenen el mateix títol. Hem escoltat És hora de tornar a casa, de Charango, i ara és el moment d'escoltar És hora de tornar a casa, dels Pets.

0: Aquesta cançó que es diu És hora de tornar a casa i es va publicar el disc Sol. De quin any és el disc Sol, Oriol? Atenció, pregunta.
1: Del 90 i alguna
0: cosa. 90, home, sí, 90 i alguna cosa, però 90 quants?
1: 94.
0: 90, més.
1: 98.
0: 90, més.
1: 99.
0: Correcte, de l'any... fa mal, eh? Són 27 anys, això, eh?
1: Sí, Déu-n'hi-do. I... no vull dir els que tenia.
0: No, no, tu tenies, anaves en calça curta, tu.
1: Tio, si vaig néixer el 85, jo.
0: Per això, que, bueno, ho pots comptar, eres un d'allò.
1: 18 anys.
0: 18 anys.
1: 18?
0: Que no? Tendre, que tendre.
1: No, no, que coi, 14 anys.
0: Que, per això dic, que tendre.
1: Aquella,
0: aquella època, ja dic, pantaló curt, genolls pelats, que em deien els veig, no?
1: Sí, sí, sí.
0: On corries tu, en 14 anys?
1: Corria poc.
0: Corries per prop.
1: Jugava a futbol, això segur. Em sembla que aquella època jugava a l'Horta i res, rebia la pilota i...
0: Eres una jove promesa de l'Horta?
1: Bueno, el problema
0: de
1: és que...
0: De l'Horta, barri, eh?
1: No. Sí, sí, era molt baix i ja està, i no hi ha més.
0: Sort que després vas fer l'estirada.
1: Tampoc
0: vas
1: la vaig fer molt.
0: Vas fer l'estirada.
1: Tampoc et pensis, però aquella època era un problema.
0: Bueno, és bonic mirar la data de segons quins discos perquè te n'adones que ha passat bastant de temps perquè, clar, el disc Sol dels Pets és de l'any 99. Però vaja, avui estem buscant cançons que parlen de tornar. I tornar. Ara em toca a mi, oi?
1: No, em toca a tu.
0: És veritat, toca a tu, perdona.
1: Cançons de tornada.
0: Quan he vist qui venia, dic, no, això no em toca a mi.
1: Com que són cançons de tornada...
0: Sí. A veure com...
1: La tornada no és només el fet de tornar, sinó hi ha una cosa que és la tornada de la cançó.
0: Oh!
1: Has vist?
0: Oh!
1: Anada i tornada.
0: Per favor.
1: Sabor de gràcia. Amb un gran Quico el Celio i el Mut de Ferreries. I no sé quins més. I el noi, el Mut i el de Ferreries. Sabor de gràcia.
0: Va, som-hi.

0: A veure, aquí hi ha un gaspatxo muntat, aquí hi ha una amanida de...
1: És un batibull de cançons tradicionals catalanes, d'anada i tornada.
0: D'anada i tornada, perquè hem barrejat aquí de tot, eh?
1: Amb un denominador comú, com és...
0: Que és
1: la rumba catalana.
0: Sí, senyor.
1: Correcte, molt bé. Veig que la teoria te la vas aprendre molt bé.
0: Mira, després de tant de temps compartint amb tu la secció, poc a poc va filtrant. Tot va, saps? Va calant, diguéssim. I soc bastant rumbero, eh?
1: Home, més que hauria de ser tothom.
0: Ho soc bastant més de quan ens vam conèixer.
1: Segur. No et paro de fotre la rumba en calçador. I qualsevol diu que no, la rumba...
0: Ens queden dues cançons. La penúltima és la meva.
1: Correcte.
0: És d'un disc de l'any 2020, dels Amics de les Arts, que van publicar aquell any un disc que duia per títol El senyal que esperaves. Ho estic dient de memòria, però jo diria que aquest disc és el que van anar a gravar amb un productor americà.
1: Pot ser.
0: Que es van deixar la pasta allà. No sé si ho van fer... Crec que ho van fer venir. Van dir, hòstia, vine cap aquí, que paguem aquí els dinars... La manutenció. Paguem el dinero i els dinars, també.
1: Sí, sí, sí.
0: I ens produeixes un disquet. Crec que és aquest. Potser m'equivoco, però no passaré. Ara ho revisaré i us ho confirmo. Mm-hmm. Però, mentrestant, escoltem una cançó que està inclòs en aquest disc i que té el tema que avui toquem. Quin tema toquem?
1: Tornar.
0: La cançó es diu No vam saber tornar.
2: Deu ser aquest temps de merda.

0: Aquesta cançó, inclosa en el seu disc El senyal que esperaves, efectivament està gravat amb un productor no diré americà, però és un productor escocès. I el van gravar això, al costat de Glasgow, en un estudi que es diu Castle of a Dome Studios, que és d'aquest productor, que ha gravat, entre d'altres, Teenage Fan Club o Belen Sebastian, i també Els Amics de les Arts. Un disc que sona molt bé, per cert, sí. Però no vol dir que els que es graven aquí tampoc sonen malament, eh?
1: No. Però sí que és cert que ara que has dit això de Belen Sebastian, aquest ritme més Britpop de fons està més potenciat en aquest disc, en aquesta cançó, sobretot.
0: Sí, senyor. I el Toni Diuen és un salveu simpàtic i també necessita una punxada.
1: Salveu simpàtic.
0: Necessita una punxada, una punxada amb un heart, tampoc no li sobraria. Però això és igual. És un gran productor.
1: Sort que no ens escolta.
0: No.
1: Encara.
0: Tom. Bueno, podria, eh?
1: Tom. Sintonitza. Quina sintonia és, això?
0: We love you.
1: Quina sintonia és a Glasgow, a Ràdio 4?
0: No, això per internet, el que faci falta.
1: Ja no hi ha FM. Jo sóc que sóc un nostàlgic
0: de l'FM. Tom no, es diu Tony Dugan.
1: Tony Dugan. Saps que hi havia una jugadora de futbol americana de les millors de la història que es deia Tony Dugan?
0: Sí, senyor, l'he trobat buscant el productor, m'ha sortit la jugadora americana.
1: A més de les millors davanteres de la història del futbol.
0: Sí, senyor, bona davantera, sí, senyor.
1: Aquí parlem de música, de cultura, de societat, de saharauis, també de futbol, sí. El que vulguis. Que et sembla una mica Pilar Rahola, però en versió
0: exacte.
1: Bona, no sionista, que és important. Això
0: i també. A més sabem que t'estem atabalant una mica, que
1: correcte.
0: Estem aquí explicant les nostres merdes exacte. Que no t'interessen per res, o sigui que anem per acabar.
1: I per acabar una cançó tranquil·leta.
0: Exacte. Però espera, deixem repassar el que hem escoltat.
1: Ah, sí,
0: hem escoltat Alicia Rey, hem escoltat Mishima, La Fúmiga, La Gossa Sorda, L'Axambusto, Charango, Els Pets, Sabor de Gràcia, amb Kiko Alcelio, Els Amics de les Arts, i tanquem amb un clàssic.
1: Sí, Sopa de Cabra, i El Podré Tornar Enrere, és una cançó de relax per acabar la secció, i una cançó ideal per escoltar un dissabte a la tarda.
0: Sí, senyor, amb això ens quedem.
1: I tant.
0: Oriol, gràcies per tornar.
1: Tornarem.
0: Aquest, que és el teu espai,
1: sí,
0: i fins a la pròxima ocasió, quan tu vulguis.
1: Que no serà tan tard com ara, eh? No tardaré tant.
0: Molt bé.
1: Adéu a tothom.

0: de l'any.
1: Aquests són els 10 finalistes del Premi Disc Català de l'any, el guardó amb més història de la música en català. Quin és per tu el millor dels 10? Aquest premi el decideixes tu. Vota-la a la web de Ràdio 4. Ara et toca a tu.

0: Important recordar-te que pots encara votar quin dels 10 finalistes és el teu candidat a emportar-se el Premi Disc Català de l'Any de Ràdio 4. Encara és a temps, tanquem la votació aquest pròxim 1 de març. Entra a la nostra pàgina web i tria entre els 10 finalistes. Arribem a les notícies de les 6 amb un clàssic dels Pets.
1: Com va això? Soc el Lluís Gavaldà dels Pets i ara escoltareu una cançó que està cantada des del punt de vista d'una noia. I és la típica noia que està una mica farta de que el seu company és un penques, que la parca i després intenta lligar amb la cambrera del bar. I, naturalment, la cambrera del bar no li fa ni cas. Però, bueno, al final, la nòvia es venja del penques i al final diu que se'n buscarà amb un altre perquè té ganes d'un bon polvo, per variar. Ai, sí, aquests homes, com són.

0: Són les 6.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Polèmica per la proposta del líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, que demana confinar els migrants diagnosticats de sarna o tuberculosi a Ceuta.
2: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública, porque evidentemente con 400, 500 casos de gastroenteritis eso puede producir pues un enorme impacto en la población.
0: Sanitat li respon que la mesura no queda justificada i li recorda que la competència en salut pública és de l'executiu central. La ministra Mònica García assenyala que els confinaments han de tenir relació amb el mecanisme de transmissió de la malaltia i que en aquest cas podria ser contraproduent. Afegeix que hi ha 3 casos confirmats de tuberculosi, 2 no contagiosos i 1 en tractament. Pel que fa a la gastroenteritis, la ministra assenyala que hi ha 55 possibles casos d'infeccions per E. coli i no mig miler. Aquest dilluns reunió telemàtica de les comunitats autònomes per tramitar l'enviament de vacunes a Ceuta. Centenars de milers de migrants continuen malvivint en campaments improvisats després de l'entrada massiva de fa 3 setmanes. El govern ha muntat una vintena de carpes, però ja estan plenes i treballa en muntar-ne d'altres. L'expert en migracions, Javier de Lucas, ha emplaçat totes les parts a treballar de manera conjunta per trobar una solució a la crisi migratòria. Ho ha explicat a l'edició cap de setmana.
3: Que la situació que estamos viendo en las playas, en los montes, como usted decía, la situación en términos humanitarios es inaceptable. Y eso no tiene otra respuesta que poner medios y dotar de personal.
0: De l'exterior, guerra aranzelària entre els Estats Units i el Canadà, el president estatunidenc Donald Trump s'ha pronunciat per primera vegada. Acusa l'executiu canadenc d'imposar elevats aranzels a productes agrícoles del seu país després de l'entrada en vigor dissabte de les taxes imposades per Trump del 50%. Dòlar per dòlar és la resposta del primer ministre Mark Carney. D'altra banda, cop judicial a la política migratòria de Trump, un tribunal federal ha anul·lat la suspensió de visats a migrants de 75 països impulsada pel líder de la Casa Blanca sota pretext que podrien suposar una despesa addicional al país. Una jutgessa de Nova York titlla la mesura d'il·legal i assenyala que alguns funcionaris havien rebut ordres de denegar visats a persones que sí que complien els requisits. La suspensió afectava països com Rússia, el Brasil, Colòmbia, Cuba, Haití, l'Uruguai, Somàlia o països àrabs, entre d'altres. I volíem dir que avui és el Dia Mundial de l'Internauta. Es commemora la publicació de la primera pàgina web ara fa 35 anys. Internet, ara, a l'era de la intel·ligència artificial, evoluciona a una velocitat vertiginosa amb reptes encara pendents com la ciberseguretat. Cal verificar tota la informació que es consumeix i també protegir les nostres dades cada vegada més valuoses. Bruno Pérez, pèrit informàtic forense.
4: Els databroques són els que es dediquen a recopilar tota aquesta informació que tu vas deixant en aquestes petites pàgines web, en aquestes aplicacions que instal·les, que totes són gratuïtes i tu fots acceptar, acceptar, acceptar. Doncs tot això recopila una sèrie d'informació que això es ven en aquest databroker. Diuen que actualment un databroker saben 100.000 coses de tu.
0: A Catalunya és cap de setmana de festes majors. Al barri de Sants han donat el tret de sortida aquesta nit per davant. Una setmana sencera amb més de 300 activitats i 11 carrers engalandonats. A Sitges, festa major inclusiva durant l'actuació dels grallers. Avui s'ha fet servir unes armilles amb vibració perquè les persones sordes puguin gaudir de manera física l'actuació musical. Xavier Salmerón, president de la Comissió de la Festa Major. Oriol Torres, tècnic d'accessibilitat a Televisió Espanyola.
5: La festa major de Sitges és la festa major de tota la població, doncs no hem de deixar ningú enrere, aleshores tothom té el mateix dret de gaudir-la.
6: Quan veus que la gent plora, quan sent la música pel bucle o amb la motxilla vibratòria, i al final també s'encomana i poses la pell de gallina.
0: I als Esports Tarda de Poliesportiu. Ha acabat la segona etapa de la Vuelta. Llorenç Llop, bona tarda.
7: Bona tarda. Victòria de l'anglès Matthew Brennan a l'esprint final, deixant enrere els seus perseguidors, entre ells el mallot vermell Tadej Pogacar, que manté el liderat amb 9 segons d'avantatge. Ha estat una etapa molt dura, de 214 quilòmetres, la més llarga de totes, amb sortida de Mònaco i arribada a Monask. També ha acabat la carrera de Fórmula 1 del Gran Premi dels Països Baixos, amb victòria de Lando Norris per davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i del seu company George Russell. Bones notícies per Fernando Alonso, que ha acabat 9è i puntua per segona vegada en aquesta temporada. Carlos Sainz ha estat 16è. Més poliesportiu, per recordar que a les 7 comença la carrera de la IndyCar a Washington, on el pilot català Àlex Palou podria guanyar el seu 5è campionat, el que seria el 4 consecutiu. En futbol, el Barça debuta aquesta nit a la Lliga 2:15. Ho farà al camp de l'Elche per aquest partit. Hansi Flick no podrà comptar amb Rodri, que segueix agafant ritme, tampoc amb els lesionats de llarga durada ni amb els jugadors descartats que deixaran el club aquesta setmana.
0: Tornem amb més informació al punt de les 7. Bona tarda.
1: Ràdio 4.

Sant Domingo Forever, un homenatge de Maria Jaume a la seva terra, al seu poble i les festes del seu patró, aquest Sant Domingo, que li porta aquest enyor per l'illa. És la manera en què hem començat aquesta segona hora de Catalunya Express, que avui compartirem amb en Xico i les cançons del seu nou àlbum titulat Listen. Abans, però, un agraïment de part nostra, també, i sobretot dels Buhos, que firmen aquesta cançó. Gràcies.

0: Disc català de l'any.
1: Aquests són els 10 finalistes del Premi Disc Català de l'any, el guardó amb més història de la música en català. Quin és per tu el millor dels 10? Aquest premi el decideixes tu. Vota'l a la web de Ràdio 4. Ara et toca a tu.
2: Aire fort, brindarem fins que s'acabi la sort.
1: Sexeni.

0: Em piten les orelles. Aquesta cançó la comparteixen Ultra Alone i en Xico, que és el nostre convidat d'aquesta hora. Què tal, Xico, com estàs?
1: Molt bé, molt bé, molt content.
0: Listen, aquesta cançó sona raro. Què passa? Que hi ha una... està mal gravat, això, no?
1: Està clipada, sí.
0: Està clipada?
1: Està ben apretada, sí.
0: Quina perra us ha agafat amb això de clipar les cançons a la distorsió?
1: Sí, mira, no sé... És una estètica que fa un temps ja que m'acompanya i que forma part de mi i que volia que en aquest àlbum quedés ben retratada.
0: Què podem trobar de diferent amb aquest nou disc que es diu Listen del que hem conegut i escoltat de Xico fins ara?
1: No ho sé, jo crec que és com una continuació del meu personatge, potser. Una part així, potser una mica més macabra i més fiestera, per així dir-ho, sense perdre mai com la sensibilitat o la tristor aquesta, saps, que tinc sempre.
0: Et defineix com a personatge, digues, estàs creant un alter ego? No, ets tu?
1: Aviam, sóc jo, però sí que al final quan publiques i quan fas un projecte i és la teva cara aquest projecte, has de crear un personatge, saps, i un relat que no sempre és ultra fidel a mi, procuro que sí, però vaja, que aquest àlbum són com moltes coses molt boges que sens dubte formen part de mi, però que he hagut com d'exagerar, saps, o com de...
0: Mm-hmm. Clar, aquest personatge que havies muntat o que has anat creant i desenvolupant al llarg de la teva carrera en solitari, doncs una mica l'eix central era això, aquest punt de tristesa, de dolor que traspuava, i potser aquí l'hem deixat una mica enrere.
1: Mm-hmm. Sí, continua ben... O sigui, crec que cançons alegres mai en faré, però sí que hi ha altres punts de vista que potser no havia experimentat tant abans, o cançons més amb lletres més tontes o menys pensades, que abans no ho havia fet, i amb aquest disc em venia de gust també com experimentar aquest camí.
0: En algun lloc has dit que tenies la impressió que havies fotut massa la xapa.
1: Sí, amb discos anteriors i tal sí que havia sigut com més pesat amb la meva vida i amb coses molt intenses, i em venia de gust el que et deia, saps? Pues com fer coses més tontorrones o més pensades pel directe, potser, o per això, per fer més festa o pels festis o coses així.
0: He notat també que hi ha una base bastant més apartada, a part de la distorsió i del clipping, també hi ha bases més contundents, em fa l'efecte aquí, no?
1: Sí, sí, sí. Sempre ha format part de mi aquesta música, i la música electrònica i el trap, sobretot, i la música urbana així més americana. Fa molts anys que forma part de la meva vida, és el que més consumeixo, i al final pues, crec que m'ha acabat influint molt, saps? I ha acabat com infectant molt el meu so, saps?
0: Aquest gust per no diré l'error, però sí per la distorsió, per la brutícia sonora, què t'aporta, tu? A banda d'entrar en aquest mainstream, diguéssim, en aquesta corrent que existeix.
1: Sí, era, més que main, crec que no és molt mainstream, però sí que sempre m'ha inspirat molt, i al final és pura estètica, i és una estètica que he triat perquè a mi m'agrada i a mi m'inspira, i sempre des de petit m'ha agradat com la música potent i canyera i distorsionada, ja sigui amb guitarres, ja sigui amb electrònica, i ha acabat formant part de mi, saps, fins al punt d'això, de quan em poso a produir i tal, sempre em falta com el punt aquest de mala llet, saps?
0: Com a artista en solitari ets un tio molt constant i bastant metòdic. Ens tens acostumats a discos regularment. És realment així la teva vida privada? Ho tens planificat d'aquesta manera? Vull dir, vull treure un disc cada any o cada quan toqui?
1: Simplement és que he estat molt en forma a nivell musical i així ha anat, saps? Com feia un tema i ja el volia treure. Feia uns quants temes i deia, vale, pues això és un EP. Després de fer un EP vaig pensar, no he parat de fer cançons, totes tenen un color molt semblant. Lo de Listen em rondava pel cap i va ser com, vale, això és un àlbum 100%, com que se'm va posar davant l'oportunitat. I em venia de gust demostrar que estava capacitat, saps, per fer-ho.
0: I també es nota que tens coses per explicar, que has tingut vivències i que les has de abocar d'alguna manera.
1: Ha sigut un any potent, 2025, per mi, i sens dubte pues, ha deixat coses de les que parlar, saps?
0: Potent a nivell sentimental?
1: O... Sí, a nivell de tot. A nivell sentimental ha sigut carregadet i potent, i hi ha moltes cançons que també hi parlo, saps, a l'àlbum.
0: El disc està titulat en anglès i fins i tot cantes en castellà en una cançó. Crec que és la primera vegada.
1: Sí.
0: Què ha passat aquí?
1: Mira, fa temps em vaig enamorar en castellà i vaig fer aquesta cançó, i En principi no era per ningú, ni per res, ni per publicar-la, ni res. Jo he fet moltes cançons així a la meva habitació perquè a mi mare ni punt.
0: I sense intenció de publicar res d'això.
1: Però li vaig ensenyar a amics i a col·legues i tothom em deia com, tio, aquesta cançó és molt bona, l'has de treure, l'has de treure, l'has de treure. I vaig dir, mira, no pinta res, és com l'única cançó a l'àlbum, de fet, que no té el tag de Listen, ni no té com el sampler que he posat totes les cançons ni res, com un bolet total. Mm-hmm. Però alhora, ja que és un àlbum dispers i caòtic, m'agradava també posar aquesta cançó així perquè sí, i que sigui el que vulgui, vull dir, és estètica i m'agrada.
0: Una cosa que està molt bé, que està inclòs en aquest disc Listen, que és una mica el leitmotiv d'aquest àlbum, és el títol també, i és aquest tag que has afegit a totes les cançons, eh?
1: Sí, jo sóc productor, ja ho saps, i com a productor buscava un tag l'any passat, o sigui, aquest 2015 no, sinó finals del 24, era com, buah, he de fer un tag, he de trobar un tag, algú m'ha de gravar algú que jo pugui posar totes les meves produs, i un dia vaig buscar en carpetes antigues meves que tinc de quan començava a produir, de fa molts anys, vaig trobar el Listen aquest i vaig dir, tu, és perfecte per mi, saps? I sí, fins al punt de dir... Hòstia, és que l'estic posant a tot arreu i és com un sello molt meu, vaig a dedicar-li un àlbum, saps?
0: Això és com, mica com els grafiteros que deixen, no, la seva fila pel carrer. Sí, això ho heu aplicat a la música.
1: Completament.
0: De fet, ho fa més gent, eh? És una cosa que
1: sí.
0: Una tendència entre la música urbana de crear aquest tag i posar-lo.
1: Total, en els beats típics de trap i tot això sempre es posa com el sello i mola perquè tu reconeixes que aquell beat és de tal persona, saps? Mm-hmm. Quan comença.
0: El disc Listen de Xico, que avui ve a compartir amb nosaltres, s'obre amb aquesta cançó que es diu Aye.

0: I am en Xico i el seu disc Listen. Això té algun significat? És un acrònim d'alguna cosa?
1: Ah, yeah? Sí. És que la cançó sona... tot el rato sona com una veueta que diu... Ah, yeah, ah, yeah. I vaig dir, pues li poso a yeah.
0: No et compliques gaire la vida, pel que veig.
1: No, ja et dic que he volgut simplificar i he volgut fer-ho tot una mica més divertit, saps, amb aquest àlbum.
0: Però què trobaves? Que t'havies anat una mica per les...
1: Sí,
0: per la parra,
1: final... Sacrificis va anar molt bé i crec que no deixa de ser un dels meus grans treballs, saps, que Sacrificis l'àlbum anterior a Listen, i va anar molt bé i jo estic molt feliç, però sí que sento que em vaig com despullar massa entre cometes o vaig explicar massa històries i aquest any ha sigut més caòtic i més loco i em venia de gust també com el que et dic, saps, rebaixar una mica el to i demostrar que també puc estar als festis amb música canyera, música potent i que sé sonar fort, saps?
0: Realment ho aconsegueixes, eh? Ara anem escoltant coses d'aquest àlbum, però potser trobaves que eres massa, o sigui, que t'havies obert massa i que eres massa vulnerable, diguéssim.
1: Sí, sempre se m'ha llegit molt així i està bé perquè és evident que tinc tota aquesta part, saps? M'agrada i m'identifico molt, però jo sóc moltes més coses i ja et dic, el meu dia a dia, quan vaig pel carrer, la majoria de música que consumeixo és més underground, més distorsionada, més fosca, i m'inspira i tenia ganes de, com a repte personal també, perquè em costava molt cantar sobre beats foscos o sobre coses que no tinguessin harmonies molt emotional, saps? I va ser com, va, m'ho proposo i a veure què passa. I estic content de com ha quedat.
0: La incorporació de guitarres acústiques, això també és nou? O ja havies fet alguna
1: cosa? Sí, havia fet coses, perquè jo tinc una guitarra a casa des de fa mil anys, la mateixa sempre, una acústica, i estic tot allà educant-la. I ja havia fet moltes coses. L'únic que amb aquest àlbum he volgut fer més com tocar molts els extrems, sinó quan, o sigui, del pal, quan era algo molt distorsionat, doncs... rebentar-ho al màxim, quan era algú molt tranquil, pues fer-ho al màxim tranquil de que sonés a la meva habitació, amb la meva guitarra i tal com les composo, saps?
0: Perquè segueixes fidel al fet de treballar en una habitació.
1: Sí, això no ho canviaré. Bueno,
0: no se sap, això. O sí, tu ho tens clar.
1: Ho canviaré quan canviï d'habitació, però continuarà sent la meva habitació, i espero.
0: Escolta, i no trobes a faltar recursos? Hòstia, ara m'agradaria tenir aquí una sala per botonitzar una bateria i no la
1: clar,
0: tinc.
1: O sigui... per sort ho podria tenir a l'abast, perquè tinc amics que tenen estudis i tal, però molts cops he sentit que com més tinc, més limitat em trobo, saps? Perquè crec que el fet de tenir poc...
0: també optimitzes recursos.
1: Amplia la inspiració a saco i amb això li intentaré treure suc amb aquestes quatre coses que tinc i acabes com donant el millor de tu i... qui em coneix ja ho sap, que tinc un estudi amb un micròfon i un teclat així petit i ja està, no tinc plugins ni pedals ni coses, tot el que tinc és pirateau i així com molt piratia i cutre, però ho he convertit una mica com en el meu segell perquè mola tenir poca cosa, saps, i buscar-me la vida amb això.
0: I m'agrada que ho expressis així tan clarament i sense cap mena d'això de rubor.
1: Sí, no, aviam, a l'altura que em trobo, doncs, podria haver invertit, saps, el millor material i tenir millors coses. Sí que fa poc em vaig comprar un portàtil, per exemple, perquè
0: vas
1: no
0: comprar
1: tenia...
0: un portàtil? Bueno,
1: sí.
0: Evolucionant.
1: I he avançat molt perquè he pogut anar a altres llocs a produir, saps, amb el meu portàtil, que abans no podia perquè tenia només el de torre, però intento anar molt a poc, encara no m'he comprat l'Ableton legal, que és el programa amb el que produeixo, i vull anar a poc amb això.
0: Bueno, espero que no es detinguin, que vinguin aquí a buscar-te les llicències d'Ableton. Yeah. A veure, este senyor que...
1: No, ja em toca, perquè ara comparteixo molts projectes amb Ginestar, i amb tot, clar. I estic produint, i a l'estudi que anem hi ha un Ableton legal, i em diuen, no et puc enviar projectes, tio, perquè tu no els pots obrir, és com, vale, comença a apretar-me molt, però jo fins que no el compri algú, jo no penso comprar-lo.
0: Fixeu-vos que estem parlant d'un productor amb nom, amb renom, que ha produït coses que han sonat moltíssim, que va començar així, jugant una mica, sí. Però a poc a poc ens construïs una carrera que ja, déu-n'hi-do, que la solidesa que té la teva carrera.
1: Sí, molt a poc a poc. De fet, tu i jo ens hem anat veient com amb el temps. De fet, avui no sabia que érem tu, tio, i t'he vist i dic, hòstia, tio, sí...
0: Ah, mira, t'ha fet il·lusió i tot.
1: Sí, molta, tio,
0: que bé.
1: De
0: veritat. Gràcies.
1: No, tinc sort de no haver parat mai, saps, amb els anys, i d'haver après moltíssim. Estic sempre super... Així com et dic, estic molt tancat Invertir. Estic molt obert a aprendre i he après molt, he compartit amb molta gent, he fet moltes cançons i super enfocat estic.
0: A mi m'agrada que vinguis també perquè m'agrada parlar de música, independentment de la teva música, perquè hi ha una pregunta molt tòpica, molt recurrent, que va, digue-m'influències, a mi jo em trobo que últimament pregunto

0: de ser urbana, underground americana, encara molt menys.
1: Fa molts anys que consumeixo com tota l'escena underground, perquè crec la trobo molt trencadora i crec que l'ètica de nivell de treball d'aquella gent és molt interessant, que és com fer empujar contra les cordes tota l'estona el teu so, saps? I experimentar amb cantar diferent, cantar raro, cridar, provar coses noves, intentar distorsionar com el que ja està distorsionat, saps? Mm-hmm. I crec que estan arribant molt lluny i són gent molt jove, que la gent jove és qui més m'inspira sempre, i sempre intento com escoltar molt què passa, saps, a les movides de xavals de 21, 22 que fan música allà, perquè és on està per mi l'avantguarda. Mm-hmm. I, hòstia, als Estats Units hi ha una movida de l'underground d'artistes, que hi ha un artista que es diu Che, que sí, m'agrada molt, que és molt jove, i ha tret un disco i el deluxe d'aquest disco, que em va rebentar el cap de lo caòtic que és, la bogeria i els beats aquests frenètics superdistorsionats, molt bojos. Em va inspirar molt també un artista que es diu Osama Son.
0: Osama Son
1: també és molt, molt, molt rebentat i m'agrada molt. Els beats i la distorsió d'aquest tio és un univers super, super estètic i mola molt. Two Hollies també és un tio que m'agrada molt, que el vaig anar a veure a Madrid aquest any i vaig flipar, que ve el Primavera aquest any, i és un productor, ell és blanc, Two Hollies, i és americà també, i m'inspira molt també a nivell de produir, de la netedat del seu so i l'electrònica i tot, mola molt. No sé, m'he vist molt en aquesta onda.
0: També parles de referents veterans, de Prodigy, has parlat en algun lloc.
1: Molt, sí, hòstia. Saps
0: que venen
1: al Sonar,
0: venen
1: tio.
0: Venen al Sonar. Sonar o Primavera, crec? O...
1: Sonar.
0: Sonar?
1: Sí, sí, sí. I tinc bolo aquell dia, jo crec que em
0: piaré...
1: Sí, però crec que em piaré un susti i aniré al bolo, perquè és el meu grup preferit, tio. Jo els vaig veure...
0: Que són de la meva quinta, aquests, eh?
1: Sí, sí, ho sé. Jo els vaig veure de molt, molt jove, tio, un festi,
0: sí?
1: I, hòstia, em van canviar la vida, total. O sigui, la ràbia i tot allò que respira... Tots aquests projectes que et dic no s'allunya de The Prodigy, eh?
0: Van una mica en aquesta línia.
1: És com l'electrònica
0: que
1: està fosca i forta, sí. I... Hòstia, The Prodigy, sens dubte, és un referent a la meva vida, sempre.
0: Parlant de veterans, tu parles molt de grups nous, de gent molt jove, però aquí t'has envoltat, per exemple, del Lil Guiu.
1: Sí, sí, referents, sens dubte.
0: No, Pong Gang.
1: Sens dubte, sempre m'han inspirat molt. Són gent que és el que et deia, que han posat molts cops el seu so contra les cordes en el sentit d'experimentar amb lo absurd, amb lo tonto, amb posar veus rares, amb cantar de coses irreverents, i això ho trobo molt més profund que el que la gent tristament ho llegeix, saps? I la gent es queda en una superfície molt bàsica, però crec que ells han fet coses molt artístiques, molt avantguardistes, i sens dubte els admiro moltíssim, moltíssim.
0: I se'ls ha de seguir reivindicant d'alguna manera, no?
1: Sempre, sí, sí, la Peune han fet molt, molt per tot el que és l'urban, i ja més enllà del que la gent diu sempre de la Peune van obrir el camí, òbviament, però més enllà d'això, de veritat que crec que s'ha d'anar al fondo d'aquesta gent, perquè de veritat que molen molt.
0: Aquest és el resultat de la col·laboració de Lil Guiu, de la Pong Gang, amb el nou disc d'en Chico, que es diu Listen. La cançó es diu Pogos.

0: Pogos, en Lil Giu, col·laborant en l'Odis en Xico, que avui està amb nosaltres parlant d'aquest àlbum que du per títol Listen i que portarà de gira, no? Suposo. Què? Hi ha data per ser? Hi ha una data?
1: Sí, vaig a... De moment presentem el disco el 19 de març.
0: 19 de març, correcte.
1: A la sala Obloat. Uh-huh. I tinc moltes ganes que arribi aquest dia perquè el directe serà molt guai. Fer aquest disc en directe em ve molt de gust.
0: Ets capaç de discernir quan treballes per lo teu i quan treballes per altres productes que potser tenen una altra filosofia? No sé si et costa molt de canviar el xip.
1: No em costa gens perquè jo crec que a nivell musical soc moltes coses i els projectes... Crec que he arribat a un punt que la gent ja coneix una mica el meu so i la meva paranoia, i quan venen a mi és per algo que saben que jo puc defensar i que jo puc fer. I la veritat és que tot el que he fet últimament i tot el que estic fent em representa molt i m'emociona molt i m'agrada molt.
0: Però la gent està distorsionada, te'n demanen, en crec, no?
1: No, sí que hi ha alguna guitarra per allà una mica cremadeta.
0: Però
1: ja
0: cosa
1: està,
0: més, no?
1: Molt innocent. Soc jo el primer que talla el grifo,
0: sí? Molt contingut, eh? Saps on...
1: S'ha de saber on estàs i no és que m'agradi més o menys, és que crec que s'ha de seguir la cançó i s'ha de respectar la cançó com a lo més important i lo més elevat, i nosaltres només hem d'anar cap allà, saps?
0: És una llàstima, perquè avui tenia convocada també a la Venus.
1: Ha tret disco també,
0: com jo. I havia de venir avui, al final hem hagut de canviar la data, però m'hauria agradat que coincidíssiu aquí a l'estudi, perquè heu col·laborat en el seu disc, oi?
1: Sí, jo li vaig fer dos produs i ha sortit una al final, l'altra se l'ha guardat, i molt guai, amb la Valeria, super bona onda.
0: La Valeria i tu què sou? O sigui, com definiu la relació que teniu?
1: Super amics i una relació molt estreta, vam viure junts,
0: ah, sí?
1: Vam ser companys de pis, i jo li tinc molt d'amor i molt d'apreci, i també és una tia que sempre ha experimentat i ha intentat com fer coses guais, saps, amb la seva música, i jo valoro molt i això.
0: Hi ha una cançó que em preocupa una mica, es diu Talls a les mans.
1: Ahà. Uh-huh.
0: Com que sempre parles de coses d'aquestes, no sé si parla d'això d'autolesionar-se.
1: No, ah. És com una... No, parla una mica de... Quan algú s'ha trencat, saps? I quan una relació s'ha trencat, doncs que intentant arreglar-la, doncs potser et pots fer talls a les mans, saps? Perquè intentant com remuntar allò que estava tan trencat.
0: Hmm.
1: Però no parla d'autolesionar-se.
0: Jo què sé.
1: Sí.
0: Què està passant?
1: Sí que sona una mica així.
0: No sé si ho vas titular així, amb aquesta intenció, que és aquest equívoc.
1: Bueno, mira, em feia gràcia perquè ho vaig escriure tot junt, talls a les mans, perquè és com talls, ales i mans.
0: Ah, val.
1: Ales de volar també, sí. Saps? Em feia com gràcia. Però sí, la cançó diu m'he fet talls a les mans. Sí, sí.
0: Aquell xico enrabiat ja no... Ja ha passat a la història, no? O encara hi és, aquí?
1: Encara hi és, i més que mai. Vull dir, hi ha cançons que...
0: Però hi ha una ràbia continguda.
1: Sí, o sigui, hi ha cançons que m'he sentit enfadat i que he cridat i que m'he mostrat també amb la cara més hater meva, saps? Que no ho havia mostrat mai fora de... O sigui, no ho havia mostrat mai ja dins de la meva música, fora sí. I em venia de gust també com publicar alguna cosa més punky.
0: Escolta, tens molta cua per gent que demana produccions o què?
1: Sí, ara... vaig molt bé de feina i ja et dic, no sé com ho he fet, però he anat pujant molt a nivell laboral i he anat molt cap amunt i de moment feina no me'n falta. Ara estic a full amb l'àlbum de Ginestar, que estem fent un àlbum, i està quedant impressionant.
0: Sí?
1: Impressionant, sí.
0: Ah, carai.
1: Estic molt content.
0: Escolta, teniu dates? Sabeu quan... Si es pot avançar una cosa, eh? Sabeu quan, per quan no ho volen treure, això, o què?
1: Aquest any, al març, abril, jo crec, o així.
0: Però Ginestar...
1: No ho sé, no estic molt al dia de les
0: dates. Això és d'aquí 4 dies,
1: És que jo he d'entregar ja tot, o sigui...
0: O sigui, estàs ja a les últimes.
1: Estic a casa meva morint amb les últimes produccions, perquè vull que quedi... És un gran disc i vull que quedi,
0: sí?
1: Tot ben polit i ben afinadet tot, i està sent molt guai fer aquest procés, tio, perquè hi ha col·labos xules, hem anat a la muntanya a fer coses i, hòstia, és el primer disc que fem que sento que estem respectant bé la música, saps? I anant al seu... O sigui, sempre l'hem respectat, però sempre hem tingut tempos apretats, hem anat a l'estudi ofegats i amb aquest any hem dit, com tu, anem a la muntanya, tio, anem a Cambrils, a un estudi que coneixem, anem a fer música, tocar la guitarra, composar, i m'agrada, tio, perquè estic ara a casa obrint en tots els projectes que hem fet i és com, tio, tot respira més,
0: sí?
1: Tot sona... Molt emocionant, sí.
0: Pues és un repte, perquè el Ginestar, cada vegada heu anat pujant el llistó disc rere disc, vull dir que ja el trio molt àlia, eh?
1: és un, sens dubte, és un gran repte i crec que és el millor disco que hem fet mai, jo crec. Ara escoltant-lo i ara l'estic treballant, llavors em costa veure en perspectiva, clar. Però abans el meu preferit era Suposo que l'amor és això. I
0: el penúltim.
1: Sí, i per mi el que hem fet ara és un Suposo que l'amor és això, però sabent que és l'amor ja, saps? O, sí, és com un 2.0, molt maco, molt guai, molt mogut també, però molt tranquil alhora. Estic supercontent. Sí.
0: Creus que ens sorprendrà, els que som oients de...
1: Sí, sorprendrà i més que sorprendre, jo crec que agradarà, saps, del pal. Vale, això és guai. O sigui, el que han fet és xulo perquè ens ho mereixem, jo crec. Sí.
0: Doncs això, per la primera el tindrem. Escolta, tu tindràs un Cruïlla aquesta primavera, no?
1: Sí, vaig al Cruïlla. Sí, sí, sí.
0: Primer any que hi vas o no?
1: Sí, com a xico, sí, he anat amb Ginestà a tocar i mira, aquest últim estiu vaig anar perquè vaig cantar amb el Gavina i amb la Maria Hein. El mateix dia vaig pujar a dos escenaris. Aquest any, per sort, estic com presentant aquest disco i tinc moltes ganes, tio, sí, sí. Serà molt guai. És un festi que vaig veure de Prodigy, de fet, també allà, fa anys.
0: Sí.
1: I em flipa aquell festi. Vaig cada any i superfeliç d'estar-hi.
0: Ja tens el directe a punt o encara l'estàs treballant?
1: El tinc fet ja des de fa mesos, perquè aniré jo sol a l'escenari i el tinc superfet. O sigui que... El tinc rodadíssim, ja tinc ganes de fer un stage amb les llums i tot i que tot es vegi ja acabat per sortir i rebentar-ho.
0: A banda d'aquest Cruïlla, com creus que tenirà aquesta temporada de concerts? Tens molta... Bueno, no ho sé si això s'ajuntarà amb Ginestà, suposo.
1: Se m'ajunta molt amb Ginestà i no han sortit molts concerts de moment amb Listen, però jo estic convençut que sortiran coses, sí, sí. Està molt complicat també el panorama més underground català és com pràcticament inexistent i a vegades costa quan, o sigui, s'ha de ser conseqüent i quan fas una aposta així per un disco que sona així, no et pots esperar a fer una gira com la de Ginestà, saps? Però bueno,
0: però tens el teu nínxol, no? Tens el teu públic, hi ha un nínxol
1: sí,
0: aquí, no?
1: Sí, sí, sens dubte, i jo estic convençut que a poc sortiran coses. Són discos que van molt a poc, saps? I que... Jo confio en que la música va avançant i en que hi haurà un espai per tot això.
0: El meu fill és oient teu, segurament, perquè jo poso el seu cotxe i posa coses d'aquestes americans que jo coneix.
1: Sí, eh? Sí, segur sí, que coneix algun d'aquests que he dit
0: segur,
1: abans.
0: Ja li diré. Doncs escolta'm, amb quina cançó acabem l'entrevista? Què et sembla?
1: Amb Típic, que és la més guai,
0: veritat?
1: Jo crec.
0: És sí, volia preguntar sobre Típic, perquè és una cançó que on et fas autocrítica, diguéssim, no, aquí?
1: Sí, és com una... És la cançó com amb més d'amor que he fet, però que alhora com amb més ràbia, saps? I com una cançó d'estar una mica psycho i m'agrada molt com ha quedat, no sé, és com molt eufòrica, saps? I molt de directe, no sé, tinc moltes ganes de fer-la.
0: Doncs comproveu, és la cançó inclosa en el disc Listen, avui l'hem compartit amb en Xico, que com sempre és un plaer tenir-lo aquí a l'estudi del Catalunya Express.
1: Igualment.
0: Marxem amb aquesta, Xico, gràcies i fins al pròxim disc.
1: A vosaltres.
0: A reveure.
1: Vinga.

0: Disc català de l'any.
1: Aquests són els 10 finalistes del Premi Disc Català de l'Any, el guardó amb més història de la música en català. Quin és per tu el millor dels 10? Aquest premi el decideixes tu. Vota-la a la web de Ràdio 4. Ara et toca a tu.

Les guitarres esmolades d'aquesta nova banda que es diuen Dirty Sunday, recuperant aquest so glam rock dels 70, cosa que ens ve molt de gust que hi hagi gent que aposti per aquesta sonoritat. Arribem al final del programa d'avui amb una altra cançó, en aquest cas també una versió molt actualitzada d'un repertori tradicional, La presó del rei, La presó de Lleida, en la versió de Ros. Marxem amb ells, tornem demà. Adéu-siau.

0: Són les 7.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Jornada de neteja i recuperació al Vendrell, Creixell, Torredembarra i Roda de Barà després del temporal. Preocupen tres hospitalitzats d'una mateixa família ferits arran del despreniment d'un mur a la localitat. Els alcaldes reclamen una reconfiguració de la zona litoral davant aquests fenòmens, mentre equips municipals i veïns encara treuen fang de carrers baixos i vehicles.
2: Pues a treure aigua i porqueria. Sobretot el problema és la porqueria, no l'aigua.
3: Són todo escombros, restos de basura, etc. Es insalubre.
4: Pues en casa tenemos tres coches y los tres coches se los tiene que llevar la grúa y veremos a ver un poco qué es lo que ocurre. Hemos llamado a los seguros.
0: Protecció Civil manté actiu el pla Inuncat per pluges intenses que s'esperen de cara a dilluns. Els xàfecs aniran acompanyats de temps violent, sobretot de pedra. A partir del migdia i fins la mitjanit de dilluns es preveuen ruixats de 20 litres en mitja hora a la major part de Catalunya, especialment al Prepirineu, al Pirineu Occidental i també a Ponent. La probabilitat augmenta a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Protecció Civil recorda que cal extremar les precaucions en desplaçaments, allunyar-se de rius, rieres, barrancs i zones inundables. A casa també netejar baixants per afavorir l'evacuació de l'aigua. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquest diumenge a la Ràpita del Montsià. Segons ha informat la policia catalana, cap a quarts de 4 de la matinada van rebre un avís sobre un enfrontament entre bandes violent al municipi. En arribar, els agents es van trobar un home ferit. Un equip d'emergències mèdiques el va atendre al lloc dels fets, però finalment va perdre la vida. La investigació està sota secret d'actuacions. I canviem de qüestió perquè polèmica per la proposta del líder de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, que demana confinar els migrants diagnosticats de sarna o tuberculosi a Ceuta.
5: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública, porque evidentemente con 400, 500 casos de gastroenteritis eso puede producir pues un enorme impacto en la población.
0: Sanitat li respon que la mesura no queda justificada i li recorda que la competència en salut pública és de l'executiu central. Afegeix Mònica García que hi ha 3 casos confirmats de tuberculosi, 2 no són contagiosos i un està en tractament. Pel que fa a la gastroenteritis, la ministra assenyala que hi ha 55 possibles casos d'infeccions per E. coli i no mig miler, com afirma Feijóo. Aquest dilluns, la reunió telemàtica de les comunitats autònomes decidirà com se tramita l'enviament de vacunes a Ceuta, centenars de migrants continuen malvivint en campaments improvisats al carrer després de l'entrada massiva de fa 3 setmanes. El govern ha muntat una vintena de carpes, però ja estan totes plenes. L'expert en migracions, Javier de Lucas, emplaça totes les parts a treballar de manera conjunta. Ho ha explicat a l'edició cap de setmana.
6: La situació que estem veient en les platges, en els montes, com vostè deia, la situació en termes humanitaris és inacceptable. Y eso no tiene otra respuesta que poner medios y dotar de personal.
0: A la Costa Brava, nedada reivindicativa a Cala Sénia de Palamós, al Baix Empordà, per demanar més protecció pels nedadors que han de fer front a l'augment d'embarcacions recreatives. SOS Costa Brava, juntament amb el Club Natació Palamós, reclamen una normativa clara que garanteixi una distància de seguretat entre l'embarcació i la persona que està a mar obert. La vulnerabilitat del nedador sovint es troba amb la imprudència del conductor de l'embarcació. La Cristina i la Linda, nedadores habituals, comparteixen les seves experiències.
7: Aniria bé que ja es posen alguns boies marcant un carril protegit, no? Per nosaltres que neden, però també els que no van amb motor. L'altra cosa també és que no tothom sap portar bé una barca, llavors no saps amb quin tipus de capità ni capitana t'estàs trobant.
0: De l'exterior, es compleixen 100 dies del brot d'Ebola que ha matat 2.500 persones a la República Democràtica del Congo. És l'epidèmia més mortífera de la història del país. Fins al 18 d'agost, 5.200 casos confirmats, segons el govern, però les ONGs temen que la xifra sigui major. Míriam Alia és responsable de Metges Sense Fronteres.
8: No estan dentro de estos números que son solo, como bien has dicho, los casos de confirmados.
0: El virus és diferent que el que afecta al país fa una dècada i malgrat l'OMS enviarà 70.000 dosis de vacunes, no se sap si aquestes servirien o no. 50.000 s'oferiran a treballadors de primera línia com el personal sanitari i la resta es dedicarà a assajos clínics.
8: Personal de salut, los más afectados y personas que ejercen los cuidados dentro de las familias.
0: El Papa ha reclamat una resposta per contenir aquest brot. Doncs és tot per ara. Tornem amb més informació al punt de les 8 en aquesta sintonia. Bona tarda.
1: Ràdio 4. Ràdio 4. Territori clandestí, amb Consol Sáenz.

Què tal? Molt bona tarda. Tornem a ser-hi, les del territori clandestí. Ja sabeu que aquest mes d'estiu estem recuperant alguns dels continguts realitzats al nostre programa. I avui, mireu, avui a Biblioteca Inflamable em sembla que l'Oriol Rossell ens torna a portar un llibre del David Graeber. Sempre és una bona notícia. I alhora també recuperarem la feina d'un dels músics més interessants del nostre país, com és el cas de l'Antonio Arias, dels Lagartija Nik. Ja sabeu que el 2024 la banda de Granada celebrava el seu 35è aniversari i ho feia amb una gira per diferents racons de tot el país. Una gira que va donar com a fruit molts concerts, evidentment, i aquests concerts van ser enregistrats i es van editar amb un treball en directe titulat Eternamente en Vivo. Llavors vàrem tenir oportunitat de parlar amb l'Antonio Arias perquè ens fes 5 cèntims una miqueta bé, doncs, de tot aquest temps de música d'una de les bandes més creatives del nostre país i alhora també de que ens expliqués doncs, quin eren els seus projectes en endavant. Per tant, avui Antonio Arias i David Graeber, protagonistes al nostre territori clandestí.

És la música de la Clara d'Aguilar, ens venia molt de gust, ja que parlarem de dues persones, com dèiem abans, investigadores i alhora creatives, com són Antonio Arias i David Graeber, començar precisament amb la veu i la manera de fer d'una dona que no es queda precisament enrere. Ella era Clara d'Aguilar amb el seu Veo Ciervos, ara sí és el torn d'Antonio Arias.

0: Ai, desplazamientos, desplazamientos. Han fet molts, la gent de Lagartija, Nick, en aquests 35 anys d'existència. 35 anys, ho dèiem, que van celebrar l'any passat amb aquella gira maratoniana que els va portar a moltes ciutats d'arreu del nostre país i que van decidir recollir amb un treball discogràfic el primer disc en directe de la seva trajectòria. I això ens ha portat a demanar-li a l'Antonio Arias dels Lagartija, Nick, què suposa, perquè, mireu, antigament en el món de la música, quan una banda feia un disc en directe, podia significar dues coses: una, que tancava etapa i s'acomiadaven, o una altra, que decidien canviar total i absolutament i mostrar una altra manera de fer musical. Doncs bé, aquesta ha estat la nostra primera pregunta. Després, evidentment, per què i en quin moment van decidir enregistrar un disc en directe. Quantes hores es van passar pensant els temes que havien d'incloure en aquest treball. Estem parlant de 35 anys de trajectòria i de discos absolutament meravellosos, i evidentment que ens han preparat per aquests concerts. I us ho torno a recordar: 20 de desembre, Ciutat de Barcelona, Antonio Arias, Lagartija, Nick.
1: Bueno, te anticipa los acontecimientos verdaderamente. El caso es que sí, es verdad que el disco en directo como que cierra una etapa, había una necesidad, es un recopilatorio. Hace poco que estrenamos la película Generación Lagartija, que abarca principalmente los discos Buñuel, Los Cielos Cabizbajos, Bar de la Mar o Omega, algo así. Así que sí, tiene ese aire de cerrar una etapa. Eso invita siempre, en nuestro caso, a una nueva transformación. No adelantemos acontecimientos.

0: I si tinguéssim la possibilitat de tenir asseguts a la nostra biblioteca inflamable aquells autors que van passant de tant en tant, doncs ara, amb una de les cadires, hi hauria el David Graeber.
1: Hi hauria el David Graeber. Seria una mica gore, perquè és mort, pobre home, des de fa uns...
0: Bueno, és que l'altre seria el Mark Fisher.
1: També. Sí, hauríem de tenir un programa...
0: Quina col·lecció de cadàvers!
1: Un programa Ouija, eh? Sí, David Graeber, una altra vegada, però és que, la veritat, és inesgotable el llegat d'aquest home. Recordem, David Graeber, antropòleg, anarquista, un dels cervells darrere de Occupy Wall Street, que ens va deixar molt d'hora. A més, no ha quedat mai gaire clar com i de què va morir. Tenia 50 pocs anys, si no recordo malament. I que... Com et dic, va escriure moltíssim i segueixen sortint llibres i llibres i llibres de David Graeber, no? Clar, ell té una gran obra acadèmica com a antropòleg i justament, bueno, saps, a més, és curiós perquè post-mortem, diguem, ha sigut una mena de supervendes gràcies a El amanecer de todo, no?
0: Que m'hi has de contar, que m'hi has de contar.
1: Que sé que te l'estàs llegint.
0: Sí, senyor, sí, senyor.
1: En tens per dies, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: És llarg.
0: Sí, sí. Jo el volia portar a la platja, innocent de mi.
1: I no hi cabia a la platja.
0: No cabia al cistell.
1: David Graeber, autor també del llibre sobre el deute, que és absolutament meravellós, que ara no recordo exactament el títol, autor també d'un llibre que va funcionar molt bé, que és Trabajos de mierda, aquest Bullshit Jobs. Un paio, doncs, que tenia una de les coses més interessants del David Graeber és potser el fet de que va saber canalitzar tot el seu coneixement, tots els seus estudis com a antropòleg cap a, diguem, un posicionament ideològic molt clar, insisteixo, de tall anarquista, un tipus d'anarquista, per això molt poc dogmàtic, també et dic. I justament d'això va aquest volum, també voluminós, valgui la redundància, que és Possibilidades, ensayos sobre jerarquia, rebelión i deseo, amb traducció de Damián Queirolo, que ha publicat els amics i amigues de Bellaterra. De què estem parlant aquí? Estem parlant d'una antologia de textos, molt d'ells acadèmics, dividits en tres blocs, i que parla, com el títol indica, de les possibilitats, que és algo que en aquest programa apareix de forma recurrent, també. Al final sempre estem parlant del mateix, Consol.
0: Ja, però és necessari, eh?
1: És absolutament necessari. I hi ha una qüestió que a mi m'interessa molt. Saps que moltes vegades mencionem aquí, no?, aquesta suposada fi de la imaginació política, aquesta incapacitat per imaginar, per somiar quelcom més enllà del marc neoliberal en el qual ens trobem, i cal tornar una vegada més a incidir en aquella famosa frase d'és més fàcil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme. I el que fa Graeber aquí no és alimentar la imaginació, sinó, i d'alguna manera estaríem parlant d'una mena de revelació interseccional, per dir-ho d'una forma, descobrir-nos altres maneres d'organitzar-nos en societat que no són una fantasia, sinó que són realitats a altres llocs del món, i ens desvia una mica de la nostra visió eurocèntrica, blancocèntrica, occidentalocèntrica, com vulguis dir-li. Aleshores, ell va passar molt temps fent estudis a Madagascar, per exemple. I en el llibre parla, per exemple, de com s'organitzen determinades comunitats a Madagascar. Pren altres exemples que, a més, coneixem molts d'ells. No necessàriament els menciona Graeber, però penso, per exemple, en tot el moviment zapatista, no? Que realment van plantejar un modus operandi, una via d'organització social que trencava amb totes les tradicions que coneixem nosaltres i que va funcionar mentre es va poder funcionar, no? Llavors, el que fa Graeber és... Pensem en possibilitats. No fa gaire vaig estar en unes classes que va donar l'Amador Fernández Sabater, que és un autor i un pensador que últimament m'interessa molt i que molaria molt si un dia d'aquests ve a Barcelona poder-lo portar, perquè està escrivint i dient coses superinteressants. I vaig anar a unes classes que va fer sobre el llegat de Herbert Marcuse, no? Un dels de l'escola de Frankfurt, dels 60, no? L'autor de l'home unidimensional, etcètera, etcètera. I explicava d'una manera molt clara, perquè a més l'Amador té una vessant pedagògica molt interessant, és supergenerós explicant les coses als que no som experts en filosofia com tu i com jo, agraeixes molt les classes de l'Amador perquè té aquesta generositat, et dic, aquest afany d'explicar-se i de fer-se entendre, no? Mm. I els explicava una cosa que a mi em va semblar molt interessant, que ja l'havia llegit en Marcuse, però ell la va posar com molt més clara, no? Diu que l'ésser humà tradicionalment té dues dimensions, no? Una dimensió és allò que és, el que hi ha, i l'altra dimensió és allò que podria ser, el que podria haver-hi, no? Aquesta és la dimensió de la possibilitat, no? I sembla que aquesta dimensió l'hem perduda, no? Per això, el 1964, Germán Marcuse treu un llibre que es diu El hombre unidimensional, amb una sola dimensió, que ha perdut aquesta capacitat de somiar, d'imaginar, de projectar futurs diferents, radicalment diferents, a allò que hem conegut fins ara, no? Aleshores, aquí és on entra en joc la idea de la possibilitat. El problema és que, d'alguna forma, no podem evitar estar atrapats amb el que podríem dir la probabilitat. És a dir, la probabilitat no deixa de ser un procés pràcticament matemàtic, no? Si jo et dic 2, 4, 6, 8, tu em diràs... Què em diràs?
0: 10.
1: 10, 12, 14... Vale. És a dir, una continuïtat a partir d'allò que ja coneixem, no? A partir d'allò que ja coneixem, a partir d'allò que ja hi ha, pensem 2-3 vies possibles de desenvolupament. Però fora, i molt més enllà de l'àmbit de la probabilitat, és l'àmbit de la possibilitat, d'allò que és possible. Val? D'això és el que parla Greber. De les nostres el nostre pensament probabilístic està, evidentment, arrelat en el que nosaltres coneixem, que és el nostre entorn, la nostra societat, la nostra construcció política. Però hi ha altres realitats que ens permeten obrir-nos a la possibilitat, no? I això és el que desenvolupa en gran mesura, t'acabo de posar al cap

0: Decidí llamar a esta compilación de ensayos Posibilidades, porque la palabra engloba mucho de lo que originalmente me inspiró a convertirme en antropólogo. Me sentí atraído por esta disciplina porque abre ventanas a otras formas posibles de existencia social humana, porque sirve como un recordatorio constante de que la mayor parte de lo que asumimos como inmutable ha sido, en otros tiempos y lugares, organizado de manera muy diferente, y por lo tanto, que las posibilidades humanas son, en casi todos los sentidos, mayores de lo que por lo general imaginamos.
1: Doncs anem-hi, perquè tinc molt interès amb alguns dels exemples que treu el senyor David Graeber en aquest llibre, Posibilidades, ensaios sobre jerarquies, rebel·lión i deseo, perquè, com dèiem, aquestes possibilitats són més necessàries que mai, tot i que de vegades, Oriol Rossell, a mi em fas la sensació que abans comentaves, no?, sobre la possibilitat és allò que podia ser, no? Clar, és que moltes vegades hi ha molts interessos en fer-nos creure. Abans que deies allò de és més fàcil imaginar-se la fi del món que la fi del capitalisme, hi ha molts interessos en fer-nos creure que no tenim doncs cap possibilitat de crear aquestes noves possibilitats.
2: Clar, és una mica la gran crítica que es fa, diguem, a l'esquerra organitzada amb unitats de partit, per dir-ho d'una manera, no? Aquesta idea de, que és algo que aquí hem parlat també alguna vegada i que a mi personalment em preocupa, no? Em dona la sensació que l'esquerra de partit, si més no, és com si hagués renunciat a la possibilitat del canvi i, en essència, s'estigués dedicant a intentar frenar el cop. No? Està completament a la defensiva per mantenir alguna cosa que en si mateixa no funciona, amb la qual cosa tampoc li veu jo ninguna ventaja a l'assumpte. Saps? Perquè dius, no perdem més drets. Bueno, no perdem més drets, però és que igualment són drets minsos, també, el que estem intentant preservar, no? Que és allò que diuen... Què hem de fer? Proposar o parar o frenar per una altra banda l'avançada dels altres, no? És aquesta mena de rendició implícita de la possibilitat de canvi que desanima a moltíssimes persones, no? Jo no vull que l'esquerra m'estigui dient no, estem intentant salvar no sé aquesta... Que evidentment ho hem de fer, però és al mateix temps... Proposa'm coses, explica'm possibilitats, imaginem maneres diferents. És com si no hi hagués escapatòria de cap mena. El there is no alternative, te'n recordes, no?
1: Sí, sí.
2: Que és la gran victòria, és la gran victòria del capital, no? Quan esdevé pràcticament un sistema cognitiu, una manera d'entendre el món, i no podem entendre el món fora d'aquest sistema, no? Però el món, afortunadament, encara és més gran del que ens pensem. I encara hi ha aquestes fugues, aquests espais, no? Espais que a vegades te n'has d'anar a buscar a tribus perdudes o agafar exemples, com fa el Graeber, que és molt divertit, de la Islàndia medieval, de com s'organitzaven les comunitats, de com s'organitzaven les confederacions dels natius nord-americans abans de l'arribada dels blancs. Totes aquestes històries. Llavors tornem a una altra qüestió que és important, que és... hem de voler tornar al passat? No hem de voler tornar al passat, perquè justament el passat només tenia sentit en el seu context, en aquell moment, en aquelles circumstàncies. Avui dia és ridícul intentar imitar allò. Però sí que ens pot servir d'inspiració, de punt de partida, no? Una de les reflexions que fa Graeber, que sobrevola tot aquest llibre, aquest Possibilidades, i que potser és el que més m'ha interessat, perquè a mi l'antropologia m'interessa d'aquella manera, també t'ho diré, és que, com ell diu en el text que hem llegit abans, la major part de lo que assumimos

0: como inmutable ha sido en otros tiempos y lugares organizado de manera muy diferente y por lo tanto las posibilidades humanas son en casi todos los sentidos mayores de lo que imaginamos. No, no només posa exemples, sinó que fa una reflexió que a mi m'interessa molt, que és el sentit mateix de la democràcia. I que ens porta, i que d'alguna manera podríem arribar a connectar amb aquell llibre fantàstic del Francis Collado, te'n recordes?
1: Sí, sí, sí.
0: Sobre la democràcia, que ens va agradar molt, que era supercontundent aquell llibre, que venia a demostrar que no existeix tal cosa com la democràcia, no ha existit mai.
1: Exacte, també ens va petar el cap.
0: Ens va petar el cap, que ja estava catarata, si no recordo malament, i és un llibre que, com es deia... no sé quantos fòbia, ara no recordo. Bueno, és igual, busqueu-ho, que per cert teniu el repositori del
1: territori de la Biblioteca Inflamable, podeu anar allà, que és el que farem ara nosaltres, i us donarem el títol exacte.
0: Exacte. I llavors aquesta fa unes afirmacions molt interessants al Greber, perquè ell ve a dir la democràcia és inherent, és a dir, el concepte de democràcia només pot donar-se en un marc netament anarquista. Val? I fa una comparació molt divertida. A més, reparteix unes quantes hòsties amb el món acadèmic, que sempre va bé. Explica una història molt divertida, que ell va conèixer Pierre Bourdieu, que potser és el gran referent, no, de la sociologia contemporània. El va conèixer quan ell era estudiant. I, bueno, i ve a dir que clar, diguem que per què, per exemple, el tema de l'anarquisme no ha estat cultivat degudament en el món de l'acadèmia, no? I diu, clar, diu, és que en l'anarquisme no hi ha un líder, no hi ha un pensador, no hi ha un Marx. Diu que sí, que Kropotkin, que Bakunin, que no sé què, diu, però és un moviment que surt del poble. Diu, i clar, diu, això dificulta molt la mecànica que articula, diguem, tot el que és el desenvolupament de l'estudi acadèmic, no? Diu, però justament perquè no hi ha líder, perquè no hi ha pensador de referència. Diu, a més, fa una reflexió que jo no havia fet, sincerament, i em feia molta gràcia. Diu, t'has donat compte que en el comunisme les vessants sempre porten el nom de qui l'ha fet? És a dir, marxisme, leninisme, estalinisme... Sempre hi ha una referència a una persona en concret, no? Diu, en canvi, diu... Sí o no?
1: És veritat, és veritat. Jo tampoc ho havia pensat
0: que
1: mai.
0: Diu, amb l'anarquisme no hi ha...
1: Sionisme, no hi ha, nazisme, que no hi ha, capitalisme...
0: Però en l'anarquisme no hi ha vacunisme. No hi ha kropotkinisme, saps? Diu, i justament els noms, les vessants del comunisme que no porten aquests noms propis són les que es troben molt més a prop de l'anarquisme, no? Diu, precisament perquè és aquest moviment horitzontal, desjerarquitzat, sense fars intel·lectuals, sense vaques sagrades, no? I llavors hi ha una part, que em sembla que és el tall que ve ara, si no recordo malament, que és molt interessant. Sí, que posem-lo un moment i el comentem, perquè és molt, molt xulo.
2: Mientras que la votación alienta a uno a reducir las posiciones de sus oponentes a una caricatura hostil o a lo que sea necesario para derrotarlos, un proceso de consenso se basa en un principio de compromiso y creatividad, en el que uno cambia constantemente las propuestas hasta que puede llegar a algo con lo que todos pueden al menos aceptar.
1: Ah, és molt interessant, això.
0: Clar, nosaltres entenem la democràcia com un procés de votació, que ja el Francis Collado ens va explicar tots els biaixos. Fòbia política.
1: Fòbia política.
0: Editorial Catarata.
1: Ah, Quiliquà.
0: Quiliquà, quina memòria. No me'n recordava de l'Àries, però d'això sí. Mentre la democràcia nosaltres l'entenem normalment com aquest sistema finalment jerarquitzat de votació, ell el que aboga és pel que es coneix com una democràcia directa, no? Clar, ell va poder veure i aplicar tots aquests principis a Occupy Wall Street, que és un moviment molt semblant al que aquí va ser el 15M, etc, etc, no? Totes aquest moviment assembleari, no? I diu, ell planteja la idea d'una democràcia com ha vist a segons quins grups a Madagascar, a segons quines confederacions entre nadius americans, etc, etc, no un sistema de votació, sinó un sistema de consens. I diu, una de les crítiques que es fa sovint a l'anarquisme és que perd molt temps parlant sobre els seus propis sistemes, és a dir, com ens hem d'organitzar, com hem de decidir les coses. Diu, però és que això és la clau de tot. Els que hem alguna vegada estat a prop dels moviments assemblearis, moltes, i segur que injustament, a vegades ens hem posat molt nerviosos i nervioses de, és que no estem decidint res, no? Estem perdent el temps de, aviam com decidim el que hem de decidir. No estem decidint com decidir. Diu, però és que això és el fonament de tot. Si no tenim un principi de consens diferent als patrons tradicionals de les democràcies occidentals, mai podrem transcendir aquest marc. No? I llavors planteja això. Una cosa és votar i l'altra és tenir un consens. Diu, votar és anar a guanyar l'altre per superioritat de números, d'arguments o del que sigui. Diu, consens és jo tinc això, tu tens allò, anem a veure, i s'ha de ser creatiu, anem a veure per on cedeixes tu, per on cedeixo jo i fins on arribem per trobar un punt de convergència en el qual estiguem completament d'acord. No? Llavors, clar, quin és el problema? Que això és una estructura incompatible amb la mateixa idea d'estat, que comporta un desplegament burocràtic monstruós, on imagina't que estiguéssim tots fent consens tot el sant dia. Clar que també hauríem de tenir en compte de... I quin problema hi ha en perdre el temps? Uh-huh. Digo jo, que sempre estem amb moltes presses i no se sap per què. No? Perquè estem, finalment estem imbuïts d'aquesta idea pròpiament occidental del progrés, no?, que sempre hem d'anar a més i a millor, que també et dic que ens ha sortit regulint fins ara, no?
1: Yeah.
0: Estem aquí amb un antropocè acuciant, estem en una crisi climàtica, estem en una precarització de la vida, estem en una cultura de la vigilància i la monitorització absolutes. Això és el que ens ha portat al progrés. No es tracta de no desitjar estar millor. Evidentment, tots i totes volem estar millor. Però potser aquesta via del progrés que fins ara hem tingut coll avall, que era la manera, potser no és la més adequada. Potser, com et dic, gràcies a persones com David Graeber i els seus estudis antropològics, podem fixar-nos en com altres societats han entès la idea de millorar dia a dia sense haver de passar per aquestes mecàniques d'acceleració com el progrés occidental.
1: A nosaltres, que ens agrada de manera molt especial, ho hem demostrat en el decurs d'aquest programa i sobretot de la Biblioteca Inflamable, perdre el temps, deixar anar a volar la imaginació, fer laboratoris d'idees... home, alguna cosa bona han de tenir quan s'esforcen tant, i abans jo deia allò de des dels estaments de poder, des del neoliberalisme, des del capitalisme, de repetir-nos una vegada i una altra és que there's no alternative, no? O carregar-se, per exemple, i fer mofa i bufa de tot allò que té a veure amb les assemblees, amb els comitès d'idees, etc, etc. Si no fossin molestos, si no els hi preocupessin,
0: ningú els donaria casito, que es diu.
3: A partir de este momento comienza el show más duro de moda. El sonido de moda.

0: Las prácticas democráticas, procesos de toma de decisiones igualitarias, ocurren prácticamente en todas partes y no son una particularidad de ninguna civilización, cultura o tradición. Suelen surgir donde quiera que la vida humana se desarrolla fuera de las estructuras sistemáticas de coerción.
1: Madagascar, la Islàndia medieval, m'has dit?
2: L'Islàndia medieval, sí, sí. És molt interessant perquè, vulgues que no, en part, tot el mite que sustenta el colonialisme és que nosaltres som la civilització.
1: Yeah.
2: És que nosaltres hem inventat la democràcia. És que nosaltres... I el que ve a demostrar Greber en aquest Possibilidades, ensaio sobre jerarquia, rebel·lió i deseo, que ha publicat Bellaterra, que, com et deia, és una antologia de diferents articles, molt d'ells purament articles acadèmics d'antropologia, és que la democràcia, com diu en aquest text, o el que podríem entendre com a democràcia, perquè a més només entenem la democràcia d'una manera, val? Que és el, diguem, el model atenense, que ja va néixer una mica d'aquella forma, no? Com explicava el García Collado, està present a totes les comunitats humanes del món. Sempre i quan estiguin, com diu, fora d'un sistema de coerció, és a dir, no estiguin sotmeses a un sistema feudal, a un sistema de... el que sigui, no? Dictatorial de qualsevol mena. Per tant, perdó, el que ve a dir Greber, d'alguna forma, és que... I això jo... Què vols que et digui? Puc estar d'acord o no puc estar d'acord? Però a mi m'agrada. Greber parteix de la base una mica de que l'ésser humà és bo per naturalesa. O sigui, té la necessitat de pactar amb l'altre, de consensuar amb l'altre per naturalesa. Pensa que el Greber, i a més em va fer molta gràcia, perquè darrere del llibre hi ha la típica frase era recomanar el llibre.
1: Sí.
2: Hi ha una declaració que diu Possibilidades, que és el títol d'aquest llibre, és una descripció acertada de tota su obra. És una descripció aún mejor de su vida. Su regalo fue ofrecernos posibilidades inimaginables de libertad. I qui el signa? Marshall Salins. Qui és Marshall Salins? L'autor del llibre que vam parlar, tu i jo, fa uns mesos, sobre la naturalesa humana.
1: Ai, sí.
2: Que van treure els Amics i Amigues de Virus. Te'n recordes? On Marshall Salins, que era mestre d'antropòlegs i, pel que he vist, mestre de David Greber, venia a dir que aquesta idea de que l'ésser humà és egoista, inherentment egoista, no deixa de ser una construcció cultural. I te'n recordes, no? Se n'anava a la Grècia antiga, se n'anava a l'edat mitja per demostrar com s'havia constituït aquesta idea de que la naturalesa autèntica de l'ésser humà sense civilitzar és completament egoista, no? Allò, el llop que tots i totes portem a dins, no? I que, per tant, fan falta sistemes de coerció, sistemes de control i monitoratge per no deixar anar aquesta bèstia interior que tenim tots per naturalesa, no? Lo qual justifica tots els sistemes d'opressió i repressió habidos i por haver. Greber entra una mica en aquesta onda. És a dir, com a deixeble de Marshall Salins, diu, no. Diu, l'ésser humà no és egoista, no és un llop per naturalesa. Això és el que s'ha construït. Ve a dir una mica el de sempre, no? Tot és una gran construcció. No hi ha una naturalesa pura inherent a l'ésser humà. I si la hi ha, segons ell, és la necessitat d'entendre's amb altres éssers humans i consensuar acords per millorar la vida de tots i de totes en comunitat. El qual em sembla extremadament interessant.
1: Avui estem posant molta llum, eh?
2: A la foscor.
1: A la foscor, sí, sí. DJ.

0: La innovación democrática y el surgimiento de lo que podrían llamarse valores democráticos tienden a surgir de lo que he llamado zonas de improvisación cultural, por lo general también fuera del control de los estados, en las que diversos tipos de personas con diferentes tradiciones y experiencias se ven obligadas a encontrar alguna manera de relacionarse mutuamente. Tenemos buenos ejemplos de comunidades fronterizas, como en Madagascar o en la Islandia medieval, en los barcos pirata, las comunidades comerciales del Océano Índico y las confederaciones de nativos americanos a los lindes de la expansión europea.
1: ¿Los barcos pirata?
2: Té un llibre sobre pirates.
1: Què m'has dit?
2: Sobre com s'organitzaven, no l'he llegit, però sobre com s'organitzaven les comunitats de pirates, que sembla ser que també era un mode de democràcia assembleària molt interessant.
1: Ei.
2: És tot a volar, eh?
1: Amb tot de ron, imagino, no? Amb les assemblees.
2: Amb ron i passant-los per la... allò que els tiraven al mar.
1: Per la quilla,
2: no? I el Long John Silver, abanderat de la democràcia directa,
1: sí,
2: eh?
1: Sí,
2: té un llibre sobre pirates.
1: Bueno, mira la que van organitzar Isla Tortuga.
2: Sí, totalment.
1: Ostres, un dia l'has de portar. Va, vinga, va, que ens queden pocs minuts.
2: M'interessa molt això de zones d'improvisació cultural.
1: Sí.
2: És a dir, la pura necessitat d'entendre'ns entre tots i totes genera unes dinàmiques de consens completament al marge de les regulacions estatals, el qual estaríem parlant, per tant, d'una democràcia directa, d'una democràcia molt més pura, diguem, que aquella que passa per tot el sistema electoral tradicional, no? I ell, clar, això és el que va posar en pràctica a Occupy Wall Street. Mm-hmm. O el que es va poder viure durant un instant al 15M, a les assemblees del 15M. Que després ha passat el que tu vulguis. Però últimament també penso molt en això, eh? Avui estic molt confessional. Últimament també penso molt... Han aconseguit que ens acabem sentint malament per recordar coses i pensar, bueno, però van sortir malament, no? Ja, bueno, van sortir malament, però justament si van sortir malament és perquè van representar alguna cosa i va haver-hi una urgència perquè sortissin malament.
1: Però és que sempre és el mateix esforç, és el que parlàvem abans, no? El negar la possibilitat el fer mofa de quan la gent doncs s'organitza a nivell col·lectiu i fa assemblees, i el fer-te creure que determinats moviments revolucionaris o que han volgut plantejar revolucions, ja siguin petites o grans, sempre han fracassat, no? I dius, vale, pues si sempre han fracassat, no entenc després com han seguit certes directrius polítiques i socials diferents maneres de fer política, o senzillament perquè li estàs dedicant tant d'esforç en fer-me creure que tot allò s'ha anat en orris.
2: Això és una mica el que, com que havia de sortir avui el Fisher, a la introducció que va deixar d'aquest llibre que mai va fer i que mai... Bueno, és molt una tristesa no poder-lo gaudir, que era Comunismo Ácido. A la introducció deia, era molt interessant, perquè feia una mica d'acte de contrició i deia, jo, com a tio que ha crescut amb el post-punk i tal, vaig estar rajant dels hippies tota la vida, diu, i ara estic començant a pensar de, i si el que va passar és que realment van ser una amenaça real a l'estabilitat del sistema i tota la cultura s'ha bolcat en fent-nos creure que va ser una colla de pijos il·luminats i que no va servir per res i que tant de bo no hagués existit mai i tal i qual, diu, i per tant hi havia un perill latent en aquell tipus de proposta, no? I és una mica això. A més, està molt bé, perquè tu mateixa ho has dit, no crec que ho hagis dit pensant en el llibre, dius, ens fan oblidar totes aquelles possibilitats.
1: Clar.
2: No? Doncs això, Possibilidades, David Graeber, Ensayos sobre jerarquia, rebel·lió i deseo, amb traducció del Damián Queirolo, a l'editorial Bellaterra, un llibre per aprendre altres formes d'organitzar-nos, mirant, no partint d'arguments absolutament teòrics, sinó emmirallant-nos en comunitats que existeixen, que han existit i que se n'han sortit organitzant-se, com et dic, d'una manera diferent a la que nosaltres coneixem i que poden servir de model, d'inspiració, per poder desplegar aquest ventall de possibilitats més enllà de lo probable, que tots i totes crec que necessitem amb certa urgència per reactivar la nostra imaginació política.
1: Doncs sí, certament necessitem aquest llibre i molts més, eh? Déu-n'hi-do, eh? Tenim tot un prestatge del David Graeber i encara
2: home,
1: ens falta...
2: Clar, però és que cada llibre n'ocupa mig de prestatge.
1: Sí, això també. I encara ens falta aquest dels pirates. Escolta'm, abans de que marxis...
2: Digues-me.
1: Qui era aquest personal que sonava?
2: Aquest personal que sonava, doncs mira, li he de donar les gràcies a un amic, l'Enrique Zamorano, que és crític de música al Confidencial, i me'ls va descobrir ell. Es diuen 8420. 8420, pel que tinc entès, és un col·lectiu veneçolà que agafen la salsa, agafen el reggaeton, però també agafen el shoegaze, agafen el noise, agafen les gravacions de camp i fan un poti-poti absolutament espectacular. La veritat és que m'interessa molt. I és interessant veure també com des de Venezuela han sortit... Arca també és veneçolana.
1: Ah, sí, sí.
2: Arca és veneçolana. Cardo Pusher també és veneçolà d'origen.
3: Són les 8. Ràdio 4. Serveis informatius. Bona tarda. Jornada de neteja i recuperació al Vendrell, Creixell, Torredembarra i Roda de Barà. Després del temporal, preocupa la situació de dues persones hospitalitzades greus arran del despreniment d'un mur a la localitat. Els alcaldes reclamen una reconfiguració de la zona litoral davant aquests fenòmens, mentre equips municipals i veïns encara troben fangs de carrers, baixos i vehicles.
4: Són tot escombros, restos de basures, etc. És insalubre.
5: Pues en casa tenim tres cotxes i los tres coches se los tiene que llevar la grúa y veremos a ver un poco qué es lo que ocurre. Hemos llamado a los seguros.
3: Protecció Civil manté actiu el pla Inuncat per pluges intenses de cara a dilluns. Els xàfecs aniran acompanyats de temps violent i sobretot de pedra. A partir del migdia i fins la mitjanit es preveuen ruixats de 20 litres en mitja hora a la major part de Catalunya, especialment al Prepirineu, al Pirineu Occidental i a Ponent. Protecció Civil recorda que cal extremar les precaucions en desplaçaments i allunyar-se de rius, rieres i barrancs. A casa es recomana netejar baixants per afavorir, volíem dir, l'evacuació de l'aigua. L'altra cara del clima extrem són les onades de calor. Posen en perill el nostre entorn natural i també dificulten feines a l'aire lliure. Doncs bé, per intentar mitigar-ne les conseqüències, l'IS Global Barcelona ha engegat una prova pilot en algunes finques de fruita de Ponent, adaptant la roba dels treballadors i també les màquines. Anna Brugulat, investigadora, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
6: Els primers resultats són: molt bé, passo menys calor, i estic més còmode i treballo més a gust. I aquest és el primer resultat qualitatiu que estem veient en tan sols 3 dies d'intervenció.
3: En Brahim i en Mayoro són dos temporers que formen part d'aquest projecte.
7: Antes sudamos mucho, pero ahora no. Ahora no sudamos nada. Gracias, yo.
8: Buen protegidos, con gorros nuevos, camiseta buena también, con manga larga, pantalones. Está molt bé, molt bé.
3: L'objectiu, millorar les condicions de treball al camp durant els pics de calor. Degut a les altes temperatures, la barema també s'ha avançat un mes a Catalunya. A Recaredo han decidit adaptar l'horari de feina per evitar exposicions al sol. Roger Rovira, viticultor.
9: Avancem la barema un mes, per tant estem en època de més calor i més les onades de calor. Trobàvem que amb acollir matí i tarda no era apte, doncs, pels treballadors, i el que ja fa uns anys que fem és collir, doncs, començar de matinada, les 4 a les 5 del matí, fins a mig matí, així garantim que no hi ha problemes de cops de calor, no, de deshidratació.
3: Enguany, des de juny fins al 21 d'agost, el sistema de monitorització de la mortalitat diària ha registrat més de 4.600 morts relacionades amb les altes temperatures a l'estat. I de l'exterior, els darrers atacs de Rússia deixen 4 morts i una trentena de ferits a Ucraïna. Davant la intensificació dels atacs de Moscou, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha acordat amb Alemanya el subministrament de 6 nous interceptors de míssils i, en França, un sistema de defensa antiaèria. Malgrat això, Zelensky recalca que cal... que enguany arribaran, volíem dir, 100 interceptors antiaeris menys que l'any passat, una amenaça, diu, per la població civil del seu país. Jesús Núñez, Institut d'Estudis Estratègics, al Canal 24 Hores.
10: Ucrania no tiene capacidad suficiente para defenderse de los ataques que está recibiendo de Rusia. Tienen que elegir muy mucho qué es aquello que consideran prioritario defender.
3: Les entregues europees no compensen la retallada dels Estats Units perquè el seu arsenal de míssils s'ha destinat a la guerra al Pròxim Orient.
10: No hay suficientes misiles, ni para atender a las fuerzas armadas propias, ni tampoco para suministrarlas a otro aliado.
3: Un altre punt geopolític, Grècia ha enviat míssils Patriot a Creta davant el risc, diu, d'atacs per part de l'Iran. I als esports, el Barça debuta a la Lliga en poc més d'una hora. Llorenç Llop, bona tarda.
11: Bona tarda. Els blaugranes s'estrenen en competició oficial a partir de quarts de 10. Ho faran a l'estadi Martínez Valero contra l'Elche. Expectació per veure el primer 11 de Hansi Flick, que estarà disponible en uns minuts. El tècnic alemany no podrà comptar amb el fitxatge estrella Rodri, que encara no s'ha entrenat amb el grup, tampoc amb Jesse Bisibu per problemes burocràtics, ni els lesionats de llarga durada Frenkie de Jong i Ronnie Bargi. L'absència més destacada és la de l'Alejandro Valde, que no ha viatjat i molt probablement abandonarà el club català. El Barça, a tot això, continua buscant un davanter centre. L'operació de Julián Álvarez és complicada. El jugador argentí ha tingut minuts amb l'Atlético aquesta tarda i s'ha endut una xiulada ensordidora de l'afició. El partit Elche-Barça a 2:15. A segona divisió, jugant en directe, el Centre d'Esports Sabadell ho fa fora de casa. Els arlequinats busquen la seva primera victòria després de l'empat en la primera jornada. Ara mateix, al descans, Castellón 0, Sabadell 0.
3: Gràcies, és tot per ara. Més notícies al punt de les 9 en aquesta sintonia. Ràdio 4, bona tarda.
12: Ràdio 4. Ràdio 4.
13: Bona nit, això és el Plurals i Singulars. Aquest estiu estem recuperant els millors moments de la temporada del programa. Aquesta setmana parlem de les persones LGTBI amb diversitat funcional i recuperem la història de la drag queen Sharon. Soc Quim Esteban i això és el Plurals i Singulars, el programa LGTBI de Ràdio 4. Fa unes setmanes ens va visitar en Xavier Sanoí al programa, al Plurals i Singulars, i ens va explicar que havia escrit una obra de teatre protagonitzada per un jove amb diversitat funcional. L'obra s'anomena Amor Particular. Xavier, molt bona nit de nou.
14: Molt bona nit.
13: De què va aquesta obra que vas escriure i que també es va representar?
14: Doncs sí, Amor Particular, es va fer una lectura dramatitzada a la Sala Beckett i és una història d'amor i de desamor. És una història de desamor entre dues persones d'edat passats dels 50, diríem, amb molts anys visquent junts, en què la rutina i en què la manca de comunicació porta a aquesta rutina que dic. I un d'ells, per un accident, té una lesió i entren aquí uns dilemes i una problemàtica a nivell de parella, que és el fil conductor d'aquesta obra, les possibilitats també de les persones amb diversitat funcional.
13: Per fer aquesta obra, tu et vas documentar d'alguna manera?
14: Sí, em vaig documentar sobretot en el tema de la diversitat funcional, perquè és un món que no en tenia ni idea i vaig tenir la sort de conèixer persones que sí, que em van ajudar, em van explicar el seu dia a dia i vaig poder entrar en aquest món que la veritat és que desconeixia.
13: I com vas entrar en contacte amb aquestes persones?
14: Estava fent el curs, com t'he dit, a la Sala Beckett, i havia, quan vaig presentar el tema del que volia parlar, un company em va posar en contacte amb una persona que, amb l'Aladi, que vam cadira de rodes. Ell va patir un accident i fa molts anys ja que vam cadira de rodes, i vaig poder parlar amb ell i la veritat és que se'm va obrir molt i se'm va obrir un món per poder escriure el que vaig escriure.
13: Tenim amb nosaltres aquí a l'estudi a l'Eladi Herranz. Eladi, molt bona nit.
15: Bona nit.
13: I benvingut al Plural Sí i Singulars. Explica'ns una mica, perquè bueno, els oients no ens poden veure, Tu tens una diversitat funcional, vas en cadira de rodes. Des de quan?
15: Des dels 19 anys. Jo vaig tenir un accident de moto el 92, i llavors vaig patir el que es diu una tetraplegia incompleta, és a dir, no moc les cames i moc els braços, però els dits de les mans no els puc moure, tot i que amb un moviment del canell, quan pujo la mà cap a dalt, llavors és com que es tanquen una mica les mans i d'aquesta manera les faig servir per agafar coses i frenar les rodes i tot això.
13: Vas tenir l'accident amb 19 anys.
15: Amb 19 anys.
13: És en plena joventut, també en el moment en què pues, la gent més experimenta, no?
15: Correcte, sí. Sí, de fet, bueno, volia comentar també que, o sigui, és una lesió incompleta perquè Em va afectar la mobilitat d'aquesta manera que et deia, però no em va afectar tant la sensibilitat, o només parcialment. Llavors, sí que tinc sensibilitat a tot el cos, no tant en alguns aspectes de la temperatura i tal, però sí que el tacte i tot això, doncs sí que ho sento. Llavors, efectivament, doncs, amb 19 anys doncs, estava en plena efervescència i doncs, en aquell primer moment doncs, em vaig quedar paralitzat d'entrada de coll cap avall, només movia el cap i el cap el tenia immobilitzat també perquè per una cosa que posaven abans per mirar de fixar, de recuperar la fractura, diguem, de la columna. I bueno, jo pensava que ja s'havia acabat tot el bròquil. No tenia molt clar, de fet, l'alçada de la lesió, perquè en aquell moment tampoc no havia conegut a ningú en cadira de rodes. Només havia vist les Paralimpiades un mes abans a la televisió. I, de fet, doncs, bueno, veia el... Bueno, potser havíeu vist pel carrer, però tampoc hi havia tanta gent en cadira de rodes pel carrer aleshores. I, bueno, ja recordo haver vist un partit de bàsquet amb gent, amb paraplègics, que tenen més mobilitat, mouen millor els braços. Bueno, a mi, si se'm veu, pot semblar una mica paraplègic, però en realitat tinc més dificultat que ells. I jo pensava, hòstia, jo si em passés una cosa d'aquestes, em fotia un tret. I és una cosa que no has de dir mai, perquè un mes després, bueno, de carambola, doncs em va tocar i no em vaig fotre cap tret.
16: Han passat 40 anys, pràcticament, 30 i pico, no?
15: 30 i pico, sí.
16: 30 i pico d'anys,
15: sí.
16: I la teva vida ha continuat.
15: I la meva vida ha continuat, sí, i bé, vaig... En aquell moment jo estava estudiant interpretació a l'Institut del Teatre i també estava estudiant psicologia, perquè a casa una mica m'havien dit que, bueno, jo firmeu primer una carrera i llavors doncs, la psicologia era una cosa que m'atreia, però just quan havia sortit del COU, que fèiem aleshores, el curs abans de la universitat, no? Doncs va sorgir noves carreres i l'Institut del Teatre van passar de 3 anys a 4 anys. Llavors, com que era una cosa que m'atreia molt i m'havien dit que podia fer la carrera que tries, però que fos una carrera, vaig accedir a fer les proves, em van deixar a casa. Sí, em van deixar, literalment, perquè si no, no hauria estat complicat. I com que no sabia si entraria, em vaig matricular a Psicologia. Després resulta que sí, vaig entrar a l'Institut del Teatre, però com que havia aprovat l'entrada de psicologia vaig pensar de fer-ho més endavant, però llavors em van dir després que si el primer any no aprovava cap assignatura em feien fora de la carrera. Llavors d'aquesta manera vaig començar a cursar a l'Institut del Teatre el grau d'interpretació i el dilluns de tarda que tenia lliure feia dues assignatures de psicologia, i entrenar d'una cosa a l'altra i una mica poc dormir em vaig fotre la castanya i aquí estem. I després certament doncs hi vaig continuar. Vaig estar un any d'hospital.
16: Suposo que va ser també un procés, no? De reconeixement, d'acceptació també, d'adaptació.
15: Sí, va ser... Bueno, és una pèrdua. És una pèrdua de mobilitat, és una... Llavors, doncs, travesses les fases del dol, no? La negació, primer, no pensava que deixaria... Bueno, no contemplava aquesta possibilitat de deixar de caminar, simplement em vaig fer una cicatriu a la cama esquerra i pensava, doncs, al principi, doncs, que a l'estiu que se'm varia la cicatriu, al principi, fins i tot, doncs, que aquell cap de setmana no podria sortir, perquè va ser un dimecres, venint de l'Institut del Teatre. Després, que si ja va ser el novembre, doncs, després vaig veure que el Nadal l'hauria de passar allà, o sigui... I després ja te n'adones que, pues sí, tens ràbia, la ràbia de per què vaig agafar la moto, perquè de fet jo anava en tren i per anar més ràpid i no perdre la primera classe, que si no em deixaven entrar, vaig voler agafar la moto i bueno, pues anava molt ràpid, cansat, o sigui, bueno, coses que quan ets més jove semblen molt lògiques i no en tenen cap. I després, doncs, la depressió, també, en un moment donat, doncs ja me'n recordo allà a l'hospital, doncs un dia plorant amb ma germana, amb la gran, tinc dues germanes, una gran i una més petita, doncs dient-li que no volia quedar-me en cadira de rodes. Ningú m'ho havia dit, però clar, ja estaves veient, perquè sí que em van respectar, és una cosa que m'han deixat, doncs que jo mateix anés fent preguntes quan sortís i bueno, abans de fer la pregunta, clar, jo veia que això no avançava. Però després, doncs, sí, després de l'hospital un any, vaig estar a casa adaptant-me a moure amb la cadira molt a poc, primer perquè tampoc no vaig voler agafar una cadira elèctrica perquè estava entremig i volia intentar amb els braços, anava superlent. Tenia un gos petit i el portava lligat a la cadira i perquè em servia com a excusa per aturar-me entre a cada arbre i en realitat bueno, era per descansar. Mm-hmm. perquè quan havia sortit sol, doncs tothom, la gent és molt empàtica en aquest sentit i bueno, sempre vols anar a algun lloc i jo t'empenyo, jo t'ajudo, perquè ara anava com un cargol. Llavors el dia que em vaig lligar el gos ja ningú em preguntava, i perquè jo volia anar sol encara que fos a la cantonada i anar a tornar i bueno, anar mica en mica avançant en aquesta autonomia per moure'm sol. I el tercer any vaig ser quan vaig recomençar psicologia. Mm-hmm. En l'Institut del Teatre em van dir que si volia que podia tornar i tal, però no m'hi veia. I bueno, després em vaig graduar com a psicòleg. Ara després vaig fer postgraus, històries. Ara sóc psicòleg en una escola. I de fet, el tema de la interpretació també he pogut reprendre-ho. 18 anys després vaig tenir la primera oportunitat d'actuar ja en cadira de rodes, i ara és un tema que ha sortit més, s'ha donat més visibilitat i he tingut més oportunitats. La darrera va ser a la Sala Beckett. Mm-hmm. Aquest novembre.
16: Tu ets membre de la comunitat LGTBI.
15: Sí.
16: El fet de tenir diversitat funcional t'ha condicionat d'alguna manera també per ser gay o bisexual, vull dir, la comunitat LGTBI? Mm.
15: Sí, mira, això de les etiquetes, bueno, haig de dir que m'ho he pensat molt abans de venir aquí. Mm-hmm. I per si dir, bueno, primer si venia o no venia, si dir o no dir el meu nom, i finalment pues, he pensat que per què no, m'entens? I a part, jo crec que és una cosa que a mi m'hauria ajudat molt en el seu moment.
16: I també com a referent, potser hi ha gent que ho escolta i que l'estàs ajudant també.
15: Sí, sí, precisament és un dels motius, també per mi mateix. No em vull empenedir quan sigui més gran de no haver fer una mica el que em doni la gana, respectant, però fent-me també respectar. I també és una cosa que ho he parlat a casa i bueno, i per això estic aquí. Llavors, sí, respecte a les etiquetes, que sóc una mica m'estava dispersant ara. Jo, o sigui, vaig començar sortint amb noies.
16: Sí.
15: Després vaig descobrir el tema dels nois, vaig començar. Mm-hmm. A sortir amb nois. Després vaig tenir una frustració amb un noi, vaig dir això és no sé,
16: no, no hi ha qui els aguanti, no?
15: Sí, exacte, i hòstia, no, que complicats que som, o de l'altra banda. Llavors vaig tornar amb noies i també a la universitat, després ja amb l'accident ja. Mm-hmm. Vaig tornar amb les noies i de fet, i ara pues no, estic, m'agraden més els nois. Jo crec que parlant d'etiquetes, potser s'ha parlat del tema, del terme heteroflexible. Mm-hmm. Jo crec que sóc homoflexible, saps? Tampoc em diria que sóc bisexual, perquè bueno, crec que tinc més, m'agraden més els nois.
16: I llavors, com homoflexible,
15: sí,
16: diguéssim, de quina manera t'ha condicionat la teva vida tenir diversitat funcional? Que potser una persona que no sigui heteroflexible doncs sí, podria tenir aquesta,
15: sí,
16: condició.
15: O gay, és igual.
16: Sí, sí, sí.
15: Doncs, bé, ja, sí que ja es dona molt valor a l'aspecte físic en el món gay, i en general, llavors sí que és una qüestió que potser tot això d'aquesta cultura de gimnàs, tot això, doncs evidentment, bueno, evidentment, o en el meu cas no és el meu principal interès. Mm-hmm. Tampoc tinc les condicions, però crec que encara que bueno, de fet sí que estic anant al gimnàs una mica, però més per bueno, perquè també has de tenir energia per moure'm i bueno, per tenir una mica, cuidar-me també, però tot aquest tema d'anar al gimnàs cada dia i tot això, doncs no m'hi he vist mai, ni quan caminava amb els peus, diguem. I llavors, doncs amb això sí que a vegades hi ha una superficialitat que potser ens deixa al marge, però també he vist gent molt oberta i, mm-hmm, i curiosa, fins i tot.
16: És que hi ha molts cercles, no? Jo sí, jo comentava amb no sé quin convidat que quan jo era més jove, ostres, volia ser com el gay típic, no? I després em vaig adonar que hi ha gent que li agrada tot tipus de persones, i potser no torna a ser musculat, també hi ha gent que li agraden gent més peluda, gent amb panxeta, el que sigui, no?
14: Tot el peix es despatxa, que diuen.
16: Exacte.
14: No?
16: Però això a mi m'ha costat també trobar-ho, adonar-me d'això.
15: Sí.
16: No?
15: Sí, sí, no, i de fet, fins i tot vaig, em van arribar a parlar un dia d'algú dels devotés, no sé si heu sentit parlar d'això.
14: No.
15: Doncs, bueno, un dia en un bar se'm va acostar un tio de la meva edat, no sé, aleshores potser tenia 30 i alguna anys, i em va dir, escolta, a tu no et preocupa que se t'acosti algú pel fet d'anar en cadira de rodes? I jo dic, home, no, més aviat penso que sempre, bueno, aleshores ja havia vist que no, perquè sortosament he pogut seguir tenint relacions, he tingut parelles també, però vaig dir, pues no m'ho havia plantejat, i dic, més aviat sempre havia pensat que era més un fre, no? I diu, no, pues hi ha gent que li agrada pel tema de la, bueno, de la diferència, o hi ha molt de polèmica.
16: I tu has començat dient una cosa, has parlat de la sensibilitat que pots tenir en els dits, i segurament això també, diguéssim que pots donar plaer a una altra persona amb més sensibilitat, potser que desenvolupes aquesta...
15: Bueno, sensibilitat en tot el cos, sensibilitat, vull dir, de donar i rebre, però no, jo crec que és una qüestió de vegades del tema de barreja d'ajudar algú, o de veure que el pots protegir, o no sé, jo com a psicòleg també he volgut entendre això, i com a curiositat també, i no m'han sortit, però he vist que fins i tot hi ha gent que ha patit això. Vaig conèixer és que de fet al final em va dir, bueno, pues això passa perquè a mi em passa, saps? I jo deia, hòstia, pues no ho sabia. I em va dir que li costava dir-ho perquè s'havia sentit rebutjat i tal. I jo la veritat és que no tenia problema en parlar d'això, i ella em preguntava sobre temes de mobilitat i què podia fer i com em sentia, si necessitava ajuda per alguna cosa, no sé. I jo la veritat que li preguntava des de quan s'havia sentit així i tot aquest aspecte, perquè la trobava curiós, i vaig veure que era un noi que, bueno, al final doncs, tenia com els seus morbos, no sé com dir-ho, però bueno, igual que a un altre li poden agradar els tatuatges o les noies roses o no sé, i sempre i quan hi hagi un respecte i una voluntat d'estimar l'altra persona, si hi ha els motius o l'atracció pel que sigui, si estàs respectant i estimant l'altra persona i t'estàs fent respectar, jo crec que aquí els altres no s'hi han de ficar.
16: Aladí, tu creus que hi ha com, diguéssim, no sé, que està com molt amagada la sexualitat entre les persones que tenen diversitat funcional, sobretot per tot el conjunt de la societat, que a vegades com que s'invisibilitza aquesta realitat? Una persona amb diversitat funcional té una vida sexual i té les necessitats i les ganes que té una persona que no té aquesta diversitat funcional o que té una altra, no?
15: Sí, per descomptat, o sigui... jo crec que hi ha persones que es pensen que som com una mena de ficus o de plantes o de ninots o ens infantilitzen, no? També entenc que és pel desconeixement. També és un altre dels motius pels quals he vingut a fer aquesta entrevista. Jo quan vaig tenir l'accident, va haver-hi un... vaig estar a la Vall d'Hebron primer i després a l'Institut Goodman, i va sortir un congrés de sexualitat i discapacitat, aleshores, que es deia més, i vaig demanar, van recomanar per anar-hi, vaig anar amb el meu pare, va ser fort allò, perquè tampoc és que parléssim tant de sexualitat, però bueno, ell em va voler acompanyar, i a mi em va ajudar molt aquell congrés, frases com la cadira la porta sota el cul, no al teu cap, perquè sovint és el que ens bloqueja més, no? I també segons l'actitud que tu prenguis envers això, també la gent et tracta, no? Si tu estàs segur, estàs tranquil i ho expliques les coses amb fent-te respectar, la gent et respecta. I també, bueno, fins i tot van dir, ara veureu els vídeos, nosaltres flipant quins vídeos, i efectivament doncs van sortir uns vídeos que de fet eren d'encara més enrere, de, com dels anys 60-70, doncs eren parelles, com es diuen ara, bueno, d'una persona amb discapacitat i amb diversitat funcional, i una altra sense, bueno, que també el tema de la capacitat, discapacitat i diversitat funcional també és un altre tema, perquè jo penso que tots, o sigui, jo tinc també moltes capacitats, uh-huh, i conec gent que camina que té algunes altres discapacitats que jo no voldria tenir i que no em canviaria per aquesta persona, per molt que pugui córrer i saltar, m'entens? Que també és una altra història, que sembla que sigui el pitjor del món, i és un aspecte que és negatiu, evidentment, en cadira de rodes no és una cosa positiva, però no és l'única cosa. Hi ha moltes coses que sumen i resten o que et fan sentir bé o malament, i no totes es veuen, no? Bueno, aquest seria un altre debat. I en aquest vídeo, doncs, el veure persones, no?, i relacions entre, doncs, això, un noi en cadira, un noi amb tetraplegia, un noi amb paraplegia, una noia amb tenia també una altra lesió, fins i tot de coses que no havia vist abans, doncs va ajudar més que moltes xerrades, i en aquest sentit, però clar, són coses que la gent no hi veu, si no t'hi fiques. Llavors, és un altre motiu, no sé, un programa com aquest, doncs el pot escoltar, no és un programa específicament sobre la diversitat funcional, llavors està bé que la gent escolti que sí, que podem tenir relacions sexuals, que les tenim, que ens agrada tenir-les, que la sexualitat va més enllà de l'acte de la... Bueno, allà, per exemple, en el Congrés es parlava que tenim, en general, la societat, que som una societat penetrocèntrica, no sé què, i que realment la sexualitat... Tot, per exemple, estic molt en contra del concepte de preàmbuls. Els preàmbuls és part de la sexualitat, no són preàmbuls. Preàmbuls de què? Tot el que sigui disfrutar, relacionar-te, estimar-te, saps? Paraules, petons, carícies, mirades, tot això també pot formar part de la sexualitat, i a vegades una relació comuna, directa i simple, doncs potser pot omplir o no. L'important és com et sentis i com et facis sentir, no la manera de com ho facis sentir.
16: Xavier, recordem que tu vas conèixer a l'Aladi per escriure aquesta obra de teatre, Amor Particular. Què et va ensenyar o què és el que més et va sorprendre d'ell?
14: Primer de tot, he d'agrair-li tota l'ajuda que em va donar, tot el que em va explicar, i com es va obrir a nivell personal i anant a casa seva i veure el seu dia a dia. Però si jo ja vinc del món de l'educació especial, vinc del món de les discapacitats, vinc del món de la diferència, o del que no és normal, o de la mal entesa normalitat, també a vegades, ella em va ensenyar que les persones són persones i no hem de veure una cadira de rodes, no hem de veure un bastó blanc, no hem de veure... Hem de veure la persona, hem de mirar-la tal qual i hem de...
16: Però a vegades en aquesta societat costa molt això, i no parlo per la cadira de rodes, sinó per moltes coses.
14: En general, qualsevol diferència, o tot el que s'allunya del que som nosaltres, que ens pensem que estem dintre d'una normalitat, i repeteixo, una mala entesa normalitat, ens allunya d'altres persones i ens allunya d'altres possibilitats de conèixer vides diferents i compartir vides diferents. Uh-huh. I tot està ben vist, tot hauria d'estar ben vist, i tot és acceptable. I ja des de la mala entesa discapacitat, perquè hi ha moltes capacitats, i si ens comencem a mirar per nosaltres mateixos, tenim discapacitats nosaltres també.
16: Tots.
14: Mm-hmm. Tots tenim discapacitats. El que passa que n'hi ha que es veuen molt més. Per què? Perquè és una cadira de rodes, perquè és un bastó, o perquè són unes ulleres fosques, o perquè és un síndrome X.
15: Mm-hmm. Jo, amb aquest tema aquest que dins del món, o sigui, jo veig... Fa poc també vaig tenir una conversa d'una persona que també té un... Bueno, ell defensava el concepte de discapacitat també per un tema de que dificulta l'autonomia en un grau, i per això doncs calen com uns recursos que si no tens aquest reconeixement no se't poden donar. Llavors, Jo defenso també el tema de diversitat funcional, que tots som diversos, o com estàvem dient ara, i ho defenso també, tots tenim capacitats i discapacitats, però llavors potser el concepte de posar aquest nom de discapacitat o de diversitat funcional, jo ho veig més tant per no posar l'accent en la manca d'una capacitat, no? I encara menys quan es parla de un discapacitat, no. És una persona amb discapacitat i seria un home amb una discapacitat física, fins i tot s'hauria d'afegir. Però sí m'agrada posar el tema de la diversitat funcional més en quant a que funcionem de manera diferent i, clar, tots funcionem de manera diferent, val, però per què poses l'accent en aquesta persona en quant a que té una discapacitat o que té una diversitat funcional? Perquè, clar, aquest grau de discapacitat o de diversitat funcional afecta físicament d'una manera que jo, en el meu cas, és que no em puc aixecar del llit sol. Uh-huh. Necessito un assistent personal que m'ajudi per aixecar-me, per el que és la dutxa i vestir-me, perquè tinc una dificultat en els braços també, cosa que tinc altres amics que mouen del tot bé els braços, bueno, millor que vosaltres potser, perquè ho fan tot amb els braços, i no necessiten aquesta ajuda, però que tenen altres dificultats, que per exemple si hi ha unes escales, o sigui, necessites unes ajudes tècniques a casa, i que per això doncs persones que potser no poden treballar o perquè la discapacitat és el grau o la diversitat és més gran o el que sigui, doncs poden rebre una pensió que també necessiten per estar en igualtat de condicions. Llavors entenc que es defensi aquest grau, i aquesta és una mica la diferència que
14: és una mica una etiqueta burocràtica.
15: Sí.
14: No volem etiquetes, sí. Però burocràticament necessitem aquestes etiquetes.
15: Categoritzar-ho, clar.
14: Sí, perquè hi hagin ajudes,
15: sí.
14: I perquè hi hagi un reconeixement.
15: Exacte.
14: En aquest sentit.
15: Sí.
14: I amb el que deia ell, en el seu cas necessiten una persona que l'ajudi. Mm-hmm. A l'obra de teatre també passa això, en aquesta parella que estava dient, en el Màrius i l'Uri.
16: Que entren en joc una tercera persona.
14: Entra en joc una tercera persona, que és un cuidador.
15: Perdona,
14: sé que no t'agrada la paraula cuidador, se m'ha escapat
15: no, la paraula.
14: No, perquè és veritat.
16: Hem d'aprendre
14: no
16: tots,
14: No sí. Són persones que necessiteu, sí. Que us cuidin, necessiteu persones que us ajudin.
16: Exacte. Ajudador, podem dir-ho, no?
15: No, t'explico. No, la diferència és que jo també he après, de fet, en la...
16: Sí, sí, jo sempre m'ho miro perquè...
14: Que m'ho van explicar l'altre dia i se m'ha escapat la paraula cuidador i no anava per aquí.
15: No, ja la seguim, no, perquè la història que jo he llegit l'obra de teatre i és molt interessant i a part molt, molt rica perquè, bueno, ara en parlem. Simplement la diferència, jo en l'obra que vaig actuar també es parlava, era molt reivindicativa. Un cuidador, diguem, és quan la pròpia persona a la que cuida no pot prendre les seves decisions perquè potser doncs, té un Alzheimer o té, m'entens? Mm-hmm. Llavors algú ha de prendre les decisions per ell. Per això el cuida, m'entens? I en canvi, en el meu cas, és un assistent personal perquè jo prenc les meves decisions i aquesta persona assisteix en allò que jo no puc fer pel meu compte, però que jo decideixo fer.
14: I aquest és el cas de l'Àxel, sí. Que entra en joc en aquesta parella, que és un noi jove de generacions diferents, un noi de 20 i poc anys que acaba d'acabar la carrera de fisioterapeuta, que està buscant feina, i entra en contraposició en aquesta parella de més de 50 anys, en què hi ha una persona que necessita una ajuda diària i ajudar-lo a fer uns exercicis,
16: que entra en la seva intimitat, també.
14: I entra a la seva intimitat. I no deixem de pensar que entra en una parella que està tocada per una falta de comunicació, i el Màrius, que és el protagonista, que és la persona que ha tingut la tetraplegia, la lesió, ja havia plantejat a la seva parella de dir, mira, jo potser no podré tornar a funcionar bé, potser el que teníem no t'ho podré tornar a donar, busca't la vida, fem una parella oberta i... no passa res.
15: També per una manca d'informació del propi Màrius, que és el que pensàvem, i el que jo pensava fins que va anar al Congrés, per exemple.
14: Clar, és allò,
15: però
14: bueno,
15: és el que pensa el personatge.
14: No podré tornar a fer això, tu viu la teva vida, som parella, però tu fes la teva vida. I aquí entra en joc aquesta tercera persona, i aquí ho deixo.
16: A part, a veure si torneu a fer...
14: Sembla, no és el que passa.
16: Mm-hmm. Mm-hmm. Doncs a veure si en un futur podem tornar a veure aquesta obra molt particular.
14: La veritat és que estaria bé que avui estava rellegint, es va publicar, bueno, vaig guanyar un premi fa 4 anys amb aquesta obra, el Premi Saó de Ponent, de Mollerussa, es va poder publicar amb un pròleg del Sergi Balbel, i avui rellegia el seu pròleg i deia que potser que més que el món particular s'hauria de dir amor valent.
16: Doncs és una possibilitat d'evolucionar aquesta obra cap a aquest altre nom. Se'ns acaba el temps, portem més de 30 minuts ja aquí parlant.
15: Sí.
16: Vigues,
15: Gavi. Bueno, el tema de l'amor valent també, però valent per què?
14: Valent per què? Perquè estem en una societat que... Ja.
15: Bueno, sí, podria ser valent també pel tema de...
14: Que posa moltes etiquetes.
15: Pel tema de l'edat, també.
14: Per l'edat, sí. Són dues persones de dues generacions diferents... Va.
15: Bueno, i pel tema
14: d'aventurar-se
15: en una cosa que
14: un noi jove de 20 i pocs anys, un

0: Exacte, sí. Segurament és valent davant dels altres. Jo volia comentar que tota la meva història, de fet, bueno...
1: he venido a hablar de mi libro.
0: Bueno, vaig escriure un llibre sobre això, perquè... No, però és cert que, igual que a mi m'hauria agradat conèixer altres històries abans, jo en el seu moment també sóc una persona molt curiosa i m'agrada compartir coses que aprenc i aprendre dels altres. Llavors, el que estava vivint ho estava vivint com de dos maneres. D'una banda, patint la transformació en mutante, diguem, bueno, l'humor negre també se accentua, però també com una experimentació de dir, uau, no m'havia plantejat com era. Quan veus una persona en cadira de rodes, sempre ha generat, i alguns potser és de naixement, però molts igual eren com vosaltres, i de cop i volta hi ha una transformació, un viatge, potser és molt romàntic dir que és un viatge, però sí, és un viatge, és un mal viatge, tot i que després doncs pots sortir d'allà i reforçat segons com i a nivell d'autoestima.
1: I vas escriure un llibre. Com s'anomena aquell llibre?
0: El llibre es diu El tercer dia, Caminando sobre ruedas.
1: I de què va aquest llibre?
0: I està a Amazon. I el llibre...
1: Acabaràs dient l'adreça exacta, www.amazon.com.
0: Bueno, no, i aquest llibre comença amb el meu darrer viatge en moto. Uh-huh. I és autobiogràfic. I vaig explicar doncs, una mica fil per randa, doncs, el que estava sentint en aquell moment, però bueno, sembla que és com una mica novel·lat.
2: Val la pena llegir-lo, jo l'he llegit i la veritat és que val la pena descobrir aquesta història, aquesta vida.
0: Gràcies.
2: Aquesta teva vida.
0: Sí,
2: igual que val la pena que es pogués fer l'obra de teatre i poder-la anar a veure perquè la gent perquè conegui aquestes noves...
1: Es visibilitza realitats, no?
2: Exacte.
1: I trencar també estigmes de moltes persones.
2: Totalment d'acord. El que no es veu sembla que no existeixi.
1: Sí, o que no coneguis, no? No està dintre del meu cercle, sembla que no... Et sorprèn,
0: correcte,
1: existe,
0: sí.
1: Esto? Pues sí, sí que existe, ¿no?
0: Sí, existimos. I va més enllà de passejar pel carrer.
1: Doncs, Ladi Herranz, un plaer haver-te conegut, un plaer que hagis vingut, que hagis explicat la teva història, i espero que aquest programa, com quedarà a internet, també quedarà allà com a podcast, qualsevol persona que ho necessiti també pugui escoltar i siguis un referent per
0: moltes
1: a aquestes
0: gràcies.
1: Persones.
0: Doncs espero que sí que serveixi i que vagi tot molt bé. I gràcies igualment per la invitació i encantat de conèixer-vos també, de conèixer.
1: I Xavier Sanoi, també moltíssimes gràcies per venir un altre cop aquí al Plurals i Singulars.
2: Gràcies a tu per convidar-me.
1: Continuem aquí a Ràdio 4.

0: proper dilluns 29 de juny a les 8 tenim una cita al Teatre Borràs perquè la Xaron fa 50 anys i fa una celebració, una, diguéssim, com una especial, no? Una obra que s'anomena 50 no són nada. Tenim a la Xaron aquí. Xaron, molt bona nit.
1: Bona nit, estic feliç d'estar aquí i de complir 50.
0: 50 anys, estàs sí. Segura que compleixes 50 anys?
1: És que, clar, amb això de l'edat, molta gent, allò, lo típic de no s'ha de dir, perquè tal, perquè estàs molt bé, perquè tal, però si l'hem de dir, perquè, a més, estem aquí, estem amb salut, estem feliços, vull dir, jo em sento exactament igual que quan tenia 20 anys, o sigui, la mateixa energia. Ara vinc de treballar 3 dies seguits que quasi no he dormit i m'he anat a fer una classe de pilates i feliç de la vida. Vull dir que, no sé, que hem de celebrar això. Hem de celebrar els anys, no?
0: És que 50 anys no se celebren cada dia.
1: No, clar, ni I 51.
0: Més, no, però 50 més és com més rodó, no? Sí, és mig segle.
1: Bueno, és que canvies de número i sempre, no?, queda aquella cosa de dir, ai, entro en otra època de
0: mig,
1: mi vida.
0: Mig canvies de número, però també estàs a la meitat del segle, ja.
1: Doncs sí, home, sí.
0: Fa mig segle que estàs en aquest món, tu.
1: Totalment, totalment. Home, i abans la gent, doncs, l'esperança de vida era una altra, però ara ja estem veient molta gent que arriba als 90 i pico, no? Mm-hmm. I que abans et deia, no?, la meva mare aquest any farà 91 anys i està estupenda, la tia, una Géminis, que és una jabata, no? I viu sola i s'ho fa tot sola i això jo ho veig i penso, ostres, quina enveja, no? I que bé, que bé.

0: però la cosa està doncs, en cuidar-se, en tenir una mica de sentit comú a la vida i d'aprofitar els moments que arriben per, doncs, per ser feliç, perquè si un viu amargat, doncs suposo que són menys anys, no? Però no, jo estic encantat d'arribar a aquesta meitat de segle.
1: Com han estat aquests 50 anys?
0: Doncs,
1: com, ara que ja estàs a aquesta cinquantena, com recordes les 5 dècades?
0: Doncs mira, jo és que sempre he sigut una persona molt tranquil·la. I jo, d'ençà que vaig sortir de l'escola de teatre, jo vaig començar amb els 14 anys a fer teatre i amb els 18 tenia la meva primera companyia professional on, bueno, anàvem per tota Espanya, vam sortir... Me'n recordo que amb 18 anys estava a Berlín actuant amb un espectacle que fèiem, i jo anàvem amb un diccionari a la furgoneta aprenent-me algunes paraules per improvisar, perquè a més el que fèiem era improvisar. El director d'aquella companyia que es deia Les Calígules era un dels actors de La Cubana i lògicament bevíem molt del que era la companyia, no?, de La Cubana, i nosaltres doncs, bueno, ens vam, com es diu normalment així una mica vulgar, nos pelamos el culo en la carretera, perquè vam anar tot arreu, i allà va ser una molt bona escola, la primera vegada que comencem a voltar i a actuar per tot arreu, jo per mi va ser l'escola real, no?
1: Perquè la Sharon quan neix? Perquè
0: la Sharon neix...
1: Quan tu neixes? Quan neix el Cristóbal?
0: No, la Sharon realment neix molt més tard, és quan justament aquesta companyia, que vam estar a prop de 6 anys, crec, o així voltant i treballant, doncs mor, perquè és molt complicat de vegades mantenir una companyia de teatre quan no tens ajudes i tal, i és totalment t'has de produir tu, no?, autoproducció, doncs és complicat. I llavors, en aquest moment, que jo crec que tenia uns 25 o por ahí, cadascú comença a fer la seva, no? Hi ha alguns actors de la companyia que marxen a Madrid, perquè és allà on podran aconseguir ser actors i tal, d'altres que tenien altres feines, i llavors tornen a la seva feina. I jo vaig decidir quedar-me aquí, dic, jo em quedo a casa, i si he de fer alguna cosa, doncs per què no fer-la des d'aquí, des de casa? I com jo era molt fan i ja havia conegut una miqueta tot el fenomen transformisme, no?, el paral·lel, els grans noms i tal, i tot això, a mi això em feia molt respecte, però em van donar una oportunitat d'actuar en un lloc amb un personatge, perquè vaig veure un espectacle d'una drag americana que es deia Sherry Vine, i que era meravellosa, i jo vaig dir, ostres, doncs, per què jo no monto alguna cosa així, no? Perquè era o muntar-me jo sol alguna cosa, o començar de nou amb una altra companyia, intentar fer, i era molt complicat. I va ser aquí on vaig fer una prova per un restaurant que es deia La Diva, que estava...
1: Carrer Aribau, potser?
0: Diputació en Villarroel. Vaig fer la prova, em van dir, doncs, aquest cap de setmana comences, i allà va néixer la Sharon, i després, doncs, lògicament, amb els anys hem anat evolucionant, i mai m'hagués imaginat, quan jo tenia aquella edat i començava a fer transformisme, que jo què sé, doncs que acabaria gravant un dueto amb Tiziano Ferro com a Sharon. O sigui, és que ha sigut molt, molt boig aquests 50 anys.
1: Per què el nom de Sharon?
0: Doncs mira, Sharon a mi m'agradava, era un nom que no era molt, en aquell moment no era tan comú, llavors a mi m'agrada molt l'actriu, ja de molt jovenet, i a més jo tenia una companya de classe que es deia Sharon, i quan érem petits, que no hi havia doncs aquesta multiculturalitat que tenim ara, jo me'n recordo que era molt peque i va arribar la Sharon, que era una nena filipina, i a mi, clar, no havia vist mai no estem tan acostumats com ara, no? I jo no havia vist mai una noia filipina, i jo pensava, ostres, és guapíssima, és diferent a la resta, i vaig agafar aquest nom justament perquè me'n recordava d'aquella sensació de pensar que hi havia algú que era diferent a la resta, no? El vaig afrancessar perquè el Chagón, perquè en aquell moment jo estava amb una parella que era un noi de França, i ella em va donar la idea, em va dir, per què no lo coges un poco más francés, sea diferente, i per això va sortir el Chagón, no?
1: Però en aquell moment el món drac no és com el d'ara. Tu abans has fet referència també al món del paral·lel, al travestisme d'aquella època, que tampoc és com el d'ara, ni com la Chagón.
0: No, que va, clar, perquè evoluciona. Jo me'n recordo estar a l'escola de teatre i venia el Pirondello, perquè a l'escola cada setmana venia un artista de diferents disciplines, no? I el Pirondello venia a explicar-me una mica la seva trajectòria i com li havia anat, no? I jo ho veia i veia els vídeos, perquè llavors me'n recordo que a la 2 de Televisió Espanyola doncs sortien imatges del paral·lel i tal, i jo el veia fer de Marlene Dietrich, per exemple, no? De Edith Piaf, i deia, ostres, això és un superart. O sigui, una persona que tinc aquí davant que no té res a veure amb el que estic veient a l'escenari, perquè ha aconseguit totalment adaptar-se amb els seus moviments, la manera de moure la boca, el maquillatge, la perruqueria, tal. I a més eren artistes complets, no? No eren només actors, s'ho feien tot, la perruqueria, el maquillatge, el vestuari, el tal. O sigui, ells decidien, uh-huh, no? com volien fer la seva proposta artística sobre un escenari, i això m'agradava molt, perquè això em permetia ser el meu propi jefe. Uh-huh. Jo decidia què volia cantar, què volia dir en un monòleg, com volia vestir, i això, aquesta llibertat a mi m'agradava molt, no? Venia d'una companyia on tothom havia de decidir, cadascú amb la seva feina, el que havien de fer sobre un escenari, i aquesta llibertat a mi em va enganxar.
1: Em va cautivar, i sí. Va néixer a la Chagón cap a quin any? Aproximadament,
0: doncs,
1: als 2000,
0: no? Fatal per les dates, però farà uns 25 anys o por ahí.
1: Cap a l'any 2000,
0: més o menys.
1: 2001, sí. I al principi va estar...
0: No, una mica abans. Una mica abans. Sí, perquè vam fer allò de... Vaig estar a Transequis quan vam fer allò d'Eurovisió i tal, i això crec que vam treure l'àlbum i era l'any 2000. O sigui que potser va ser el 90... No, 98, por ahí, sí.
1: A finals del segle passat.
0: Sí, a finals del segle passat.
1: A finals del segle passat va ser quan va néixer la Sharon.
0: Exacte.
1: I des de llavors has tingut com punts a la carrera de la persona, hi ha com punts claus, no? En els que hi ha com un canvi de tendència.
0: Sí.
1: O en els que sempre em marca... Quins són aquests punts? Crec que, òbviament, de la Preis a Espanya, no? Però abans també.
0: Sí.
1: Apareixer a TV3, a...
0: Sí, perquè més
1: al cor
0: més,
1: de la ciutat, si no m'equivoco.
0: Al cor de la ciutat. Vull dir que...
1: Per una visibilitat per tot Catalunya. Va ser la primera drag catalana coneguda.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, real, real. A més, hi havia un canal de música on fèiem també...
1: Que era Flash TV.
0: Flash TV, on fèiem programes i on van començar a tenir una finestra. Uh-huh. O sigui, quan encara aquest tipus d'art, no, de transformisme, de drag, encara quasi no era tan mainstream com és ara, no? Però sí que en aquell moment jo me'n recordo que també pel·lícules com Priscilla,
1: sí,
0: Reina del Desierto, van arribar per canviar totalment l'estètica del drac. O sigui, fins a aquell moment el drac era una mica transformisme, no? Que a mi m'encantava, que era la imitació de grans artistes, no? De Lola Flores, de Barbara Streisand, de Liza Minnelli. I això ara s'ha perdut una miqueta, perquè en arribar a Priscilla, ostres, la drag d'una imatge totalment trencadora, no? Vestida amb un vestit de sandàlies i amb uns cascos de colors, doncs és el que va començar també a canviar, a fer evolucionar, diguem, mm-hmm, aquest art, no? I llavors van començar a sortir les drags que feien imatge, només. Ja no havies d'imitar cap personatge, ni havies d'estudiar res, tu et feies un lookazo i podies treballar a discoteques i a molts llocs només amb aquesta imatge, no? Llavors, aquí va començar també a canviar bastant. Jo em vaig mantenir fidel una mica al personatge i a mi m'agradava molt, perquè ja venia del teatre, la interpretació i tal, i em van veure amb aquell canal, amb Flash TV, i em van trucar per fer una audició. Vaig fer dos capítols al cor de la ciutat, i quan es van emetre em van trucar i em van dir, escolta, agradant molt el teu personatge, voldries que l'allarguéssim? I dic, home, i tant. I vaig tenir un pis i tot a la sèrie. O sigui, el meu personatge ja tenia pis.
1: Va tenir decorat propi.
0: Decorat propi, o sigui...
1: I escolta, que mira que els pisos són cars, eh? I avui en dia, amb la crisi habitacional que tenim, doncs ella va tenir un pis al cor de la ciutat.
0: Exactament. Abans era més accessible. Que jo vaig arribar al pis, me'n recordo el dia de gravació que estava al meu pis, i jo deia, com no, jo el vull... jo vull viure en aquest pis.
1: Podria passar al revés, que haguessis volgut canviar tot.
0: També, també. Però no, sí, han sigut moments on som punteros, no, a la teva vida, i que et fan, doncs, a començar a agafar altres camins. No?
1: Anem a repassar aquests punts.
0: Sí.
1: Tenim el cor de la ciutat,
0: sí.
1: Tenim també...
0: Tu encara no m'he sonat todavía.
1: Tu encara no m'he sonat todavía. Antena 3.
0: Antena 3 va ser el moment de la imitació de l'Olga Guillot, que és mm-hmm, un artista que molta gent tenia oblidada, i d'ençà d'aquell moment, doncs, van recomençar a connectar amb el bolero i tal, i m'encanta veure ara, per exemple, anar a alguns llocs i veure drags que de sobte fan el Soy lo prohibido, per exemple, no? Que era una cançó que mai havia fet ningú. Jo me'n recordo que la vaig veure amb el Modóvar, amb el tràiler per Amantes de lo prohibido, com la feia la Vivi Anderson en aquell moment, no? La Viviana Fernández, I jo sóc molt fan, no, d'aquest tipus de música. I va ser també un puntazo, perquè va ser la primera gala, la que va tenir més audiència, la vaig guanyar, vaig sortir a tot arreu, i va ser una mica una locura aquell moment.
1: Drag Race Espanya, que la vas guanyar segona edició. Estem parlant d'un programa que a nivell internacional és la bomba, i a Espanya també. Vull dir.
0: Sí, és el que
1: em
0: va...
1: I van donar el premi també com a referent en la segona edició. Ostres, una persona...
0: Sí, va ser molt, molt maco. Jo m'ho vaig passar molt bé, jo no vaig patir gens, no? Que hi ha molta gent que explica, ui, que lo passes molt mal, tal. També és veritat que la primera i la segona edició va tenir una direcció diferent a la que està tenint ara, i això és inherent que el director també posa una mica el seu segell, no? I jo m'ho vaig passar molt bé, va ser meravellós, i em va obrir les portes al món, diguéssim, no? Perquè la gent que et comença a seguir a les xarxes socials, comences a parlar amb gent de tot arreu, gent de Chicago, de Japó, que et segueixen i que venen a veure't, no?
1: Cap a aquests programes d'Espanya també es poden veure a tot el món,
0: a tot arreu,
1: no? Hi ha gent que segueix el Drag Race a tot el planeta, a totes les versions, a totes les franquícies, crec que s'anomenen.
0: Clar, perquè hi ha un canal que és de pagament, no? com quasi tot ara, que és el WoW Presents, que no, el WoW Presents Plus, que és el canal on estan totes les franquícies. Llavors, els que són fans d'aquest programa...
1: Ho veuen tot.
0: Paguen, tenen com un Netflix, diguem, sí, no? Sí. I allà es fiquen i veuen tot. I a més ja tenen altres programes i tal, però sempre tot cap al món drag. I és una productora que funciona moltíssim, que tot el que fan es converteix en or, no? I jo sempre dic, ostres, per què no s'arrisquen més, no? En aquest país de vegades a fer coses en obert, que tinguin més a veure amb el drag, amb el transformisme, perquè és un nou art, és un art que està una mica oblidat de cara que estiguessin sempre doncs, als cabarets,
1: als bars.
0: I més
1: que Barcelona també ha estat una cuna, no?
0: Total,
1: Catalunya, del transformisme.
0: Totalment, no? O sigui, d'ençà de la història de l'Ocaña, no? Que jo crec que tothom la tenim al cap i hem tingut mestres del cabaret i del transformisme, no? La Belle Époque amb la Dolly Van Dol, per exemple, el Pavlovsky, no? Per mi és un gran referent, la senyora Pavlovsky, que era la senyora Pavlovsky. Jo m'anava a veure els seus espectacles i era un màster. Veure un espectacle de Pavlovsky era un màster per mi. I jo m'he nutrit una mica de tot això, no? De tot el que he vist de quan era més jove, d'aquests grans, per mi. Tots em preguntaven, quan tornes a actuar a Barcelona? Quan podem venir a veure't a Barcelona? I els hi vaig dir, ostres, mira, jo crec que fins després de l'estiu no estrenarem espectacle nou. No, no pot ser, has de fer alguna cosa abans. Dic, bueno, està el Pride, que estarem com cada any presentant. I, no, però un espectacle... I va ser tant que amb l'Òscar, no, que és amb el meu productor, amb el que fem tot, em va dir, doncs escolta, fes un concert, fes una festa, doncs que vingui qui vulgui i cantem i ballem i ens ho passem bé i tu tens una manera de connectar amb la gent també que és molt maca i aquesta gent t'ho està demanant, doncs fem-ho, provem. I vaig dir, ostres, doncs vinga, va. Fem-ho i triem una data especial, no, que és el 29 de juny, el 28 de juny celebrem el Pride, tot i que aquí a Barcelona ho farem al juliol, no? però la data realment és el 28. Llavors ens semblava que era
1: el
0: com...
1: dia d'orgull LGTBI.
0: Exacte. A més trec nou single que sortirà el 28 de juny i fem aquest concert el 29.
1: Ai, que hauràs de tornar a venir a
0: doncs
1: presentar
0: venim,
1: el single.
0: Clar que sí, un single que em produeix l'Àlex Barroso, com sempre, que és amb el que treballo i és meravellós, i vam dir, doncs vinga, fem-ho i va anar creixent la cosa, perquè tinc molts convidats, que tampoc vull desvetllar perquè també seran sorpresa, però vindran a cantar amb mi, vindran a estar amb mi a l'escenari, recordarem...
1: Seràs tu cantant i altres persones.
0: Exacte, sí. Però jo també, jo sobretot cantaré molt amb la banda, perquè tinc una banda...
1: Ets el protagonista del complet.
0: És que tinc una banda meravellosa i és la primera vegada que estrenem amb aquesta banda, no? És una cosa que estem fent també per anar per tot arreu i fer música dels 70, dels 80, i tinc una banda de músics quasi jubilats, que jo ja ho dic, quan estem a l'escenari dic que entre tots fem 300, 300 anys.
1: Estan... Va sumant, no? Si cada un té 50, imagina't.
0: Vamos, tenim més proves mèdiques que assajos, ja et dic, o sigui, és meravellós. I toquen divinament. I res, doncs tocarem els temes que ens agraden, els temes que d'alguna manera han sigut especials a la nostra vida. I molta gent jo crec que connectarà justament per això, no? Perquè és música que tothom coneix. que tothom ha ballat, que és una cançó que segurament va estar a la teva vida en algun moment molt especial i recordarem doncs absolutament tot, des del moment que vam viure a l'EGB, els primers balls que vam tenir amb el noi i la noia que ens agradava... O...
1: Hi haurà gent que dirà, què és això de l'EGB?
0: Clar, l'EGB, ai, madre mia. Però bueno, els hi explicarem el que és
1: l'EGB. Faran una classe d'història, amb aquests 50 no són nada.
0: Exacte. O sigui que serà un divertimento. És una cosa que... Hi ha molta gent que em diu, ho portaràs a... No, o sigui, serà una...
1: És un dia. És que, a veure, els cumples se celebren un cop.
0: Sí.
1: Un dia.
0: Sí.
1: Hi ha gent que ho fa amb la família, després amb els amics, però la festa és un cop.
0: Exacte.
1: Llavors, doncs és la festa...
0: Exacte, farem la festa d'aquests 50 i hi haurà moltes sorpreses i espectacle nou per després de l'estiu.
1: Doncs 50 anys, recordem la data, el dilluns 29 de juny a les 8 del vespre al Teatre Borràs. Aquells que vulguin venir, on poden comprar les entrades?
0: Doncs a la web del Teatre Borràs, per exemple. Jo també al meu Instagram, que és Hello Sharon, quan entres a la biografia hi ha un enllaç que pots entrar directament. I si no, poses al Google Teatre Borràs, Sharon, i et surt directament. Uh-huh. O sigui, allà es poden comprar les entrades perfectament, o sigui que... Cap problema. Jo volia fer un recital, jo deia... Jo sóc molt fan, per exemple, de Barbara Streisand, i deia, va, farem un recital, però no me sale.
1: Ets no més petardo.
0: No, és que somos muy rockeritos.
1: O sigui, i no pots dir algú que vingui segur?
0: És que vaig amb una banda de rock. O sea, és que...
1: Banda de rock.
0: Sí, clar, és que al final...
1: Bueno, tu ets així.
0: Nada que ver con, que ver con el momento Barbara. Però això ho faré en algun moment. Algú que vingui... Doncs mira, hi ha un moment a la meva vida que fem una websèrie que es diu Cariño, hay alguien ahí, i amb una drag d'aquí de Barcelona que és meravellosa, que és l'Ecstasy Liquid, i vam fer el single, i recordarem alguns dels millors moments d'aquesta sèrie. I farem alguna cosa també amb ella. Tinc convidats forts. I molt, molt
1: hasta
0: guai.
1: Hasta ahí puedo leer.
0: Sí.
1: Bueno, pues
0: és que
1: nada.
0: No vull dir... O sigui, no. Això és com és una sorpresa per a tothom que vingui, m'estimo més doncs això, que sigui una sorpresa.
1: Doncs escolta, vindrem per conèixer aquestes sorpreses en directe, en viu, i per celebrar amb tu aquests 50 anys.
0: Que bé.
1: Recordem, 50 no són nada, el dilluns 29 de juny, després del Dia d'Orgull LGTBI, a les 8 del vespre, al Teatre Borràs. Sharon, moltíssimes gràcies i moltes felicitats.
0: A vosaltres sempre, gràcies.
1: Doncs fins aquí el Plurals i Singulars. Tornem diumenge vinent, per cert, Dia de l'Orgull LGTBI, i ho farem amb una entrevista, podem dir que sorpresa. La guardem per la setmana que ve, perquè així la pugueu escoltar, una entrevista en exclusiva en aquest programa. Hem estat amb la Mònica Redruejo, els controls tècnics, i qui us va parlar, Quim Esteban. Molt bona setmana. Adéu.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. La crisi migratòria a Ceuta torna a enfrontar govern i oposició. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, demana confinar els migrants diagnosticats d'enfermedades infeccioses.
2: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública, porque evidentemente con 400, 500 casos de gastroenteritis, eso puede producir pues un enorme impacto en la población.
0: Sanitat li respon que hi ha 55 casos de gastroenteritis i no mig miler, que la competència en salut pública és de la ciutat autònoma, que quan s'arriba a certs diagnòstics ja s'aïlla les persones i que el més urgent ara és aixoplugar els migrants. Centenars continuen malvivint en campaments improvisats a platges i carrers. El govern ha muntat una vintena de carpes, però estan plenes i planeja nous espais. Aquesta tarda un grup de veïns s'ha tornat a manifestar.
3: Ya tenía que estar las carpas trabajando, tú estás viendo hoy domingo y sabes dónde han trabajado, y quitar a la gente de las calles, como del centro, de toda Ceuta entera. Nosotros no estamos haciendo manifestación por Loma Colmenar. En general, Ceuta entera necesita limpieza.
0: La situació ha fet que s'avanci al curs polític, reunió telemàtica demà de les comunitats autònomes per activar el mecanisme de solidaritat per l'enviament de vacunes a Ceuta. 8 ministres es reincorporen a la feina a Madrid. El president Pedro Sánchez ja és a la ciutat i presumiblement presideixi el Consell de Ministres de dimarts. Sobre la taula també l'aprovació dels pressupostos de 2027. I a Catalunya l'executiu també torna de mala feina. El govern de Salvador Illa ha convocat per al cap de setmana vinent una reunió fora de Palau. Serà la cinquena ja, aquest cop al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera. Servirà per dissenyar el nou escut polític. Llorenç Llop, bon vespre.
4: Bon vespre. La primera a les comarques de Lleida, una reunió que ja és habitual per inaugurar el curs polític i per abordar els assumptes principals i prioritaris, com ara les infraestructures. Sobre la taula hi ha una llarga llista, Rodalies, la transformació de N2 al Maresme i la variant de les preses a Olot. També es tractaran temes com els accessos als pobles de muntanya de l'Aran, les obres de l'N260, l'eix de Comiols, la seguretat de la C-28 i el nou corredor del pont de Suert-Xerallo. A motiu de l'estat de la província de Lleida, el govern s'implicarà en l'eix transversal ferroviari, en les noves funcions de l'aeroport d'Alguaire i en el pla de futur de l'aeroport de la Seu d'Urgell perquè pugui oferir un servei real de transport públic. Més assignatures pendents que la societat reclama cada cop més són la gestió forestal i l'adaptació dels boscos, a més de la crisi de l'habitatge. Altres qüestions capdavanteres durant aquests dies seran l'execució del pressupost d'enguany i el reforç de la seguretat amb les convocatòries de les unitats judicials i dels Mossos d'Esquadra.
0: El Barça debuta a la Lliga de 2/4, ara 2:15 a l'estadi Martínez Valero contra l'Elx. Coneguem l'11 titular de Hansi Flick. Josep Capel, bon vespre.
5: Què tal, bona nit? Un 11 del Barça que avui estarà format per Joan García sota pals, lateral dret en principi per Eric García, amb Xavi Espart a l'esquerra, amb Andreas Christensen i Gerard Martín a l'eix de la defensa, mig del camp per Gavi, Marc Bernal i Fermín López, i a davant Lamine Yamal per la dreta, Adeyemi per l'esquerra i Rafinha Díaz el capità, com a fals nou. D'inici, jugadors mundialistes que encara no tenen la forma estaran a la banqueta, com Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo o el propi Anthony Gordon, un dels fitxatges estrella aquesta temporada. Aquest és l'11 del Barça, que recordem juga a ells a partir de 9:15 de la nit.
0: Protecció Civil Magte Antiu al Pla de l'Inuncat per pluges intenses que s'esperen de cara d'aquest dilluns. Els xàfecs aniran acompanyats de temps violent, sobretot de pedra, a partir del migdia i fins la mitjanit. Es preveuen ruixats de 20 litres en mitja hora a la major part del territori, especialment al Prepirineu, al Pirineu Occidental i també a Ponent. Coneguem la previsió meteorològica per a demà amb Jordi Urios a Emet.
6: Demà dilluns a Catalunya s'esperen núvols d'evolució a partir del migdia, quan s'esperen ruixats acompanyats de tormenta a l'interior, i atenció perquè seran localment forts o molt forts acompanyats de calamarsa i poden ser persistents a Pirineu, sense descartar-se a altres punts del litoral. Pel que fa a les temperatures, les mínimes a la nit pugen lleugerament a la Vall d'Aran i al litoral i al prelitoral de Girona, pocs canvis a la resta. A la nit no baixaran dels 25 graus a Barcelona, 23 a Tarragona, 21 a Girona, 18 a Lleida. Demà les màximes màximes en descens lleuger a la zona de Lleida i amb canvis lleugers a la resta. Seran màximes de 34 graus a Girona, 32 a Lleida, 31 a Barcelona, 30 a Tarragona. Pel que fa al vent, bufarà fluix del sud-est tendint a moderat a Tarragona i al sud de Lleida. A la resta, fluix variable tendint a les hores centrals a bufar de component sud, fluix a moderat. És una informació d'EMET.
0: És tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-e.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4. Ara comença Metròpoli, amb Xavi Collado.
7: Bona nit, sóc en Xavi Collado, benvinguts a Ràdio 4. Durant els propers minuts escoltareu les millors entrevistes d'aquesta temporada al Metròpoli de Ràdio 4.

0: Benvinguts a Sentit de Viure. Obrim la finestra a la nova longevitat. Aquest periodisme de la veritat. Us oferim els millors 7 programes de la nostra temporada. Aquest espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques que capgiren durant tot aquest estiu.
1: Sentit de Viure. Amb Manel Domínguez.
0: Aquest és un sumari obert i holístic, on qui mana és el valor del contingut. Avui, la propera setmana serà Sant Jordi, per tant, la literatura escrita per autors sèniors, com a expressió de maduresa recreativa o creativa, valor, sentit i centralitat en la cultura contemporània. En tot, sabem quan comencem, però no ens preguntin com podem finalitzar. El contingut marca la dinàmica del sentit de viure. Som el que el valor del diàleg i la paraula decideix. Avui dissabte, 8 del matí, també aquest programa, el diumenge a les 22 hores, i al llarg de tot el dia a la web de, i a la plataforma de RN Ràdio 4. Per tant, tothom benvingut a tota hora. Carme Soler Vendrell, 80 anys, això no ho diem, però ho diem. Il·lustradora, pintora, escultora, Creu de Sant Jordi, Premi Nacional d'Il·lustració, Medalla d'Or al Mèrit a les Belles Arts, Premi Nacional de Cultura, en fi. Una infinitat de guardons i d'honor tenir-la aquí al nostre costat. Carme Soler Vendrell. Moltes gràcies, Carme.
2: A tu.
0: A mi? A tots, a la ràdio. A la ràdio, sí. Jo sé que t'agrada molt Ràdio 4, eh?
2: Sí, jo l'escolto molt.
0: L'escoltes molt, gràcies. Vicenç Llorca, Berrocal. Prop de 61 anys, o 60, o quants?
3: 61.
0: Ah, 61, 61. Ell és poeta, és un, de la, és un dels poetes que serà segurament referent, ja ho és, però en el temps arribarà a quotes que ara no ens imaginem. Però l'estimo molt, és escriptor, és doctor en comunicació social, llicenciat en filosofia, filologia, Premi Salvador Espriu, i molts guardons i molts llibres. Avui en parlarem d'un que és Entenguem-nos per amor, que és, diríem, una expressió de maduresa que ell explicarà d'aquí una estona i ara no vull pas descobrir tan, tan ràpid. Però, en fi, Entenguem-nos per amor és un diàleg, diríem, místic amb Ramon Llull. Joaquim Callavet. Joaquim, bon dia per ser-hi aquí amb nosaltres.
4: Bon dia.
0: Si s'acosta al micròfon, li agrairé, perquè així l'escolti tothom.
4: Molt bé.
0: És doctor en medicina, científic, humanista, autor de 20 llibres de ciència i humanitats, pertany a l'Acadèmia de Barcelona, Saragossa i Madrid i membre de la Real Acadèmia de les Nobles i de les Belles Arts de Sant Lluís de Saragossa. Em sembla que avui, o abans d'ahir, havia una data. 450 o 400 i escaig articles ja escrits a La Vanguardia. És correcte, això?
4: Sí, és correcte.
0: És correcte. Sí. I t'has atrevit a escriure Les mirades de Goya a la infància.
4: És veritat, sí, sí.
0: És veritat, no, això?
4: Sí, sí, sí.
0: Molt
4: sí.
0: Bé. Un repte, també, no?
4: Autèntic. Sí,
0: autèntic,
4: sí, sí,
0: no?
4: Sí, sí.
0: Montserrat Rico Góngora, escriptora, contes, poesia, poètica, poesia, també. El Abad de los Locos. És premi de novel·la històrica de Vallirana, editorial Diàresis. Montserrat, benvinguda.
5: Bon matí.
0: Tot bé, Montserrat?
5: Sí.
0: És un plaer tenir-te aquí, també. També Premi Albert Jovals, Premi Eduard 23, Jocs Solars del Camp de Cartagena, i, en fi, també teniu un sinfí de guardons, tots els que esteu aquí avui, no? Jacob Vinyes és un fet tan diferencial. Ell és director d'orquestra, és violoncel·lista i autor de Dioses i Dimonis. Avui, Jacob, benvingut, eh?
6: Gràcies a tu.
0: Tocaràs el violoncel·lo o parlaràs del llibre? O faràs les dues coses?
6: Si és possible, les dues coses, clar.
0: Les dues coses. Sí. Ara un altre, una mica entranyable, que també avui està, no únicament com a habitual, Antonio Martínez de Loyo és el president de la Comissió Sèniors, no està únicament avui com a... Avui Antonio és diferent, perquè avui és autor o coautor.
7: Coautor.
0: Coautor de la Guerra Civil Espanyola contada por los que nos la contaron, no? El llibre el tens aquí, el tenim aquí davant. Després ens faràs una explicació. Antonio, gràcies per ser aquí amb nosaltres.
7: Gràcies a tu, Manel.
0: Lourdes Charles, la nostra psicòloga i presidenta de l'associació Som Sènior. No sé si tindràs, Lourdes, avui molt de temps de lluitar contra l'edatisme, o sí?
8: Avui estic aquí per aprendre.
0: i per dir alguna cosa, segurament.
5: Alguna cosa.
0: Manel Becerra, historiador, president de la Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT. Manel, avui com a historiador o com a moviment social?
7: Avui com a Manel Becerra, que ja és prou complicat, i per escoltar i aprendre molt de vosaltres, i en tot cas reflectir una mica la relació de les persones grans a la literatura.
0: José Ángel Martos, que està molt enfeinat perquè ell és periodista, és el CEO de Diàresis, està a 4 dies o 5 dies de Sant Jordi, i m'imagino que per una editorial això és molta feina.
8: Bueno, sí, és el dia més complex i també el més bonic de l'any, Manel.
0: Et faig una pregunta?
8: Sí,
0: no toca, clar, però te la faig.
8: Bueno,
0: és el Sant Jordi, és el dia dels escriptors, el dia del llibre, el dia de les editorials, què és?
8: Bueno, és el dia del llibre, no? Que al voltant del llibre hi ha tot un ecosistema, hi ha tot un món que agafa, evidentment, els escriptors, els editors, els llibreters i potser més important encara, els lectors.
0: Els lectors. Valentina, tens micròfon, no?
9: Sí.
0: Tot bé?
9: Molt bé.
0: Valentina Martos és la més jove, no?
9: Avui com a lectora, no avui, com a advocada.
0: Avui ves com a lectora. El Sant Jordi és per tu quelcom diferent? És, què
9: a és mi és el meu dia preferit de l'any.
0: És el dia preferit? A Montserrat? Barcelona també?
10: També.
0: També? Per què?
10: És un dia molt especial i avui en l'estudi, més a més, ja estem vivint aquesta prèvia a Sant Jordi. Olorem aquestes roses que ens ha pintat la nostra il·lustradora i ha portat aquí l'estudi. Molt especial el dia, molt contents d'estar aquí.
0: Sí, Carme, tu has portat, Carme Soler Vendell, com dèiem, has portat roses per identificar la teva obra, que no és únicament escriptura, sinó també és literatura, dic que també és dibuix, també és escultura, totes les arts, no?
11: Sí, una mica de tot he fet.
0: Una mica de tot, i fas,
11: sí,
0: i fas.
11: Sí, i faig.
0: I fas. Per tant, la literatura sènior com a què? Com a expressió de maduresa creativa i valor cultural. És el que tractem avui, no? Jo diria que l'augment de l'esperança de vida, que ja sabem, redefineix no només l'estructura social, sinó també els espais de producció cultural a totes les arts, no? La literatura sènior emergeix com una resposta natural a aquesta nova realitat demogràfica. Montserrat, Barcelona.
10: A veure, Manel, si l'esperança de vida, repetim reiteradament, que ens està mirant tot el món aquí al nostre país, per les dones és de 86,7 anys, vol dir que ampliem el període de vida activa, reflexiva i creativa. Les persones grans deixem de ser un grup marginal per convertir-nos en un dels principals subjectes socials i culturals. Porto un llistat tremendo, que no l'acabaré, d'autors que han començat a editar i escriure quan ja han estat a la vida sènior. La Nobel de Canadà, Alice Munro, va escriure Estimada vida als 81 anys. José Saramago, als 58, va començar a tenir èxit, Premi Nobel de Literatura. No sé si heu llegit Les cendres d'Àngela, de Frank McCourt, professor tota la seva vida i als 66 anys va escriure la seva obra biogràfica i va ser un Premi Pulitzer. Isabel Allende, Violeta als 80 anys. I no acabaria, Manel.
0: Aquí continuem, doncs. Per tant, diem que parlem de què? Parlem d'una literatura produïda per autors a partir dels 60 anys, més o menys, però sobretot d'una escriptura, com diríem, marcada per la maduresa vital, la consciència del temps i la voluntat d'un sentit literari per tal de donar llum a històries que mai han sigut contades, explicades. La Guerra Civil Espanyola contada per los que no es la contaron. Antonio Martínez del Hoyo.
12: El que acabes de citar, Manel, La Guerra Civil Espanyola contada por los que no la contaron, és el títol d'un llibre en el qual he col·laborat formant part d'un projecte que es diu Memorial de les veus ocultes. És el volum segon de que finalment serà una trilogia. És un llibre que recull històries que mai abans havien estat contades. Els autors, sèniors, han volgut posar en negre sobre blanc els testimonis que havien sentit a les seves cases, a les seves famílies, convençuts de que si no hi hagués fet així, no deixarien constància escrita d'aquestes històries i s'haurien perdut amb el pas d'un parell de generacions. El seu valor no és tant contribuir a la realitat històrica com expressar els sentiments, les vivències, les emocions sentides, viscudes, sempre sofertes en la guerra civil nostra. I per això el missatge final del llibre és concloent. Aquest llibre no devia ser escrit nunca.
0: Ruptura amb el paradigma de la joventut, també. Això que has dit té per un programa. El sistema cultural ha donat privilegi històricament a la precocitat. La literatura sènior qüestiona aquest paradigma, el posa davant de la taula, davant de la societat, no? I amplia la noció del talent i la creativitat en com una eina contra, sempre, contra l'edatisme. Lourdes Charles.
5: Efectivament, vivim en una cultura, en una societat que patim cronofòbia. Ens fa por el pas del temps. Hem donat per fet que l'edat té data de caducitat. Les persones caduquem, no? Per tant, és important la literatura sènior perquè és una eina poderosa contra l'edatisme, perquè trenca el mite de que la creativitat neix d'aquesta pulsió juvenil solament, no? Per tant, defendre la maduresa narrativa, el que posa en valor és la perspectiva que solament la porta el temps, per tant, solament la pot tenir les persones sèniors. La literatura sènior diríem que no és ni nostàlgia ni un passatemps, allò per fer alguna cosa, no? per omplir les hores,
0: evident.
5: Diríem, no? Sinó que és una eina social que ens diu que la ment no té arrugues i ens diu que ens posa en evidència que la neuroplasticitat i la creativitat no caduca amb l'edat.
0: No caduca. Si parlem amb els biòlegs, diuen que el cervell el millor està actiu és a partir dels 80-85 anys i escaig. Per tant, tranquils. Parlem de què? Del saber viscut com a matèria literària. L'experiència acumulada no és accessòria. És el nucli de l'escriptura. La vida viscuda ens transforma en estructura narrativa i en profunditat conceptual. Entenguem-nos per amor. Es planteja amb un, diríem, apassionant viatge d'enfrontament amorós amb el llibre d'amic i amat, L'home i Déu, 1283, Ramon Llull. Entre l'experiència acumulada de l'autor, el valor sènior del poeta, davant Ramon Llull, és el nostre amic Vicenç, només l'experiència de l'autor permet, jo diria, un enfrontament d'assaig líric entre l'ésser humà i la divinitat i la figura gegantina de Llull. El saber viscut com a matèria literària, insisteixo, el saber viscut com a matèria literària. Un jove escriptor, pregunto, un jove escriptor es pot enfrontar a 750 anys d'història d'aquest llibre? Ho ha fet Vicenç Llorca. A l'assaig líric de 365 versicles, sense l'experiència sènior, seria possible? Vicenç.
13: Bé, l'experiència sènior és fonamental perquè d'alguna manera el que fas és acumular el teu gruix de lectures i d'escriptura de manera que això cristal·litza en una obra de maduresa. Al darrere, clar, d'aquest repte hi ha moltes coses, perquè establir un diàleg amb un clàssic, a més fundador de la literatura catalana, que ens està remetent a un món, com has dit tu molt bé, de fa 750 anys, no és poca cosa. Has de sentir-te com molt, molt fort, agafar una motxilla forta i posar-te a caminar. S'ha de dir que el llibre no planteja un estudi de Ramon Llull. El que fa és un diàleg amb Ramon Llull des de la perspectiva d'un escriptor del segle XXI. És a dir, quan ell deixa uns pensaments en el segle XIII sobre l'amor, la vida, Déu, etc. Molt bé, això com entomem nosaltres des de la nostra perspectiva? I aquí ve, diguem-ne, el repte majúscul, que és estar parlant de tu a tu amb un sènior com és Ramon Llull.
0: Sí, sí, molt sènior.
13: Que a més va arribar a ser molt gran d'edat per la seva època i 750 anys més tard.
0: Per tant, estem davant de què? D'una nova relació amb el temps. Sí, amb el temps. Els autors sèniors escriuen sense urgència, diríem, no? La saviesa la tenen sense urgència. El temps deixa de ser pressió i esdevé perspectiva, criteri i capacitat de síntesi. Manel Becerra.
7: Sí, realment és una nova relació amb el temps. Però jo, en molts anys ja que porto relacionant-me amb el món o l'hemisferi, el planeta de les persones grans, he trobat de manera sorprenent que moltíssimes persones grans, sobretot dones, sempre hem tingut una relació quasi episòdica o ocasional i quasi que diria semiclandestina,
0: sí,
7: amb la literatura, no? Anotant petits escrits amb reflexions, sensacions, experiències, desitjos, somnis, i són persones grans de diferents origen, diferents professions, diferent formació, i realment són sorpreses, eh? Que te trobes quotidianament. I, bueno, ho guarden com un petit tresor, i ara, en aquest moment, o quan s'han jubilat, l'han trobat que l'han volgut donar forma a aquest tipus de tresoret que ells han guardat de, de la seva vida, no? I com diu el Manel Domínguez, la literatura de les persones grans no és per demostrar, sinó per aprendre. Que jo afegiria també que és per comprendre's a si mateixos, no? I la seva experiència i la seva vida. Diria que és com una mena de destilat de memòria, identitat, testimoni vital i llibertat i expressió d'una situació de final de ruta.
0: Per tant, estem davant d'un homenatge. Això que acabes de dir m'agrada molt. Com ho has dit? Per conèixer un mateix?
7: Sí, conèixer a un mateix i entendre la seva experiència i la seva interpretació de la seva experiència.
0: Per tant, és un homenatge
7: molt subtil.
0: És un homenatge a la llibertat creativa i autenticitat de les persones sèniors, en capacitat d'escriure, com diu la, com estava dient ara la Lourdes, on la plasticitat del cervell és infinita. I per tant, no fem medatisme autoinfligido, de no podem o no sabem. Això no hi cau en aquesta taula. Alliberats, doncs, de la necessitat de validació, dirien que molts autors desenvolupen una escritura, com tots ho intenten, honesta, menys condicionada pels moderns, per les modes o expectatives externes. L'escritura sènior és molt millor que tot això. Les mirades de Goya en la infància és un treball també extraordinari. És l'exemple d'un autor sènior, d'un savi, que trasllada la seva mirada a un romanticisme d'un ampli espectre social. Què vol dir? Com Goya, crec jo, veu la realesa, la pobresa, el maltractament des de la infantesa. Com Goya i la infantesa fa una foto de l'ambient social de l'època, que és el, crec que és el que trasllada el nostre autor, Joaquim Callebet. Des d'una figura, com va dir Baudelaire, allò que referent a Goya, un dels fars que ha il·luminat el món. Es pot escriure aquesta obra en 30 anys, Joaquim Callebet?
4: Bueno, en primer lloc, moltes gràcies per la teva invitació aquí a Ràdio 4 a parlar una mica de Goya. Bé, Goya té dos mirades. La meva aportació, la meva aportació per al llibre tiene dos mirades. Una, l'acadèmica, en la que intento describir ese Goya que ya tiene un padre que a los 12 años ve que tiene habilidades artísticas y como dorador de retablos ya va con él, le busca las mejores escuelas en Zaragoza, con Vallejo, se está construyendo el Pilar y tiene una gran conexión con todos los italianos y primeras figuras que se acercan. Y en ese momento Goya acepta el academicismo, se forma bien e intenta entrar en San Fernando. No puede en Madrid, se va a Italia. En Italia ve los aires de Tiepolo, de Giaquinto, de Piazzetta, ve el neoclasicismo, ve el rococó, se va impregnando de esta pintura. Vuelve aquí y de momento es fiel a estos sistemas. Va haciendo sus cartones para dibujos. Al casarse con la hermana de Valleu, entra también con Carlos III y está con cuatro reyes, muchas habilidades sociales. Y luego ya de ese neoclasicismo ya pasa a ser el mismo, llegando a un romanticismo y a una expresión donde los niños son unos grandes protagonistas.
0: Y la pregunta, una pregunta, doctor Callebet, aquesta obra, només sí o no, eh? O no, això és molt, molt quirúrgic, la pot escriure un jove?
4: Jo crec que no.
0: Creo que no, deixem-ho aquí. Innovació des de la maduresa, ara ve la jove, no sé pas què dirà, però en qualsevol cas no estava provocant un debat, no estava provocant un diàleg, provocava el diàleg, no passa el debat, no? Innovació des de la maduresa jove, no sé ben bé què vol dir això, però m'ho dic perquè em sembla que queda bé, no? En principi, contràriament al tòpic de la maduresa, no implica, la maduresa no implica immobilisme, no? Diríem. Molts autors sèniors experimenten amb formats, llenguatges i suports ampliant els límits de la literatura. Ella és jove, Valentina Martos, doncs és molt jove, 24 anys i escaig, tant se val. Valentina, quina és la teva sempre interessant i poderosa reflexió?
9: Jo primer volia destacar que, com estem escoltant avui, molts lectors i autors sèniors no només mantenen l'hàbit lector, sinó que continuen explorant noves formes d'expressió i de lectura. De fet, segons el baròmetre d'hàbits de lectura de l'any 2025, cada cop més sèniors incorporen la tecnologia a la lectura, llegint en format e-book o mitjançant tablets, i al mateix temps, els joves tampoc vivim allunyats de la literatura, sinó que llegim tants clàssics com autors contemporanis. De fet, ara hi ha una tendència a xarxes socials, no sé si ho heu vist, de tornar a llegir els clàssics. Jo els últims mesos, de fet, he pogut llegir Crimen y Castigo de Dostoyevsky o Cumbres borrascoses d'Emily Bronte, i això mostra que també la literatura té aquesta capacitat de connectar generacions, fins i tot compartir lectures amb els teus pares, els teus avis, fa aquesta continuïtat cultural. I jo crec que no cal recórrer tampoc necessàriament al format digital, de fet, jo prefereixo llegir en format en paper, i crec que la majoria de joves. I també, per últim, dic que la majoria de dades, de fet hi ha una molt recent de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya, que diu que els joves entre 14 i 24, un 76,9% continua llegint per oci, així que sí que llegim.
0: Bueno, no sabia que jo estava, que estava de moda, perquè com que estic llegint la Ilíada d'Homero, sí? Malgrat Homero no ha existit o ha deixat d'existir, però mira, ara me'n dones un ensurt positiu, eh? La memòria com a reconstrucció crítica. La literatura en sènior, amb aquest homenatge que estem fent avui abans de Sant Jordi, no es limita a recordar, a reinterpretar el passat des, de la, des del present, no? Generant potser nous significats o significants, no? I noves lectures de l'experiència, la complicitat de les condicions humanes. Per exemple, amb l'Abat de los Locos, explora una època marcada per la Inquisició, però sobretot aprofundeix en la fragilitat humana i en les zones més complexes de l'ànima, tot amb una maduresa narrativa evident. L'edat cronològica, la maduresa i el talent viatgen, em sembla a mi, en el mateix vaixell. Montserrat Rico.
14: Pues creo que sí, porque a ver, cuando comenzamos a escribir, lo que nos permite generar una obra es la intuición. Y a medida que va avanzando el tiempo, esa intuición se va perdiendo y se cambia por experiencia. Es lo que ha sostenido desde el principio de los tiempos a la raza humana. Decían los filósofos medievales que cualquier libro que se escribía era una reescritura, era realmente una copia del libro sagrado, y realmente es eso. Entonces, maduramos cuando tenemos esa capacidad de encontrar en ese libro sagrado los arquetipos de la actualidad. O sea, en todos los tiempos tenemos Judas Iscariotes, tenemos María Magdalenas, tenemos los que arrastran la cruz y Poncios Pilatos. Entonces, lo único que ha cambiado en la humanidad es la tecnología, el avance tecnológico, pero todos los arquetipos, no hemos inventado nada, o sea, es lo mismo. Yo no sé si mis compañeros han tenido esa percepción, incluso que creo que nos repetimos, igual que se repiten las conductas, nos repetimos genéticamente. A mí me encanta ir a las pinacotecas porque siempre encuentro en los cuadros que encuentro algún parecido con una persona actual, aunque el cuadro está escrito hace 400 años. Entonces, bueno, pues todas las pautas se repiten igual. Yo creo que hay unos arquetipos creados que estarán aquí en el siglo XXI, estuvieron en el siglo XV y estarán en el siglo XXII. Y casualmente maduramos cuando somos capaces de poder hacer ese análisis psicológico de los personajes para traspasar a todos esos arquetipos a nuestra novela.
0: Això ho acabes de dir ara, quan jo abans he pronunciat la Ilíada. Si un comença a llegir la Ilíada o l'Odissea, tant se val. Estàs trobant el mateix que estàs dient ara, els mateixos arquetips, fa milers d'anys. Per tant, aquest és una realitat. Jo no sé, sembla que de profunditat i complexitat temàtica i d'idees, no? Temes com el pas del temps, la pèrdua, la identitat o la transcendència són abordats amb una densitat i una complexitat que requereix, doncs, un tracte vital. L'obra, Deses o Dioses i Demonios, fa valer la música pròpia com una part estructural del relat. És un llibre que porta música, porta música feta pel mateix autor, que ell és director d'orquestra i compositor de violoncello. Per tant, el relat s'amplia, no? Vol ampliar l'experiència lectora. En un món dividit per deses i dimonis, com deia, on el poder de la on el poder és moneda de canvi. Aquesta, això sona bastant ara mateix. Aquesta proposta trenca el tòpic d'una maduresa estàtica i demostra que la innovació pot intensificar-se amb el temps. Tot és el resultat d'una experiència vital d'anys de vida. Literatura, escritura, pensament, creativitat, música. Jacob Viñas.
6: Dioses i demonios, primer de tot us hauré de demanar disculpes. Ara ho escoltareu per què. A Daulatdia, a Bangladesh, hi ha un bordell amb milers de dones i de nenes. Moltes hi neixen allà. És una cosa que està passant ara mateix, mentre estem parlant. I Dioses i demonios parteix d'aquest fet real per crear una ficció simbòlica de denúncia on veiem què és el que passa quan el poder, el món, controla les persones. Ara bé, Dioses i demonios és, abans que tot, una intensa història d'amor, paradoxalment amb erotisme, que no és gratuït, i fins i tot amb violència. Un amor que crema des de la primera pàgina, però que només al final de tot arriba a consumar-se. A Dioses i demonios, els protagonistes es revoltaran, trobaran llibres prohibits sobre el desig, la sexualitat, la seducció, i lluitaran, i al final venceran. I bé, com has dit tu, he aprofitat per posar-hi una banda sonora.
0: Creada per tu?
6: Sí, composta per mi. Cuidado, no és una... Si la gent espera unes grans melodies, no. És com una música per una pel·lícula que la trobes a sota, però si la treus...
0: L'escoltarem d'aquí una estona. Et sembla?
6: I tant,
0: l'escoltarem d'aquí una estona. Per tant, amb tot això que ens estava dient ara, jo crec que la literatura, la creativitat total... Què vol dir això de la creativitat total? La saviesa total o la creativitat total es configura com una expressió central de la maduresa creativa, és el cas de Carme Soler, Vendrell, fonamentada en el saber viscut, la densitat dels temps i la llibertat intel·lectual. Lluny de representar una etapa final, constitueix, jo diria que un nou inici, un inici permanent, a les arts orientat a la comprensió, no? I no a la demostració. El dibuix, la pintura, la paraula escrita... adquireix amb l'escultura també així una gravetat i una precisió que no només es produeix en el recorregut vital per conferir, que és l'ànima de la Carme. Autors com Carme Soler Vendrell són un exemple d'aquesta mirada on la infantesa esdevé també arrel de la seva creació una síntesi profunda de vida i d'expressió. Carme.
11: És que trobo que després de tot el que heu estat parlant, la meva manera d'expressar-me potser és pintant o dibuixant. He escrit alguns contes, això sí, però sempre molt breu, perquè és la meva... Soc molt sintètic amb tot. Jo crec que la creativitat, amb la maduresa, si tu no t'apalanques fent allò que demanen de tu, que això en el meu cas he hagut de trencar amb molts esquemes i amb moltes editorials amb les que jo volia treballar, però que em deien que si volia treballar amb ells, jo he anat molt a les fires de Bolònia i Frankfurt, doncs havia de dibuixar doncs, com un dels meus llibres més emblemàtics, que és La lluna d'en Joan, que és un llibre que parla doncs, d'un nen que busca en el mar respostes amb la, i la lluna l'acompanya. No? Aquest llibre, quan el vaig fer per una editorial anglesa, i aleshores aquestes editorials en les que jo volia treballar, que eren una italiana i una de sueca, em van dir sí, però has de seguir treballant així. I jo vaig dir que no, perquè per mi era un final d'etapa, jo m'hagués mort, m'hagués avorrit, hagués deixat d'il·lustrar. Sempre he buscat la llibertat a dintre, la llibertat i la pau, són dues coses que he buscat a dintre i a fora. I és, la pau és molt difícil. La llibertat l'he trobada més pintant. Per exemple, vaig començar a pintar nens de guerres, expressar aquesta... A mi se'm va morir la mare quan era petita i jo vaig estudiar dibuix i pintura a l'Escola Massana, als 15 anys vaig començar. Si no, jo hagués fet teatre, perquè vaig néixer en un teatre i és la meva passió. Però ella deia, li agradaria que la Carme aprengués a dibuixar. I és un... Aquest llibre, Imitama, la cançó del mar, que és el mateix, però amb més capítols, hi ha l'Espriu pel mig, en fi, és un llibre, doncs, que... amb el que jo he pogut treballar amb la llibertat que he buscat i que l'he trobada pintant, per exemple, no? I volia dir això que dèieu abans, no?, que la maduresa el que et dona és molta capacitat, molta més que no pas quan ets jove i estàs buscant. I l'experiència que vas agafant de la vida i del propi treball et dona una capacitat que jo em sorprenc a mi mateixa moltes vegades, no? I després una cosa que volia dir, referent al que heu dit dels llibres, que un bon llibre no passa mai. O sigui, sempre, encara que estigui escrit fa 200 anys o fa 150 anys, perquè parla del ser humà. I el ser humà sempre és el mateix, el que dèiem abans, no? Som els mateixos, i quan un llibre parla d'aquest, com un Shakespeare o com un Chekhov, o com és, tants llibres, que tothom s'hi sent representat, perquè essencialment és el mateix.
0: En tot el que està dient ara la Carme Soler, l'impacte, aquest impacte en el sistema cultural i creatiu. Per tant, la incorporació, insisteixo, el nostre programa és un crit a la literatura sènior, a la creativitat sènior. No tant com parlar de llibres, que sí, sinó com dir, com transformar la societat amb aquest pensament. La incorporació de veus sèniors, incorporem crits sèniors o veu d'escriptors sèniors, també amb la veu de Valentina, amb aquest exemple intergeneracional, no?, que enriqueix el panorama literari, amplia el cànon i introdueix, doncs, perspectives, jo diria que necessàries, en una cultura sovint centrada en la immediatesa, com deia al principi. Una literatura estructural no marginal. La literatura sènior no és perifèrica, no és residual, i pot transformar la societat, no importa l'edat de l'autor. És una expressió central de la cultura contemporània, capaç d'aportar sentit, profunditat i continuïtat en un món accelerat. José Ángel Martos.
8: No és perifèrica, ni marginal, ni residual la literatura sènior, ni tampoc ho són els sèniors mateixos, perquè els sèniors han pres un lloc, no sé si central, però cada cop més central a la nostra societat. I això ha estat possible gràcies a un llibre. Un llibre escrit pel presentador d'aquest programa, Sènior, la vida que no cessa, de Manel Domínguez. I l'esmento ara a tall d'exemple, perquè el llibre és el gran generador de noves idees, de noves tendències. Si us hi fixeu, la majoria de debats, la majoria de tendències socials, la majoria de sèries, la majoria de pel·lícules, abans n'hi ha un llibre. O sigui, el llibre fa avançar la societat i té una gran capacitat, diria, de detonant de nous moviments. I, bueno, i en el programa que ens ocupa és un cas claríssim, i jo crec que un dia com avui, abans de Sant Jordi, l'hem de celebrar.
0: Aquesta nova longevitat ens convida a canviar la mirada. A Sentit de Viure, a Ràdio 4, volem posar veu amb aquest canvi de mirada. Per què ho fem? Perquè Sentit de Viure no és només un programa de ràdio. És un crit per despertar consciències. Cada matí de dissabte a Ràdio 4 i a tota hora al web i a la plataforma de RNE, un no aturar-se de reflexions. És el programa de les moltes veus i experiències que ens ajuden a projectar què? A projectar junts un nou sentit de viure, un futur on ningú hi sobra, un compromís, diríem, al servei de la Ràdio Pública Catalunya, Ràdio 4. Ara parlem, ara escoltem, ara aprenem.
15: Sentit de viure. No sobra ningú.
0: És l'hora de parlar de tots plegats, dels nostres llibres i del que pensem tot. Però jo voldria començar amb una música, un to. La música del llibre de Dioses i Demonis, no? Dioses i Demonios, Deses i Demonis. Li vas posar música, ho has dit abans. Anem a escoltar-la. És el llibre que tu proposes que les persones escoltin quan t'estan llegint?
6: Sí.
0: Per què?
6: Perquè, bé, molta gent que jo conec, amics, posen música mentre es llegeixen.
0: També ja sona, ja està sonant,
6: sí.
0: És això?
6: Sí.
0: Què ens, què ens estàs dient ara?
6: Aquest és un capítol... és un capítol trist.
0: A on ens porta?
6: Uf, ens porta cap a la mort d'un personatge important.
0: Un moment. Deses i Dimonis, Desitjos Prohibits. On estem ara? On estem? La música? Sí. A on ens porta?
6: Ens porta això. Una persona, una nena, orfa, que en realitat en un moment determinat troba una persona que se la vol per fer com a pare, val? Perquè aquesta persona també va perdre una germana que li van... que van a parar amb un prostíbul, directament.
0: Sí.
6: I just quan ella, la nena, comença a sentir-se bé, el que ocorre és que li maten el seu...

0: Posaràs música, després al final li demanaré a Vicenç Llorca que pugui llegir una part de la lírica, del poema líric de Ramon Llull. Ho faràs, podem fer això?
1: Sí.
0: Ho podem fer amb música d'ell?
1: Sí, sí.
0: Gravem
1: sí.
0: amb música d'ell?
1: Perfecte. D'acord.
0: Però abans, el que deies tu del tema del poder, doctor Callavet, sí. La mirada de Goya també està mirant el poder, el maltractament a les persones, als nois, que està mirant Goya?
2: Goya, con su dominio de la forma, sabe llegar al corazón de las personas. Sabe aplicar la dulzura más exacta a los niños y sabe buscar la ironía más perversa en las personas que están delante de él. Dominando la forma, domina la emoción, domina la expresión. Esta es una característica de Goya que es para muy pocas personas. Ahora, como descriptor de la infancia, no hay una galería de arte más fina y más delicada que la de Goya. Puede ser, hablo un poco como pediatra, que la pérdida de 6 hijos, solo le sobrevivió uno, que le dio este nieto, Marianito, esto es el cuadro de Saturno devorando a sus hijos. Muy probablemente, subconscientemente, estas desgracias que tuvo le hicieron que el pincel fuera todo ternura con los niños.
0: Una vegada acabat el seu llibre, doctor Callavet, quin sentiment li ha quedat de les mirades de Goya?
2: Un gran hombre que ha sabido no solo pintar los niños, sino que con los aires de la ilustración, con Locke, con Hume, con Voltaire, con Rousseau, ha sabido aplicar a la infancia todo lo que la ilustración hizo por ellos. Entonces, el maltrato, la enfermedad, las carencias educativas y la guerra están todo Goya está allí.
0: Des del punt humà, jo estic aquí, cadascú de nosaltres pot preguntar el que vulgui i ens podem interpel·lar, eh? Però el treball que hem parlat abans de Entenguem-nos per amor, no? De Vicenç Llorca, que és un exercici, com diria jo, a l'home i Déu, no? A l'home i Déu. Ja saben vostès que Llorca és una veu sòlida, no? És una veu sòlida, culta i refinada de la poesia catalana contemporània. Quan vas escriure, que et vas enfrontar amb aquests 365, diríem, poemes de l'autor, tu has fet 65. Però és un enfrontament, és una obra que t'enfronta un gigant, que és com és Ramon Llull. L'autor, que t'he dit al principi, només pot fer des de la maduresa i des de l'edat. Però què va passar amb tu? Ha transformat quelcom?
1: Sí, totalment. De fet, en el pròleg del llibre parlo de les lectures transformadores. És a dir, hi ha lectures bones, dolentes, mitjanes, però n'hi ha unes que són transformadores. Aquelles que les recordem tota la vida i van amb nosaltres i que ens fan rellegir. I això és el que a mi em va passar quan era estudiant universitari amb el llibre de Mica Amat de Ramon Llull. Em va deixar impactadíssim. De manera que, fixeu-vos, anys més tard, quan tinc l'oportunitat de fer un llibre d'acord amb l'editorial Barcino, de tensar els clàssics a la nostra gent des d'una perspectiva contemporània, és que em ve com una il·luminació de dir què us sembla si parlo del llibre de Mica Amat de Ramon Llull, perquè a mi em va transformar i tinc ganes d'explicar aquesta transformació, perquè el text lulià és potentíssim. I així va néixer aquesta aventura de llançar-se precisament aquest anar en el fons del missatge lulià, un missatge on l'amor és fonamental. De fet, el que aquí ens estan explicant els companys, fixeu-vos, que és la manca de pietat i la necessitat de pietat. I la pietat només és possible amb l'amor. De manera que aquest és un dels continguts forts que hi ha en Llull i que he intentat traslladar en la meva reflexió.
0: Puc preguntar-te, des de que vas presentar el llibre has fet moltes presentacions. La pregunta és, què t'ha dit el pensament poètic de Catalunya? Què t'han dit els poetes? Què t'ha dit la literatura sobre aquest enfrontament gigantí en Llull? És a dir, el teu, els Llorca i Llull, què t'han dit?
1: Dues coses, per resumir-ho molt, eh? Per una banda, em trobo amb gent molt contenta perquè em diu

0: Quan ens has fet proper Ramon Llull. Abans el tenia lluny, aquest joc entre Llull i Lluny me l'ha fet molta gent. Per tant, és una manera suau, una manera agradable, transparent, d'entrar a un món molt, molt complex com el de Ramon Llull. I això també va unit, per tant, aquest amor a la literatura i als nostres clàssics, va unit a un altre aspecte, que és el de l'espiritualitat. Hi ha gent que m'ha dit, m'agrada molt el teu llibre, perquè independentment de si ets creient, no ets creient, i si ets creient en el que creguis, vull dir, aquest és un llibre que ens parla d'espiritualitat i ens va en el fons, no? I això constato que és un tema important en aquest segle XXI, que abans parlàvem de noves tendències, no?, de llegir els clàssics, també el de l'espiritualitat.
1: Per tant, a veure, anem a veure què ens diu Montserrat Rico. Ella és, com hem dit, guanyadora del Premi Nobel Històrica de Vallirana, El Abad de los Locos, d'Editorial Diaresis. Montserrat, tu també parles del teu llibre d'una època, d'un moment de trànsit, no? És correcte?
2: Sí, i de poder i de piedat, que són...
1: Per això ho deia, que ara hi ha una certa relació,
2: sí,
1: no?
2: Sí, aparte también com todos los que han comentado los compañeros sobre el poder, o sea, se están repitiendo ciertas palabras que de alguna manera también reflejan el argumento de este libro, ¿no? Aquí en este caso era el poder de la Santa Inquisición. A la que, por ejemplo, Goya también le dedicó, y Goya de hecho estuvo también bajo las patas por la maja desnuda, ¿no?
3: Sí, le perdonaron
2: gracias a la intervención del cardenal Luis de Borbón. Entonces, bueno, pues aquí es un poco la Inquisición, la Santa Inquisición. Pero es curioso que también conecta un poco con lo que nos ha comentado aquí Jacob, porque la Inquisición también tenía sus prioridades a la hora de castigar. Al hombre lo castigaba de una mujer de una manera y a la mujer de otra. El hombre, si se salía de la pauta, pervertía el dogma, era un hereje. Si lo hacía la mujer a través de ciertos actos, era una bruja. Entonces, y se castigaba más a la bruja, porque había mucha más bruja, porque una señora que, por ejemplo, era capaz de intentar con la orina descubrir una enfermedad, que no era más que el comienzo de la experimentación científica, ya era una bruja, y se iba directamente a la hoguera. Entonces, bueno, el poder siempre fue el que de alguna manera pues dibujó a todos los personajes de la historia, o bien por oposición o bien por proximidad al poder, pero es el que lo dibujó todo.
1: Antonio Martín, la Guerra Civil Española contada por los que nos la contaron, has hecho una reflexión al principio, has fet una reflexió al principi de tot plegat, no? Però què preteneu? Què escriviu? El que no sabem? El que estava amagat, el que ningú vol dir, què expliqueu?
4: Una mica de tot, però fonamentalment la constatació de que en un parell de generacions la memòria es perd. La memòria, ens han dit aquí els neuròlegs, recordo la presència del doctor Oriol Grau, que ens deia que la memòria no és un mecanisme per reflectir d'una forma fidedigna les coses que han ocorregut, sinó una eina moderada, per bilions d'anys d'evolució per adaptar-nos al mitjà. Aquesta obra el que pretén és que no es perdi no la veritat, sinó el relat que hem sentit a casa. De tal manera que aquest relat tan dur, per això és el final del llibre que podia semblar paradoxal. Diu, aquest llibre no devia ser escrit nunca, però s'ha escrit perquè si no s'hauria perdut aquesta memòria. I aquestes memòries, com s'acaba de dir, poden arribar a transformar, perquè el meu capítol, el que jo he escrit, el que diu al final és els pares, el que deia, mai més, que no torni a passar mai més. Aquesta visió transformadora de la lectura a la que s'ha fet referència és el que en el fons pretén, que no torni a passar. És meravellós com que en aquesta referència que es feia a la literatura que es transforma, no un llibre, una poesia, en un moment molt especial de la meva vida, apareix un moment màgic en el que jo estic en una crisi personal important, vaig a una llibreria, la meva mà se'n va sola amb un prestatge, agafa un llibre, un, no d'un centenar, agafa el llibre, l'obra, i apareix una poesia que ha sigut un lema per la meva vida, que és una poesia de León Felipe i que es diu Romero Solo, que jo de tant en tant la torno a recitar perquè m'encanta. Per enterrar a los muertos cualquiera sirve, cualquiera, menos un sepulturero. No s'han de fer les coses per ofici, s'han de fer amb passió. I això m'encanta als meus 76 anys i espero que molts més.
1: Carme Soler ha vingut avui amb els seus llibres, com sempre, com tots, eh? Hem parlat de la lluna d'en Joan, de Mitama, la seva història, però ha vingut amb roses. Roses dibuixades per Carme Soler Vendrell. Aquestes roses que portes podrien fer una cosa, et proposo una cosa. Ja que les tens aquí davant, les mirem. Les estem mirant tots. Els nostres suïdors que se l'imaginen una rosa pintada per Carme Soler Vendrell, no? Però li he dit ara al nostre compositor que agafi el violoncello i fem un homenatge a les dones i els homes sèniors que escriuen, que pinten, que fan escultura. Què els diries tu? Li poses tu veu aquest missatge teu? Què els diries? I el Jacob li posa música.
5: Jo abans només volia dir una cosa. El mai més, jo me'l vaig dir als 9 anys quan la meva mare es va morir. Mai més, mama. Vull dir que el mai més també pot tenir una altra connotació. No només una cosa que no passi mai més, sinó una que no passarà mai més, i no sé si m'explico. Però per mi és... El mai més era molt dur.
1: El mai més?
5: Era molt dur.
1: Era molt dur. El nostre homenatge aquí, a les dones i als homes sèniors que escriuen, que fan escultura.
5: El violoncel no deixa parlar, és preciós, ja parla ell.
1: Ja parla ell?
5: Ell.
1: Li diem que parli? La deixem, el deixem que parli.
5: Jo voldria dir una cosa abans d'acabar.
1: Digues.
5: Que he fet un cartell del dia del llibre, del llibre, amb tots els idiomes de l'estat espanyol, sobre unes paraules del Gonzalo Celorio, que diu: si físicamente somos lo que comemos, espiritualmente somos lo que leemos.

0: Jacob, excel·lent, no? Ha estat uns minuts, no arriba a uns minuts, arriba a un final. Anem a posar música, també. Anem a exaurir el nostre programa. Jo, aquest programa hauria de durar, pues, jo què sé, quant de temps i quants dies per poder agrair la vostra presència a tots plegats en aquest estudi. Hem fet un reconeixement, estem fent un reconeixement a la literatura sènior, que només faltaria. No podem pas oblidar el nostre programa. Carme, gràcies per ser aquí, pels teus llibres, pel Dia del Llibre, per les teves roses, per Mitama. Vicenç Llorca, ara acabes tu el programa amb una part de Ramon Llull i la música del nostre compositor. Per tant, gràcies a tots, gràcies de tot cor com mai. Joaquín, doctor Callavet, hem parlat poc de Goya, però hem fet el seu missatge,
1: sí.
0: I l'hem escoltat, que era el que valia, la seva veu, el poder de la seva saviesa, sí. Doctor Callavet. Montserrat Rico, gràcies per ser aquí, per gaudir amb nosaltres el teu premi com a escritora en la novel·la històrica de Vallirana, de Diàresis. Gràcies per compartir-lo. Estic donant gràcies a Montserrat Barceló. Avui Montserrat ha parlat el que ha parlat, Jacob Vinyes ha tocat la música, ha parlat de deesses i dimonis, Antoni Martínez de Loyo de la seva llibre sobre la Guerra Civil, Valentina Martos el seu reflexió, la Lourdes Charles, en Manel Becerra i el José Ángel Martos. Jo acabaria ara amb Vicenç i Ramon Llull. Una part. El número? Quin número és el número?
2: El 12.
0: El 12. Endavant.
2: Diu Ramon Llull: cantava l'ocell dins el jardí de l'amat. Arribà l'amic i li digué a l'ocell: si no ens entenem per llenguatge, entenguem-nos per amor, perquè en el teu cant es representa als meus ulls l'amat. I jo li responc: el cant de l'ocell transporta una harmonia celestial. És un llenguatge misteriós que condueix a la mateixa presència divina. Quan l'amic es dirigeix al jardí de l'amat on canta l'ocell, té clar que, tot i parlar llenguatges diferents, l'entesa és possible gràcies al llenguatge de l'amor, que està per sobre dels altres codis comunicatius. Sant Agustí havia afirmat en contundència: estima i fes el que vulguis. Si calles, callaràs amb amor. Si crides, cridaràs amb amor. Si perdones, perdonaràs amb amor. Si tens l'amor ben arrelat en tu, cap altra cosa, excepte l'amor, serà el teu fruit. Llull sembla afegir complementàriament: parla amb amor i ens entendrem sempre. La raó és visionària. En els cants apareix als ulls de l'amic l'amat. La música és un llenguatge diví, perquè crea una forma de l'amat en l'ésser humà. El fa present, l'art divinitza la visió humana. Segles més tard, es constata aquesta necessitat d'apagar el volum de la tecnologia i tornar a sentir els sons de la natura. Tornar a apreciar en el cant dels ocells la màxima alteritat, l'amat. Com ressonen aquestes línies la cançó popular catalana, el cant dels ocells i el so prodigiós del violoncel de Pau Casals. Llull i Casals, dos genis que en segles diferents, en contextos diferents, van tenir clar que el llenguatge de l'amor crea l'entesa de la humanitat. Valentenguem-nos per amor lulià i a l'himne de les Nacions Unides, que va compondre Casals a partir de la lletra del poeta Oden i que va estrenar a la mateixa seu de la institució el 24 d'octubre de 1971, data en què se li va lliurar la medalla de la pau. Foll per amor. No hi havia les Nacions Unides, però en ple segle XIII vas defensar la pau des de la trobada de l'amic amb l'amat, des de l'harmonia còsmica d'un llenguatge universal, l'amor. I vas escriure com el cant dels ocells era missatger d'aquesta força divina en la terra. I potser, qui sap, ara estàs compartint la medalla de la pau amb el mestre Pau Casals.

El nostre comiat. Avui ens acomiadem de forma diferent. Amb el cor a la mà, l'ànima a l'altra mà, els sentiments per davant de tot, i el nostre homenatge a les dones i als homes sèniors, a les dones i als homes sèniors que escriuen, que fan coses, i també aquells als quals l'edatisme els marca amb la petjada de la indiferència. Tornem el dissabte vinent a les 8 hores, temps del sentit de viure. Amb què? Amb l'autoritat del temps, esportistes, entrenadors, sèniors, mestres de la vida. Salutacions de José Gil a la realització. A la taula de so, Carina, que m'està veient mitjançant, sempre riu, sempre és encantadora. Recordem, sentit de viure, també el poden escoltar qualsevol dia i hora al web de Ràdio 4 i a la plataforma de RN Audio. Els hi ha parlat, amb entranyable agraïment, Manel Domínguez.

0: Ràdio 4.
1: Aquella nit al Tiffany's. Capítol 3.
2: Martí! Vine a la cuina. A berenar. Té, bonic, un got de llet i au. No taquis gaire, que després la mama ha de fer moltes rentadores.
3: Xocolata, bravo!
2: Ai, si ara ja és una llima, no me'l vull imaginar amb 18 anys. Ai, és tan maco. Ai, Martinet, aviat tindràs una germaneta per no avorrir-te mai més. Vinga, va, que vols sentir una mica de notícies, senyora periodista i mare soltera. A veure com progressa el món, Alba Mora.
4: ...acusats de terrorisme, entre tots sumen 375 anys de condemna per una baralla de matinada en un bar. Una batussa entre joves bascos...
3: Mama, què és una batussa?
2: Ai, ai, ai, ai, no, no, Martí, no, espera, espera, que trec la ràdio. Menja, va, menja, menja. Entre l'època d'en Cisco i ara... Hi ha dies que tot sembla que segueixi igual.
3: Batussa!
2: Va, Martí, acaba't el pa també, eh? Aquí no berenem només xocolata. Va, escolta, que voldries fer un dibuix per un amic meu, Martí?
3: Sí, un amic de la mama. Li vull dibuixar un monstre.
2: Ves que, home, així m'agrada. Va, tira, tens retoladors i paper al menjador. Vinga, guapo.
3: Un dibuix.
2: Va, ara sí. La ràdio, coi.
4: Perquè Espanya té diversos fronts judicials que preocupen Europa, com és el cas dels exiliats i les euroordres de detenció o les detencions indiscriminades de membres del CDR.
2: Uf, quin panorama. Però va, han passat els dies. Ets periodista, Alba. Les fonts s'han de cuidar. Va, truca'l.
5: Aquest és el contestador de Francesc Ayats. Ara no us pot atendre. Quan sentiu el senyal, deixeu el vostre missatge, si us plau.
2: Hola, Cisco. Com va? Espero que bé. Res, que volia saber com estaves i que sàpigues que en Martí... Te'n recordes, el meu fill, en Martí? Ara ha acabat de berenar i t'està fent un dibuix. I jo, res, que em sap greu si l'altre dia per culpa de la meva investigació... No vull dir que em sap greu si et va trasbalsar, haver de recordar... Collons, quin desastre de missatge estic fotent. En fi, doncs això, que espero que estiguis bé. Una abraçada, Cisco.
6: Bueno, senyora periodista, suposem que has perdut una font important d'informació. Però la investigació no es pot aturar, va.
2: Martí, la mama se'n va dutxar, d'acord? Deixo la porta oberta per si m'has de dir res.

0: Mirallet màgic, mirallet màgic. Qui és la dona més trinxada del reialme? Ai, senyora periodista, fas unes ulleres de por. Va, vinga, una dutxa i com nova. No, si ja em dutxaré demà, ja. Segur que és la mare, que no en té mai prou del seu net. És que... collons! Sisko, hola, com estàs?
1: Bé, merci, Albana, sí. Que t'agafo en mal moment.
0: No, si m'estava a punt de dutxar i no. Digues. No, espera, que tanco l'aigua. Ja està, digues.
1: Acabo de sentir el teu missatge. Primer et vull demanar excuses. És que tants dies sense dir-te res, però... és que no he estat del tot fi.
0: I ara, no. Si jo només volia saber com estaves i si podia fer res per tu.
1: He decidit que t'ho vull explicar tot. Vull parlar de tot, Alba. Però no vull anar de pressa. No m'hi he enfrontat mai d'una manera tan oberta.
0: Ostres, jo? Com?
1: La veritat és la veritat. El primer dia et vaig demanar que no m'enganyessis, recordes?
0: Sí, clar, que me'n recordo.
1: I no m'has enganyat, ni m'has apretat. Jo sé que sóc una peça clau del teu reportatge i que ho sóc perquè, en fi... pel que vaig fer aquella nit d'agost a Tiffany's, la nit que es va aturar en sec

Vale, va. Cartutxos. La metge, va. Ah, i aquí els fulminants. Sí, un i dos.

0: Jo, Cisco, no sé què dir. Ja et vaig proposar que no parlem res de que tu no vulguis, eh? No has de sentir cap compromís.
1: Vols saber alguna cosa, Alba?
0: Digues, Cisco, sisplau.
1: És un exemple, eh? Però no hi ha cap diferència entre els nostres comitès d'acció revolucionària i el CDR que van muntar els catalans per portar i defensar les urnes l'1 d'octubre.
0: Com? No, és que no t'acabo de seguir, Cisco.
1: La lluita contra l'opressió no s'acaba mai. T'ho vull explicar tot. T'ho haig d'explicar tot. Aquest és el meu compromís, Alba, i el de tota la meva vida.
0: Molt bé, doncs entesos. I llavors, com vols que quedem? Si de cas podríem repetir el lloc de sempre, no sé.
1: Tranquil·la, t'anaves a dutxar. A veure, jo havia pensat que... coneixes el restaurant Estresmall, el més antic de l'Escala? Jo pensava que... No sé, si vols, aquest vespre potser podríem sopar. I bé, pago jo, esclar. Vull dir, si el nen d'allò, si en Martí es pot quedar amb el pare, no serà gaire estona i no vull que et suposi cap problema.
0: Ui, si sóc mare soltera, Cisco, però la meva mare viu a dues cases del carrer i estarà encantada de poder consentir el seu net preferit.
1: Ah, collons, no sabia que... a veure, llavors potser que ho deixem que ho canviem per un dinar. Excusa'm, no volia fer safareig.
0: Ni parlar-ne. No passa cada dia que un mite et convidi a sopar. I conec Estresmall, eh?
1: Va bé, a les 8.
0: Horari francès. Allí seré. Fins ara, Cisco.
1: Va bé, fins ara, Alba. Merci.
0: Martí, guapo, avui sopes amb la iaia, sí?

0: mitja tarda i queia un plogim suau. El cel tapat, escuts de cendra i mort,
1: presoners d'un món
0: de possibilitats,
1: de nens podrits per tots els estats,
0: els herois.
2: Uf, em sembla que no sortia a sopar des que va néixer en Martí. Oh, que bé. Mira, quina carta, tu. Oh, i mira quins plats. Uix, piquen una mica, Cisco, eh? Va, anem a mitja.
3: No, no, ni parlar-ne. Jo no sóc mare soltera. Perdona, d'allò. Tria el que vulguis, eh? Jo faré el mateix. En aquí el peix el fan molt bo i és fresc, fresc.
4: Hombre, jo a vostès els conec. Ara fa dies que no venen a la taverna, eh?
2: Ostres, senyor, a quants llocs treballa vostè?
4: És estiu i som a la Costa Brava, reina. Se'n diu Pluri Empleio.
3: No ha canviat res. Però escolta, company, que fas doble jornada o què? Pensa que tenim uns drets laborals que van costar-nos moltes lluites.
4: Drets laborals, diu. El que faria falta són trets. Trets laborals. Què volen que els digui? El país es va vendre en esturisme i jo, en fi, jo en visc el doble, si m'ho miro pel costat bo, esclar. Bo, els senyors han triat o volen demanar primer el beure i que els deixi una estoneta més per pensar?
2: Per mi una cervesa sense alcohol. Tria tu, Cisco. Només pensa que tinc gana de llop i mig, eh?
3: Sí, sí, de fet, jo a l'estiu del 68 vaig ser de cambrer aquí al costat i moltes hores feia, moltes. I llavors ja es veia que el turisme seria la nostra condemna. I a veure, t'agrada el peix, Alba?
2: M'encanta.
3: A veure si farem una amanida de tomata i uns sonsos de primer.
4: Tomata...
3: Vaig bé, Alba?
2: Home,
3: què et sembla? I de segon, de collons. M'he deixat les ulleres a casa i... Sí, mero al forn per dos, eh?
2: Perfecte.
4: Mero al forn per dos... I és peix, mai i julivert o tal com raja?
2: Sense, si no es fa res, que després passo la nit del lloro i... Et sembla bé, Cisco?
3: Impecable.
2: Val, doncs una mica de pa amb tomata.
3: Molt bé, jo voldré vi negre. Si en teniu del país, mig litro, merci.
4: De quin país? Del nostre o del que ens mana? és broma, va. Marchando!
2: Bueno, doncs ja som aquí. Cisco, de veritat que moltíssimes gràcies, eh? I ja tinc la llibreta, tinc el boli, tinc... Ai, perdona, que m'has dit que no volies córrer.
3: Ja vaig córrer prou aquella nit a Tiffany's, la malida nit de l'agost del 69. No, si ja t'ho dic, vull parlar de tot. Ha arribat el moment, les coses com siguin.
2: Però potser no és cosa meva, Cisco, però... Què t'ha fet canviar d'opinió? Entén-me, vull dir... Quin detonant, què t'ha trasbalsat, si es pot dir així?
3: Avui sentia la ràdio i han parlat d'aquells nanos del Chasso. No sé si saps aquell cas. Ja han parlat dels exiliats, del procés, clar.
2: Sí, sí, avui ho deien per la ràdio, sí.
3: Correcte. I a veure, de cop i volta ens he vist a mi i els meus amics a finals dels 60, saps?
2: I has lligat caps i has pensat que tot continua igual, perquè és el que jo he pensat.
3: Veto aquí, però no és només això. Jo penso que la lluita continua. Sí que va de pressa aquest nostre cambrer estimat.
4: A veure, una sense alcohol per aquí, la mitja botella de negre pel senyor, una daiga que posa la casa i unes olivetes per obrir la gana. Listos?
2: Ah, moltes gràcies.
3: Sí, merci. Doncs això, et demano que no te'n riguis de mi, però... Però és que no sé com dir-t'ho. No. Oh! Bon vi, aquest de la casa.
2: Doncs la cervesa sense alcohol no val res, eh? No saps les ganes que tinc de parir i tornar a poder beure cervesa normal. Però digues, parlàvem del detonant.
3: Mira, sí... A veure, no vull que el teu fill creixi en un món oprimit. Ja està, ja ho he dit.
2: Què vols dir, Cisco?
3: Les notícies, segons com tot continuï igual, oi?
2: Sí.
3: I doncs això, no vull que la generació d'en Martí... no vull que el teu fill acabi com jo i la meva peripècia hi pot ajudar. Vull que se sàpiga, que no es perdi el fil roig de la història.
2: Que bonic, això que dius, Cisco.
3: Entén-me, la lluita no s'ha acabat. però si fas un bon reportatge pot ser molt instructiu. Es tracta que cap jove més perdi la joventut per uns ideals i alhora es tracta que... És a dir, Alba, jo em vaig equivocar i m'ha perseguit tota la vida. No hi ha dia que no hi pensi. Creu-me que si pogués oblidar, Sisko, ho faria.
2: Sisko, a poc, no pateixis.
3: Segur que en Miquel i en Joan et van explicar què vaig fer. Què vaig fer, sí. I a veure, segur que tu, com tanta gent, també deus pensar que tot allò va ser un disbarat.
2: I tant que m'ho han explicat, però no et vaig trucar només per això, que quedi molt clar. I jo ni penso ni deixo de pensar que fos un disbarat, bàsicament perquè no sóc ningú per jutjar-te.
3: No, ho sé, m'has demostrat que no persegueixes la morbositat. Però et falta la meva versió.
2: Sí.
3: I no sé què penses de mi, ni jo mateix tinc clar quina versió és la bona, saps?
4: Come on, come on, una de sonsos i una amanida de tomata. Una mica de pa... Au, vinga, ja ho tenim. Que vagi de gust, senyors.
3: Bona pinta, els sonsos.
2: Quina bona olor que fa aquest peixet, per favor.
3: I aquests tomates entren pels ulls. Però, a veure, és el que em deia, Alba. Ni jo mateix sé com ordenar tot allò. I vull que m'ajudis a fer-ho. De fet, ja fa dies que ho fas.
2: M'afalagues, Sisko. No sé... I si continuem com els altres dies, tu m'expliques episodis de l'època. Vull dir, la memòria és una selva, eh?
3: Correcte, correcte. Et serveix una mica de tot?
2: Sí, sí, sisplau. Potser el que dic. Tu pots anar traient records i el que vas fer... Va, si surt, surt. I si no surt, doncs no surt, no passa res. No et sembla?
3: És que em passaven de tan grosses, Alba. Per exemple... Tu has dit que el pare de Miquel havia estat guàrdia civil.
2: No, coica. Quan el vaig entrevistar, aquest detallet de no res el va passar per alt al Murri. Que no era Miquel el més, això, el més, diguem-ne, radical, el més ideològic i el més de tot.
3: El Cal Ferrer, ganivet de fusta, noia. El que sents.
2: Sí.
3: I per això el primer curs que vaig ser a Figueres anàvem tots a dinar al menjador de la comandància de la Guàrdia Civil. Té collons, hosti, no?
2: Però això devia ser com anar a la gola del llop.
3: No t'ho pots imaginar. Tota aquella xuleria espanyola, uau, les bromes sobre dones i homosexuals, el masclisme, la jerarquia, vaja, un fàstic. Però també ens impressionaven els uniformes, aquelles motos lluents i les armes d'allò. Les armes!
2: Hosti, tu, però és que sembla... És com si fóssiu uns infiltrats que aprofitàveu per apuntar moviments i fer plànols i, bueno, salvant les distàncies, que ara m'he flipat jo sola.
3: Sí, és que ens sentíem així. Infiltrats.
2: Sí, sí.
3: Però ara compte, d'aquells dinars entre guàrdies civils a que la Guàrdia Civil et detingui. Si arribo a saber que tot acabaria trompades, veus? Ja torno a topar amb aquella nit a Tiffany's. No em fuig del cap, Alba.
5: Vale, val. Els cartutxos... Merda. La mitja. Hòstia.
6: Cago en tot, però què fots? Què s'ha agafat?
5: Merda, que m'han vist. Merda. Hòstia,
6: tu,
5: merda.
6: Quiet, collons. Ajuda.
5: No, ajuda. No cridis, no. No.
6: Aquí.
5: Que no res, no cridis, no cridis.
4: Tot bé per aquí? Va, enduc els plats, a veure els coberts... Merci. I ara mateix surt del mero.
2: Sisko. Sisko, perdona, però és que t'has quedat com absent. Estàs bé?
3: Estic bé, sí. És obsessiu. Em sap greu, Alba. Vaig enviar la meva vida a la merda.
2: Et refereixes a allò que vas fer, oi? Sempre és allò.
3: Exacte. És com un nus. És com si tots els meus desigs s'haguessin ofegat en un pou. Sí, aquella nit d'agost, la pluja de la joventut se'n va assecar.
4: I voilà, all right, un senyonero al forn. Voldran que els el serveixi, jo, o volen que els el triï?
2: No, no, gràcies, ja ens apanyem.
4: Val, molt rebé. Bon profit.
2: Sisko, a mi em sembla, ho he sentit dir diverses vegades, a mi m'han dit què va passar aquella nit. M'ho han explicat tothom, menys tu. Fins i tot, que sé, gent que no era ni del vostre nucli dur, per dir-ho d'alguna manera.
3: Vaig engegar per la borda la meva joventut, Alba. Passaven tantes coses. El collons de viatge de Miquel a Itàlia. Tampoc no té ni parlat?
2: Sí, no, ell sí, però si ho trobes important, endavant, digues.
3: Massa coses. En Miquel va tornar d'Itàlia... és igual. La meva vida, tot va canviar. Però si fins i tot m'agradava una noia que...
2: Ah, caram.
3: Quin desgavell, Alba.
2: Va, digues, serveixo jo el peix, va bé? Una noia, dius?
3: Es deia... es diu com tu, Alba. Mm-hmm. De vegades en raonàvem. Oh, els estius, vora mar, els companys perseguint estrangeres, i jo era molt tímid. Mare meva, des que vaig sortir de la presó, que no hi he parlat, i això que encara viu aquí, a l'escala, i ja és àvia, Alba. De vegades la veig de lluny. En fi, que la joventut se'n va estroncar de cop.
6: Cago en tot, però què fots? Què s'ha agafat?
5: Merda, que m'han vist.
6: Què s'ha agafat? Lladres!
5: Merda!
6: Lladres!
5: Hòstia!
6: Tu, quiet!
5: Merda!
6: Quiet, collons! Ajuda!
5: No, no!
6: Ajuda!
5: No cridis, no! No!
6: Aquí, aquí!
5: Que no, res, no, no cridis! No cridis! No cridis!
6: Deixa la bossa,
5: collons,
6: cago...
5: Deixa'm anar, que no
6: guàrdia
5: estava
6: civil,
5: fent res.
6: Aquí.
5: Què fas?
6: Ladrones,
5: no crides
6: civil.
5: A la policia, que no sóc cap lladre.
6: Deixa la bossa,
5: deixa'm
6: cago
5: anar.
6: Tot.
5: Que deixis,
6: cabron,
5: que no estava fent
6: què
5: res.
7: Mi puta madre, què cojones passa allà arriba?
6: Un ladrón, aquí, guàrdia civil, aquí.
7: Quietos, que subo. Tu, Juanito, quédate con el perro.
5: No. Hòstia, no.
6: Ei, però què haces?
5: Per on collons surto? Salto!
6: No lo hagas, tío! ¡Que te vas a matar!
5: Hòstia santa! Mal!
7: El hijo de puta se ha tirado al vacío. ¡Manuel, ayúdame!
5: Collons, estic mal! Hòstia! Haig d'arribar a la moto!
7: ¡Quieto! ¡Manuel, rápido!
5: ¡Em fas mal!
6: ¡Contra el suelo, cabrón! ¡Te voy a matar!
7: ¡Dame las esposas!
6: ¡Cállate, hijo de puta! ¡Te estabas robando, eh! ¡La madre que te...
7: ¡Manuel, que lo vas a reventar! ¡Cógele la bolsa y déjame a mí! ¡Joder, lo has dejado inconsciente!
6: ¡Vale, joder! Vamos a ver qué se estaba llevando el muy cabrón. ¡Virgen!
7: ¿Qué pasa, Manuel? Ayúdame a llevarlo al coche. Hay que curarle las heridas.
6: ¡Manito! ¡El Makuto está lleno de dinamita!
7: ¡Me cago en todos sus muertos! Vale. Esto, Manuel, no toques nada de dentro. Cargamos al hijo puta en el coche y pa' cuartelillo.
6: ¡Camina, coño!
7: ¡Joder, cómo pesa el cabrón! ¡Venga, pa' dentro!
6: ¡Te vas a enterar!
3: I aquí és on comença el meu calvari, Alba. En aquest punt de la història és on el meu temps s'atura. La resta hauria de fer un gran esforç per resumir-la.
2: Vas saltar des d'un terrat?
3: Vaig saltar a un infern. Però fem una cosa, Alba. Un dia que et vagi bé, tu m'acompanyes a un lloc.
2: Oh, i a tres.
3: Merci, Alba.
2: Esclar.
3: Va, que el meu fred no val res.

Aquella nit al Tiffany's, amb les veus de Pep Cruz, Sílvia Pedret, Toni Selles, Martí Seguer, Oriol Casals, Oriol Llopart Chia, Dume Graner, Xavier Serrano, Xavier Pujol, Joan Coll, Adrià Pujol, Miquel 40 Cunillera, Miquel 40 Girona, Dani Cortés i Lola Sanz. Direcció Miquel 40 Girona. Direcció d'actors Toni Selles Güell. Guió Adrià Pujol Cruells. Assessorament editorial Joan Gasull. Disseny de so i muntatge sonor Apsis Studios. Enregistrament i edició de veus Martí Seguer Capell. Coordinació del projecte Maria Alzina Carmona. Producció Anna Salvador Figueres. Disseny de la imatge Alba Cunillera Font. Cançó principal I la pluja es va assecar, de Roger Mas, cedida per Satélite K. Aquella nit al Tiffany's és una sèrie de ficció basada en fets reals i inspirada en el llibre El pacifista que volia volar una discoteca, de Joan Gasull, editat per Llibres del Segle, una producció de l'Escola de Ràdio i Periodisme Digital de l'Empordà per Ràdio Capital de l'Empordà, en coproducció amb La Xarxa i Ràdio 4 i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Pans.

0: Aquella nit al Tiffany's. Capítol 4.
1: Va, Martí, que ja som al casalet, que avui t'ho passaràs molt bé, eh? M'ho promets?
2: Sí, nena, casalet!
1: Va, doncs un petó bonic. Mua. I recorda que havent dinat avui, et ve a buscar la iaia, eh?
2: Vinga, la iaia em comprarà un gelat.
1: Ai, sí que te la saps llarga, tu. Au, va, que ja us criden. Ves cap dins.
2: Adéu, nena!
1: Adéu! Va, la gran periodista Alba Mora ha quedat amb l'home que volia posar una bomba a la discoteca Tiffany's a la nit del 24 d'agost del 1969. Xun, xun, xun, xun, xun, xun. La gran periodista, que justament ha quedat en una antiga pedrera, Tachan, on aquest home va robar els explosius uns dies abans. Xan, xan, xan, xan, xan, xan, xan, xan, xan, xan, xan, xan, xan. No es pot dir, no, no es pot dir, Alba, que no tingui sort, sort, molta sort. Prou tonteria. Ubicació al navegador. Check. Cançó preferida a punt. Check. Ulleres de sol. Check. Gas a fondo i cap al Puig Rom de Roses.

0: Verge santa, que lloc més deixat de la mà de Déu.
1: Ah, mira, ja arriba.
2: Bon dia. I merci per venir, Alba.
0: Sí, ja ho veurem, si és un bon dia. Em sembla que he ratllat tot el sota del cotxe.
2: Oh, els cotxes d'ara ja se sap. En fi, d'allò, sense tu, Alba, no m'hi hauria vist mai en cor. Pensa que no hi havia tornat mai més.
0: Sa, que no, que gràcies a tu per compartir aquest secret, no, coi, aquesta història. Ai, perdona, és que estic emocionada, Sisko, tu.
2: Sí, jo aquells dies de 1969 també n'estava d'emocionat.
0: Ja.
2: Collons, tot això ha canviat molt, Venia cap aquí tot em semblava un altre planeta.
0: Què vols dir, Sisko?
2: És que és tot ple de xalets i hotels i piscines. I aquí al Puig Rom, quina vista sobre la Badia de Roses, Però miris on miris, tot és ciment i més ciment.
0: Sí, ja ho pots ben dir. Però jo, com que sempre ho he vist igual, no sé, les vistes les trobo magnífiques. Imagina't a la teva època, esclar.
2: Un paradís a la Terra, Alba. Un paradís que el desenvolupisme franquista mossegava davant dels nostres ulls i la nostra impotència.
0: És el de sempre, la gallina dels ous d'or, no?
2: Era un saqueig en tota regla, sumat a la subjugació del poble català.
0: Correcte, però amb la connivència d'alguns d'aquí, Molt de negoci turístic es va aixecar així, no?
2: Sí, tens tota la raó, Alba. Per això nosaltres tenim la sensació de lluitar en dos fronts, contra el franquisme i contra els catalans, que ja els estava bé. Florien les discoteques, els sinistres blocs de pisos a primera línia de mar, i els toros i les sevillanes ho empodegaven tot. A tot arreu havies de suportar allò de típic a l'Hispanic Show.
0: I aquí on som, aquí s'hi va produir un fet cabdal, em vas dir l'altra nit sopant. Per què hi has volgut tornar-hi, Sisko?
2: Per què? Em vull enfrontar els meus fantasmes. Ha passat mig segle des d'aquella nit de Tiffany's. El capitalisme autàrquic espanyol s'aguantava gràcies a l'allau de migrants cap aquí, el totxo i el turisme. I nosaltres volíem passar de les pintades alguna cosa més... Més directa.
0: Doncs gràcies de nou, Sisko, per deixar-me enfrontar-t'hi al meu costat.
2: Uf, estic nerviosa. Sí. Vine, anem, t'ensenyaré on hi havia el cobert de la dinamita.
0: Uf, quina passada, tu. Va, som-hi.
2: Mira, si estic nerviós, Alba, que et vaig donant indicacions perquè arribessis al sud i jo he arribat per un altre camí,
0: Sí, és veritat. A mi m'ha tocat el camí xungo, però per què, Sisko?
2: Perquè amb el teu reportatge m'ha revingut una barreja de por o de ràbia i cautela. També per això sempre arribo abans quan quedem a la taverna, saps?
3: Tira! Me cago en tu puta madre! Que tires!
4: Ah, feu mal. No puc caminar. No puc caminar.
3: Que camines, coño! Venga, tira pa dentro. Manuel, ponlo en la silla. Tranquilo. Así.
5: Tranquilo. Tranquilo, se va a quedar de las hostias que le voy a dar.
4: Em sembla que tinc el braç trencat.
5: Que te calles, hippie de mierda! Y háblanos en español, coño!
4: Por favor.
3: El cálmate, por el amor de Dios. El médico militar lo tiene que encontrar entero.
5: A este lo curaba yo con su propia medicina. Toma, Juanito, la bolsa de la dinamita. Y aquí está lo que llevaba en los bolsillos. El hijo de su madre.
3: Bien hecho, Manuel. Bien, bien. Pero ahora déjame a mí, ¿vale? Manuel, ¿os traes un poco de agua?
5: ¡Su puta madre! ¡Ahora vuelvo!
4: ¡Qué mal, madre mía!
3: Vamos a ver qué tenemos aquí. Un mechero. Correcto, funciona. Y aquí las llaves y los papeles del ahorro. Muy bien. Y esto parece un papel escrito a mano. Vale. Y ahora vamos a ver el mamuto. A ver. Tenemos una mecha larga. Vaya.
4: Sisplau, no, por favor, tengo un brazo trencado. No, amigo, roto. Brazo roto.
3: Caramba, caramba.
4: Señor guardia, por favor, me hace mucho daño.
3: Aquí tenemos dos cartuchos. Cuatro. Y van seis.
4: Sí.
3: Vale. Y van ocho. Buah. Ocho cartuchos de dinero. Bien, bien. Y para terminar... Vaya, vaya. Pero si aquí tenemos dos fulminantes listos para ser usados. Muy bien, veamos. Señor Francisco Ayats, 18 años recién cumplidos, vecino de la Escala, del despoblado de las Alsinas, ¿verdad?
4: No, yo me des. Yo mismo.
3: Magnífico. ¿Y usted ya sabe dónde estamos, señor Ayats?
4: Sí, claro. Claro, digo, en la caserna de Playa d'Aro. No.
3: No.
4: ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo dice?
3: Estamos en el cuartel de la Guardia Civil de Playa de Aro, señora Yats. Tiene que hablar con propiedad.
4: Esto sí, cuartel, claro, lo que usted diga. Es que tengo la boca bien seca.
3: Y ahora le voy a contar lo que va a pasar a continuación, señora Yats. Quiero que me escuche con atención. ¿Estamos?
4: Sí.
3: Se habrá dado cuenta, señora Yats, que mi compañero Manuel no tiene mi paciencia, ¿verdad?
4: No sé.
3: Habrá visto, no sé, digamos, sí, que es un poco echado para adelante.
4: ¿Qué quiere? No sé.
3: Pues esto es lo que va a pasar, señora Yats. O me cuenta qué hacía en la discoteca Tiffany's con toda esta dinamita. O cuando Manuel vuelva con el vaso de agua, les dejo a solas y así se conocen un poco mejor.
4: No. Por favor, no, por favor.
3: Entonces, señora Yats, ¿quiere contarme algo?
5: ¡Toma tu agua, cabrón!
3: Gracias, Manuel. ¿Le puedes quitar las esposas, por favor, para que pueda beber?
5: Lo que se merece es un paseillo, Juanito. Tú sabrás lo que haces. ¡Ya está!
3: Gracias, Manuel. Y ahora échate a un lado y apunta para el atestado. Y usted beba, señora Yats. Tenga la bondad. Mejor, señora Yats. Ahora vendrá el médico, pero antes vamos a tener una pequeña charla. Manuel, ponle otra vez las esposas. ¿Dispuesto a colaborar?
2: I aquí, veus els rastres de les parets? Mm-hmm. Hi havia la caseta on guardaven els explosius de la pedrera. Però que en Déu sembla una cosa ahir.
0: Però és que no ho entenc. Tu sol vas forçar la porta i vas robar la dinamita? Això devia estar vigilat.
2: Això, jo sol... En fi, és igual. I de vigilar res, Alba. Hi havia un guàrdia dormint la mona allí on hem aparcat. I aquí... Era tot a les fosques i ni sabia què collons estava replegant.
0: Ja. És clar, però ara pel que a mi m'explicaves la detenció i em deies que també tenies uns fulminants, o com es diguin, i una metxa, no? És pel rigor.
2: Els maleïts fulminants. Els maleïts fulminants no els vaig treure d'aquí. La història dels fulminants és més enrevessada, Alba.
0: Doncs perquè... Ara també em deies que la Guàrdia Civil estava tan o més nerviosa que tu.
2: Ja t'hi pots posar de peus. Van fer venir no sé quantes patrulles. Jo duia prou material per posar una bomba, eh?
0: Cisco, m'has explicat que no sabies ni per on començar a armar-la.
2: Esclar que no. Però això la Guàrdia Civil aquella nit no s'ho creia. Finals dels 60, eh? A veure, a Espanya es congriaven diversos grups partidaris de l'acció directa, com aquí. O, per exemple, a Galícia i a les Canàries.
0: L'antifranquisme agafava volada.
2: Un tipus d'antifranquisme. En part, ETA ens marcava el camí. És per dir-ho de pressa, Alba, és un dir.
0: Sí, ja t'entenc. Llavors, per fer-me el croquis, Cisco, tu robes la dinamita i, en paral·lel, algú t'aconsegueix altres coses.
2: Espera, Alba, és més complex.
0: Sí, perdona.
2: T'ho explicaré tot, però... Per favor, ara marxem d'aquí, sisplau. Aquest lloc em fa esgarrifances.
0: D'acord. Tornem als cotxes. No, si tu manes.
2: Saps què? La nit que vaig robar la dinamita, van venir uns quants a Roses, la colla.

0: Quina gentada. Vols dir, Sisko, que trobarem taula? És que tinc molta gana.
1: Costa Brava, estiu i taula lliure, fa de molt mal dir. Si vols, mirem el passeig marítim. No és gaire llarg. I si no trobem res, anem als carrers de més cap aquí,
0: no? Sí, sí, sí, però continua, va, sisplau. Del que et van fer durant l'interrogatori, se'n diu tortura.
1: Sí, tortura, és evident. Però és que estaven molt atabalats, eh? No paraven de dir-me que hauria pogut matar molta gent.
0: Tornem-hi. No sabies muntar la bomba.
1: No havia vist mai cap tipus d'armes, ni artefactes explosius. Ja ho veus, la meva gran acció directa.
0: Home, va ser entre valent i temerari?
1: Tot era molt improvisat. Però passar a l'acció directa era el concepte que hi havia damunt la taula.
0: Damunt la taula?
1: En parlava molt amb en Miquel, amb en Joan, no tant. Perquè m'entenguis, hi havia la idea molt estesa que la dictadura només es podia enderrocar a través de la lluita armada.
0: Sí, el meu avi sempre ho explica així, però també éreu una mica hippies, no? Això m'ha quedat...
1: A l'època dels fets, Alba, pacifisme, feminisme o ecologisme no eren termes que estiguessin a l'ordre del dia. Parlo dels comarques de Girona, eh? No ens deien pacifistes, però t'asseguro que jo n'era, i encara en sóc.
0: No en tinc cap dubte, Sisko. L'altre dia dèiem que l'ambient us hi empenyia.
1: Crèiem que una acció espectacular serviria per obrir un debat i per la creació d'una organització, fos quina fos.
0: Una època convulsa.
1: Collons, finals dels 60. Mira, revoltes estudiantils a França i Mèxic. Guerres d'alliberament colonial a l'Àfrica, no ho sé, eh? Hi havia hagut la revolució cubana, la mort del Xec, la guerra de Vietnam.
0: Sí, sí, mig món lluitant per la llibertat.
1: Em vull la sang, més de pensar-hi, Alba.
0: Sí.
1: Alguns ens va polititzar molt de pressa. L'edat et fa ser més atrevit i la barreja d'impaciència i d'ignorància hi fan la resta.
0: Sí, la lluita del poble català, em vas dir.
1: És que, clar, mira, a començaments del 69 es va declarar l'estat d'excepció a tota Espanya. I a l'institut discutíem què carai era això. La dictadura era pura misèria política.
0: Però llavors, i perdona, per què t'hi fanís?
1: Ai, filla, perdó, això, Alba. Abans d'aquella nit no hi havia estat mai. I després tampoc. En fi, es tractava de fer una acció d'impacte. I el Tiffany's era un símbol. Tocar el cor del turisme, vull dir. Però tot plegat va ser una bestiesa.
0: Perdona, Sisko, que potser t'he preguntat a sac.
1: No hi fa res, Alba. Vaig decidir que t'ho diria tot. Però encara no m'ha set la pregunta del milió.
0: Ostres, quina pregunta?
1: No m'has demanat si me'n vaig penedir. I sé que vols saber-ho.
0: Ostres, sisplau, no t'enfadis, Sisko. No sé.
1: Només estic enfadat a mi mateix, Alba.
0: Em sap greu, Sisko, no sé què dir.
1: L'endemà al calabús em va caure el món a sobre. Vaig adonar-me que era un objectiu equivocat, però mal ja estava fet. I se'm va acabar el temps.
0: No m'ho puc ni imaginar.
1: És la ferida, Alba. Un sentiment de culpa que m'ha perseguit, que m'ha erosionat tota la vida.
0: Però tothom té dret a equivocar-se. Al final no vas fer mal a ningú.
1: Depèn. Ella va marcar la vida d'algunes persones.
0: Però si a l'interrogatori no vas dir noms.
1: Sí, però després tot va ser pitjor. L'endemà em van traslladar a la caserna de Girona. Allí em vaig enfonsar. Em vaig contradir i vaig acabar involucrant els amics.
0: Però només tenies 18 anys, Sisko.
1: 18, sí.
0: Sí.
1: Sí. Els havia fet una setmana abans. El meu pobre pare i la mare. I la meva estimada Alba.

Aquella nit al Tiffany's, amb les veus de Pep Cruz, Sílvia Pedret, Toni Selles, Martí Seguer, Oriol Casals, Dume Graner, Xavier Serrano, Xavier Pujol, Miquel 40 Conillera i Lola Sanz. Direcció Miquel 40 Girona. Direcció d'actors Toni Selles Güell. Guió Adrià Pujol Cruells. Assessorament editorial Joan Gasull. Disseny de so i muntatge sonor Apsis Studios. Enregistrament i edició de veus Martí Seguer Capell. Coordinació del projecte Maria Alzina Carmona. Producció Anna Salvador Figueres. Disseny de la imatge Alba Conillera Font. Cançó principal Flors i Violes d'Adrià Puntí, cedida per Picap Discogràfica. Aquella nit al Tiffany's és una sèrie de ficció basada en fets reals i inspirada en el llibre El pacifista que volia volar una discoteca, de Joan Gasull, editat per Llibres del Segle. Una producció de l'Escola de Ràdio i Periodisme Digital de l'Empordà per a Ràdio Capital de l'Empordà, en coproducció amb La Xarxa i Ràdio 4, i amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: Un, dos.
1: Els imprescindibles de Ràdio 4.

0: Sí, l'aigua subterrània també a ciutat, donant nom a carrers que són riera, però sota l'asfalt. Ajuda aquesta aigua a mantenir la ciutat verda? Avui, en clau d'emergència climàtica, més verda a l'escola i al carrer per garantir l'equitat social i veïnal. Amb Corina Besnou, Xavier Cavaller i Xavier Montagut. I amb Joana Mundó, la nostra experta en transició energètica, coneixereu el que explica la nova Estratègia Nacional per la Pobresa Energètica. Perquè aquesta és una missió sonora que alerta sobre els efectes socials i ambientals de la crisi climàtica. Segueix-nos a les xarxes, escolta'ns en podcast o ara mateix, que comencem. Apropant-se la cimera pel clima, que començarà aquest proper 6 de novembre a Belém, a Brasil, tornem a posar el focus en el que abordarà. Es vol presentar com a cimera dels pobles indígenes, de les comunitats quilomboles, de les ciutats, dels boscos, de la societat civil. Sentirem veus que ens alerten de l'urgència. I quina és l'urgència? A les ciutats està molt clar. L'urgència és poder-hi viure. I per això cal habitatge per tothom, del de les quatre parets, però també del que ha de convertir el carrer en un jardí d'ús públic on relaxar-se i compartir amb el veïnat. Renaturalitzar les ciutats és l'urgència, començant pels patis d'escola fins a arribar al carrer que grans i petits han de seguir fent servir pel seu lleure. Una ciutat que funciona pels nens funciona per tothom. Ho diuen científics i especialistes d'aquí i d'Utrecht que analitzen la realitat urbana transformant aquest patis escolars en premisses clares. Han de ser més verds, amb més jocs naturals, amb més sòls permeables i un finançament públic que és vital per la seva supervivència. Així doncs, després de l'horari d'escola, aquesta línia hauria de continuar al carrer i treballar la convivència. Nens jugant en zona pública pilota, i els parcs urbans, barrejats en grups de joves, àvies i avis asseguts als bancs, veïnatge, en definitiva. Direu que això ja existeix, però no és igual de fàcil a tot arreu. Ara sabreu què passa en zones especialment tensionades. Tensió també es produeix quan aquella zona naturalitzada es degrada i no es permet als veïns actuar per cuidar-la i mantenir-la. Res no indica millor l'estima que pots tenir per un lloc que cuidar-lo i mantenir-lo tu mateixa. Avui unim tres experiències que ens il·lusionen a la deriva que està portant una renaturalització no del tot entesa, de vegades poc ajustada, confrontada. Per què volem saber? Per això us presento a Corina Besnou. Hola, Corina.
1: Hola, bona tarda.
0: Benvinguda. La Corina és investigadora del CREAF i també una persona que ha analitzat bé els exemples d'Utrecht i Barcelona. En parlarem a les escoles, en concret. Donem la benvinguda també a en Xavier Cavaller. Hola, Xavier.
2: Hola.
0: En Xavier Cavaller ja ha vingut altres vegades aquí al programa. És membre de FEM Sant Antoni de la plataforma veïnal Propacificació. Hola, Xavier.
2: Hola, hola, hola.
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
2: A tu.
0: I en Xavier Montagut. Hola, un altre hola. Xavier.
3: Bona tarda.
0: En aquest cas, el Montagut és membre de la plataforma del Consell de Cent Verd i viu de l'Esquerra de l'Eixample. Tots vosaltres...